dia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

fuck is this? Hit me on the gram at 6, saying Jada Grace tryna dip.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. És la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Segons ha pogut saber 3cat.info, els republicans han convocat per el mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional, un dels màxims òrgans del partit, per valorar si amb aquest acord es donen les condicions per donar ja els seus als pressupostos. L'entesa per als comptes es podria presentar també la setmana vinent. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra la recuperarà. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: El Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve, després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. Els sindicats convocants a les vagues reclamen abans de dilluns una proposta salarial concreta que continua sent el principal escull.
1: Últim dia avui de campanya electoral per a les autonòmiques andaluses de diumenge. Tant el Partit Popular com el PSOE es volquen aquests últims dies i hores a mobilitzar el seu electoral tradicional. El Partit Popular per assolir la majoria absoluta i el PSOE per evitar un fracàs que qüestioni Pedro Sánchez.
2: Ha quedat vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. El primogènit Jordi Pujol Ferrusola s'enfronta a la petició de pena més elevada, 29 anys de presó.
1: Al Festival de Cinema de Canes, presentacions de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, i de Ceniza en la boca, del mexicà Diego Luna, rodada en part a Barcelona, amb diverses escenes en català. El Palau Martorell de Barcelona inaugura avui l'exposició internacional Icons, la retrospectiva més important del prestigiós fotògraf nord-americà Steve McCurry.
2: Hi ha 150 obres de gran format que mostren imatges fetes arreu del món que recullen moments quotidians i els intensos retrats que l'han fet famós, com ara el de la nena afganesa d'ulls verds que es va publicar al National Geographic el 1985 i es va convertir en una icona. Als seus 76 anys, McCurry no ha perdut la intenció de plasmar les vides en un instant i admet en la seva visita a Barcelona que no podria veure sense fer fotografies. That's just what
3: gives us meaning. És quelcom que dona sentit a la meva vida i l'omple d'un propòsit. És el que em fa viatjar per tot el món. Contribueix tant a la meva pròpia creativitat que no em puc imaginar no fer-ho.
2: Icons es podrà visitar fins al 6 de setembre.
1: Esports, nova passa endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar a un a Montilivi davant de la Real Societat amb gol d'Estuani. Ara els gironins sumen 40 punts. Ha estat un dels partits que ha tancat la jornada 36 de la primera divisió de futbol.
2: També ha jugat el Madrid, que ha derrotat 2-0 l'Oviedo, mig a xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. En acabar, Mbappé ha acusat Álvaro Arbeloa de dir-li que era el quart davanter de la plantilla, un extrem que el tècnic blanc ha negat. També s'ha jugat a primera el València 1, Rayo Vallecano 1.
1: Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga ACB de bàsquet. Els verd i negres han superat els andorrans per 101-79.
2: En hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits a quarts de final i els següents marcadors: Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1.
1: I pel que fa al torneig de tenis Masters 1000 de Roma, l'italià Jannik Sinner ha eliminat en quarts el rus Andrei Rublev i jugarà les semifinals aquest divendres enfront del rus Daniel Medvedev, que ha deixat fora el madrileny Martín Landaluce. En dones, la nord-americana Coco Gauff jugarà la final femenina dissabte després de superar la romanesa Sorona Cirstea. S'hi enfrontarà a la ucraïnesa Elina Svitolina, que s'ha imposat a Iga Swiatek a les semifinals.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 15 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui divendres arriba vent de nord amb aire fred. Al Pirineu l'ambient serà de finals d'hivern, amb neu per sota dels 1.500 metres i màximes que no passaran dels 15 graus. Al matí, a les comarques de Girona, hi haurà pluges que passaran a ser intenses a la tarda i es mouran cap a Barcelona. Les màximes més altes rondaran avui els 22 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Pal sortirà el sol a les 6:27 del matí. Aquí el dia durarà exactament 14 hores i 34 minuts.
0: Lara García, bon divendres, què tal?
1: Molt bon dia, matiners. Comencem el divendres amb una cita del cineasta George Lucas, que acaba de fer 82 anys i diu: els somnis són summament importants, res s'aconsegueix sense que s'hagi imaginat abans.
0: Doncs molt bé, ens apuntem a aquesta frase de George Lucas per engegar aquest matí de divendres. Per fi hem acabat la setmana i en aquest programa ja ho sabeu que celebrem com cal que hem arribat al final de la setmana. De fet, us imagino saltant del llit amb alegria perquè demà el despertador no sonarà, que esteu fent el primer cafè amb un somriure perquè per fi és divendres, que sortiu a córrer o aneu al gimnàs amb una vitalitat digna d'aquest dia de la setmana, que encara us quedeu al llit 5 minuts més perquè fer el mandra tampoc està tan malament, tot el contrari. En resum, us imagino escoltant la ràdio amb un somriure d'orella a orella, perquè sí, estimats oients, avui és un dia per celebrar-nos. Per tant, poseu-vos guapos i guapes i que visqui la festa, i més quan sona aquest èxit en majúscules de Sister Sledge.

0: Avui, 15 de maig, és el Dia Internacional de les Famílies. Va ser proclamat per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 1993. Com ja acostuma a passar, aquest dia busca conscienciar sobre el paper fonamental de la família en l'educació, la formació dels fills i la unió familiar. Però hi ha un fet destacat que no podem passar per alt. Avui també se celebren els diversos tipus de família i la seva importància com a espai de convivència i transmissió de valors. I és que, com s'acostuma a dir, cada família és un món. Avui tampoc podem oblidar celebrar la família que hem escollit, el nostre entorn, les nostres amistats, de fet, la nostra xarxa de seguretat. Perquè més enllà del sang de la meva sang, és una sort tenir una família amb qui es pot comptar. Aquest és un dels grans tresors que hem de cuidar, mimar i estimar. Que visqui la família, també la més matinera de la ràdio.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Noi, el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Què tal?
2: Mira, m'has fet pensar en l'inici d'Anna Karenina, que és un dels més bonics de la literatura.
0: I tant, noi.
2: Escolta'm, com ho portes? Bé o no?
0: Sí, que home, és que un divendres no es pot portar mai malament.
2: Bé, depèn del dia, però plou.
0: Sortit a casa plovent, sí.
2: No, però ja està. Escolta'm, doncs tenim 6 hores de programa animadetes i agitades per rematar aquest divendres amb alegria, bon humor i tota l'actualitat, com sempre.
0: Explica'm.
2: Doncs mira, encara pendents de les vagues d'educació, que avui seguiran a Lleida i al Pirineu, parlarem de les infiltracions de Mossos, perquè ahir Núria Parlon va dir una frase a TV3 que ens va sorprendre bastant, que va dir una mica, escolti, tothom ho ha fet. Doncs trucarem a una exconsellera d'Interior com Montserrat Tura per preguntar-li com si és així
0: si ens ho pot confirmar.
2: No. Exacte, després ahir que va quedar vist per sentència el judici als Pujol, tindrem l'advocat d'Oriol Pujol, el Francesc Sánchez, perquè ens expliqui com ha anat, i enviarem a la Lara García a renovar-se el DNI perquè Lara, hi ha un col·lapse absolut.
3: Lara,
2: a les comissaries per renovar-se'l i anirem allà per copsar l'ambient, crec que ja el té en vigor, però sí. Per si l'heu de renovar...
0: Doncs mira, t'hauria donat el meu.
2: Que sapigueu que és difícil renovar-lo per agafar avions i anar a Andalusia, per exemple, on hi ha eleccions aquest diumenge. També hi connectarem amb la Paula Brujats i el Toni Soler. Després traurem a l'espina de l'actualitat. Al dilema parlarem...
0: A veure, que m'interessa.
2: ...de les crítiques a Maya Montero.
0: Molt bon tema.
2: I de com funciona aquest escarni a xarxes, és a dir, fins a quin punt un artista ha d'estar o no supeditat a tot això. On està el límit, on està la frontera?
0: I a més recordem també que Maya Montero havia tingut molts problemes de salut mental, els havia expressat. Recordem també quan va sortir a l'escenari amb la Bitxota per cantar Roses, que li tremolava tot el cos. El seu retorn ha sigut complicat i és interessant debatre si totes les crítiques que ha rebut...
2: I que alhora estàs pagant bastantes desenes d'euros per anar a un concert en què esperes que el cantant afini. Hi ha un tema interessant. La taula de recomanacions del cap de setmana, amb totes recomanacions afinadíssimes dels nostres experts. I res, després avui, el concurs pendent des de la UB. Per tant, podeu veure els nostres estimats Joel Díaz i Gerard Jubany en directe fent la seva màgia.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Àlex Bosch, tu ets molt de l'Oreja de Van Gogh o no?
4: No massa.
0: No t'imagino allà cantant Roses amb el mòbil.
4: No, alguna cançó em sé, però no...
0: Quina cançó
4: no seria aquesta, no?
2: Estic segur que te'n saps moltes més de les creus, que és el que a mi em va passar quan vaig redescobrir
4: aquestes coses, no?
3: El 28.
2: Si vas al concert, en cantaràs 6, 7 i 8. Que és una cosa... A mi em va passar que jo vaig anar al concert de l'Oreja de Van Gogh i vaig veure que em sabia moltes més cançons de les que recordava.
0: Clar, perquè és que ha sonat molt.
3: Són tot tamassos.
0: L'altre, sí. L'elefant de l'Oreja de Van Gogh, què ha de dir?
4: Jo és que en aquella època estava més pel grunge.
0: Molt bé. Ja t'imagino, també. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormia?
4: Doncs mira, portem algú que sí que afina, Shakira.
0: Els seus fills també afinen, perquè com que surten amb autotune a l'escenari, així qualsevol afina. Què ha passat?
4: Doncs mira, aquesta matinada s'ha presentat a Nova York l'espectacle de la final del Mundial de Futbol, que aquest estiu es disputa als Estats Units, al Canadà i Mèxic. I Shakira ha sigut protagonista.
5: And it is honestly very excited, very exciting, but along with...
4: Bàsicament, que sàpigues que ha presentat la cançó Die Die, que ja està disponible a les plataformes de streaming, que serà l'himne del Mundial. Shakira ha explicat que els beneficis que n'obtinguin irà per una bona causa, per una fundació que treballa per l'educació dels nens sense recursos arreu del món. Però anem al bistec, a la cosa que ens interessa. Els nord-americans volen convertir la final del Mundial en una mena de Super Bowl.
0: Ja hi som.
4: I per primer cop a la història dels Mundials hi haurà un espectacle al descans.
0: Molt bé.
4: Això vol dir que el descans de la final del Mundial no durarà 15 minuts, tot apunta que durarà uns 25.
0: Bé.
4: Cosa que ja et dic que als aficionats al futbol i els futbolistes que jugaran a aquest final, molt no els agradarà.
0: No els hi farà gaire gràcia.
4: No.
0: Que respirin, home, que estiguin allà al banquillo, anava allà fent una cerveseta, no, perquè no toca, però...
4: Poden mirar fins i tot un capítol d'una sèrie.
0: Sí, exacte.
4: En tot cas, aquesta matinada s'ha fet públic qui actuarà. Perquè s'ha presentat l'espectacle, per tant, ja sabem...
0: Exclusiva.
4: A més de Shakira, també hi actuaran Madonna i el grup sud-coreà BTS.
0: Oh, Déu-n'hi-do, escolta'm, gens malament el cartell, eh?
4: La final del Mundial,
0: molt bé.
4: 25 minuts escoltant la música d'aquests tres. Això serà el 19 de juliol a l'estadi MetLife a Nova Jersey, al costat de Nova York.
0: Estarem pendents, doncs, del 19 de juliol i d'aquest espectacle amb BTS i Madonna en aquesta meitat.
4: Es veu que no toca l'oreja de Bangkok, eh?
0: Lara!
3: No hi aniré.
0: Tampoc podries. Gràcies, Àlex.
3: Bueno...
0: Ui, escolta, que bueno. Et dormim malament avui.
3: Bueno.
0: Com has dormit?
3: Bé, no he dormit bé, sí.
0: No vas a ralentir?
3: Una mica, eh? M'he llevat com 5 minuts tard i ja va com tot 5 minuts tard avui, però no passa res.
0: Doncs vinga, va, energia, que estem a punt d'arribar a un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners. Avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor per l'avenç en el tractament de la celiaquia. Un equip de científics de Barcelona ha pogut crear una molècula que pot degradar alguns components del gluten i actuar al principi del procés de digestió, evitant la resposta inflamatòria i autoimmunitària del cos. De moment només s'ha provat en ratolins, però hi ha esperança.
0: Una notícia que ens hem assabentat fa poques hores i que també ens serveix per preguntar-nos de què parlarem poc.
3: Doncs mireu, del projecte del tren orbital. Això és una infraestructura ferroviària dissenyada ara fa uns 20 anys amb la idea d'unir el Vallès, el Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona, sense passar per la capital. En total es veu que serien unes 39 parades, uns 119 quilòmetres en total. També sabem que ara mateix Rodalies no està vivint ni passant el seu millor moment, però... bones notícies, perquè no s'hauria de construir tot des de zero, sinó que només serien 68 quilòmetres que s'haurien de fer de nova construcció. La resta, doncs, es podrien aprofitar infraestructures que ja hi ha, com ara, per exemple, la línia R3, R4 i R8. Això el que permetria seria enllaçar ciutats com Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca i Vilanova i la Geltrú.
0: Home, estaria molt bé aquest tren orbital sense la necessitat de passar per Barcelona, però potser que abans ens n'asseguréssim que el tren funcionava bé.
3: Total.
0: Perquè potser que primer invertim amb el que ja tenim fet.
3: Ah, exacte. Primer arreglem-ho d'aquí.
0: Anem a arreglar-ho, perquè si no ja veig un altre problema ara amb aquest tren orbital.
3: Vaja, això ho seríem.
0: Sí, sí. Veurem com acaba aquest projecte.
3: No acabarà enlloc, jo crec.
0: És que el problema endogàmic de Renfe, que els hi han d'explicar als oients que ens estan escoltant i que cada dia se'l troben. Això sí, tenim bones notícies per engegar el matí, Lara.
3: Sí, bona notícia per als fans dels còmics. El 44è Saló del Còmic Barcelona arrenca avui a Fira de Barcelona Montjuïc i se celebrarà fins diumenge. Combinarà la presència de figures destacades del còmic contemporani amb talent local i també noves veus internacionals. L'any passat, la Fira va acollir unes 110.000 persones i aquest any el Saló canvia de pavelló. Es farà el número 8, perquè hi ha obres on l'espai anterior on celebrava el còmic. Sentim a la directora del Saló, a Meritxell Puig.
7: És un bon any, segueix sent un bon any. O sigui, tenim un munt de convidats, tenim un munt d'oferta. Sí que és veritat que el hàndicap és que tenim el pavelló que tenim i tenim l'aforament que tenim i hem de treballar amb l'aforament que tenim. I tot depèn de com poses els estants, com flueix la gent, com quan entra, quan comencen a fluir, el mateix que ens passa també amb el manga. Llavors, fins a l'últim dia no veurem una mica com van les coses i com de moment va bé, de moment estem molt contents.
0: Doncs escolta'm, si estan contents i les coses van bé, nosaltres que
3: ens ho celebrem.
0: Clar que sí, un quart de sis del matí, pràcticament 3 minuts, fent el primer programa en directe de la ràdio a Catalunya, i és moment d'apartar les criatures perquè arriba l'Ot Serra amb un motiu per saltar del llit. Sempre és un misteri, sempre. Ot Serra, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és aprendre de manera entretinguda. Això és el que han viscut alumnes de secundària del Camp de Tarragona que han participat en la iniciativa Els Ulls de la Història, l'experiència didàctica. És una activitat immersiva amb ulleres de realitat virtual per conèixer el patrimoni català.
8: Les parts que més ens han agradat són les parts en les que estàvem flotant i veient des de dalt doncs, la cartoixa, i les parts en les que podíem interactuar perquè era com molt divertit i semblava que era de veritat.
9: Ens ha semblat una molt bona experiència perquè, a part d'estar aprenent, també hem pogut disfrutar i interactuar entre nosaltres d'una altra forma.
2: El projecte inclou el castell de Miravet, l'església de Sant Joan de Boí, el jaciment de la Roca dels Moros, el Cògol i la cartoixa d'Escaladell.
0: I un dels moments favorits per l'equip d'aquest programa és quan destapem la nostra revista del cor. Avui tenim dos temes, escolta'm, que són antagònics però complementaris.
3: Sempre.
0: Sempre, és important. Com batega el cor aquest matí, Lara?
3: Batega amb la reina Letícia. Ja coneixem la seva exquisita oratòria i ara ha tornat a fer un discurs brillant. Ho ha fet als Premis de Literatura Infantil i Juvenil i ha reivindicat la importància de la lectura i fins i tot ha llegit un fragment d'un dels llibres guardonats que es diu La quarta vida de Blanca Cuervo. Aquest llibre posa en valor el perill de les xarxes socials entre els adolescents, i al moment en què ell ha llegit el fragment, s'ha fet viral a les xarxes.
0: És que, a veure, el fragment que ha escollit, escoltat en boca de la reina Letícia...
3: Sobte,
0: com a mínim sobte,
3: sí.
0: Perquè diguem que com que la monarquia hi ha unes línies tan marcades...
3: Clar, molt encursetat.
0: Clar, de cop i volta ella se surt una miqueta, va per la tangent...
3: I flipem.
0: Amb coses com aquesta.
10: Yo es que me tiro en la cama después de un día de mierda en el Insti, empiezo a ver TikToks y ¿sabes lo que me ha salido más de una vez? Pues primero ves a una tía impresionante. No, pero de esas tías, a ver, guapas de verdad, ¿eh? Yo no sé si serán filtros o qué, pero de esas que te hacen pensar que harías lo que fuera por ser como ellas. Y que con esa cara y ese cuerpo, tu vida tiene que ser facilísima. Y entonces te enseñan sus pisazos. Las vacaciones en playas que parecen paraísos y tú te quedas ahí con el culo torcido. Y entras en su perfil para ver en qué trabaja y tiene un link al perfil de otra red social, la que realmente le da dinero, y ya lo sabes. Sabes quién es ella, a qué se dedica, sabrás que Blanca estaba obsesionada con sacar algo de pasta.
0: Escolta'm, a Star is Born.
3: Star is Born.
0: Ha nascut una dubladora. O sigui, reina Letícia, que ha de fer és doblar llibres, ara,
3: total,
0: audiollibres, d'aquest.
3: Total, audiollibres.
0: S'ha posat totalment en el paper,
3: ens
0: interpreta molt bé.
3: Ens hem quedat amb el culo torcido, eh?
0: M'encanta la reina Letícia fent això.
3: Quina veu. A mi el que m'agrada més del vídeo és que diu, voy a leer un fragmento. I no el llegeix, en realitat, ja se'l
0: ja
3: sap tot.
0: És que és molt intel·ligent, eh? És
3: bona,
0: molt intel·ligent,
3: eh?
0: M'agrada
3: no
0: molt. M'agrada molt.
3: Últimament està sortint molt la reina. Bueno, doncs, l'estan aprofitant.
0: Passem de la reina Letícia al folclore espanyol amb Maria del Monte. Bon dia, matiner. Benvingut a Catalunya Ràdio. Un rebujito per començar el cap de setmana. Què passa amb Maria del Monte?
3: Gira cap aquí. Maria del Monte va tenir una llarga conversa amb Aymar Bretos, el nou programa d'entrevistes que està fent a la Sexta amb la Noche d'Aymar. Van parlar sobre homofòbia, dels drets LGTBI i de la seva pròpia relació personal amb la periodista Immaculada Casal. Diu que ella sempre s'ha sentit una persona molt afortunada perquè, per sort, doncs no s'ha trobat amb situacions desagradables, però el que criticava és que encara es necessiti sortir al carrer per lluitar pels drets LGTBI. Deia això.
11: Tú no puedes tener que acompañar a tu hijo, a tu hija, a una manifestación para pedir permiso a poderse querer. Eso me parece una atrocidad. Y tú tengas que apoyar a tu hija, a tu hijo, a su pareja, para que lo dejen amarse. Es que estamos perdiendo la cabeza. Es que la estamos perdiendo un poquito. Siempre será siempre mucho más bonito ver a dos personas besarse que ver a dos personas dándose una guanta.
0: Meravellosa l'entrevista de Maria del Monte amb Aymar Bretos. La recupereu perquè val la pena, i el cert és que hi ha hagut tantes dones d'aquesta època, lesbianes, que han hagut de portar-ho en secret, que hi ha, hagut, que hi ha un reguitzell de folclore espanyol que a l'armari ven tancadetes.
3: Sí, m'ha agradat, ella diu, però jo és que això de sortir de l'armari, com que no ho he viscut mai... I també és molt xulo com sentir-la.
0: I he de dir-te que va venir a col·lapse i és una...
3: meravellosa.
0: Una dona meravellosa, Maria del Monte. Dit això, quins sons deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, el Marc Gili i la Beli Hernández, els líders del grup d'Orient, ens van explicar la seva fórmula per continuar treballant junts malgrat la ruptura com a parella.
12: Un dia ens vam seure tots i vam dir, bueno, què està passant aquí, no? Això no pot ser. Hem de verbalitzar el que ens passa per dintre. Si t'ha molestat alguna cosa que he dit, si us plau, digue-m'ho, et demanaré disculpes. El perdonar i saber demanar perdó també al mateix temps és molt, molt important. I d'ençà, fins ara, quan algú té una sortida de to o s'equivoca, automàticament ha de demanar perdó, el tema salda amb una abraçada.
13: També és que són persones amb sensibilitats diferents i tu has aprenent el que tu et molesta i l'altre no, no? I això és conèixer una persona, no? I respectar-la al cap i a la fi.
0: Pràcticament 6 minuts i arribem a 6:15. Fem aquí el ranxo dels matiners. Aquestes dones, maca, més a pasturar amb les vaques. Passava tal dia com avui, Marta, va.
3: Doncs mireu, un 15 de maig del 2003, la cantant de country June Carter Cash, la segona dona de Johnny Cash, moria després d'una operació complicadíssima. Va tenir molts èxits, els va tenir al costat de Johnny Cash, amb cançons com Jackson o aquesta que sentim, Ring of Fire, que van coescriure precisament sobre el moment en què es van conèixer. Van mantenir una relació des del 1968 fins al 2003, any, per cert, en què van morir tots dos, només amb 4 mesos de diferència. Wow. I la cançó parla precisament de l'amor prohibit, però que està predestinat a passar. Es veu que quan es van veure va ser amor a primera vista i que fins i tot els va acabar costant els seus dos matrimonis.
0: Però millor, quina història... Wow. Per acabar la setmana.
3: Intensa, és molt
0: intensa,
3: nosaltres.
0: Molt intensa, exactament. Quin dia ens espera també astrològicament parlant? Avui ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
14: Bon dia, matiners. Aquest cap de setmana tindrem la lluna nova a Taure i això ens porta cap a una energia molt més terrenal, senzilla i concreta. Després d'una setmana parlant d'abundància, ara toca baixar-ho a la vida real. Què és el que ja tens? Què pots cuidar millor? Què vols fer créixer amb calma? Taure ens recorda que l'abundància no sempre ve de buscar més, sinó d'evitar millor el que ja hi ha. Avui és un bon dia per tornar al cos, al present i a les coses que sostenen de veritat el nostre dia a dia. Bon cap de setmana!
0: Bon cap de setmana també a la gent d'Astrocat.cat. I qui m'ho farà, espelmes?
3: Avui felicitem el futbolista francès Ousmane Dembélé. En fa 29, també en suma un més al Gran Wyoming. Arriba al 71 i avui en fa 73 el músic, compositor, multiinstrumentista i productor britànic Mike Oldfield. I acabem dient anys i anys per molts anys a Isidre Esteve, que avui bufarà 54 espelmes.
15: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
0: I avui que fa anys, Michael Field és un bon moment per recordar un dels seus números 1. Quina meravella! És Moonlight Shadow.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem el judici a la família Pujol que ahir va quedar vist per sentència. Entrevistarem Salah Hamal, historiador d'origen palestí que aquest any ha rebut la Creu de Sant Jordi. A la tarda, amb Francesc Garriga, serem al Saló Internacional del Còmic de Barcelona que avui obre portes. El Catalunya Nit tancarà la setmana parlant amb l'expedició del Centre Superior d'Investigacions Científiques que ha viatjat a Groenlàndia per investigar la història climàtica de l'Àrtic. I aquest cap de setmana, el suplement. Dissabte farem una taula amb dones que han parit en un cotxe, un ascensor o a casa en 5 ocasions. A l'Eclipsi coneixerem les nits del director de televisió, Tinet Rovira, l'endemà que s'hagi celebrat la gala d'Eurovisió.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 15 de maig. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. El govern i Esquerra presentaran dilluns el pacte pel tren orbital, la condició dels republicans per donar el vistiplau als pressupostos.
1: De fet, la formació d'Oriol Junqueras ha convocat per a dilluns mateix, a la tarda, un Consell Nacional per valorar si amb aquest acord ja es donen les condicions per donar el seu sí als comptes de Salvador Illa. La línia orbital, recordem-ho, és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra l'ha recuperada. Dels 120 quilòmetres totals, només 68 serien de nova construcció perquè s'aprofitarien diversos trams que ja estan en funcionament.
0: Amb l'acord pel tren orbital encarrilat, el president Salvador Illa confia que Esquerra complirà la seva paraula per aprovar els pressupostos abans de l'estiu.
1: Illa també creu que el conflicte amb els docents no interferirà en aquestes negociacions.
2: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
1: Ho ha dit des de Califòrnia, on avui farà l'última parada del seu viatge a Los Angeles.
0: Doncs de moment sembla que l'acord amb els docents no sembla tan a prop.
1: Ahir va haver taula sectorial, el Departament d'Educació es va reunir amb els sindicats de l'ensenyament, entre els quals hi ha l'USTEC, el majoritari. Van acostar posicions en relació amb l'escola inclusiva, però l'escull continua sent la millora salarial. Dimarts de la setmana que ve hi ha una nova reunió, però l'USTEC ja avisa que no hi aniran si el govern no els fa arribar dilluns una proposta concreta sobre salaris. Sentim el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, i el representant del sindicat USTEC, Andreu Mumbrú.
3: Nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar doncs, a un major consens.
4: Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot, que permetin afegir elements a l'acord que es va signar al març.
1: Mentrestant, continua el cicle de vagues al sector educatiu. Avui fan vaga a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran.
0: De l'exterior, destaquem que Donald Trump diu que el president xinès s'ha ofert per resoldre el conflicte amb l'Iran i reobrir l'estret d'Hormuz.
1: Trump i Xi Jinping acorden a Pequín reforçar les relacions bilaterals dels Estats Units i la Xina amb l'objectiu, diu, de cooperar i donar estabilitat mundial.
5: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda, li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
1: Tot i això, Xi Jinping adverteix Trump que no intervingui en la qüestió de Taiwan, l'illa que la Xina reclama com a pròpia.
0: Mentrestant, representants del Líban i d'Israel han reprès les negociacions de pau a Washington.
1: Ho fan poc abans que s'acabi l'alto el foc que van acordar les dues parts i que, de fet, Israel no ha respectat ni tampoc es volà. Des de l'entrada en vigor d'aquesta treva, el 16 d'abril, l'exèrcit israelià ha matat un centenar de persones. La milícia xiïta, que no reconeix aquesta treva, també ha anunciat atacs contra les tropes de Tel Aviv, tant al sud del Líban com al nord d'Israel.
0: I Pedro Sánchez ha defensat Lamine Yamal.
1: Recordem que el jugador del Barça va onejar una bandera palestina durant les celebracions del títol de Lliga. El president espanyol ha fet una piulada a X on diu que els que consideren que vorejar una bandera d'un estat és incitar a l'odi, o bé han perdut el seny o han quedat secs per la seva ignomínia. Sánchez afegeix que Lamine només ha expressat la solidaritat per Palestina que senten milions d'espanyols. Respon així el ministre israelià de Defensa, que acusava l'estrella del Barça de fomentar l'odi amb el seu gest.
0: Recte final a les eleccions andaluses.
1: Últim dia de campanya pels comicis de diumenge. El Partit Popular i el PSOE estan volcats a mobilitzar els seus electors. El Partit Popular té a tocar la majoria absoluta per no dependre de Vox, mentre que el PSOE, amb Maria Jesús Montero de candidata, intenta evitar un fracàs que esquitxi Pedro Sánchez.
0: Ha quedat vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol.
1: Estan acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. El primogènit Jordi Pujol Ferrusola s'enfronta a la petició de pena més elevada. Són 29 anys.

0: en gairebé totes les portades. Xi Jinping i Donald Trump. Xi, que segons La Vanguardia sedueix Trump amb negocis i l'adverteix sobre Taiwan. De fet, aquesta qüestió, la de Taiwan, en depèn la relació entre tots dos, segons ha avisat Xi, ho diu El País, segons el periòdico, han exhibit sintonia.
1: L'Ara té la portada més diferent de totes, monotemàtica i visualment divergent de la resta. I veiem dibuixat un laberint, persones de diversos països de l'estranger, dibuixades passant per diverses vicissituds. Al mig, dos carnets on es llegeix estrangers. I el titular, l'immigrant al seu laberint. De fet, avui tot el diari està il·lustrat amb dibuixos de fons del còmic de la Generalitat.
0: Altres temes de portada, la vaga de mestres i professors que avui continua a les comarques de Lleida. La Vanguardia explica que la Generalitat veu marge per millorar les condicions laborals dels docents.
1: I El Mundo fa l'última entrevista de campanya al candidat del PP a la Junta d'Andalusia. Juanma Moreno sosté que una majoria andalusia donarà la centralitat al canvi a Espanya.
2: I avui a les pàgines d'opinió dels diaris, la cimera de la Xina i també les negociacions dels docents per millorar les condicions.
1: La Vanguardia, El Periódico i El Mundo dediquen l'editorial a la trobada de Donald Trump i Xi Jinping.
0: La Vanguardia diu que la cimera significa la voluntat d'una relació bilateral marcada per una cooperació estable.
1: I remarca que el líder xinès ha advertit al dels Estats Units que la independència de Taiwan podria causar una guerra.
0: El Periódico titula una cimera per l'estabilitat i diu que tot apunta que la cimera acabarà amb acords que restableixin certa confiança entre els dos països.
1: El rotatiu diu que la pedra de toc serà la posició que Trump estigui disposat a assumir sobre Taiwan a canvi d'obtenir concessions que pugui presentar als seus electors com una victòria.
0: El Mundo va una mica més enllà i remarca que així marca el pas a Trump.
1: El rotatiu considera que el president xinès ha convertit la cimera en una demostració de força, culminada amb una amenaça directa a Washington sobre Taiwan.
0: Pel que fa als mestres i professors, l'escriptor Sebastià Alzamora diu que les vagues a Catalunya i al País Valencià posen en joc qüestions que ens afecten a tots.
1: Alzamora considera que no només estan en joc unes condicions laborals, sinó el nostre futur com a societat democràtica catalanoparlant.
0: A les pàgines de Catalunya del País, el director general de la Fundació Pere Terré, Josep Oriol Pujol Humet, exposa que la infància no ha de pagar els desacords.
1: Defensa que les reivindicacions de mestres i professors són legítimes, però que no s'han de suprimir les colònies.
2: Ella és molt fan dels dilluns perquè ve aquí a la ràdio encantada de la vida, una persona amb un optimisme el dilluns que ens aixeca tota la redacció, però el divendres segurament encara és més feliç. Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia, doncs també.
2: No?
3: Sí.
2: O divendres estàs de baixón perquè arriba el cap de setmana.
3: No, home, no.
2: Home, què dic? Potser fas al revés del
3: món. Ara us trobo a faltar, però no tant el cap de setmana, eh?
2: Vinga, va, donem un cop d'ull a la premsa digital. Alerta, la notícia que no agradarà als valencians ni als amants de la paella.
3: Tu t'agrada la paella?
2: M'encanta.
3: Doncs tampoc t'agradarà gaire.
2: A veure, explica'm això.
3: Una paella express que promet textualment assaborir Espanya en 5 minuts.
2: Ui.
3: És l'última aposta de la companyia japonesa Nissin Foods, inventora del ramen instantani. Detallen que té un caldo de marís gustós que es corona amb gambes, calamar, mongeta verda i pebrot verd per un acabat brillant i acolorit.
2: Ui, malament.
3: El vídeo de promoció és de Barcelona. Es veu Barcelona, de fet, amb el Parc Güell i el mar de fons. Ho veiem a La Vanguardia, en aquests fotets de l'aigua calenta.
2: Recordem que el menjar, foc lent, amb les seves coccions,
3: correcte,
2: el bon sucarradet de la paella...
3: Exacte.
2: No perdem de nord... De
3: per voler anar ràpid...
2: Exactament.
3: Si vols anar ràpid, fes una truita.
2: Alerta als alumnes que aquest any facin la selectivitat.
3: Catalunya, Galícia, Múrcia i Aragó han anunciat que faran servir detectors de freqüència per detectar alumnes que facin servir intel·ligència artificial durant els exàmens, és a dir, mòbils, orelleres, rellotges, ulleres intel·ligents. Ho explica l'Espanyol. Ara, en cas de detectar-ne algun, la prova s'anul·larà.
2: I alerta, rècord Guinness de tallador de pernil. M'encanta.
3: T'encanta el pernil, però...
2: M'encanta el pernil, tallar-lo gens.
3: Anava a dir.
2: No.
3: Un home de Huelva va tot el rècord de passar-se 72 hores seguides...
2: També, va.
3: Tallant pernil. N'ha tallat 50, que venen a ser uns 16 quilos. Qui ho ha fet és Juan Bautista Gil, del municipi de San Juan del Puerto. És el segon intent que feia i ha superat... Això ja s'havia intentat, de fet. Ha superat en 7 minuts un tallador valencià que tenia el rècord. Sí. Durant més de 3 dies ha estat aïllat en una cabina climatitzada sota supervisió mèdica i de jutges o notaris. Ho llegim al Huelva Informació.
2: Déu-n'hi-do, t'ha de quedar la mà...
3: Feta un pernil.
2: Però no, 72 hores.
3: Ara s'ha de menjar aquest pernil, també.
2: I tant.
3: Això és el bo.
2: Passat el 8 i cap a Catalunya Ràdio. Què perd, Lleida?
3: Doncs emblemàtica llibreria El Genet Blau, després de 25 anys treballant de cara al públic més infantil. Sobretot la seva fundadora i propietària, diu que prenen aquesta decisió perquè volen prioritzar la seva vessant més editorial i els serveis culturals i mantenir un comerç físic, diu que limita molt. Llegim les seves paraules al Segre, que també recull que la reacció de la gent, diu, ha estat emocionant.
2: A veure, hem començat el divendres una mica xipi-xipi.

0: amb una clara baixada de les temperatures.
1: Sí.
0: Què ens espera, Marc, per avui?
1: Doncs més xipi-xipi, perquè bueno, tindrem un matí encara més ennuvolat, amb pluja, de fet, a les comarques de Girona, també amb ventades al sud del país. A la tarda, els ruixats seran localment intensos, es mouran, de fet, de Girona cap a l'àrea de Barcelona, i pel que fa al cap de setmana, demà sol, amb ruixats només al Pirineu, i diumenge també repetirien alguns ruixats de tarda al terç nord del país i arribarien nuvolades durant la tarda per les comarques de Ponent.
0: Pràcticament 4 minuts per arribar a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. És moment de repassar alguns apunts culturals. Avui tenim allò teca de la bona, perquè és divendres, engega el cap de setmana. I amb què comencem, Marta?
2: Doncs mireu, parlant del festival Embassat de Sabadell, perquè avui arrenca i fins diumenge s'hi podran trobar i veure una trentena d'artistes, i passaran el Petit de Caleril, Mishima, Losa, Filla de Cassandra, Grego Tecno, que ens encanta.
0: Ens encanta Grego Tecno, ens encanta.
2: Ens encanta, i també hi haurà Dan Peral i el Comboi, i el mateix Dan, doncs, ens ha enviat aquest missatge per a matiners.
3: Hola, sóc en Dan, i de veritat que tinc moltíssimes ganes de l'Embassat. És un festivalarro increïble. Tinc la sort de conèixer una noia que està a l'organització i m'explica com treballen, com funcionen, i, hòstia, joder, no hi he estat mai dins, però és un rotllo i un tarannà que joder, venen ganes de tocar-hi, de formar-hi part. I que guai que hagin comptat amb nosaltres. Farem un bolo a l'alçada d'aquests 18 anys de festival i convidem a tothom a venir, que, joder, que sempre és guai concerts en directe, més en aquell espai idíl·lic i amb uns tan ben parits com els de l'Embassat. Així que serà molt xulo, molt divertit, i farem un bolo especial i ben bonic.
0: Una abraçada també des de la ràdio al Dani Peralbo. I tenim més coses.
2: Parlem de Sopa de Cabra. Els vam tenir al matí de Catalunya Ràdio presentant aquest documental fantàstic. Avui comencen gira per celebrar els seus 40 anys. Ho fan a la sala Rasmatàs amb un doble concert, avui i demà. Això sí, amb totes les entrades venudes. I, per tant, si no heu pogut aconseguir aquestes entrades, apunteu, perquè els podreu veure també al Festival Portaferrada, al Festival Camins Manresa, a Terramar de Sitges o al Pau Paterres de Tàrrega.
0: I alerta, perquè tenim més música i crec que alguna novetat, Marta.
2: I aquesta t'agradarà, perquè és amb Catarra.

0: Aquest tema es diu Diumenge sense drama. Ho aprofiten també avui divendres per anunciar que faran una gira aquest estiu que recorrerà tot el país, però abans, demà dissabte, els veurem a la festa Estrella d'Am.
1: I qui també treu nova música és Jun Rajola.
2: La més bonica de tota la festa.
0: Un disc que es diu El món no està fet per als romàntics i ell mateix ens ha enviat aquest missatge des de Lleida.
3: Bon dia, matiners. Com anem? Ja ho diuen, que qui matina Déu l'ajuda. I avui ve Jun Rajola a ajudar-vos a tots amb el seu tercer disc, El món no està fet per als romàntics. Un disc que parla fonamentalment de l'amor en totes les seves formes i no només això, remou una mica les coses. Però no patiu, perquè és un disc molt vitalista i és un disc molt, molt, molt bailongo. Així que teniu tot aquest estiu, tot aquest any, l'any que ve i els que faci falta per gaudir-lo, perquè de veritat que un disc no es treu cada dia.
1: Doncs moltíssimes gràcies també a Jun Rajola i acabem amb tres apunts, Marta.
0: Mireu, molt ràpid, parlem d'una obra de teatre que s'estrena avui a Dinamarca, a la Sala Beckett de Lluïsa Cunillé, amb un elenc fantàstic com són Pere Arquillué i Imma Colomer. Ai, Colomer, perdoneu, Colomer. També avui al Teatre Victòria hi podreu veure l'espectacle rodant, un espectacle de dansa de Sergio Bernal, que és un dels ballarins ara mateix més influents de l'escena internacional. Ho presentarà avui mateix al Teatre Victòria. Això és un festival que es va estrenar ja al Festival de Peralada i s'ha pogut veure per arreu del món i avui arriba doncs, per fi a casa nostra. I avui a Girona, a les 8 del vespre, hi haurà concert de Lemon Squeezy, que és un quartet suec que val molt i molt la pena. Per tant, apunteu avui a l'Auditori de Girona a les 8 del vespre.
1: Arribant pràcticament a 6:15 del matí, és moment de agafar el nostre transistor particular i moure el dial. Cap on? Jan Soteres, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 2003 per recuperar una entrevista que Toni Clapés va fer a Joaquín Sabina al programa Versió Original de Catalunya Ràdio. El cantautor presentava el disc Dímelo en la calle i va demostrar la seva faceta de poeta, fins i tot a l'hora de respondre les preguntes.
5: Un disco, ahora lo comentábamos a micrófono, en fin, bueno, cuando vi las noticias, muy reflexivo, hablas mucho, hay muchas letras hablando del corazón, ¿no? Se ve que, no sé, del achaque, te has puesto como más reflexivo o has valorado muchas más cosas que antes quizá no valorabas.
6: He tenido más tiempo, he tenido menos calle, menos bares, he estado más asustado, he estado más metido en casa, he tenido más horas y tenía un montón de canciones en el cajón, he escrito otras, he mezclado unas con otras, no he grabado presionado por nada porque no estaba yo en condiciones de dejarme presionar por nada, lo hemos hecho a trocitos cuando hemos creído en el estudio de mi casa, en otros estudios, y sí, mucho me temo que ha salido un poquito más tristón, reflexivo, introspectivo, corazonado y todo eso.
1: I quan falten 14 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des del Marroc, Guillem Soler, bon dia.
7: Bon dia, matiners. A pocs quilòmetres del desert del Sàhara, el Marroc té una de les seves perles. És el poble de Kela Mgouna, amb un paisatge verd i florit que contrasta molt amb l'entorn, i on el segon cap de setmana de maig es celebren el Festival de les Roses. Se celebra el final de la temporada de recollida de roses i hi ha exposicions florals per tot arreu i moltíssimes parades de productes amb la rosa com a protagonista, com ara cremes, olis, perfums o infusions. També s'aprofita per celebrar danses i balls tradicionals berbers. El punt àlgid de la festa arriba amb la tria de la reina de les roses, entre tot de joves vestides amb les seves millors gales i adornades amb milers de pètals. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des del Marroc, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies també al Guillem i al Roger. A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
8: 6 hores d'actualitat, notícies, magazín i humor, tot el que farem. M'estic allunyant del micro perquè m'estava posant bé, però ara ja estic a lloc. Parlarem de les novetats dels pressupostos del govern, que tot sembla coreografiat perquè s'aprovin la setmana que ve. També d'aquesta afirmació que va fer Núria Parlon sobre que tots els governs han infiltrat persones o han infiltrat Mossos en organitzacions. Veurem, en parlarem amb Montserrat Tura. També tindrem l'advocat d'Oriol Pujol, Francesc Sánchez, ara que ja ha quedat vist per sentència al judici. I anirem a renovar el DNI perquè hi ha un col·lapse bastant absolut per renovar-se'l. Al dilema parlarem de les crítiques a Maya Montero, recomanacions del cap de setmana i acabarem amb el concurs pendent des de la UB avui.
1: Doncs a partir de les 6 amb Frederic Vincent al Matí de Catalunya Ràdio. I, com sempre, oients, us convidem a jugar, encara que estigueu una mica dormits, pareu bé les orelles, també les nostres concursants habituals, Lara García i Marta Viana, perquè arriba el moment de la dada mullol.
8: Doncs com que també parlarem de les eleccions andaluses, una dada sobre Andalusia.
1: Això fa festa.
8: M'agrada perquè he dit eleccions andaluses, has dit ui, i dic dades sobre Andalusia. Bueno, va, doncs valent, digue'm.
1: A veure.
8: Quants municipis té Andalusia?
1: Que sé,
0: Porquilla, Porquilla.
8: Va, us donaré una pista. Catalunya té 947 municipis en una superfície de 32.108 quilòmetres quadrats.
1: Val.
8: Andalusia té 87.597 quilòmetres quadrats, per tant, el triple.
1: Però de població jo crec que són menys, que sí, ai, de municipi... Menys.
0: Hi ha molt poblet, eh?
1: 50.000,
0: hi ha molt poblet. 947 municipis hi ha a Catalunya.
1: Municipis.
0: Clar.
1: Potser 800.
0: No més. Més, no.
8: Voleu una altra pista?
1: Va, anem-hi.
0: Més, no.
8: Voleu una altra pista?
0: Sí.
8: A Catalunya hi ha 8 milions d'habitants, a Andalusia 8,4.
0: Ah.
1: Vinga, va.
0: 1.233.
9: 1.300.
8: Canàries?
1: Jo he dit 800.
8: 785 municipis a Andalusia.
1: Està compartit amb Sara Llobet, també t'ho dic.
8: Però, no, un moment.
0: Sara
8: Llobet té el guió. Sara Llobet té el guió davant. No pot participar, això.
0: La Sara Pineda.
9: Sara, estàs matada.
8: A partir d'ara, no, no.
1: No té el guió.
8: A partir d'ara, no, no, això és tongo.
0: La Sara que entri
8: l'estudi. Avui no t'endús el joc del programa. Avui no t'endús el joc del programa.
1: I tant que sí, tranquil·litat.
8: Avui no t'endús el joc del programa.
1: Caixaloses, per un dia que ho encerto.
0: No, perquè portes bastants dies mirant a Sara Llobet.
1: No, ens posem d'acord.
0: Sí, diu la Sara no sé què.
8: I quants equips andalusos hi ha a la primera divisió de futbol? Va, xapa-la, xapa-la aquesta, va.
1: Vinga, ja ho tenim. Abans d'anar a publicitat, per cert. Un moment, a veure, és que avui és l'aniversari de Marc Peirón, tècnic del Matí de Catalunya. Vine, Marc, has d'entrar,
8: Sí, home, sí.
1: 35 anys. Ara comença l'accelerador de la
8: Marc. Ara.
1: Vine, seu, Marc, per favor. Com et sents, Marc? Felicitats.
10: Molt bé, igual que ahir. Igual que ahir. Gràcies.
1: A partir d'ara comença l'accelerador de la vida. Dels 35 als 40 doncs no sí. Veuràs veure passar.
10: Serà la primera part dels 30 i ara ja cap als 40.
8: Ahir va prometre que portaria esmorzar. No sé si s'ha vingut.
10: Sí, està ja, encara no ha arribat, però sí, sí.
1: Bé, avui és divendres, suposo que ho celebraràs, no?
10: Sí, doncs anant a l'embassat si no plou. A veure, Dan Peralbo, espero que aguanti el temps. Escolta, però,
1: recorda-m'ho després, que quan parlem al Cordomí...
10: Sí, ja pensava demanar l'aire també, però em sembla que tocarà agafar per aigua.
1: Marc, moltes felicitats.
10: Moltes gràcies.
1: Esperem amb ànsies l'esmorzar.
10: I tant.
1: Felicitats.
10: Gràcies.
1: Vinga, d'aquí uns moments, alerta, perquè si teniu ganes d'anar a una estrena fantàstica el dimecres que ve, dimecres 20 de maig, a 8:45 del vespre, què passarà? Doncs que s'estrena una nova temporada de Crims al podcast. Si sou fans de Crims, podeu començar a trucar perquè us hi portem. 93201-7474.
11: Senyores i senyors, bon dia.
12: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
13: Estàs confonent correlació amb causalitat.
14: No,
13: és un problema de primer de filosofia de lògica de l'Olivia.
14: No, ja ho sé.
13: Que és,
14: lo mateix que la IA.
13: Que tots els pobres siguin delinqüents.
15: La unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
16: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
17: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
18: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelon.
12: De dilluns a divendres de 6 a 1 al Matí de Catalunya Ràdio.
19: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si oigues, que cantes somrient sempre.
12: Amb Ricard Ostrell.
20: Em van passant coses.
19: Sí.
12: Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
21: Un món on tothom està de vacances.
22: En creure un món.
21: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Pau de Bon, cantant d'Antònia Font, ens presenta els seus amics, el poeta Pere Suau i el compositor Toni Bujosa. I atenció, perquè també ens canta.
23: Tenc que ell té un xe de bau, xe de bau per a tan bonau, de xorilla.
24: L'altre barri, amb Blai Mercè.
12: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
23: I va clavar s'espasa arran d'escul.
2: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
3: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
14: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
20: Com volguem dir, si volia aprendre algo.
14: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res, ja. I bueno, sí. Va quedar així.
22: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
12: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Els matiners som un programa per emmarcar.
25: Jo crec que legalment s'hauria de partir que Xavi Canalías provoca o pot provocar fort enamorament.
26: Bueno!
25: T'has de dir que estic profundament enamorat de tu. O sigui,
1: què m'estàs dient?
25: Avui he tingut l'oportunitat. Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: No m'ho diguis!
25: Ja estar guapo, penso dir que ara sí que em pot provocar.
1: Escolta'm, però això ho hem de portar a judici.
25: Home, espero guanyar, eh?
1: Home, què alegaries? Què alegaries amb tot plegat?
25: O sigui, que
1: sobre...
25: Mira,
1: m'he
25: posat nerviós,
1: collons! Ara s'està posant nerviós!
12: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: I alerta perquè quan pràcticament en 6 minuts arribem a les 6 del matí, segur que vosaltres... És que m'esteu tossint tota l'estona, de veritat. Heu d'estossegar ja o no?
0: No, ja està, ja,
1: segur?
0: Ja ens has castigat.
1: Pues porten 3 minuts.
0: Bueno, és que en aquest estudi... Ha fet molt fred durant tota
1: l'altra.
0: La setmana.
1: L'ara, aquesta ja l'has fet expressament, ara. A veure, segur que coneixeu aquesta sintonia. Sóc Carles Porta. A veure, el proper 29 de maig s'estrena una nova temporada de Crims, el podcast. És una temporada que alerta té com a fil conductor la premeditació i que constarà de 15 capítols. 5 s'estrenen ara i la resta s'estrenaran a la tardor, però atenció, perquè 300 persones podran sentir el primer capítol, que això és molt fort, dimecres que ve. Serà el dia 20, dimecres 20 a 8:45 del vespre, es farà al Cinemes Verdi de Barcelona. Hi haurà aquesta preestrena sonora de la nova temporada de Crims, hi haurà evidentment Carles Porta, que conversarà amb el director d'aquesta casa, amb en Jordi Borda, i es podrà sentir el primer capítol, que està dedicat al crim de Capon.
0: Capon.
1: Un cas molt interessant, per cert, que va ser un assassinat a trets amb una investigació molt controvertida que en el seu moment va generar molt de debat. Si teniu ganes d'anar-hi, 93207474. A veure, me'n vaig cap a Manlleu. Jordi, què tal? Bon dia.
27: Hola, bon dia.
1: Com està, Jordi? Com va el divendres?
27: Bé, bé, encarant ja la setmana avall i conduint.
1: Molt bé, veig que ets al cotxe. Cap on vas?
27: Cap a Sabadell.
1: Sabadell, vas a treballar-hi, entenc?
27: Sí, senyor.
1: Molt bé, tu ets molt fan de Crims, Jordi?
27: Bueno, més que jo, és la meva filla, i com que avui és la graduació de batxillerat i tot plegat, he pensat, mira, un regalet perquè és molt fan, ella ha estudiat acompanyada tot el dia del Crims de Pons.
1: Sí.
27: I mira, m'ha fet gràcia de... Si puc...
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Jordi, com es diu la filla?
27: Berta Ruiz Peix.
1: La Berta Ruiz Peix, doncs escolta'm, que sàpigues que la Berta Ruiz Peix se'n va el dimecres que ve, dia 20, a la preestrena d'aquest nou podcast de Crims. D'acord, Jordi?
27: Molt agraït, Xavi, gràcies.
1: Que vagi molt bé, una abraçada, bon cap de setmana.
27: Igualment, bon dia.
1: Adéu. I marxem cap a Tallà per parlar amb l'Eulàlia. Eulàlia, bon dia.
28: Bon dia.
1: Com estàs, Eulàlia?
28: Pues anant a treballar.
1: Molt bé, et veig ben desperta aquestes hores, eh?
28: Sí, ja fa una estona que m'he aixecat.
1: A quina hora et lleves normalment?
28: Estic menys quart, o
1: sí. Oh, Déu-n'hi-do. Espero que et despertis sí. Cada dia amb nosaltres, també t'ho dic, eh?
28: Sí, sí, feu companyia al cotxe anant a Barcelona.
1: Ara, això ja ens agrada, això ja ens agrada. I escolta'm, Eulàlia, sí. Tu també ets seguidora de Crims?
28: Sí, sí, i sobretot la meva parella, que avui és el seu aniversari.
0: Va? Home!
28: I us he sentit, i dic, mira, potser és un bon regal.
1: I tant que sí, com es diu la parella, Eulàlia?
28: Rubén.
1: I quants anys fa el Rubén?
28: 45.
1: Mira, del 81, quina bona collita.
28: Sí.
1: Eulàlia,
28: sí, sí,
1: doncs escolta, sí, per tu aquestes invitacions per anar a veure aquesta estrena, aquesta preestrena de Crims la setmana que ve al Cinemes Verdi de Barcelona.
4: Perfecte, moltes gràcies.
1: Una abraçada, que vagi molt bé.
4: Vinga, bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana. Sí. Adéu, adéu, adéu. Doncs mira, escolta'm, tota aquesta gent que se'n va
0: quina
1: contenta
0: sort
1: i feliç. M'agrada molt que el Jordi li regali la filla i l'Eulàlia li regali el nòvio.
0: Molt bonic.
1: Aquestes coses han d'anar així. Tinc per aquí el cordomí o no?
5: Bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Eloi.
5: Ai.
1: Has posat llum a la foscor?
0: Ai, diu. Ai. Ai.
5: Ah, per què m'ho dius? Per les entrades o per la meva veu?
1: Per la teva veu.
5: Ah, val, val, val. No,
1: què va passar a casa de Eloi? Quedeu-vos amb la cabra. És important.
5: Aviat hi haurà un assassinat.
1: Les gallines...
0: Ui,
1: que
0: van...
1: Ui, què dius, Eloi?
0: Bueno.
5: Un gall.
0: Un gall. Ah, ja vas parlar-nos d'aquest gall.
1: Que mates el gall.
5: Home, és el gall violador i assetjador, vull dir que...
1: Eloi, per favor!
0: Està bé bevent ahir el Canalies i s'ha
20: anul·lat. Eloi, mare de Déu.
1: Home, pobre gall.
0: El mataràs tu?
5: No. De fet, tenen l'esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
1: Si... A veure, és a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
0: O sigui, busqueu família d'acollida?
5: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
1: I en el cas de que s'ho acabin de pensar, perquè aquest gall és violent, tal com ens has comentat últimament, si no...
5: Bàsicament com tots els galls, eh?
1: Xas? Bueno.
0: Si no, xas,
20: és
0: ja,
20: que el gall no és de fiar.
1: Però el mataràs tu?
5: No.
0: Que no?
5: Ah. No estic preparat. La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
1: No us en refieu de les paraules d'Eloi. Mentirà. Gràcies, Lara García, Marta Viana.
5: Sí, jo us convido a casa i a pollastre rostit, sospiteu.
1: Que tingueu bon cap de setmana, adeu. Noies. Vinga, va, Eloi, que estem a un minut d'acabar. Quin temps ens espera? Important, per cert, a veure, el Marc Peirón avui fa anys, va a l'envasa't i vol saber si avui plourà a Terrassa.
5: A veure, ai, a
1: Sabadell.
5: Sabadell,
1: ui,
5: Sabadell.
1: Ara matarà tothom.
5: Cuidao.
1: A veure, què?
5: Tenim una estoneta a la tarda que es preveu una franja de precipitació que arribi a Sabadell. Així que, sí, la bona notícia és que al voltant de les 7, com a les 8, hi hauria d'allunyar-se i després quedar alguna escorriella petita.
1: Ja. Bé, escolta'm, a partir de les 7 està bé.
5: Sí.
1: Bé,
5: sí.
1: Creurem
5: a veure, avui, en principi, ennuvolat, fred i amb pluges a la tarda, sobretot nord-est, eh? Pirineu, Prepirineu, nord-est, Girona, Barcelona i potser a les Terres de l'Ebre també. El vent també ho farà al sud del país, temperatures baixes, neu a les muntanyes i demà molt més sol, encara alguns ruixats de tarda al Pirineu, però molt més sol, vent i la temperatura lentament es va recuperant el cap de setmana.
1: Bon cap de setmana, Eloi, tornem dilluns.
5: Igualment.
1: Que vagi bé, Frederic Vincent, bon dia.
6: Bon dia.
1: Tot teu, t'ho deixo.
6: Vinga.
1: Aquí matant galls. Engega el matí de Catalunya Ràdio.
6: No
1: bon cap de setmana.
6: No està malament.
1: Fins dilluns.
7: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba. I...
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Festival Sonar 2026, que ja s'acosta l'època de festivals, oients, ho sabem, i serà el primer sota la nova direcció i, per tant, sense els fundadors del festival. Doncs aquest nou Sonar, o aquesta nova etapa del Sonar, han programat un centenar d'actuacions amb noms com The Prodigy o Charlotte de Witte, que sentim de fons. La barreja de llenguatges musicals i generacions mantindrà el mateix esperit del Sonar. Recordeu que va néixer l'any 1994, des de bandes de culte de dècades passades fins a músics i DJs de l'escena actual. Sentim Cristian Suárez, el responsable de la programació.
1: The Prodigy, referentes del rave britànic, que actúan por primera vez en el festival después de 33 años queriendo tenerlos. Charlotte DeWitte, una habitual del festival. Amelie Lenz, que va a presentar su primer show audiovisual, se llamará Aura. Cabaret Voltaire, pionero del industrial.
0: Recordeu que el Festival Sonar ara ja se celebrarà tant el de dia com el de nit al mateix recinte, el de Fira Gran Via de l'Hospitalet, és a dir, on fins ara se celebrava la programació nocturna, ja durant tot el dia, com sempre, el segon cap de setmana de juny.

0: amb els Strombers, versionant Miquel Martí i Pol, per explicar-vos que Marta Pessarrodona obrirà la nova edició del Barcelona Poesia, que reivindica la diversitat de la mirada poètica. Fins al dia 21 de maig, el festival desplegarà el seu extens programa d'activitats amb la presència de veus destacades de diferents disciplines, Sergi.
1: Mira, veus com les de Carla Rabassa, Dolors Miquel, Francesc Parcerisses...
0: Aquest tercer va ser el que va traduir tot el Senyor dels Anells al català. Per
1: ostres!
0: Tant, honorem-lo per fer...
1: Honor!
2: Quina feinada, tu!
0: Gran feinada.
1: Biel Mesquida, Emma Vilarasau, Josep Maria Flotats o Marta Pessarrodona reivindicaran a l'edició d'enguany la diversitat de la mirada poètica. Anna Gual és cocomissària del festival.
3: La voluntat nostra és com molt clara, que és la d'arribar doncs, a com més públics, millor. La poesia no és d'una sola manera, sinó que ho és de moltes, i d'aquí la idea del nostre festival i la idea d'aquest leitmotiv, d'aquesta temàtica, que és la de la mirada. Enguany el festival gira al voltant de la mirada.
4: Jo sento... Avui estic content.
1: Hi haurà homenatges a grans noms com Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, i inclourà un component musical important, amb música de Ferran Palau, aquest qui sentim, però també de Marina Rossell, Guillem Ramisa, Ferran Isern, Mariona Sagarra, Eduard Iniesta i David Alegret, entre d'altres. Els escenaris principals del festival seran els habituals, el Verger del Museu Marès i el Born, el Museu d'Història de Barcelona, i també s'incorporaran altres com els jardins de la Fundació Muñoz Ramonet, l'Ateneu Barcelonès, el Palau Muntaner, la Fundació Brossa, el Museu Tàpies o el CCCB, entre d'altres. En el marc del festival es lliurarà del Premi de Poesia de Jocs Florals de Barcelona el poeta Martí Sales i Seriola pel seu llibre de poemes Descripció del món. Això serà dilluns, que ve al Saló de Cent, i la programació culminarà amb el 41è Festival Internacional de Poesia el 21 de maig a les 8 del vespre al Palau de la Música.
0: I de moltes cançons, de fet, podríem dir-ne que són poemes musicats, i és que molts lletristes de grups o cantants de grups són també poetes. En Sergi acaba de dir Martí Sales, cantant del Surfing Cirles i d'altres projectes, que ja veieu que s'han dut el premi dels Jocs Florals, i també en Max Codinac, potser el més recent, que l'hem descobert com a música, com a integrant de Gavina Punem EP3, que també és poeta, i Laia, tu has anat més pel format clàssic, que és gran poeta versionat per gran cantautor.
2: Ah, exacte.
0: Perquè,
2: és que normalment s'entén, no?, com a poeta musicat, aquell que el text va per un cantó, ha estat publicat, és d'un autor consagrat, podríem dir, i després ve un músic, l'agafa i en composa la melodia, no? És per això que hem preparat un format que ja coneixeu.
5: Top 5.
2: Doncs mireu, al número 5 hi posarem Veles i Vents, però no la versió que us espereu.
6: Vull ir a la mare com la cassola en el forn.
1: Aquest no és Raimon.
2: No, és Ausias Marc, però no és Raimon.
1: A veure, posa.
6: I mostrarà bonera tot a res mal que sobre si atur un punt a jo.
1: Qui és?
2: És en Jonathan Penalba, que és un gran músic del País Valencià, que sobretot fa això, és a dir, ell és, jo crec que té una gran veu, és un gran intèrpret, i per tant no té tant música pròpia com sobretot canta música d'altri, i en aquest cas doncs, ha aprofitat la versió que va fer Raimon del Veles de Vents de l'Ausias Marc, i n'ha fet una versió també, a mi m'encanta, i a més és que canta molt bé realment, potser Raimon era un gran lletrista i tal, però potser com a músic, no? En canvi, en Jonathan Penalba és un gran músic i trobo que es nota molt. I a part, realment, recuperar els versos d'Ausias Marc i acostar-los a la gent amb la música, trobo que és increïble. Jo recordo aquest vers que també s'estudia a batxillerat, em sembla que és, que bullirà el mar com una cassola al forn. És una metàfora preciosa, que és que poden fer 5.000 anys i en canvi segueixen igual de vàlid.
1: Sobre què s'han fet més poetes? Sobre poemes sobre el mar o la muntanya?
2: Doncs
1: mar.
2: Mira, probablement el mar. No?
1: Jo crec que el mar.
2: Sí, tant, és bastant probable.
1: Mar 1, muntanya 0.
0: Anem al número 4, Assumiràs la veu d'un poble, en Pau Alabajos. Imagino que l'original del text és d'Estallers.
2: Sí, ho és. I de fet, a vegades passa amb els poemes musicats que són com a tranquils, no? Molt de cantautor, i aquí en Pau fa un exercici, trobo, de posar-li una mica de ritme, i és guai. De fet, en Pau Alabajos és el que més ha musicat poemes, el que més ha musicat poemes d'Estallers. També hi ha Els Amants, també hi ha M'aclami a tu, que a mi personalment és la meva preferida, però us he posat aquesta, Somiràs la veu d'un poble, perquè és això, rítmica, reivindicativa, trobo que és xula.
0: I aquell de la rosa de la pell del llavi, com és?
2: La rosa de paper, però no la fa el Pau, justament. Aquesta la fa Miquel Gil, normalment.
0: Val. Anem al número 3, ja que la Laia és la principal idolesa d'en Borja Penalba, també ho és, de la Mireia Vives.
7: Hi haurà rems per a tots els braços.
0: Que A qui versiona?
2: A Maria Mercè Barçal, que és l'autora d'aquest poema, que han musicat també multitud d'artistes. I és un poema, aquest Cançó de fer camí, que s'ha convertit en un bon himne feminista. Jo l'he sentit per tot arreu i són això, moltíssimes artistes les que li han posat música. L'última que ho ha fet, em penso que és Magalí d'Atzira, també una mica més lenta, i per això us he deixat la versió de la Mireia Vives. Recupereu-la en qualsevol format, que és molt xula aquesta cançó.
1: Fer-te una pregunta?
2: Sí.
1: Has escollit algú que no sigui del País Valencià?
2: Sí, sí, ara bé. Va, fem, si vols, el número 3. Ai, el número 2. Qui més estima?
5: Miro les estrelles amb adelit, però també entenc que jo, si fos per elles, em podria estar purint...
2: Ah, això no ho sabíeu, que això és una adaptació d'un poema anglès.
1: Què m'estàs dient?
2: Sí, mira, és de Winston Hugh Auden, que va ser un poeta, escriptor, dramaturg anglès del segle XX i que va ser, sobretot, conegut per la seva habilitat camaleònica per escriure poesia amb qualsevol
1: aquest
2: tipus de
1: versos. Aquest és el dels rellotges?
2: Ostres, doncs no ho sé.
1: És aquella Stop all the clocks, pareu tots els rellotges.
2: Doncs no ho sé, busqueu-ho.
1: Que el meu amor ha mort.
2: Ostres, que bo.
1: Sí, és boníssim aquest poema, eh?
2: Ah, doncs,
1: és molt bèstia.
2: Doncs mira, aquí...
0: Mishima... Sí, és correcte, ho acabo
2: de... Ah, molt bé, molt bé, Sergi, que està dominant la poesia anglesa.
1: No.
0: Del segle XIX.
1: No en sé gaire més, però...
2: 20, em sembla,
0: 20, perdoneu.
1: És que va ser recitat aquest poema, me'n recordo, a Quatre bodes i un funeral, a la pel·lícula, i, ostres, et corprenia, eh?
2: Ah, mira, bueno,
0: les rom-coms són una bona font de coneixement.
1: Exacte.
2: Doncs en David Carabén, no sé si ho va fer a través de la rom-com o ja coneixia aquest poeta, però és veritat que doncs, va decidir musicar aquesta cançó i, vaja, és una de les més exitoses de Mishima.
0: Quina has col·locat al top 1?
2: Mireu, el número 1 és una elecció personal meva. Espero que us agradi tant com a mi, o si més no, només que s'agradi la meitat ja n'hi ha prou. És El Pi de Formentó, que és un poema de Mossèn Alcover que va musicar la Maria del Mar Bonet i que us ho juro que és èpica pura.
0: És el mateix de l'Alcover Moll?
2: Sí, clar.
0: A veure...

0: que és brutal la veu d'aquesta tia. M'he equivocat, eh? No és l'Alcover, és el Miquel Costa Llobera, però bueno, és igual, són aquests moixens lingüistes.
1: També tenia el diccionari Llobera, aquest.
0: Aquest, no sé si tenia el diccionari, però era un gran poeta de les Illes Balears, d'aquests que era això, mossèn ni que dedica a sa vida de la llengua, i la cançó és brutal. O sigui, la Maria del Mar Bonet té una veu increïble.
2: Escolta, la treus molt bé, la Maria del Mar Bonet, tu?
0: No, no la trec, però perquè vull que t'enriquis a mi un rato i per
2: que no,
0: faig,
2: que estaves fent vibrar la veu igual
0: que
2: ella.
0: És boníssima aquesta cançó.

0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: És l'hora del compte. Avui un compte d'Instagram, Laia, per descobrir una ninotaire, dibuixant, il·lustradora, satírica, crítica.
2: Sí, i a més és australiana, que direu, no n'hi ha cap de més a propera. Mira, aquesta m'ha agradat.
1: És Instagram.
2: Sí, sí, però bueno, és que el seu marc referencial a vegades parla d'Austràlia. Vull dir que segur que hi ha coses que gent que ens parla de més a prop i ho fa igual de bé. Però
1: la principal broma dels australians és enfotre-se'n dels neozelandesos. Ho fa, això?
2: No, això últimament no, que jo hagi vist. Però, perquè també parla de coses a nivell internacional, però sí que, per exemple, es posa amb la candidata d'extrema dreta d'Austràlia.
1: També vull tenen, ell.
2: Sí. Mira, us ho dic que no us ho havia dit. Es diu Jess Harwood, d'acord? I el compte és Jess Harwood Art, val? No té cap misteri. I és veritat que està fortament marcada per una visió crítica i especialment, jo diria, mediambientalista de la realitat. I per tant, doncs, els seus dibuixos solen ser bastant punyents i, a més, doncs, per exemple, té un dibuix així com tipogràfic que es diu per què cal posar taxes a les grans companyies de gas, no? I ella fa així com mig infografia, mig dibuix i va explicant les raons. I també té molt contingut,
1: sí,
2: no és només el dibuix.
1: No és que sigui una empresària i diu per què cal posar taxes a les...
2: No, a favor. És a dir, ens explica els motius, no? I diu, doncs, perquè estan destruint el clima, la natura, tal, etc. Vull dir que va donant els motius. Però, per exemple, en té un, aviam si t'agrada aquest, Roger, és una tira de còmic.
1: Així és a comparativa. Diu, anys 80, si vols, si treballes fort, aconseguiràs qualsevol cosa. Si t'esforces, aconseguiràs el que vulguis. Any 2010, si vols qualsevol cosa, te l'hauràs de treballar. Any 2020, teniu pares rics? Vale, això ho explica. Cada una de les vinyetes és una professora amb una classe, eh? No sé què és pitjor, eh? Dir que amb el treball d'un arribaràs a qualsevol lloc o l'última, saps? Bueno, almenys l'última t'asseguren el tiro.
3: Sí, home,
2: una mica. Perquè és un reflex de la realitat, no? És a dir, com evolucionen els temps, no? Les mentides que ens han venut. Després també, ara, quan sabeu que en David Attenborough va fer 100 anys i que sabeu que és aquest divulgador de medi ambient britànic,
1: està
2: que feia
1: viu.
2: Molts documentals. Sí, està viu.
1: Crec que és el que deia el documental Birds,
3: sí,
1: d'on va sortir la paraula ocell.
2: Ah, doncs mira, veus, és que és un mite, de la divulgació mediambientalista a la Gran Bretanya.
1: Sí, és curiós perquè Austràlia crec que és l'únic país del món on els humans encara van perdent contra els animals. Però vaja...
2: Però era britànica, aquest tio és de Gran Bretanya, però és un ressò internacional i ella va fer, en aquest cas, pel The Guardian a Austràlia, perquè és que ella dibuixa molt per mitjans de comunicació també, que li demanen doncs, dibuixos, i va fer com unes vinyetes explicant, una mica repassant tot el que havia suposat per la divulgació contra el canvi climàtic, doncs en David Attenborough, qui està, també és molt bonic i molt, està molt ben dibuixat.
1: Mira, divendres passat va fer 100 anys en David Attenborough.
2: Sí, per això sí, és recent.
1: Divulgador naturalista. I aquest artista que es diu?
2: Jess Harwood Art.

0: crítica de cine se acabó.
1: Quiero montar una pizzería.
2: ¿Cómo que una pizzería, por
0: pizzería
2: favor?
0: Pizzería temática de cine.
3: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
0: Ah, ¿te parece mal la idea?
3: Buenísima.
4: Es importante que en vuestra casa haya un poco esta dinámica de tranquil·litat, de sossego...
5: Després de passar amb èxit per festivals com el de Màlaga, el BSN Film Fest o el Festival de Cinema d'Autor, on la vaig veure jo amb la sala plena, arriba ja al circuit comercial divendres Pizza Movies. És la nova comèdia de Carlo Padial, cineasta i excol·laborador d'aquest programa, una pel·li catalana que us heu d'apuntar per anar al cine aquest cap de setmana. És una comèdia de parella que s'inspira en els mateixos director i guionista del mateix film. És a dir, Carlo Padial, cineasta, i la Desiree de Fez, que habitualment fa crítica de pel·lis en lloc d'escriure-les. Doncs a la ficció són els actors Berto Romero i Judit Martín qui encarnen aquesta parella protagonista. Ell, que és del gremi de l'audiovisual, però ja ha renunciat a grans somnis per una vida més tranquil·la, i ella, que porta tota la vida fent de crítica de cinema, però que veu que porta tota la vida tenint una feina precària. Ho vol deixar tot, engegar-ho a rodar i engegar un nou negoci, Pizza Movies. És a dir, fer pizzas inspirades en pel·lis, quan cap dels dos en té ni idea de fer pizzas i encara menys de muntar un negoci. Sentim el director en declaracions al programa Spin-off d'ICAT.
6: En el món actual, la pel·lícula que s'ha estrenat i no en parla, o sigui, ha desaparegut, com passa amb totes les coses de plataformes, per quan s'estreni la nostra pel·lícula ningú se'n recordarà. I després que vivim en un món que tot és derivatiu, l'altre dia veia Netflix War Machine, que es diu exactament igual que War Machine, un spin-off d'Iron Man. I el maco de Pizza Movies és una pel·li molt original, és difícil que trobis una altra pel·li d'una parella que vol muntar, fer pizzas i cada pizza està dedicada a una pel·lícula, o evidentment facis el que facis trobaràs rèpliques, perquè hi ha tal inundació de pel·lícules, continguts, llibres, podcasts, que qualsevol cosa que tu estiguis fent tindrà alguna forma de rèplica, però el maco de Pizza Movies és que és difícil de replicar.
5: Una idea boja, sí, perquè les pizzas que fan són horribles. Sí, estan inspirades en Jurassic Park, Back to the Future, Indiana Jones, però allà posant de qualsevol manera el pebrot, l'anchoa, l'ou, però a partir d'aquesta idea còmica i boja es disparen mil temes en aquesta pel·lícula. Temes com ara tenir feines precàries quan estàs a la meitat de la seva vida. El tema de voler-se realitzar quan Laia tens fills i els has de cuidar i també els avis, però ets persona amb tu encara i vols fer coses que t'agradin.
7: Tot no pot ser.
5: Temes que, com ara, que es viralitzin coses que són xorrades, com les seves pizzas. Òbviament també hi apareix tema riders precaritzats, tema dark kitchens, el tema de la relació que tenim amb el cinema, com ens ha deixat petjada en la nostra educació emocional, i sobretot un tema molt general, que és seguir amb una relació de parella, mantenir-s'hi encara que tingueu alguna crisi.
8: Sentim que és una pel·lícula que és molt propera a nosaltres, no perquè sigui autobiogràfica, sinó perquè crec que parla de, molt de la nostra generació i el que suposa haver de cuidar de nens, haver de cuidar de pares, donar-te compte de que la teva feina que t'has estimat tota la vida de cop no s'assembla al que tu havies conegut, el tema de la precarietat econòmica, però a la vegada de que és molt personal, també era una manera de celebrar una mica les coses que ens agraden molt i que trobem molt a faltar al cinema contemporani, com és l'amor més pur per una comèdia positiva i en cínica, que parli de les coses que ens importen però que no surti del cinema una mica trist o enfadat, que fos com una cosa divertida, fins i tot exòtica. El Carlos sempre diu una cosa que m'agrada molt, que és molt exòtic fer una comèdia a dia d'avui sobre una parella que s'estimi. No sé si va ser el Berto que també, o tu, que vau dir que normalment el cinema va de parelles que entren en crisi, i aquesta és una parella que davant la crisi es fa forta, no? I és una vegada el projecte, jo crec, més personal que has fet mai.
6: Matisos de comèdia, no? Comença com una comèdia molt romàntica, urbana, però després va girant cap a la comèdia més de situació, la comèdia absurda, si tu vols, a la part final. Hi ha alguna cosa de slapstick en alguns dels personatges, fan coses rares, no? L'advocat que cau, la Judit Martín que fa el muñeco aquest raro.
8: I acaba com una pel·li de judicis, també.
6: Jo crec que tot l'equip s'ha juntat un grup de gent que estima molt la comèdia.
5: Aneu a veure divendres Pizza Movies, superdivertida, supertendre, i a banda de veure-hi Berto Romero i Judit Martín, també veureu tot de secundaris de luxe, com la Bruna Cusi fent de psicòloga de parella. A mi m'encanta quan la Bruna fa papers patètics, si trobo que la clava. També veureu Joaquín Reyes, Raúl Arévalo, Javier Botet, Belén Barenys i tot de crítics de cinema reals que s'han colat per fer d'extres, o Miguel Noguera fent d'advocat contrari, perquè, clar, els protagonistes els anuncien tots els grans estudis de Hollywood per fer pizzas de les seves marques, i la pel·li es converteix en una pel·li de judicis totalment inverossímil, perquè és l'exageració de la idea que tenim dels judicis americans del cinema, que òbviament aquí el sistema judicial és diferent.
6: Sí. Sobretot hem fet una pel·li molt lliure. Jo crec que estàs en un moment en el que el cine, per les maneres en les que s'ha de produir, de vegades no admet aquest tipus de llibertat que jo crec que respira a Pizza Movies, perquè el cinema ara o es financia amb diners de plataformes o es financia amb fons més públics. Pot donar grandíssimes pel·lícules i les dona constantment, per sort, però aquesta pel·li té alguna com de subversiu, té alguna com de cinema contracultural, que dialoga molt amb un tipus de cine que a mi m'agrada molt, que és tota aquesta comèdia de finals dels 60, 70 i principis dels 80 que podia fer Mel Brooks o Paul Bartel o Robert Downey Sr., que són com fotos de l'època, tenen una extravagància dins seu que és molt xula i que jo crec que aquesta pel·li, ho hem intentat, estava reflectint bastant aquest moment que estem vivint d'incertesa, de qüestionament del cine. On està el cine, no? Allò que ens agradava tant, encara té sentit o només té sentit en una pizza, no?
8: A mi em feia molta il·lusió realment, i ahir també, perquè ens preocupa el cinema i ens agrada el cinema, explicada com és la nostra vivència del que està passant al cinema ara, tant des de l'angle de la persona creativa com des de l'angle dels crítics de cinema, què està passant, no?, amb la nostra feina, perquè ha canviat, perquè ja no mirem les pel·lis igual, que ha quedat del cinema amb el que ens vam educar i amb el que vam créixer, no?
2: És comida, sí, però és Hollywood, és la història del cine.
7: No m'ho puc creer.
9: Pizza Movies! Pizza!

0: Parlem de més cinema. Atenció a aquest film mexicà.
1: Esto se suponía que iba a ser algo divertido, pero ya no te puedo ver.
2: Estás alucinando.
1: De mi vida.
0: Deseo, la pel·lícula que teniu ja a sales aquests dies des de divendres, un thriller passional, és la història d'una dona rica, més aviat a pija, basada en luxe, en matrimoni, dues filles molt maques, però li falta aquesta espurna, Laia, aquesta passió. I saps de qui coneix?
3: No.
0: El Matías. El Matías és l'atractiu entrenador de natació espanyol que ha sobrecontractat el seu marit per ensenyar les filles a nedar, val? Però tenen a casa aquest jove espanyol i guapo. I saps qui és l'actor que l'encarna?
3: No.
0: Òscar Casas, del clan dels Casas. Per
4: què?
0: Tant, germada.
3: Germada al Mario Casas.
4: Qui li agrada més, l'Òscar o el Mario?
3: I del Cristian Casas i de la Sheila Casas. No sé per què tinc aquesta informació al meu cervell, en realitat.
0: Qui t'agrada més, com a guapo, eh? Com a actor,
3: home, Mario.
0: El Mario.
3: No, des de que va fer la pel·lícula Ajuda'm, Roger, la que m'agrada molt a mi, de que se'n va anar a viure...
4: Més,
3: a
4: la moto.
0: Més lluny.
3: Més lluny. Sí. Des que va fer la pel·lícula Més lluny, m'he reconciliat i ja no és un plaer culpable, ara és un actor que m'agrada,
0: sí,
3: i prou.
0: Va venir aquí, el Mario Casas, i va ser molt amable. Centrem-nos amb l'Òscar, perquè ell és aquest entrenador de natació a la ficció, i en la seva vida real aquests dies és a Barcelona, pel rodatge d'una altra pel·li futura, i hem aprofitat per posar-nos en contacte amb ell per parlar de la pel·li.
5: És una pel·lícula que jo crec que les va fer vibrar completament. És un thriller eròtico con una mirada muy específica de la directora, y creo que es una película con mucha marca. Creo que la directora ha jugado muy bien con la balanza del thriller y del conflicto familiar. Viendo la peli siento que el thriller siempre está ahí, ¿no? Dentro del drama familiar, de la relación de Matías y ella. Matías es un chico con un instinto y un deseo muy latente y que es fiel con lo que siente hasta el final.
0: I ja que hi som, li hem preguntat a Òscar, quina peli t'ha molat molt últimament?
5: Bueno, les recomiendo a todos los oyentes la película Proyecto Salvación. La nueva de Ryan Gosling, está en los cines todavía. Creo que es una de las películas que más me ha gustado este año que he visto en el cine de momento. Es muy especial, no podría decir exactamente a qué se parece, y eso me ha gustado mucho. Creo que es una película muy bonita.
6: Giant Space.
7: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Oients, apunteu-vos als següents noms, perquè tenim cineastes catalans per descobrir amb una pel·lícula que arriba a sales aquest divendres, que pot ser de les petitetes, per no dir la més petitona, i aquí Laura i jo ja l'hem pogut veure.
8: Segur.
9: A mi mai m'ha agradat Un profe.
10: No.
11: Sí, a vosaltres no us agradava aquell, com es deia, tio, el d'anglès de Tassé, Sol Calvo, tio, el Mindy.
12: Ja no era calvo!

0: de la Facultat d'Audiovisuals de la Pompeu Fabra, que jo no sé què passa allà, però sempre hi ha autèntics genis fotent pel·lícules que les acaben estrenant també en aquests festivals com el Docs Barcelona o com el DA, i que són una perspectiva diferent del que estem acostumats a veure, perquè al final, quan gent tan jove fa cinema, no dic que hagi de ser sempre autoficció o sempre una cosa com temàtica de la joventut, però sí que és veritat que a mi m'interessa molt el relat de les noves generacions sobre la seva pròpia joventut, perquè mai és la mateixa que l'acabem tenint nosaltres, els que ja estem una mica per sobre, o fins i tot gent més gran, no? Llavors, m'ha agradat molt veure que en aquest dies d'estiu i de pluja del col·lectiu Espurnes, que són aquesta gent tan jove de la Pompeu, que els hi han acabat podent produir aquest llargmetratge, hi ha una mica encara un estiu molt semblant al que jo tenia, que jo ja en tinc 30, doncs fa 10 anys, no? Que era com aquest moment de perdre't molt en les teves crisis existencials, en el teu moment identitari, de no saber si t'agraden els nois, si t'agraden les noies, si treballaràs d'una feina o d'una altra, si acabaràs la carrera o si no. I te'n vas a l'estiu, al mig del Pirineu Aragonès, amb els teus amics, i al principi semblen tot flors i violes, però després van sortint totes aquestes cosetes, i crec que m'agrada molt com ho retraten, ho trobo molt autèntic i molt real. I sobretot té mèrit perquè normalment les ficcions de joves o d'adolescents en general fan molt cringe perquè les fa gent gran, justament, perquè el director té 50 anys, és un senyor, es pensa que perquè ha vist tres adolescents a la seva vida ja sap com es comporten, i dirigeix els actors d'una manera que no és gens natural, els hi fa dir paraules rares que li sonen a jove però que realment ningú fa servir, les trames són molt forçades. Això és el que passa, per exemple, normalment, i em sap molt greu dir-ho, a les sèries de 3CAT, d'adolescents i de joves. La veritat, sí que de tant en tant van incorporant alguna guionista més jove que fa que allò tingui un tint diferent. Però clar, com que la principal massa de l'equip és més gran, jo crec que es nota molt després amb el resultat final. I en canvi aquí tot ho fa gent d'aquesta edat, de 20 anys, i es nota moltíssim que això, que són les seves experiències, que la manera de mirar-ho és autèntica. I a mi m'ha fet molta tendresa aquesta pel·lícula. La veritat, si podeu, aneu-la a veure. S'estrena aquest divendres. No és allò que pugueu veure a tot Catalunya. Busqueu bé els horaris.
1: Haurem de buscar bé.
0: Exacte,
1: o no
0: vull dir, tant de bo, no? Estigueu a tots els cinemes, fet, però segurament segur que està a Barcelona i potser a un altre lloc.
2: Jo us ho buscaré, perquè, a més, Laura, perquè vegis que fem cas a les produccions petites, la setmana que ve sentirem les paraules de dues de les directores, la Clàudia i la Mireia, i també una de les guionistes, que és la Carla. I pels fans dels trens, sapigueu, ara que parlaves del Pirineu Aragonès, que hi ha una escena molt cap al final on apareix l'estació internacional de Canfranc, aquella estació majestuosa, ultramodernista, que està allà al mig de les muntanyes.
1: Oh, sí, m'encanta.
2: Molt, eh? Doncs molt. Un bon paratge per una pel·li que tota passa caminant entre arbusts i passades.
0: Sí, refugis,
2: i
0: festes de poble, vull dir, una mica l'escenografia és que aquesta.
2: Guai. Anem al Docs Barcelona, que s'allarga tota aquesta setmana.
3: Hi ha moltes pel·lis que no importen a ningú.
4: Bueno, 100%. També t'ho dic. La nostra tampoc és que sigui la més important de la història.
2: I aquests dies hem parlat, tal com critica la Laura, dels directors internacionals com en Marc Cousins o en John Wilson, protagonistes del Docs Barcelona, però també parem atenció a la producció local, en aquest cas una coproducció del 3CAT, que es diu Plató 3 i que es projecta al Docs Barcelona divendres.
0: Sí, això també ho ha fet una gent molt jove, la dirigeix la Maria Borrell, que és una noia que potser coneixeu perquè també és actriu i ha sortit en altres llocs, però el més interessant d'aquest documental, que jo tinc moltes ganes de veure, aquest sí que no l'he vist i necessito urgentment anar-lo a veure en pantalla gran, és que és la història d'un grup de joves també de les Terres de Lleida que fan una obra de teatre sobre el pub del seu poble, que el tanquen, i ells estan molt emprenyats perquè tanquen aquest espai festiu i com de reunió col·lectiva que era dels pocs que tenien en aquell moment allà, i llavors quan van fent aquest procés creatiu, doncs reflexionen sobre què els ha portat tenir un espai de trobada com aquest, què implica viure allà i només tenir com aquesta mena d'espais. No ho sé, jo tinc ganes de veure també la perspectiva de les Terres de Lleida en aquest sentit amb l'oci, perquè estem molt acostumats a una mena d'autoficció de la Berta Prieto, d'autodefensa, d'aquesta cosa tan barcelonina i tan moderna, i en canvi quan te'n vas cap endins, jo crec que hi ha moltes coses que ens sorprendran que són exactament igual, i en canvi també hi ha doncs, aquesta diferència territorial que crec que és important que també estigui reflexada a la gran pantalla i que també tingui el suport que dèiem institucional per poder-se produir, que a vegades no passa perquè clar, si no vens a estudiar aquí a Barcelona i no estàs en contacte com amb tota aquesta mena de subindústria que es mou per aquí, no pots tenir mai els recursos, els mitjans per fer una producció així, i en canvi doncs, aviam, com ha quedat aquest Plató 3.
1: I la premissa és genial, no? Perquè és veritat, aquesta buidor que passa molt a comarques quan perds aquell espai d'oci, que a vegades és l'únic lloc on tens per compartir amb sí, la sí, teva sí. colla, no? És...
0: I que ni tan sols vol dir que sigui sa, perquè no, jo alguna cosa que he vist al trailer i he pensat, bueno, és que clar, això però... és polèmic, no? Però alhora, si és l'únic espai de trobada que tens, ja has de poder fer de tot, has de poder cagar-la.
1: Exacte.
0: Així que ho mirarem.
2: Plató 3 la podeu anar a veure divendres a la tarda en el marc del Docs Barcelona, als Cinemes Texas de Barcelona, i així descobriu la seva autora, la

0: sentir més de la, sí, la gran cita. I sí, tenim sisplau aquí a l'Anna Closa i també s'ha afegit en Sergi Ruiz.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Que com la Laia han arribat fins al final i no només es van veure el reality sencer del 3CAT, aquest reality de cites...
2: No és llarg, és un reality que passa...
1: Vull dir
2: que
1: capitulets.
2: Mira, fem una mica de recap, eh? Quan acaba el programa, en els dos últims episodis, les parelles finalistes descobrien el seu grau de compatibilitat segons la intel·ligència artificial i després de passar un cap de setmana junts, que a més en alguns casos incluïa una cita amb una tercera persona, per si no fos poc...
1: Molt de drama aquell cap de setmana.
2: Exacte. Havien de decidir, capítol final, si volien sortir del programa com a parella compromesa o no.
3: Arriba el final d'aquesta aventura. Des que va començar la gran cita, les parelles han viscut un viatge real.
2: Va, i llavors aquí havien d'efectivament si es giraven o no giraven, si volien seguir junts o no. D'aquest capítol final, només dues parelles, de les 100 persones inicials, només dues parelles acaben decidint...
1: De les 50 parelles potencials,
2: exacte, de les 50
1: dues
2: parelles potencials, només dues acaben decidint que volen sortir del programa juntes. Són el Xavi i la Marta, que ells mateixos ja es diuen el Quinqui i la Pija, i el Gerard i la...
0: Qui és el Quinqui?
2: El Xavi. I ella és la Pija, la Marta. I els altres, el Gerard i la Carla, que els reconeixereu perquè són els que estan com super in love des del principi. Des del principi seran tens molt... Exacte. I aquí la primera pregunta que us llenço a vostres dos, Sergi i Anna. No trobo que és molt poc de les 50 parelles potencials que només... Que tampoc estem dient que s'hagin de casar, eh? Que estem dient que començaran a sortir junts a la manera, diguéssim, antiga usanza, però que només són dues parelles.
1: Tira tu, Anna.
4: Home, sí, és que a veure, són molt poques. Sí que és veritat que és una mica complicat, no? Perquè tens allò tant de, tanta gent al teu voltant que dius, és que aquí hi ha la meva parella, la, o sigui, només n'hi ha una que és compatible o bastant compatible amb mi i és com que costa de veure, no?
2: Potser. Clar, però a veure, però... molt compatible. Com a la discoteca no saps si n'hi ha de no molt compatible. Però, amb algú sempre, no? Vull dir,
1: però també hi ha hagut parelles que durant tot el programa dius aquests acabaran junts, penso en dues persones molt en concret, l'Isaac i en Dani, i perdó l'espoiler si no l'heu vist, però tenen sobretot una red flag, o tenen una línia vermella que és un vol parella oberta i l'altra no, i és un, per molt que s'estimin, per molt que ho vulguin intentar, és una barrera que a un d'ells doncs, li impedeix sortir.
2: També et diré, si arribes a un programa en fam de casori, com si diguéssim que és com arriba tothom aquí, i ja vas amb tantes... Bé, ja no vull dir que la gent hagi de canviar tant, però trobo que avui en dia també la gent va amb unes línies vermelles molt estrictes. Si se suposa que han trobat l'amor de la seva vida, igual pots canviar d'opinió una cosa, com a mínim intentar-ho. La gent està com amb unes barreres.
4: Sí que és veritat que amb aquesta parella, no, la que deies de l'Isaac i el Dani, l'Isaac és qui hi vol tenir doncs, una relació oberta i finalment sembla que s'estima tant el Dani, que el Dani, per exemple, doncs, és una línia vermella, obrir la parella...
1: S'ho repensa.
4: S'adapta una mica amb ell i al final doncs, diu, bueno, doncs potser no cal tenir-la oberta del tot, no?
1: Però també tenim, clar, al final de les 6 parelles que arriben al final, si no m'equivoco, una ja tenim que eren del mateix equip, per tant sabíem que eren incompatibles des del primer dia segons la idea del programa.
2: Segons la idea del programa.
1: De les dues que eren altament compatibles, una és la que funciona en principi al final del programa i l'altra són l'Isaac i en Dani. I les altres, clar, tenien un percentatge, se suposa, tan baix que no sé si també això els hi fa replantejar. N'hi ha una altra que també vèiem que no acabarien, o sigui, que no sortirien junts, que és l'Alexis i la Gwen, perquè jo des de fora no veia que tinguessin química en cap moment, potser ells sí, i me n'alegro que els hi anés bé aquells moments, però ja veus algunes parelles que sí i algunes parelles que no.
2: Jo trobo, en general, molt poca capacitat d'adaptació de la gent per, com a mínim, intentar, que insisteixo, no vol dir que els hi facin un compromís d'obligació d'estar un any junts.
4: Exacte.
1: Però també crec que ha sigut massa ràpid, o sigui, que van ser molt poques setmanes les que van tenir entre que es van començar a conèixer.
2: Exacte.
1: I al final del programa, que això no sé si també ha jugat a la seva contra.
4: Sí que és veritat que la parella que acaba junta, per exemple, la Carla i el Gerard, que són els que els hi van donar, la I els hi va donar un 91% de compatibilitat, doncs a mi em va semblar que aquestes dues persones doncs, són molt intenses i que potser no acabarien juntes i potser el tema de saber que són 91% compatibles, això ha fet que s'hagin vist com una mica obligats a dir, doncs, m'he de
2: motivar.
4: M'acabaré d'enamorant d'ell. Sí, saps?
2: Bueno, perquè a vegades és com que necessiten una... Potser, potser el denominador comú és al final d'aquest programa que són tot de persones força insegures i que necessiten, o que potser ens passa com a societat, que necessitem una validació externa. Bé, si voleu, passem un moment a això que deia en Roger abans, què passa al cap de 6 mesos o què passa després del programa, que al final, fins i tot jo tinc molta curiositat per saber què passa amb les parelles que no són les que surten, no? Perquè potser hi ha hagut gent que s'ha conegut, s'han fet grups d'amics i no seria gens estrany que amb aquests grups d'amics sortissin noves parelles.
0: Però això s'ha documentat?
2: No, però sí que s'ha documentat els 6 mesos després. A veure, sentim l'anunci.
5: I ara què? Ara què? Què toca?
6: Ara toca desaparèixer del bo.
7: El que vol tot Catalunya, saber què passa després.
8: Que la Ia digui el que vulgui.
9: Et deixen portar per això, intentar reprendre
10: el papa i la mama.
11: Vam sortir del programa.
2: Això és el que
1: anunciaven?
2: Sí, clar, sí. Fem spoilers. L'Anna ens explica una mica com ha anat això 6 mesos després.
4: Sí, comencem per la Carla i la Xènia. Aquesta parella diu que van necessitar posar distància. Recordem que no van marxar juntes, aquestes dues.
2: Aquesta és l'altra, enamoradíssimes.
1: No van ni arribar a la final, clar, tècnicament.
4: Exacte.
2: Un fracàs absolut.
4: I elles al vídeo que van dient que estan solteres.
1: Exacte.
4: Per tant, fan una crida aquí a que doncs, sí, mira, qui sí, les vulgui sí conèixer, doncs endavant.
1: Però es porten molt bé com a sí.
0: És dir, no es van barallar, però per què la cosa va bé?
2: Perquè una volia sortir amb altra gent i l'altra buscava una parella per casar-se, t'ho diré.
4: Sí, va ser així. Després la Paula i el Guillem, la sexòloga i l'Olotí, doncs han passat d'un amor que no ha pogut ser, diuen, a una bonica amistat.
2: Al final tothom està superamics.
1: Sí. A la meva porra, perquè també cadascun va penjant vídeos a fora i, a banda d'això, podeu veure molt de contingut que estan generant ells. Per com estan tot el dia junts en els vídeos de reaccions, no sé què, com estan molt, molt enganxats l'un de l'altre, jo pensava que 6 mesos després haurien intentat i els hauria funcionat.
4: Sí, i a mi això m'ha molestat, tu, perquè aquests vídeos semblava que havia de ser que sí, que estaven junts, i finalment no, tu.
2: Al final potser volen això, diguéssim, amistats amb qui tenen relacions esporàdiques, però el que al final no ha funcionat el programa per fer relacions a llarg termini, això està clar.
4: Totalment.
2: Però per fer relacions d'aquestes d'un dia i prou, sí que ha funcionat.
4: Mm-hmm. Sí. Pel que fa a la Wen i l'Alexis, que aquí em sembla que és una parella que cap de nosaltres
2: ni
4: de
2: no
0: ens
2: cridava.
0: No, era el de Perpinyà?
2: Sí.
0: Seguiu pensant que és un cretí?
2: Sí. Una mica, sí.
0: Però a veure, la noia li ha vist una cosa bona i ell s'enamora, no? També és maco, això.
4: Bueno, ell va per tot.
1: Sí, en el programa va a
4: amb totes. Sí.
0: I ella ho va veure, això, que li tirava la canya diverses.
4: Ella ho va veure, això li va molestar, però també t'he de dir...
0: Li va molestar o és el rotllo que li va?
4: Bueno,
1: li va molestar.
4: També t'he de dir que quan s'acaba el programa, ella intenta quedar amb ell, ell li diu, escolta, m'estic de viatge, deixa'm estar, i jo faig la meva. Ah. Vull dir que això, bastant lleig també per la seva part, eh? Vull dir, aquí...
2: No, està clar.
0: S'ha mantingut, allò d'aquest noi.
2: Sí, aquest noi no ha millorat.
4: Sí, fatal. L'Isaac i el Dani s'han adonat, doncs, que volien seguir quedant, que tenien desitjos de veure's i de quedar, però acaben explicant, doncs, que tenen una conversa pendent.
2: Sí, per aquests tant... estan enmig del fregau total. Sí. Els han enganxat, sí, que no tenien
1: res clar. Conversa pendent,
4: totalment,
1: important.
4: El Gerard i la Carla és la gran parella consolidada de la gran cita.
1: Sí,
2: són molt... Jo una, eh? És que encara me'n faig creus.
1: Va, això vol dir que la Ia ha funcionat.
4: Són molt intensos i es nota que s'estimen i, de fet, ell parla que la Carla és la dona de la seva vida. I després acabem amb la Marta i el Xavi, que ell diu que no li podia donar, doncs, tot el que ella li demanava, s'estimen molt, però el vídeo, per exemple, doncs, amb ell se'l veu molt seriot, però ella bastant oberta.
2: És que això és un gran misteri,
1: emocionalment. Ells dos són els que estan penjant més contingut i el titular d'aquí, que a mi em va fer, va ser un au, ell diu... Nois, el papa i la mama s'han separat.
2: Sí, sí.

0: època de festivals que podríem dir que sempre té com a tret de sortida l'Embassat de Sabadell, Anna.
1: La 18a edició de l'Embassat, que comptarà aquest divendres amb l'actuació de Dan Peralbo i el Comboi al Parc Catalunya de Sabadell. I, de fet, els de Torelló doncs, compartiran escenari aquell dia amb Cora Novoa, Dame Aria i Filles de Cassandra. Recordem que Filles de Cassandra és el projecte de les gallegues Maria Soa i Sara Faro, que connecta tradició oral, folk, pop i electrònica amb una mirada feminista. Venen de treure doncs, el seu segon àlbum, Tertúlia, i divendres el presentaran a l'Embassat. Aquest dia també actuaran el duet barceloní Grego Tecno, el Virtual i Lechuga Zafiro, entre d'altres artistes. Pel que fa al tercer dia, el gran atractiu de la jornada és l'actuació de Bob Dylan. De fet, aquesta serà l'única actuació que faran a l'estat el duet britànic Bob Dylan. A banda, dissabte també actuarà el duet austríac d'indie rock Kari Kari, el músic i productor Nusser 3000, el petit de Calaril, que presentarà el seu últim disc Aril, Aril, Aril o Alosa.
2: Marieta cistellera, tu que en saps de fer cistells, me'n faràs una panera per anar a collir clavells.
1: A banda d'Alosa també hi seran Ángeles Toledano, Lux Lisbon i Susto, entre d'altres. Pel que fa al cartell de l'últim dia. Un dels encarregats de posar punt i final a l'Embassat serà la Ludwig. El grup d'Espolla continua la seva gira de presentació del seu últim disc pel barri Es Comenta i aquest diumenge doncs, ho faran a l'amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell. Aquell dia també hi haurà la Greta i Mishima. Si voleu gaudir d'aquest cartell que fa tanta patxoca, doncs sapigueu que encara queden algunes entrades a la venda. Aquesta setmana també continua en marxa la Festa Major de Maig de Tàrrega.
3: Amb les soles una mica i després malaltes fort.
1: Divendres, la Winnet actuarà a la plaça de les Nacions sense estat de Tàrrega i presentarà el seu últim disc de la Winnet, doncs Winnet verificada. Aquest concert arrencarà a les 11 de la nit. L'endemà dissabte, concert de Sexeni i Fades. Primer, doncs, saltaran els lleidatans Sexeni i després serà el torn de Fades, que venen de publicar aquesta cançó que sentim de fons i que segur que no hi faltarà. Tots aquests concerts, per cert, són gratuïts, així que si esteu per Tàrrega o per la zona, aprofiteu. On també estan de Festa Major és a Vilablareix.
4: Per poder seguir aquí.
1: Major s'acaba aquest cap de setmana i destaquem per dissabte l'actuació de l'artista de Vidreres, Àlex Pérez. El concert es farà a la zona de Barraques, on també actuarà l'orquestra Diversiones i DJ Martín. Per cert, que també hi ha Festa Major a Sant Boi.
5: Anem per la bona,
1: aquesta setmana arrenca la seva Festa Major i divendres ho farà amb un cartell de luxe, 11:15, al carrer Valdiri Aleu, i actuarà el productor i artista santboià Alís, i a les 11 de la nit a l'escenari de la plaça de l'Agricultura, concert de Seguretat Social que repassarà els seus grans èxits. L'endemà, és a dir, dissabte, concert de Miqui Núñez.
6: Vull caminar
1: Miqui Núñez actuarà i pujarà a l'escenari principal del carrer Valdiri Aleu a 11:15. Per cert que l'endemà, diumenge, Miqui Núñez actuarà a l'Apolo dins del cicle de concerts familiars Petits Camaleons a 11:45 del migdia. Parlant de l'Apolo, dissabte, concert de Pastora. Fa tot just un mes i mig, Pastora, el duet format per Dolo Beltrán i Caim Riba, van publicar el seu últim disc, 25 años buscando follón, un disc on versionen 10 temes amb noms com Santi Balmes, de Love of Lesbian, la Dilla Russa, Maria Pelaez o Marina Rossell, i dissabte passaran per la 2 de l'Apolo cap a 8:45 del vespre i encara queden entrades a la venda. Encara a Barcelona, dissabte, concert de Laza, a la Nau.
7: Juan Antonio.

Caza és el projecte de la cantautora i compositora barcelonina Laura Aznar, que explora el pop i la música tradicional a través de lletres sinceres que parlen de coses que li passen. Dissabte actuarà a la Nau a la 1 del migdia i també queden entrades a la venda. I acabem a Badalona.

Aquesta setmana també tenim en marxa les festes de maig de Badalona. Dissabte és el dia que s'hi fa el correfoc i just després arrenca la festa de Cal Xiringo. Enguany el concert es farà al Passeig de la Rambla, que comptarà amb l'energia esmolada però poètica de Remei de Calafresca, i aquest concert començarà just després del correfoc i és totalment gratuït.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei i el seu programa diari matinal, La Tenora, programa que dediquem cada dia al món de la sardana. Amb tots vostès, Pere Païssa.

Avui farem un programa dedicat a sardanes cantades, però abans escoltarem, i és la sardana que estem escoltant en aquest moment, Manlleu, Ciutat Pubilla, 1999, del compositor Miquel Subirats, i després escoltarem El brollador de Manlleu, de Lluís Cotxo. Són sardanes interpretades per la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I després, ja ho saben, avui i els propers dies, sardanes cantades.

Bé, després d'escoltar la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, comencem amb una selecció de sardanes cantades que es durarà avui i els propers dies. I començarem amb una cantant molt famosa, Salomé. Salomé, que ens interpreta en un principi Tot dansant, sardana de Gené Rosés amb lletra de Maria Rosa Marco i després la bonica sardana molt coneguda, Maria de les Trenes, de Josep Saderra i Puigferrer. Escoltem-les, doncs, amb Salomé.

Acabem d'escoltar Salomé, que ens ha ofert Tot dansant, i després Maria de les Trenes. Bé, i continuarem, Salomé, i ara una bonica sardana de Vicenç Bou, Festa Majornera, i després una sardana molt bonica. Es diu Lluna d'Amor, és d'Anna Fort, amb lletra de Maria Rosa Marco. Escoltem les dues amb Salomé.

Acabem d'escoltar a Salomé amb aquestes boniques sardanes, Festa Majonera i Lluna d'Amor. Bé, i ara cap a Cassà de la Selva. Escoltarem una sardana d'Antoni Mas i Bou. Ell ha sigut fundador de la Cobla Marina i director de cobles, orquestres tan importants com la Montgrins, la Meravella i la Salvatana. Ens ofereix una sardana que es diu Nit d'Argent. És interpretada per la Cobla Salvatana, acompanyada per la coral Vell Ressò, tots ells de Cassà de la Selva. Sardana que ens parla dels flabiols, tamborins, dels fiscorns i contrabaix. Escoltem Nit d'Argent.

Acabem d'escoltar Nit d'argent d'Antoni Mas i Bou. Bé, i ara canviarem de compositor i escoltarem unes sardanes del mestre Antoni Albors. Són interpretades per la Copla Els Mongrins i cantades per Josep Manuel López. I en primer lloc escoltarem una sardana que es diu Girona, terra estimada. La seva lletra comença: Girona, terra estimada, Girona, esclat de goig. Formem-ne una gran rotllana, sentim-ne la germanor. I després també, d'aquest compositor, escoltarem Mar de Malgrat. Bé, això d'aquí uns petits segons.

estimada. Girona, esclat de goig, formem-ne una gran rotllana, sentim-ne la germanor. Ressò de ciutat eterna, nascuda amb força triomfant. Unim-nos amb la sardana, donem-nos ben fort les mans.

Acabem d'escoltar Girona, Terra Estimada i Mar de Malgrat, sardanes d'Antoni Albors. Bé, i una altra sardana d'aquest compositor, Antoni Albors, amb la copla, els Montgrins i amb el cantant Josep Manuel López. És una sardana de caire, diem-ne, patriòtic. Es diu Arrels. I comença així. Són les arrels de Catalunya, són les arrels dels catalans. És el sentir de tot un poble que viu en pau, entre germans.

Acabem d'escoltar Arrels d'Antoni Albors amb la copla dels Mongrins i Josep Manuel López. Bé, i ara dues sardanes tradicionals. La primera, La Font de l'Albera, és del mestre Enric Morera amb lletra de Josep Sebastià Pons. I després una sardana cantada que no podia faltar mai, la sardana a Montserrat del mestre Antoni Pérez Moya. Les dues interpretades per la copla La Principal de la Bisbal i la Coral Polifònica de Porreig.

que hem d'escoltar a la Cobla la Principal de la Bisbal i a la Coral Polifònica de Porreig amb la Font de l'Albera i a Montserrat. Bé, i avui ja per acabar la darrera sardana cantada, es diu Sardana de la Pau, és molt coneguda, és del compositor Joan Aulés i és interpretada per Jaume Auró, acompanyat per la Cobla Caravana. I així ens despedirem fins demà i demà també amb més sardanes cantades. Bon dia i bona hora.

Són les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal? Com esteu? És divendres 15 de maig de 2026. Benvinguts, benvingudes en aquesta nova edició, la darrera ja d'aquesta setmana del Bon Dia i Bona Hora, la sintonia de Ràdio Molins de Rei. L'equip d'aquest programa, avui divendres, Sergi Arjona, Roger Tuset, Sílvia Artés i un servidor, Oriol Romeu. Un divendres que es lleva força gris i amb una temperatura aproximadament, doncs, com a la resta d'aquests darrers matins, 13.8, no arribem als 14 graus de temperatura, però això sí, doncs, el cel ben entrenyinat. De seguida ens actualitzarem pel que fa a la previsió meteorològica, quin temps hem d'esperar avui i aquest cap de setmana, i la resta també de la informació de servei. Després el que farem és repassar l'actualitat local, l'agenda d'activitats i els titulars de la premsa escrita i la premsa digital, per arribar a 9:15 i parlar-vos d'un dels actes que tenim aquest cap de setmana a la vila, que és la festa de la primavera de la Grupa, que es celebra demà a partir de les 12:00 a la plaça de l'Església. Hi haurà diverses activitats a partir de migdia i fins ben entrada la nit, i en parlarem, repassarem tots aquests actes amb el Sergi Perals, que és el vicepresident de la Grupa, de la Junta de l'Agrupació Folklòrica. Tenim, entre altres coses, dinar popular, jocs rurals, ballada de sardanes amb copla, la copla genisenca, i també participació dels Diables amb la Focarrada. En parlarem d'aquí una estona. Després escoltarem l'Àngel Rutia amb el seu apunt del dia, que avui ens vol parlar de l'aparició aquesta setmana i la roda de premsa de Florentino Pérez. Direu, home, una altra vegada, bé, nosaltres, tret d'un momentet a la tertúlia del dimecres, doncs pràcticament no n'hem parlat, així que ja va bé també posar-hi reflexió al respecte, amb l'Àngel, que ens acompanyarà, com dèiem, a l'apunt del dia. Després repassarem la programació de Ràdio Molins de Rei i de la televisió per aquest divendres, i acabarem aquesta primera hora del programa, com sempre, amb el company Xavi Planes, el Xavi PSX, amb el seu espai Tal dia com avui, un videojoc. Parlarem d'efemèrides relacionades amb el món dels videojocs. Després de les notícies de les 9, la Sandra Tangerina ens acompanyarà per proposar-nos la cançó del dia, i després tindrem la participació dels Miquels a la tertúlia habitual dels divendres. L'equip al complet ja sabeu que és el Miquel Díaz, el Miquel Vinyas, el Miquel Casas, el Miquel Vallès, el Miquel Canut i el Miquel Païssa, i avui li hem demanat també al Miquel Tintoré que ens acompanyi una estona. El dimecres, precisament a la tertúlia, us mostràvem una sèrie de reflexions de propietaris restauradors que tenen, doncs, els seus establiments dins del parc de Collserola, reflexionant al respecte a les pèrdues que han tingut aquests darrers mesos, aquestes darreres setmanes, fruit de les restriccions de la pesta porcina. Sabeu, doncs, que es pot anar, doncs, en aquests establiments, però el cas és que per la conjuntura que tenim actualment, doncs, hi ha menys gent del que és habitual als restaurants, per no dir que ha baixat en picat. I avui, doncs, també volíem conèixer l'entorn, doncs, precisament, per exemple, de Can Tintoré, i sent un Miquel de la Colla dels Miquels com el Miquel Tintoré, doncs, que ens expliqui si aquí a Molins de Rei i en el seu restaurant, doncs, també han notat aquesta baixada, i reflexionar al respecte també, posant-hi el punt en clau local. Això serà fins les 10 del matí, a la tertúlia dels Miquels. Després de les 10, preguntes a Ara Molins, en aquest cas amb el regidor portaveu Ramon Sánchez, que ens acompanyarà com cada divendres. Tindrem la Mònica Mas Rubió amb el seu espai Fragments. Avui completarem aquestes pinzellades que hem fet de Josep Pla, l'escriptor empordanès, i d'aquest llibre 5 històries del mar. I després parlarem de dues dones més, de les grans dones de la història, amb la Judit Herrera, a partir de 11:15. Després de les notícies de les 11, us parlarem d'un tema interessant també que ha de passar aquest cap de setmana, que és la jornada Molins en Joc. És una jornada que es durà a terme durant tot el dia als baixos del Molí, i que organitza l'entitat Molins de Jocs, de la qual en forma part el nostre col·laborador Ricard Garcia, que serà aquí amb nosaltres, amb el David Sant Martí, també bon amic del programa, perquè ens donin tots els detalls d'aquest esdeveniment que es farà tot el dia als baixos del Molí aquest diumenge 17 de maig. Després tindrem el Xavi García amb el seu espai Te'n recordes? Avui ens vol parlar del Concorde,
I a 12:45, perdoneu, anirem d'excursió i ho farem amb l'Héctor Zacarías. I on anirem d'excursió? Doncs al cavall del Ripollès i el Vallespí, al Coll d'Ares, que doncs, ens proposarà una excursió prou interessant, com sempre, a l'Héctor Zacarías a l'Espai Camins, i d'aquesta manera tancarem el programa. De seguida entrarà la Sílvia a les 12 amb l'informatiu Molins de Rei al dia fins a 12:45, perdoneu, i a partir d'aquí tindrem el Parlem de Còmics de 12:45 a la 1 amb el Pau Moratalla, i a la 1 la remissió del Tot Teatre per completar aquesta programació d'aquest matí de divendres 15 de maig, arribant ja a l'equador del mes de maig. Comencem sense més preàmbuls, el bon dia i bona hora. Benvingudes, benvinguts.

0: anem a actualitzar la informació de servei. El primer que farem és conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària, connectant amb el RAC, com sempre, i saludant a aquesta hora del matí el Ferran Aràndiga. Com ho tenim això, Ferran? Bon dia.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb força tranquil·litat en quant a accidents i avaries arreu de la xarxa viària catalana. Tot i així, un dia més estem pendents d'aquestes mobilitzacions del professorat que tot just fa uns instants, fa uns minuts, han tallat l'AN240 a l'altura de Lleida. Per altra banda, si parlem però de retencions habituals, centrem l'atenció de nou, com és habitual. Als voltants de Barcelona tenim cues en tot el nus de la Trinitat, on es destaca la C58, que envia retencions ja des de Sant Quirze i de retruc, afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament el Llobregat és un vessant on ara mateix trobem retencions amb força intensitat en direcció a Barcelona, com la A2 o la B23. Hi ha retencions des de Sant Feliu de Llobregat a la B23 fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona i a la A2 fins a Cornellà del Llobregat. Fa una estona que la intensitat ha baixat de la circulació a la C31 i C32 entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat. Per tant, en aquest sentit, tranquil·litat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Molt bé, gràcies, Ferran. Bon dia i bona hora. Avui tenim mobilitzacions pel que fa a la comunitat educativa amb aquesta jornada de vaga. Com ha citat el Ferran, a les comarques de Lleida, al Pirineu i Aran. Avui és aquesta vaga sectorial que afecta, doncs, a Lleida, al Pirineu i Aran. Bé, pel que fa a la mobilitat del transport públic, segons informa el Centre de Gestió de la informació de la mobilitat, doncs no tenim actualitzat des de fa 14 hores, per tant no us podem dir si hi ha alguna incidència. N'hi havia hagut al final de la jornada d'ahir a l'Hospitalet, parlant de trens de Rodalies, i hi va haver una incidència a la infraestructura de l'estació de l'Hospitalet, i això va provocar demores de més de 15 minuts a la línia que ens passa per Molins de Rei, la R4, però també la R1. Però, insistim, això era d'última hora del vespre, d'ahir. No tenim actualitzat. Si hi ha alguna novetat al respecte, doncs us ho farem saber, perquè doncs encara s'ha d'actualitzar aquesta informació. El que farem ara és saludar el Jordi Miralles per conèixer la previsió meteorològica. Quin temps hem d'esperar avui, que, insistim, tenim el cel ben entrenyinat i bufa el vent, a 13.8 de temperatura, i ja de passada que ens expliqui també el Jordi quin temps hem d'esperar aquest cap de setmana que tenim a tocar. Hola, Jordi, bon dia i bona hora.
2: Hola, Oriol, bon dia. Comencem la jornada amb un cel ben gris, tapat, i continuem així durant bona part del dia i fins i tot estones amb precipitacions. No tan probables aquest matí, però sí que de cara a la tarda tindrem ruixats. Plourà aquí a la nostra comarca i localment un pot fer amb intensitat. De fet, entre la comarca del Garraf i el Baix Empordà, en aquest sector de costa i de prelitoral, tindrem precipitacions localment fortes, especialment de cara a la tarda. Per tant, avui tinguem el paraigua ben a prop. Les temperatures baixen respecte a dies anteriors i les màximes, que ahir a Molins es va arribar fins als 24 graus, avui les màximes estaran al voltant dels 18-19, per tant, una important davallada tèrmica. Cap de setmana, amb moltes més clarianes. Demà al matí, fins i tot amb estones de més sol que no pas núvols, al matí serà fred, ens haurem d'abrigar, com si es tractés tranquil·lament del mes de març. I de cara a la tarda augmentarà una miqueta la nuvolositat, però no esperem pluges en principi a Molins de Rei. Les temperatures pugen dissabte i ho faran una mica més de cara a diumenge. I la setmana que ve podríem parlar de temperatures diurnes ja una mica càlides i podríem arribar al proper dijous amb temperatures de més de 26 i 27 graus a Molins, però de moment, avui i demà dissabte, ens haurem d'abrigar.
0: Molt bé, doncs quedem advertits. Moltes gràcies, Jordi. Passen 11 minuts i mig ja de les 8. Camí d'un quart de nou, el que farem és escoltar l'oferta de feina, una de les ofertes que hem escoltat a aquest inici de setmana, per tant, repetida, que ens comenta el Francesc Rueda a aquesta hora del matí. Endavant, Francesc.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba d'una bencinera, ubicada a l'autopista a l'entrada aquí a Molins de Rei. Ens demanen un venedora per la bencinera. Es busca una persona per treballar en torns rotatius, 40 hores setmanals, ni un torn de matí, de 6 a 2, o un torn de tarda, de 2 a 10. Són torns rotatius. El contracte seria temporal, per una baixa, de 3 mesos amb possibilitat de renovació. El salari estaria al voltant dels 1.200 euros nets mensuals, per 14 pagues, i les tasques pròpies d'un expenedor-venedor en una bencinera. Atenció al públic i caixa, manteniment del lloc de treball, reposició de gènere a la botiga i també al servei de cafeteria, i altres tasques pròpies del lloc de treball. Imprescindible tenir carnet de conduir i vehicle per poder arribar al lloc de feina, que està a l'autopista, I a nivell de requisits, experiència mínima d'un any, a feina similar, català i castellà, coneixements bàsics d'internet o ofimàtica, i a nivell d'estudis, el graduat escolar o similar, i molt important, que ja ho hem comentat, el carnet de conduir vehicle propi.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la informació, Francesc, que trobareu penjada al web clicfeina.cat. A aquesta hora del matí us hem d'informar que no tenim constància de cap defunció, de manera que completem la informació de servei recordant la farmàcia de guàrdia. D'entrada, per avui, divendres dia 15, la farmàcia de guàrdia és la farmàcia Oriol, que la trobareu al carrer Santiago Rusiñol, números 8-10. Demà dissabte, dia 16, és la farmàcia Codina, de l'avinguda Mancomunitat, número 18. I el diumenge, dia 17, com és habitual, serà la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo, número 36, al barri del Canal, a tocar del Parc de la Mariona. Recordeu que en tots els casos la farmàcia de guàrdia aquí a la vila està oberta fins a les 10 de la nit, i a partir de les 10 les farmàcies de guàrdia més properes són les de Sant Vicenç dels Horts o Sant Andreu de la Barca, que sí que disposen d'aquest servei de farmàcia oberta tota la nit. En tot cas, també en el transcurs del cap de setmana anirem recordant les farmàcies de guàrdia d'aquí a la vila en els diferents butlletins horaris. Continuem, un minut i arribarem a un quart de nou del matí.

0: Anem a fer un repàs a l'actualitat local. Ahir passava pel programa l'alcalde Xavi Paz com cada dijous i, entre altres coses, repassàvem alguna novetat, i és que l'Ajuntament explicava a programa fer un espai per l'atletisme a l'actual zona de la Gravera. Hola, Sílvia Artés, molt bon dia.
1: Bon dia. El govern tirarà endavant un projecte de reforma de la Gravera, de fet, fa anys que se'n parla, i al ple d'aquest mes de maig s'aprovarà l'inici de la modificació del planejament que portarà a l'eliminació de la Gravera. I el projecte, hi han incorporat un espai per la pràctica de l'atletisme, una demanda de fa anys també del Club d'Atletisme Molins. Ho avançava ahir l'alcalde Xavi Paz.
2: El més semblant a una corba de 200 metres, amb una recta de 100 i amb una pràctica de la iniciació de l'atletisme. Millor del que hi ha ara, sens dubte. Entenent que seria com una mena de parc i no seria una pista, i no tindria equipament, perquè aquesta és la condició que ens ha posat Protecció Civil, i esperem que ara tots els informes que ens han anat dient siguin favorables al final de la tramitació. Però aquesta és la nostra esperança actualment. Poder fer un planejament a la Gravera que ens dotarà d'un sòl industrial que fa una gran reserva de zones verdes i de zones de serveis i que, a més planteja, també preveu una zona per la pràctica d'atletisme.
1: Ara cal, doncs, fer la tramitació urbanística, la urbanització de la parcel·la. Això té uns terminis, no serà fet l'any que ve, el 2027, deia l'alcalde, però ja tenen una idea del que faran i ara esperen que, a partir del que han estat treballant en Protecció Civil i els informes siguin favorables, i es pugui tirar endavant tot aquest procés.
0: Bé, i ahir també vam aprofitar per fer balanç del cicle de música d'alta baix, que el mes d'abril tancava el cicle de concerts que ha organitzat aquesta temporada 25-26.
1: L'entitat programa concerts de forma periòdica. L'Altabaix és una entitat sense ànim de lucre que programa músiques com jazz, blues, pop, cançó d'autor o músiques del món. La temporada comença habitualment amb el concert de festa major, que és gratuït i a l'aire lliure. S'allarga fins a la primavera. Enguany, com dèiem, s'ha acabat a l'abril. Aquest any, la primera part del curs, de la tardor, van omplir el 80%, omplien el 80% de cada un dels concerts, amb l'actuació de contrablues per la festa major, després en Carles Dènia, un altre concert amb Miquel Àngel Cordero, i l'últim de tardor amb Susana Sheinman. La segona part, hivern-primavera, van ser tot plens, entrades exaurides a tots els concerts, i a més, molts d'ells, dies i setmanes abans que es fes el concert, ja no hi havia entrades. Han passat per dalt a baix aquesta segona part de la temporada Anna Roja amb Carles Belda, Dona Negra Canta, Gorka Garay i Àlex Zayas, que va ser l'últim. Tots ells han omplert, com dèiem, la Trasca Trusca, que té un aforament de 100 persones. Dalt a baix amb un públic fidel, però que també va tenir noves incorporacions, com explicava ahir Albert Vinyes, president de l'entitat.
3: Aquesta última temporada hem trobat que cares noves, no? La veritat és que ha vingut força gent nova que no havíem vist, i alhora, evidentment, pràcticament un 90% del públic és molinenc, però també hi ha gent que va movent-se. Hi ha un nucli de Sabadell que van venint, i hi ha altra gent dels pobles del voltant, doncs, que també venen per aquesta oferta cultural, no? Que creiem que és una oferta de molt nivell, no? I el que sí que nosaltres intentem ara, doncs, és... perquè nosaltres tenim com a entitat, doncs, la gent es pot fer sòcia.
1: I ara, doncs, volen potenciar una mica que hi hagi més gent que se'n faci. Ara són 40 socis i escaig. Voldrien arribar almenys al topall de 50 socis, que implica, doncs, un pagament anual de 50 euros. Els principals avantatges són que les entrades als concerts costen 8 euros en lloc dels 15 que costa l'entrada anticipada, o 16 a taquilla. Si voleu més informació de Daltabaix o de com fer-vos soci, podeu entrar al web daltabaix.cat.
0: I fem un apunt d'esports per parlar de l'equip sènior B femení del Club d'Handbol Molins, que juga l'ascens al play-off.
1: Sí, pel que fa als altres sènior, els A han acabat ja a la Lliga, els dos es mantenen a la mateixa categoria, Lliga d'Or, que és la màxima categoria de l'handbol català, i ara el sènior A masculí i femení estan fent Copa Catalana, que enfronta els equips de Nacional i de Lliga d'Or a partit únic. El femení ha perdut contra Mataró i, per tant, han quedat fora. El masculí ha guanyat contra el Calella i continuen la segona ronda, semifinals d'aquesta Copa Catalana. I també en destaca el paper del sènior B femení, que ara està fent el play-off d'ascens per pujar de categoria i que té el partit d'anada de la final just aquest dissabte, demà, aquí a casa. El president del club, David Martínez, destaca el paper d'aquests dos últims equips.
4: El sènior masculí, que també començava amb la Copa, ens venia un equip de Nacional, el Calella, i bé, al principi va ser complicat, però no va haver problemes. I al final també vam passar l'eliminatòria, el que ens fa avançar també cap a ronda següent. Però el que és més important són els partits de la final que tenim amb el sènior femení B, que en aquest cas ens juguen contra el Cerdanyola dissabte a casa, que és el partit d'anada, que un dels dos és el que acabarà pujant a Lliga Catalana Argent.
1: Doncs en resum, el sènior masculí té demà partit important de Copa Catalana aquí al Poliesportiu Municipal a les 7 de la tarda, semifinal i a partit únic. I just després, el sènior B femení té el seu partit a la final del playoff, faran el partit d'anada demà al Poliesportiu Municipal a 8:45 del vespre. Des del club demanen a l'afició en el pavelló a donar suport a l'equip.
0: Seguim, 5 minuts per sobre un quart de nou. Anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats d'aquest cap de setmana, començant per activitats que tenim aquesta tarda, i és que Esquerra Republicana de Catalunya organitza els 600 premis Caterina Casas i Maimó.
1: Avui a les 8 del vespre la Sala Gòtica es farà el lliurament de premis, hi haurà la participació del president Pere Aragonès. Els premiats d'aquest any són com a entitat general el Correllengua i entitats locals l'Associació de Veïns del Canal i el Club del Tarofil. I el lliurament de premis avui a les 8 a la Gòtica, entrada lliure.
0: I parlem en aquest cas del concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda, perquè demà al migdia tenim el lliurament de premis.
1: 27a edició d'aquest concurs de narrativa literària que organitza l'Ajuntament, obert només a la participació de dones, és bianual, i en aquest cas demà es fa el lliurament de premis. De fet, demà es dona a conèixer el nom de les guanyadores i també de les finalistes, tant guanyadores com finalistes, després veuran les seves narracions publicades en un llibre, i demà es fa l'acte de lliurament de premis a la Federació Obrera, al Pati, a 1:45, amb un acte obert a tothom que vulgui anar-hi.
0: Una estona més tard, a les 2, comença la festa de la primavera de la Grupa, a la plaça de l'Església. Ara en parlarem amb el Sergi Perals, que és membre de la Junta i, per tant, ens donarà més detalls d'aquesta activitat. Demà, justament, que tenim la celebració de la nit dels museus, coincidint amb el cap de setmana del Dia Internacional dels Museus.
1: Sí, és dilluns, el Dia Internacional, i justament es celebra tot aquest cap de setmana amb portes obertes a les seus dels tres museus de Molins de Rei. Comencem pel del Renaixement, que és el que té més gruix d'activitat. Demà, 12:15, hi ha una visita comentada gratuïta. També demà a partir de les 3, portes obertes. A 3:45 hi ha activitat familiar amb el tresor de la Remolina. I al vespre hi ha una activitat que es diu Les músiques de Petrarca, que es farà a la sala del Gran Tapís, amb Miquel Desclot, Néstor Pindado i Ferran Pizà. Són músiques inspirades en la poesia de Petrarca. Hi haurà representacions a les 8, a les 9 i a les 10. Són curtes, uns 20 minuts, i la idea és que la gent que estigui visitant el museu en aquell moment, doncs, que pugui passar per la sala del Tapís a veure aquesta representació. I portes obertes, com dèiem, fins a les 12 de la nit, això el dissabte. Diumenge, encara al Museu del Renaixement, a 6:15, visita comentada gratuïta, una altra vegada, i portes obertes durant tot el dia, tancant al migdia una estona, l'horari és de 10 a 2 i de 5 a 8. Els altres dos museus, el Museu de Can Ametller, dissabte també, nit especial a la seu del Museu de Can Ametller, amb una visita teatralitzada de 7 a 9, amb diferents sessions també, i el diumenge, tant a la seu del Museu de Can Ametller com a la seu del Museu del carrer Pintor Fortuny, portes obertes diumenge, també al Museu del Renaixement, com dèiem, de 10 a 2 i de 5 a 8, entrada lliure.
0: A tot això, demà dissabte també tenim Cineclub, a partir de les 7 de la tarda. El Teatre de la Penya acollirà la pel·lícula, com hem anat explicant també aquesta setmana, La Grazia, de Paolo Sorrentino. Serà a partir de les 7 demà al Teatre de la Penny. I hem de parlar-vos de més coses, perquè també tenim la lectura del manifest institucional contra la LGTBI-fòbia. Això serà diumenge a partir de les 12 del migdia.
1: El racó de Sònia Rescalvo, que està al barri del Canal, carrer Canal de la Infanta, i després del manifest es farà l'ofrena floral i l'actuació poètica a càrrec de Bunda Teatre.
0: Tenim proposta del grup local de Xarxa per a les 6:45 de la tarda, atenció, a la pista de la Penny.
1: Sí, i és l'última ja funció, l'últim espectacle de la temporada, amb la companyia Professor Caroli, que presenta L'Home Roda. Diumenge, 6:15 a la Penny, entrades, com sempre, a Entràpolis.
0: I el Foment Cultural i Artístic, que programa un cap de setmana intens d'activitats, començant per avui amb l'Impro Show Summer.
1: Sí, espectacle d'improvisació a les 9, ja són clàssics del Foment. Demà a les 8, música amb Miquel Barceló Quartet, que fa versions de Bing Crosby o de Frank Sinatra. I diumenge a la tarda hi ha teatre amb l'obra Els Plans.
0: I recordar-vos també que diumenge tenim la jornada de Molins en Joc als Baixos del Molí, de la qual en parlarem a partir de les 11, amb el Ricard García i el David Sant Martí de l'entitat Molins de Jocs. Continuem, ens queden 5 minuts ja, directament, per arribar a 9:15. Anem a ampliar el focus i, per tant, parlar de la informació general a través dels titulars de la premsa escrita. Roger Tuset, molt bon dia.
5: Bon dia, Oriol. El periòdico parla de les màfies que s'apoderen de la gestió il·legal de residus. Els delinqüents ofereixen retirar runa d'obres de construcció i la desvien a parcel·les de particulars. Catalunya registra més de 300 vehicles abandonats en espais naturals i la Guàrdia Civil, no sé què hi pinta a Catalunya, va multar 17.173 abocaments il·legals a Espanya el 2025. Trump i Xi exhibeixen sintonia amb fotografia de portada, una fotografia bastant desafortunada. El líder xinès insta el president dels Estats Units a ser socis i no rivals, però l'adverteix que gestionar malament Taiwan pot desencadenar un xoc entre totes dues potències. També llegim que el vot del malestar social canvia de bàndol 15 anys després del 15M i que el port farà un gran concurs per dissenyar una rambla fins al World Trade Center a Mamarres. El moll de la fusta rehabilitarà les pèrgoles per a usos ciutadans. El Fòrum del Mediterrani desembarca al juny a Barcelona i el còmic BCN obre avui amb menys espai però rècord de convidats. També l'edifici de l'explosió al Poble Nou no corre risc d'ensorrament i Pérez Llorca diu que vol tenir una relació institucional correcta amb Illa i parlar del finançament. A La Vanguardia així sedueix Trump amb els negocis i l'adverteix sobre Taiwan. El president nord-americà, acompanyat per grans empresaris tecnològics, busca oportunitats d'inversió. El líder xinès avisa que un suport dels Estats Units a la independència de l'illa podria desencadenar una guerra i Washington cancela el desplegament previst de 4.000 soldats a Polònia. També llegim que l'economia creixerà fins al 2030 amb 1 milió d'immigrants més i que la Generalitat deu marge per millorar les condicions laborals dels docents. La reunió d'ahir va acabar sense acord i les parts es van tornar a citar per dimarts que ve. Els ajuts per caçar senglars es tripliquen fins a 5,21 milions i el Madrid guanya entre xiulets a Mbappé i Vinícius per 2-0 a l'Oviedo. El diari Ara, l'immigrant al seu laberint, i de fet hi ha tota una sèrie de laberints on hi apareixen Costa d'Ivori, Perú, Madrid, i les Illes Canàries, etc. I hi ha dos documents que fan referència, en aquest cas, al diari del còmic, que avui sabeu que és un diari especial il·lustrat per aquest Saló del Còmic. Doncs la portada està dedicada a l'immigració i al seu laberint, però dibuixada com si fos un còmic. Parla del còmic a la Col·lecció Nacional, tot el diari està il·lustrat amb dibuixos del fons del còmic de la Generalitat de Catalunya. I, per últim, repassem la portada del Punt Avui, que parla d'història viva. El monestir de Pedralba celebra els seus 700 anys amb un futur prometedor.
0: Bé, anava a dir que el Saló del Còmic i tindrem d'enviat especial al nostre company Pau Moratalla, la setmana que ve ens ho explicarà. Endavant, Sílvia, amb els diaris digitals.
1: Vinga, doncs comencem per la web del Món RQ, que explica que els Mossos detecten més robatoris amb violència comesos per nens d'entre 11 i 13 anys que van en patinet a l'Hospitalet. A més, en alguns casos porten armes al damunt, com ara pistoles Taser o gas pebre. El problema és que aquests delinqüents tenen menys de 14 anys i per això els agents no es poden imputar cap delicte. L'únic que poden fer és portar-los a la comissaria i limitar-se a retornar-los als pares i informar la Fiscalia de Menors. Ho publica La Vanguardia i ho també en parla RACU. I anem a directe.cat, que explica que documentació interna dels Mossos demostra que han espiat reiteradament assemblees sindicals i polítiques arran de la infiltració en una assemblea de docents. El govern ha donat explicacions, però el que no ha dit és que s'havien dut terme a terme aquestes operacions sindicals de forma reiterada. La directa, a partir de documentació, pot confirmar que aquesta pràctica no és esporàdica ni excepcional i que, com a mínim, durant dues dècades va ser el modus operandi del cos. La policia catalana pretenia destruir aquesta documentació. Amb vigilància i presència d'informadors, s'infiltraven en actes, elaboraven notes informatives, per exemple, al Centre Social de Sants, seus de CGT i CNT, l'Ateneu Popular de l'Eixample, a Casals Independentistes de Barcelona, la Universitat de Barcelona, Casal de Joves de Gràcia. Als arxius de CGI hi ha un dossier sobre el Consell Polític de la CUP o notes informatives de les assemblees celebrades a seus de sindicats. A la notícia de la directa es relaten altres casos d'infiltracions o d'espionatge policial a entitats i a moviments polítics.
0: Ara mateix són 8:45 del matí.

0: Aquest proper dissabte, la plaça de l'Església serà l'escenari d'una nova edició de la Festa de la Primavera de l'Agrupació Folklòrica. Tindrem activitat a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada a la nit. I avui teníem ganes de parlar-ne uns minuts amb el vicepresident de l'entitat, que és el Sergi Perals, perquè ens expliqui tots els detalls d'aquesta Festa de la Primavera. Què tal, Sergi? Bon dia, bona hora. Com estàs?
1: Molt bé. Sí? Molt content de poder parlar de la Festa de la Primavera un any més.
0: Molt bé, home, un plaer, i tant. Veig que s'ha consolidat, no, la plaça de l'Església com a escenari de la Festa de la Primavera?
1: Sí, ja fa uns quants anys que la fem allà. És una plaça petita que acabem omplint moltíssim, un espai molt maco per la Focarrada, també. I, a més, gaudim del beneplàcit del mossèn, en què ens, sí? Bueno, ens cedeix una part de la rectoria.
0: Molt bé.
1: Bueno, fem el magatzem.
0: A veure, doncs anem a repassar les activitats que dureu a terme. Com dèiem, a partir de les 2 del migdia, que comenceu amb un dinar popular, oi que sí? En què consistirà, sí, aquest dinar?
1: Doncs mira, aquest any hem pujat una miqueta de categoria.
0: Sí?
1: Malgrat l'any passat vam gaudir molt els macarrons, aquest any farem una fideuà. I, bueno, podeu comprar els tiquets tant al Margarit com a la consergeria de la grupa. I tindrem, doncs, això, una fideuà acompanyada amb aigua ben fresca, sí, i de postre una coca.
0: Molt bé. Això a partir de les 2 del migdia, i a partir d'aquí ja comencen, correcte, les activitats. A les 4 teniu previst fer jocs rurals per equips. En què consistiran aquests jocs?
1: Ui, aquests jocs no et puc especificar en què consistiran, bé, perquè això ho organitza l'esplai, sempre hi ha una mica de misteri, que sí, això agrada, però bé, jocs rurals, ens podem imaginar unes bones bitlles catalanes o una cursa de sacs, però vaja, jo vaig a l'expectativa, també.
0: Molt bé, per tant, l'activitat de l'esplai, entenc que aquell dia, doncs, es concentrarà també a la Festa de la Primavera, eh?
1: Exacte, sí, no hi haurà l'activitat normal a la casa, a la grupa, sinó que les activitats seran a la plaça de l'Església i als voltants.
0: Molt bé, i a partir d'aquí tindrem activitat, en aquest cas sardanística, ballada de sardanes a 6:45, amb cobla inclosa, eh?
1: I tant, sí, sí, com cada any, sempre ja que tenim la plaça plena, aprofitem i fem la ballada el dissabte,
0: sí,
1: i així, amb aquesta excusa, ja comencem el cicle de ballades, que comença amb la Festa de la Primavera i acabarà el primer cap de setmana de juliol.
0: Molt bé, que veig que tornareu a confiar, diguem, en aquest cas, a la plaça de la Creu, oi, per fer les ballades?
1: Sí, ens ha acabat fent el pes,
0: sí,
1: és una plaça també petita, que acabem omplint, que fa goig, i a més, com vam fer l'any passat, també és el lloc on, bueno, farem la doble ballada nocturna,
0: sí,
1: que també es va gaudir molt. Va ser una proposta que vam començar a fer l'any passat i repetirem. I vaja, sí, sí, la plaça de la Creu ens ha acabat agradant.
0: Molt bé. En aquest cas, però, la d'aquest dissabte és amb la cobla genisenca, i a la plaça de l'Església. Sí. Molt bé.
1: Correcte.
0: A partir de les 9 ja, temàtica de foc, poseu inici del Cercavila de Diables. En què consistirà aquesta Cercavila?
1: Doncs el Cercavila consistirà en que les seccions més petites de Diables sortiran de la casa i arribaran, bueno, fent tot un seguici fins a la plaça de l'Església, on allà començaran l'espectacle dels Diables adults, per dir-ho d'alguna manera, que faran la ja coneguda Focarrada, l'espectacle estàtic de foc, en què hi ha música, llum i moltes espurnes.
0: Molt bé, això serà a partir de 9:45 de la nit, eh?
1: Exacte. A partir d'aquella hora, a més, ja podreu començar a apropar-vos a la barra per demanar un entrepà de botifarra, els que tingueu gana i voleu sopar. I després de la Focarrada ja gaudirem del DJ resident de la nostra vila, pràcticament, en DJ Chibi.
0: Molt bé, que serà, diguem, ja la part final, diguem, de la festa, no?
1: Exacte, Oriol. Ja la festa ens acomiadarem sobre la 1. I esperem que vingui tothom. Com sempre diem, aquesta és una festa no només per la grupa, sinó que és per tot el poble. Estem celebrant la primavera i la gaudeix tothom.
0: Per tant, clar, molt bé, obert a tothom, eh?
1: Sí, sí. Que no es pensi la gent que és només per socis de la grupa o perquè aquell, sí, que li agraden les sardanes o el foc o fegin cames. No, sí, no. Tothom ja està convidat i tothom és benvingut.
0: Molt bé, efectes pràctics, per tant, l'únic que cal, si la gent té ganes de venir al dinar, és, pel que fa als tiquets, és retirar el tiquet del dinar, eh? L'Estanc Margarit o a la grupa.
1: Ah, exacte.
0: Molt bé. I tota l'activitat, doncs, recordeu que es concentra en dissabte, a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la nit matinada. Suposo que també logísticament us porta bastanta feina moguda, no?, la Junta i a tota la gent de la grupa, una festa com aquesta, no?
1: Sí, sí, ja en certes prou, i tant, perquè, bueno, dinar, ja són taules, ja són barres, la Focarrada que té, bueno, les seves torres estàtiques. Sí, sí, la feina és majúscula aquests dies, però vaja, estem acostumats, ja no és la primera, sí. I esperem que surti tot bé.
0: Molt bé, Sergi, doncs alguna cosa més que vulguis afegir?
1: Res, que us hi esperem a tots.
0: Fantàstic. Doncs festa de la primavera de la Grupa, aquest dissabte, a partir de les 2 del migdia, totes les activitats, recordeu, a la plaça de l'Església. El Sergi Perals és vicepresident de la Junta de la Grupa. Gràcies, Sergi, per acompanyar-nos una vegada més, eh?
1: Moltes gràcies a tu, Oriol, per preguntar i trucar.
0: Que us vagi molt bé la festa. Ràdio Molins de Rei.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.com.

0: Festa Donant i uneix-te a l'equip d'or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
2: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
3: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
4: Bon dia i bona hora. Escolta'ns al 91.2 FM i a radiomolinsderei.cat.
5: Seguim en directe al bon dia i bona hora d'aquest divendres 15 de maig. Passen 8 minuts ja de 9:15 i el que farem és escoltar les reflexions de l'Àngel Ruti amb el seu apunt del dia. El tenim, sí, ja disponible, perfecte. Àngel, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Bon dia, Oriol. Bon dia,
5: Oriol. Bona hora. Bé, home, una setmana intensa també informativament parlant. Amb un clar protagonista també, si parlem en el terreny esportiu i més enllà del terreny esportiu, que és Florentino Pérez, i avui tens ganes d'analitzar el personatge i, tot el que ha passat, eh?
6: Exacte, jo penso que sí, que toca, que toca. Fixa't que aquesta nit inclús el tema ha continuat encara amb l'entrenador Larbeloa, que dit sigui de passada, Oriol, em sembla més curt que les mànigues d'una armilla, aquest noiet, eh? Pobre, cada vegada que parla monta un ciri que no ve el cas. Però sí, bé, el Madrid està malament i, si et sembla, ho comentem.
5: Molt bé, quan vulguis.
6: Val. Florentino necessita un àngel. La primera vegada que em van parlar dels àngels de la guarda, aquelles criatures espirituals encarregades de protegir-nos, van ser els pares Escolapis de Vilanova. En època recent, el primer que ens va recordar que ell tenia un àngel de la guarda de confiança va ser el polític del PP, Jorge Fernández Díaz, catòlic, apostòlic, romà i supernumerari de l'Opus. Ell afirma que visitant Las Vegas se li va aparèixer el seu àngel de la guarda i a partir d'aquell moment va iniciar un procés de transformació de la seva vida que el va apropar al cel i, evidentment, a Déu. Aquesta història és molt bonica si no fos que ha quedat demostrat que el pietós polític no va seguir un camí terrenal excels i honest, d'home bo, en definitiva. Al contrari, va matir en seu judicial perjudicant greument a altres persones innocents. El van enxampar en aquelles converses amb Daniel de Alfonso, ni més ni menys responsable de l'oficina antifrau, dient allò gravíssim de «les hemos destrozado el sistema sanitario», referint-se a Catalunya, evidentment. Dissortadament, el seu àngel de la guarda va fer la feina mitges. Va ser incapaç de convèncer a Jorge Fernández Díaz, el seu protegit, que no és un home bo, vol dir que el nom de l'àngel de la guarda d'ell s'anomena Marcelo, que em sembla que no és un nom massa angelical. Millor que li hagués posat Miquel, Gabriel, Rafael, Querubí, Serafí i potser els àngels negres que cantava l'Antonio Machín. Perdonin i amb respecte, però Marcelo em sona més a nom de xofer o de dependent del Corte Inglés que no pas a àngel de la guarda. Escoltant l'altre dia el ridícul discurs i surrealista del president del Real Madrid, que va sortir a fer una roda de premsa que no tenia ni cap ni peus, una castanya de missatge, repetitiu, prepotent, infantil, propi d'una persona amb complexes i percepcions o percepcions de la seva realitat no madurades, exposades públicament d'una manera no mesurada i expressades d'una manera maldestra. La premsa de Madrid el va criticar amb duresa. Molts socis van passar vergonya i ho han viscut molt malament. Cap autocrítica. I com a punt culminant, Florentino va afirmar que es donava de baixa el diari ABC perquè va criticar la seva gestió. Al Florentino li va faltar un Marcelo, un àngel de la guarda que el protegís, que el guiés i li donés consell. El que tocava és que l'àngel discretament l'agafés pel braç i l'enretirés de davant del micròfon i se l'endugués a l'interior i li oferia

0: una tasseta de til·la. Aquest hagués estat un magnífic servei a un florentino que es pos i caducat. Fins aquí l'apunt d'avui, Oriol.
1: Molt bé, déu-n'hi-do, doncs, aquesta setmana els titulars que ha deixat, eh?
0: Sí, noi, quin desastre, quin desastre.
1: Completat.
0: Però bé, te n'adones que els grans homes, teòricament, una pensa que aquest té una empresa que factura 50.000 milions d'euros l'any, que això és una bogeria, i que i deien els diaris ahir que ja té acumulat de comandes per servir per valor de 100.000 milions, o sigui que té dos anys i escaig ja de fets per entu i de banda.
1: Sí,
0: per
1: sí,
0: davant,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí. És horrorós. I això completat amb les declaracions de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que diu que México no existió hasta que llegaron los españoles.
0: Ni més ni menys. Faltava ella per organitzar-los la vida amb els mexicans.
1: Correcte, correcte. Sí, doncs bé, a veure si podem descansar una mica aquest cap de setmana d'aquest tipus de declaracions, eh?
0: Vinga, va, fem-ho, Oriol, fem-ho. Intentem-ho.
1: Gràcies, Àngel. Bon cap de setmana.
0: A vosaltres. Una abraçada.
1: Una abraçada, que vagi molt bé. Tot el que ha donat de si la setmana i moltes coses més que podem analitzar, però hem de continuar. Passant, de fet, ens queda un minut i mig per arribar a 8:45 i si us sembla bé, anem a repassar la programació de la ràdio nostra per avui i aquest cap de setmana.

Fem un repàs, doncs, a la programació de la ràdio nostra. Quan acabem el Bon Dia i Bona Hora, que seran les 12 del migdia, podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia amb la companya Sílvia Artés, amb l'actualitat del dia i el que ha donat de si la setmana, perquè ja sabeu que la podeu escoltar fins a 1:15 avui divendres. Justament a 1:15 tenim el Pau Moratalla amb el seu programa Parlem de Còmics, el Pau que el tindrem, doncs, al Còmic BCN aquest cap de setmana. De ben segur que ens explicarà coses al programa. I a partir de 1:00, la remissió del Tot Teatre, el programa del Dani Pasqual, que ens servirà per arribar a 2:00 i connectar amb les notícies en xarxa. De 2 a 3, com sempre, cada migdia podem escoltar les notícies en xarxa. De 3 a 4, també, cada migdia, la migdiada. I aquesta tarda, l'Arnau Santero i la Joana Forner ens presenten l'última volta parlant de l'actualitat esportiva i sobretot futbolística. A partir de 4:00 i fins 5:00. I a 5:00, la Judit Herrera, evidentment, amb el programa Els Divendres Faves Tendres. La Judit, que doncs, ens acompanyarà durant aquestes 4 hores amb l'assistència tècnica del David Rius i les vostres trucades, que doncs, amenitzen la tarda dels divendres a la ràdio nostra. Després tenim l'Alt Voltatge. Avui és reemissió del programa de l'Isaac Arriaza. Tenim també la reemissió del programa Mirant al Cel. No, perquè no van venir aquesta setmana, és veritat. Farem excepcionalment la repetició de Fora Clitxes. No vam tenir el programa Mirant al Cel el dilluns, tot i que el vam anunciar, però després no ens van poder acompanyar els matussers. Zona Metall amb els Metal Defenders de 11 a 12 i la repetició de la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora a mitjanit fins a 1:00 de la matinada. Demà tenim en directe l'Estereo Pop amb el Kristen Vela de 10 a 1. També en primera audició el Highway 61 amb el Jordi Corrales i la Bibi Sallent de 5 a 7 de la tarda. I el diumenge, en primera audició i en directe, el Xavi García i tot el seu equip. Reobrim els diumenges de 11 a 2, per ser més exactes. A la tarda, el concert amb la Margarida Casadesús. Els diumenges la podeu escoltar de 4 a 5. I a partir d'aquí, la resta de programes doncs, seran remissions. Són repeticions dels programes que ja hem fet en el transcurs de la setmana. Perfecte, doncs mireu, ara passa un minut i mig ja de 9:15 del matí, d'aquest matí de divendres, i el que farem ara és un repàs a la programació de la televisió, abans de saludar també el Xavi PSX amb la secció Tal dia com avui, un videojoc.

0: Ordenem tot plegat i de moment anem a fer un repàs al més destacat que ens programen les diferents cadenes de televisió per aquest divendres, Roger.
1: Com sempre, comencem amb les pel·lícules que podem veure a la televisió en obert. Avui heu d'agafar llapis i boli perquè aquestes 5 pel·lícules les fan totes a les 10 de la nit, per tant heu de triar. Comencem a Neox, amb Hércules, El origen de la leyenda. És una pel·lícula de Renny Harlin amb Kylan Lutz i Gaia Weiss. No crec que conegueu gaire d'aquests actors i actrius. Potser Scott Adkins és el més conegut. Tot i això, no és gaire. Una pel·lícula americana, búlgara i alemanya del 2014 d'acció, que dura una hora i mitja. Estem a l'antiga Grècia, l'any 1200 abans de Crist. En un intent desesperat d'alliberar el seu poble de l'opressió del seu venjatiu marit, la reina Alcmena dirigeix les seves súpliques aquí, doncs, als déus. També a les 10 a la U de Televisió Espanyola, Los odiosos 8, aquesta pel·lícula, gran pel·lícula de, com totes, de Quentin Tarantino, plena de sang i fetge també, amb Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins i Demian Birchir, també Tim Roth. Una pel·lícula americana del 2015 d'acció que dura gairebé 3 hores. No em quadren els actors d'aquesta pel·lícula, de Los odiosos 8, però potser la confoc amb una altra. Em sonava que hi sortia Brad Pitt, però en tot cas, anys després de la guerra de secessió, no de secreció, una diligència avança a tota velocitat per l'hivernar el paisatge de Wyoming. Els passatgers, els caçarrecompenses John Root i la seva fugitiva Daisy Domerg intenten arribar ràpidament al poble de Red Rock, on el Root pensa lliurar la Domerg a la justícia. Jo he d'estar confós, Oriol, perquè pensava que Los odiosos 8 parlava de l'Alemanya nazi.
0: No, aquell era Malditos Bastardos.
1: Ah, correcte, doncs aquí és on tinc el lapsus mental. Doncs aquest és un western, que ho sapigueu, no té res a veure. Llavors, amb la guerra amb els nazis. A les 10, tercera proposta, Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo, de Mike Newell, amb Jake Gyllenhaal i Gemma Arterton, també Ben Kingsley i Alfred Molina. És una pel·lícula del 2010, americana també, d'acció, dura 2 hores. Un príncep rebel uneix les seves forces a contracor amb una princesa misteriosa per enfrontar-se a enemics foscos i salvaguardar així una antiga daga capaç d'alliberar les arenes del temps. Quarta proposta, també a les 10, com us he dit, Remant com un sol home, a Televisió de Catalunya, de George Clooney, amb Joel Edgerton i Callum Tamer, també Hadley Robinson i Peter Guinness. És una pel·lícula també americana del 2023, un biopic que dura 2 hores. És la història real de com un equip de rem de la Universitat de Washington va aconseguir arribar a la participació als Jocs Olímpics de Berlín el 1936, en una època plena d'incertesa provocada per la guerra de la Gran Depressió, perdó. Aquest relat èpic se centra en Joel Rans i els seus companys, que són un grup de joves de classe treballadora que, sense recursos i amb un passat marcat per les dificultats econòmiques, s'uneixen sota la tutela del carismàtic entrenador Al Ubrickson. I l'última proposta, aquesta és a les 10 exactament, és a 10:15, a Vimat, The International, Dinero en la Sombra, de Tom Tykwer, amb Clive Owen i Naomi Watts, també Armin Mueller. Jo no sé quantes vegades hem fet aquesta pel·lícula en les últimes setmanes, perquè l'he vist unes quantes vegades. Pel·lícula americana del 2009, de suspens, dura 2 hores. L'agent de l'Interpol, Louis Salinger, i l'ajudant del fiscal, Eleanor Whitman, estan decidits a portar davant la justícia un dels bancs més poderosos del món. Posada sobre la taula les pel·lícules, doncs anem als programes. Avui és divendres, i els divendres pocs programes hi ha, que sobretot cinema, i ara que s'ha acabat també l'Eufòria Televisió de Catalunya, doncs també s'apunten al carro de les pel·lícules, com us hem explicat amb aquest biopic d'aquest equip de rem. A les 9 hem de rascar una mica el 33 per trobar aquest microespai Eds i Uts, a les 9 i 8, de fet. La Mònica vol reiniciar la seva carrera i es presenta a una audició per a una obra de teatre. Allà un director presumptament famós s'amaga darrere d'una veu misteriosa per mantenir el seu anonimat. Anem a Antena 3, a les 10, a 10:15, de fet, amb el Tocara Me Suena, Jesulín de Ubrique es posa a la pell de l'artista internacional Chayanne amb un dels temes més icònics del cantant, mentre que Leonor Lavado imita Norma Duval amb l'artista present al plató. Després, el còmic Aníbal Gómez té el repte d'interpretar Georgi Dan, mentre que Sole Jiménez canta com a Blondie. Això serà a Tocara Me Suena, un programa prou divertit, Antena 3. I si tornem al 33, tenim dos programes més a 3/4, doncs a Llocs Recòndits, que permet del capítol d'avui, que l'audiència se submergeixi en la història i la cultura resistent de Polònia i que s'embarqui en una sèrie de viatges que canvien la vida. I quan acabi el lloc recòndits, una hora després, a 11:45, teniu El secret de les roques. Seguim a la primera temporada. Hi ha una roca formada gairebé exclusivament per éssers vius. Constitueix els penya-segats i els atols més bonics. També acull un món subterrani insospitat i a la superfície hi modera tot l'univers a la seva imatge, tot lluminós alhora. A més, està íntimament lligada a l'aigua on neix i es dissol. Aquesta roca és la roca calcària. I amb això acabem aquest repàs, Oriol, a la programació televisiva.
0: Molt bé, doncs gràcies, en Roger, i fins ara.
1: Fins ara.
0: Que vagi bé. Continuem, vinga, 7 minuts i mig i seran les 9 del matí.

0: Els divendres ja sabeu que tenim aquest espai que anomenem tal dia com avui, un videojoc. És un espai que ens confecciona el Xavi PSX, el Xavi Planes, i que té l'objectiu, doncs, de parlar d'efemèrides relacionades amb el món i amb la indústria dels videojocs. Hola, Xavi. Bon dia i bona hora.
1: Hola, Oriol. I molt bon dia i bona hora a tot Molins de Rei. Avui és 15 de maig, i tal dia com avui, però del 2025, va sortir a la venda un dels videojocs que ho va revolucionar tot. Parlem de Doom Dark Ages. Bueno, val, sí. Un joc que va sortir al 2025. Ho pot haver revolucionat tot? No, aquí m'he penjat una miqueta, però volia fer una entrada una miqueta èpica. A veure, us explico. Doom Dark Ages potser no és una gran efemèride perquè estem parlant només de fa un any de la sortida d'aquest videojoc, però és que Doom és una franquícia que ja porta des del 1993 sorprenent a tots els videojugadors que els encanta els FPS, que són els First Person Shooters o jocs de trets de primera persona. Ja n'hem parlat alguna vegada d'ells. I és que la història de Doom és molt i molt curiosa. Per això ens n'hem d'anar al 1993, quan ID Software, que en aquell moment estava capitanejat per John Carmack i en John Romero, van decidir fer el primer Doom. No era el seu primer joc, ja n'havien fet un altre, que és Wolfenstein 3D. I bé, a grans trets, venia a ser un soldat que entrava en un castell laberíntic, molt gran, amb molts espais, molt recorreguts i moltes habitacions secretes, i es dedicava, literalment, a matar nazis. Perquè, evident, bueno, diguem-ne que aquí no volia matar nazis al 1990 en un videojoc. Doncs bé, la veritat és que les estadístiques diuen que moltíssima gent. Va sortir també que encara vam voler potenciar més la tecnologia. Recordem que estem al principi del 1990 i això no era gens fàcil amb la maquinària domèstica que teníem a l'abast. Així que vam fer un nou motor gràfic i aquest cop ja van traslladar l'acció a la Lluna, on s'havien obert uns portals d'accés a l'infern. Per tant, totes les bases futuristes que hi havia allà instal·lades estaven i totalment invaïdes per diferents dimonis amb uns dissenys totalment horripilants però fascinants per qui estava jugant en aquell moment. El videojoc va ser un total èxit. Aquí, a més, John Carmack i John Romero es compaginaven molt bé, perquè John Carmack era un tio brillant a nivell de tècnic. No? El motor del joc el va crear ell, tot el que havia de sortir, que el videojoc sortís fluid, que es veiés bé, que s'escoltés bé, formava part de tots els seus coneixements, i en sabia moltíssim. I John Romero és la part més artística. El dissenyador va ser qui va dissenyar tots els espais laberíntics, els seus escenaris, tots els seus enemics i una miqueta de lore, de la història, podríem dir. Tot i que ells no són molt de història, sinó més de l'acció que es faci en el joc. En aquell moment es podia jugar en línia local, això vol dir que podies connectar diferents ordinadors perquè juguessin al mateix joc. I bé, aquí sí que va ser fortet perquè hi havia tanta gent jugant a aquest videojoc que inclús les universitats ho van haver de prohibir perquè molts estudiants saltaven classes per anar a la biblioteca a connectar els ordinadors i poder jugar en línia al Doom. Aquí jo sí que imagineu-vos, no? Sent el Slayer, que és el nom del protagonista, passant per tots aquests passadissos, eliminant tants dimonis com era possible. També la manera de venda del joc va ser molt curiosa perquè en aquells moments van estimular el que és el shareware, o shareware es podria dir, llegit directament. I és que el que feien és que accedies lliurement, a través d'algun CD que venguessin amb alguna revista, a una petita part del joc, i t'ho trobaves a casa, i si t'enganxaves, que era el més habitual, per correu podies sol·licitar el joc original, el joc sencer, i te l'enviaven per correu. Llavors tu podies jugar-lo. Diguem-ne que bé, va funcionar a les mil meravelles, tot i que imagineu-vos, compreu un joc per correu. Uau, que lluny ens queda tot això ara mateix. També van fer una cosa que això avui en dia ja no es faria mai, que és que a temps més endavant, 4 anys després, el 1997, van deixar el codi del motor obert, amb el qual els així més entesos en informàtica van poder agafar el videojoc, van poder tocar-lo, saps? Modificar-lo a la seva manera per fer nous videojocs de Doom, tocar diferents habitacions, fer un escenari de més, fer algunes coses bé, totalment brillants, i crear pràcticament nous videojocs. Alguna cosa que avui en dia seria impensable. I alguns videojocs que van sortir d'aquestes modificacions del Doom avui en dia són jocs sencers molt respectats. Així que imagineu-vos el ressò que ha tingut la marca Doom. Així que bé, avui en dia Doom té més de 20 videojocs, una pel·lícula terrible protagonitzada per Dwayne Johnson, el The Rock, que bé, no la veieu. Vale? Una abraçada, passeu un molt bon cap de setmana i sobretot, sobretot, jugueu molt.
0: Molt bé, Xavi, fantàstic. Moltíssimes gràcies. Recordeu que si voleu estar informats, del tot informats del món dels videojocs, tenim el programa setmanal aquí a la casa, Joc per Randa. Els podeu escoltar els dilluns a partir de les 9 del vespre, després de les notícies de les 9 i fins a les 10 de la nit, amb un equip jove encapçalat pel Rafael Pérez. Ens queda un minut i mig per arribar a les 9. Farem una pausa per escoltar les notícies d'aquesta hora i de seguida tornem amb la Sandra Tangerina, que ens proposarà la cançó del dia, i immediatament després farem la tertúlia amb els Miquels. El dia que també tenim l'espai de preguntes a Ara Molins amb el regidor Ramon Sánchez, la Mònica Mas ens portarà el segon fragment de la novel·la, o el llibre, vaja, de Josep Pla, no és novel·la, sinó que són relats, 5 històries del mar, i després també amb la Judit Herrera farem les grans dones de la història. Coneixerem tots els detalls d'aquesta jornada, precisament Molins en joc, en aquest cas parlem de jocs de taula, que es celebrarà aquest diumenge durant tot el dia als baixos del Molí, serà a partir de les 11. A l'Espai Te'n Recordes, amb el Xavi García, avui ens parlarà del Concord, i amb l'Héctor Zacarías farem una excursió que ens portarà entre el Ripollès i el Vallespí a l'Espai Camins, que ens servirà per tancar el programa. Tot això fins a les 12 del migdia. Una pausa i tornem de seguida.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Avui estan convocats a la vaga els docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran. De fet, estan tallant des de primera hora la Nacional 240 d'entrada a Lleida. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions són les millores salarials i l'escola inclusiva. El dimarts estan cridats a una nova reunió en què han exigit a la consellera Esther Niubó que faci una proposta clara de millores per escrit. De fet, Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha reivindicat un cop més a la xarxa que el primer punt a tractar en aquesta reunió hauran de ser sí o sí els salaris dels docents.
2: El primer punt a abordar, no és que sigui el principal, sinó el primer. No, més que res, perquè en les darreres negociacions es va anar deixant el salari com cap al final, cap al final, cap al final, i què va passar? Que va quedar fora. No? Vam dedicar mitja hora en la qual ens van deixar traslladar fórmules per poder arribar, que podien ser possibles de tenir-se en compte, i el següent que ens vam trobar va ser ja l'acord signat, no, per part de, bueno, ja pactat per part d'aquestes dues organitzacions sindicals.
1: A banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública per vulneració dels drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. El sindicat ha reclamat a la policia la documentació d'infiltracions fetes en els darrers 10 anys. I, de fet, el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de paisà als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula i uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. I pel que fa al temps, Protecció Civil activa temps alerta al Pla Inuncat per previsió de pluges intenses fins aquesta tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís d'intensitat de pluja que afectarà sobretot a les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental, el Barcelonès i també el Baix Llobregat. Es podrà superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i poden anar acompanyats localment de calamarsa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 9.
4: Informació local.
3: Esquerra Republicana fa avui l'acte de lliurament dels 600 premis Caterina Casas i Maimó i participarà el president Pere Aragonès. Els premiats aquest any són el Correllengua, l'Associació de Veïns del Canal i el Club d'Alterofília. L'acte de lliurament es fa avui a les 8 a la Sala Gòtica i l'entrada és lliure. Demà es fa el lliurament dels premis del concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda, que organitza de forma bianual l'Ajuntament de Molins de Rei i que està obert només a la participació de dones. El lliurament de premis a les guanyadores i també es coneixerà el nom de les autores finalistes es farà demà dissabte a 2:15 del migdia al pati de la Federació Obrera, un acte obert a tothom. I també demà la grupa celebra la seva festa de la primavera a partir de les 2 a la plaça de l'Església, on es concentrarà tota l'activitat. A les 2 hi haurà dinar popular, a les 4 jocs rurals, a 6:45 ballada de sardanes, a les 9 inici del cercavila dels Diables des de la seu de la grupa fins a la plaça de l'Església, on hi haurà la focarrada, i a partir de 11:15 amb música amb DJs fins a 1 de la matinada. El Foment proposa per avui Impro Show Summer a les 9 de la nit, espectacle d'improvisació. Per demà dissabte, música amb Miquel Barceló Quartet, que faran versions de Frank Sinatra o Bing Crosby, entre d'altres, demà a les 8. I diumenge a les 6 de la tarda, a teatre amb l'obra Els Plans. Diumenge també, durant tot el dia, als baixos del Molí, Molins de Jocs organitza una jornada de jocs de taula. Instal·laran 50 taules amb jocs infantils, familiars, per experts, jocs de rol, també hi haurà botigues, es faran sortejos, també hi haurà food trucks a l'exterior, jocs gegants també per la mainada i també un taller de maquillatge. Diumenge, durant tot el dia, Molins de Jocs al voltant del Molí. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la farmàcia Oriol del carrer Santiago Rossinyol, 810.

0: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
1: Els divendres, Faves Ten.

0: Demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba i te la posa.
0: Els divendres fa les tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
4: Garcia.
5: Què?
4: Diumenge fem programa.
5: Clar, com tots.
4: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
5: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
4: Ah, sí?
5: Sí.
4: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
5: Ai, Follet.
4: Ai, Garcia.
5: Mare de Déu, Senyor.
0: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

0: La cançó del dia, amb Sandra Tangerina.
1: Bon dia i bona hora, família. Aquí Sandra Tangerina a la cançó del dia. La meva recomanació d'avui és Superestrella, un dels grans èxits de l'Aitana, un artista que va sortir d'Operación Triunfo el 2017. Superestrella és un tema 100% pop que es va posicionar com a número 1 en un mercat dominat per la música urbana, amb una lletra que descriu la pressió mediàtica molt enganxosa i divertida. Així que, música a tope i bon cap de setmana!

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest divendres 15 de maig de 2026 la compartim amb molts Miquels avui, eh? Aviam, Miquel Canut, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, bona hora.
2: Bon dia.
0: Miquel Casas.
3: Bon dia.
0: Miquel, espera't, que no et veig, Vinyes, bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Com a convidat especial avui, Miquel Tintorer, bon dia, benvingut, Miquel.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Miquel Païssa, bon dia.
6: Bon dia, bona hora.
0: Miquel Díaz, bon dia.
7: Bon dia i bon Sant Isidre.
0: Sant Isidre, molt bé. I bon dia, Miquel Vallès.
8: Bon dia, família.
0: Comencem. Molt bé, Sant Isidre Llaurador, no?
7: Sí, sí.
0: Molt
7: sí.
0: Bé.
3: El patró, de Madrid, no?
4: Sí, un.
1: Un. Sí, sí. Els molts que tenen.
0: Ja m'escolt...
3: Ni
0: un segon.
3: Ja entrat. Sense boca ja entrat.
0: Ja en parlarem.
3: Perdoneu, jo soc 16 anys de la meva vida.
0: Sí?
3: 16 mesos de la meva vida i he sigut madrileny.
0: Sí.
3: Llavors, clar, jo tot això ho he vist com...
0: I en fotos que ho testimonien.
3: Ho porto la sang.
4: Home.
3: I se'm nota o no?
4: Sí, se'm nota cada dia.
9: Sí, jo sí. També ho vaig ser i no ho porto. Sí, sí.
0: Ara explicarem per què tenim el Miquel Tintorer aquí, però sé que veu fer una trobada la setmana passada.
4: Sí.
0: Dissabte, a la colla dels Miquels.
4: Sí, va ser
0: com us va anar aquesta trobada?
4: Perfecte, perfecte. Va anar molt bé, hi havia persones... grans, el més gran era jo, però bueno, des d'allò fins joves. Hi havia gent jove, hi havia canalla també, van venir.
3: Nens,
4: va. Tot plegat, l'organització a càrrec del doctor Casas, del Madrid, va anar perfecte, va anar tot perfecte, vam gaudir de la festa, de les paelles que ens van fer.
3: Els cuiners.
4: Els cuiners.
3: Els cuiners, ja tenim dos cuiners.
4: L'Artés. I el Canals, sobretot, Canals. Que va fer un parell de paelles, una de peix.
3: Sí, i l'altra de verdures.
4: I l'altra de verdures va anar perfecte. I tot plegat, bueno, tot va ser acollonant.
3: Sí, sí.
4: Ara, per dir-ho així.
1: Mira si va anar bé, que el Vinyes no es va queixar de que no hi hagués cava.
3: Ah, exacte.
4: Mira. Sí, és veritat.
3: No, es va comportar. No, jo ja sé per què es va comportar.
1: Perquè tenia
3: la senyora al costat.
1: Va, i no podien queixar.
3: Ah, evidentment. Ja em vaig donar compte d'això. Jo també ho vaig donar compte.
1: Va fer comptar. Tres ampolles, em vaig donar una copa.
3: Jo el que sí que puc dir del Vinyes és un puto... torre pebrots, torre collons, tot el que sigui, però com a fotògraf, de veritat, va fer unes fotitos de la colla. Del menjar i de tot.
1: Perquè havia begut poc cava i per això que ho
3: feien bé. Penso que sí.
10: Molta pressió em va posar a mi, jo tenia jo, perquè evidentment a mi aquest torracollons no em toca els collons.
4: Sí.
10: I em vaig ocupar personalment de posar el cava molta estona abans al congelador, anar traient-lo cap a les glaceres,
3: vaig
10: estar molt pendent, molt pendent, molt pendent. I saps com m'ho va premiar?
0: No.
10: Després de dinar vam fer una mica un concurs de música, d'adivinar cançons. I si jo et dic, ara jo et dic a tu, Oriol, et dic, digue'm una cançó de sopa de cabra, tu què digues?
0: Sí, a l'Empordà.
10: Efectivament, va.
3: Perfecte.
10: Fins aquí. I això crec que fins i tot Catalunya, la franja de Ponent i part d'Aragó, País Valencià, inclús els gallecs, saben que la cançó més important de sopa de cabra és l'Empordà. Llavors, vam fer el concurs, jo poso aquesta cançó i de tot l'equip del Miquel Vinyes, que ell era el portaveu perquè portava un barret molt divertit, va i em diu... no sé, el boig de la ciutat o tot serà igual, no sé quina bajanada.
1: Tu no pots entendre que jo soc d'una altra època.
10: Tenies un equip, una tercera part del dinar era l'equip del Miquel Vinyes. I entre tot l'equip no van saber que aquella cançó era Nascut entre l'Ares i Cadaqués i li van fotre boig de la ciutat.
0: Que també és una cançó de sopa de cabra.
10: Sí, sí, home, si m'arriba a dir el boig per tu ja flipo. Però jo pensava, no pot ser, com que ell ho farà cachondeo. I no, diu, és que m'ho la meva dona, el cabron.
1: Però has d'entendre que el promig d'edat de la meva taula era de 70 molts, perquè hi havia el segon més gran del sopar, també.
4: Sí.
1: I aquella gent, això de sopa de cabra, els pets, els rots i aquestes coses, no.
0: Els rots.
1: No tenim ni idea.
7: Necessito cases perquè va ser molt divertit. Ho vam passar.
1: Sí. Això sí.
3: Es va dividir la taula, la taula, que era una taula llarga, es va dividir en tres grups.
4: Però farà bé, perquè aquesta vegada la reunió o el dinar que vam fer els Miquels va ser acompanyat de les esposes,
3: sí,
4: o les companyes.
3: Sí,
4: senyor. Les companyes, bueno,
1: podies
4: família.
1: Podies portar el que volguessis.
4: I companyes.
10: Sí. També tinc que dir que prèviament vam fer una reunió in the Strangest in the Night,
2: sí,
10: el Freddie Mercury i el Presley, jo, una mica per parlar d'aquest tema, els vaig proposar això, em van dir que perfecte, i hi havia una altra sorpresa que ara la podem desvetllar, que tenia que ser, no va poder ser, jo us vaig dir que portaríem a la Rosalía.
2: Ah, sí, sí, és veritat.
10: I jo tenia una Rosalía preparada de Molins de Rei que tenia que venir amb la perruca i fer una imitació del despeig. Aquesta Rosalía no va poder venir perquè tenia tot el festival del Molins de Bedegús, que era el Miguelón. Imagineu-vos el Miguelón amb la perruca aquella de Rosalía fotent la despeig. Això ho teníem allà, que jo només em puc imaginar que jo dic, o el presento com que l'artista, i la gent se li foten un ulls així, aquest cabron és capaç de portar la Rosalía, i apareix el Miguelón de Rosalía, però no va poder ser. Ara ja ho podem dir perquè...
4: Ja s'ha acabat.
1: El Miguelón se sent molt, però les ungles no. Les ungles són diferents.
10: I era vingut gratis, eh? Cuidado, eh?
2: Sí.
10: Gratis, eh? Gratis.
0: Per tant, balanç positiu, eh?
2: Molt positiu. I després els comentaris que van fer molts comensals.
0: Molts comensals, molts.
2: La veritat, és per plorar. Ara ho estava comentant precisament amb el País on han entrat, que he llegit un dels nostres, i m'ha emocionat ara i tot.
0: T'has emocionat,
2: de veritat que sí.
0: Me n'alegro. Bé, hem convidat el Miquel Tintorer perquè aquesta setmana us explicàvem que vàrem veure un reportatge, n'hi ha més d'un, però vam veure un reportatge a Televisió Espanyola, la 2, a l'Altaveu, que és el programa que presenta la Danae Boronat, parlant de la restauració de Collserola, que està desesperada per la falta de clients. Expliquen que pateixen les limitacions d'accés a la zona pel brot de la pesta porcina africana, i tenim el fragment que podem tornar a escoltar, de restauradors que no especificaven de quina zona i de quin restaurant era concretament, però una mica les opinions que escoltareu pels altaveus, no patiu, que ja recuperàvem el dimecres, però és per contextualitzar encara molt més la situació. I això és el que deien.
5: Pues estem passant molt malament. Amb això continua així, no sé si aguantarem. No es pot aguantar. Està tot buit. La feina ha baixat molt, el 80%, i hi ha vegades que hem de tancar dos dies o tres, llavors no sé quant de temps aguantarem així.
6: De fer 80-90 menús hem passat a fer uns 35-40, i de fer els esmorzars del cap de setmana, uns 40-50 esmorzars, 60, hem passat a fer uns 25.
8: Antes estava lleno, 40 persones, 90-80 persones, i ara ja ves, pues, vacío. Antes trabajaban 7-8 camareros cada dia, i ara trabajan 2. No necesitamos, es que no sé cómo vamos a pagarlos.
11: Es que no tenim feina. O sigui, m'he quedat jo sense feina, gent de la cuina també, altres companys meus també. O sigui, és que no dona per pagar-los a tots. Jo, per exemple, tinc 4 fills, jo estic sola amb ells. És una putada.
12: No sabem quan l'obriran.
13: No hi ha ninguna fecha.
14: No ens diuen res, no ens donen solucions.
15: No ens ajuda ningú.
14: A nosaltres se'ns deixen obrir, però clar, si no puja la gent, això ja no és cosa d'ells.
0: Aquest era el reportatge. Doncs podem començar per aquí. Miquel, com us ha afectat a vosaltres des de Can Tintorer, des de que hi ha aquestes mesures restrictives?
16: Bueno, jo lògicament m'adhereixo als comentaris que s'han escoltat ara mateix, perquè és no és més que la pura veritat, no? Com duri molt temps així, bueno, ja molts locals ja s'estan, fins i tot alguns estan ja tancant i tot, perquè és insostenible, no es pot aguantar així, i el que s'està dient no ens diuen res, simplement si pengen uns llaterets, prohibit anar caminant, amb gust, passejant, amb bicicleta, no et deixen accedir del parc cap a dintre, que posa... amb cap medi, i bueno, doncs, hi ha molta gent que tot el parc de Collserola està precisament per això, per gaudir, per fer doncs, natura, per fer una mica d'esport, doncs, i lògicament tenen un punt de trobada que és els restaurants, no? i els bars-restaurants, llavors doncs, això ens ho han tallat, doncs, el que s'està dient en general, doncs, un 80% de la feina que teníem doncs, s'està perdent, i lògicament això comporta doncs, totes les pèrdues del que... el que es diu, personal, que no poden, si no tens feina lògicament no pots contractar, i bueno, el que no se'ns perdona són segur els impostos i les obligacions a pagar, això sí que no es perdona res, i nosaltres a pagar i ens tanquen la nostra mèdia de vida, pues, no sabem fins quan durarà, però bueno, és molt seriós, i ja dic, no ens diuen res, no diuen fins quan durarà o quan no, per fer una mica de previsió o veure què és el que es decideix, no?
0: Correcte.
2: A més, una cosa que dura molt ja, eh?
16: O sigui, és...
0: Fa moltes setmanes.
2: Fa moltes setmanes, no, això.
16: Ja fa mesos, no hi ha accés, la gent, doncs, no... I a més, estan amenaçats amb que si troben pel bosc, doncs, amb denúncies i amb que, doncs, la cosa es posa a sèrie, no? Llavors, clar, ningú s'atreveix a fer això.
0: Clar.
16: O sigui, una cosa molt graciosa. Nosaltres no ens deixen anar al bosc, però, en canvi, els porcs sí que venen al poble, eh? Això és curiós, això, saber, sí. Eh? Perquè per tot arreu en trobem i pues que posin medis ja, perquè si no, la solució és aquesta, és fer batudes, fer no sé quin sistema volen aplicar, que dius, sembla ser que hi ha unes subvencions o alguna que seran per ajudar aquestes solucions, però no les veiem i ja dic, els bitxos es reprodueixen molt sovint, perquè cada camada d'aquests animals són 8-10 cries que tenen, i no paren, doncs han de ficar un medi, doncs no sabem fins quan ni com.
0: Mm-hmm. Recordem que la gent es permet, vaja, l'accés amb cotxe fins al restaurant,
16: sí, això,
0: no?
16: Sí, fins al restaurant, menys mal, i nosaltres tenim encara l'avantatge, entre cometes, que estem a 2 quilòmetres del poble i del casc urbà, però hi ha llocs que estan al centre, al ben mig del parc, que ja la gent ja no agafa, si no té després possibilitat de poder fer alguna excursió o alguna, doncs, un esbarjo, doncs ja ni es molesta d'anar allà a sobre, amb les amenaces que si et veuen posant la denúncia pertinent, doncs...
10: El que passa, entenc que a més de la prohibició que pugui haver-hi, que això es podria estudiar amb el que sigui,
0: sí.
10: També hi ha el punt de que el títol és perfecte, perquè això, o Santa Creu, i arribes amb el cotxe, no hi ha problema. Però també la por. Suposo que també pot avaluar aquí el tema de por, i penso, bueno, pues jo potser ja m'agradaria que tindria, mira, escolta, si tinc que anar a fer un dinar familiar, mira, hi ha més restaurants. Entenc una mica també aquesta situació,
16: sí,
10: que clar, crea por i crea alarma, una cosa d'aquestes.
16: Sí. Tot i que no és, ja s'ha dit més que per activa i pas per activa, que no és una malaltia que afecta a les persones, això està clar, no? Però bueno, si vas a la muntanya i no pots moure't, alarma social, és que no, exacte, alarma, sí, sí. I si no vas a un lloc que no estigui afectat, i és lògic, normal, potser jo també ho faria, no?
0: Mm-hmm. I en general ha baixat tot, diguem, esmorzars i dinars...
16: Tot, sí, tot, sobretot. Eh? Bueno, el dinar potser no tant, perquè la gent que ens ve a dinar, doncs, ve el que ve a dinar, sí. I ja normalment no es mou. Tenim la sort nosaltres també que dintre del nostre entorn, del nostre local, tenim molt espai de zona verda, tot ballat, allà no entra cap porc a dintre, tenim tot ben cercat, però que la gent pot fer, doncs, la seva ve a passar el dia, ve als 12 del migdia, se'n va a les 6 de la tarda, no?, dintre del recinte nostre, no es pot, no, això ho tenen, però que com a restaurant per dinar, doncs, no ens ha afectat, sí, lògicament, potser un 10-15% sí, però els esmorzars, que també en fèiem, doncs, com la majoria que aquí que han dit, entre 70, 80, 90 esmorzars, en fas 10, eh?
2: Aquests venien a peu, no? Venien caminant, amb bicicleta.
16: I, clar, aquesta gent ja, zero, vull dir que no...
0: Com ho veieu la resta a la situació?
1: Ho veig, doncs, com ho ha estat explicant, sí. El Tintorer, no? Clar, si no et deixen accedir a peu o amb bicicleta, no entenc que no es pugui anar amb bicicleta, però sí es pugui anar amb cotxe.
16: Sí,
1: perquè els porcs,
16: exacte, sí,
1: van,
16: sí,
1: pels corriols, però sí, també van
16: pels camins
1: amples, sí, sí, no? Dius... Els cotxes no es contaminen, les rodes, sí, sí, de bicicleta sí, i el d'això no ho acabo d'entendre, no és...
16: No, és una cosa que no té sentit, però vull dir que ja dic, la solució l'han de posar quan abans millor, perquè si no, ja dic, molts dels locals s'anien tancant portes, vull dir que no hi ha possibilitat.
10: Perquè no és una zona, és tot Collserola.
16: Tot Collserola.
0: Sí, sí, sí.
16: Des de Molins de Rei fins a Mataró.
10: La carretera de les Aigües.
16: Tot.
2: Ja tampoc es pot anar.
16: No pot anar a cap
2: lloc. Sí, ja està tot ballat, amb lletrerets, i a més sempre hi ha guàrdia urbana.
10: I us dona una solució a curt plaç?
16: No, no han dit res. Només han dit que... Bueno, aquí han penjat uns cartells que sé que és el puc mirar. Estan a tots els... les entrades i camins de són una afectació per l'aposta posicional africana, vale? Pues, això està a totes les entrades i prohibit anar amb gos, amb bicicleta, caminant, fer senderisme i, bueno, pues això, i això és, ja dic, era només una anotació, o sigui, fins al restaurant et podien deixar accedir, però tenia, han posat un altre lletrero que diu prohibit accedir al parc de Collserola, o sigui, prohibit accedir al parc de Collserola ja és dir prohibit entrar cap al camí també principal, que això és el que no està prohibit, no? Però no està ben explicat tampoc.
13: Clar, fins i tot a l'autopista,
16: quan t'acostes a Barcelona, hi ha
13: zona
16: afectada, però sí.
13: Prohibit l'accés.
10: Us donen alguna solució? Un pla d'acció?
4: Ahir vaig escoltar per televisió que deien que havien fet, o sigui, donat un pressupost de no sé quants milions d'euros per eliminar tots els senglars.
10: I els caçadors.
16: Sí, si això va parar a bon port, on té que anar a parar, doncs potser sí que ens ajudarà, però com que això ningú ho veiem de va, i tampoc... Està clar que no va al seu lloc, perquè si no, veuríem la solució. I no la tenim, o sigui, no veiem cap actuació ni cap millora, no, amb el tema. Doncs,
4: bueno, jo dic que vaig escoltar el que era ahir, que es va pressupostar ahir.
16: Això va pressupostar ahir, però això ja fa temps que van dir que ho oferirien, però... Sí. Bueno, d'ahir avui no hi ha temps, però igual s'ha d'accedir, s'ha d'actuar, però ràpid, però clar, ràpid, sí, urgent, sí. Si no, doncs al final...
13: Perdona, els caçadors aquests, el que sigui, aquests no es poden contaminar les sabates i després estendre-ho.
16: Exacte, sí, suposo que n'hi ha...
13: O es desinfecten...
16: Suposo que es deuen desinfectar, sí, ja s'ha vist a vegades imatges que quan entres al dins del parc et posa ja amb unes catifes i neteja els peus, però bueno, un cop a dintre...
4: Per totes maneres, si han de fer unes batudes, han d'entrar els caçadors, ha de posar gent amb armes i anar-los la pelant.
10: Sí, no, no, que sí, no.
4: Sí, sí, que sí, sí, i a més,
16: la vida ha hagut cotos de casa i la gent, i més en aquests casos tan greus, doncs han de fer, aquests aniria a dir, que abans aquests animals es reprodueixen molt ràpid, han d'eliminar població de porcs, perquè, ja dic, no els hi farem res, vull dir, això és una possible solució, dedica al tema de les malalties, no?
4: Sí, sí.
16: I després aquests bitxos que diuen que estan contaminats, doncs que els portin i els deixin en tractament perquè puguin quedar del tot solucionada la infecció.
4: Inclús deien que el menjar del porc senglar és bo, que si fan batudes i maten molts senglars, que la carn dels senglars podia... aprofitar.
16: Bueno, que el senglar és una carn de caça, és una carn de caça que sempre hi ha hagut als restaurants, un civet d'un porc senglar, i és ben bona, està ben feta, no? Però clar, sempre amb els seus controls de sanitaris i lògicament té que passar unes inspeccions, no? Però vull dir que quan estàs al mercat ja, i això ja hi és, i el producte està al mercat, eh?
4: Sí.
16: Però clar, no sé quin...
0: I per tant, creus que hi hauria d'haver, si això s'allarga, un tipus d'ajuda econòmica, com va passar també amb el context de la Covid,
16: bueno, és que
0: pels restauradors.
16: És que si no s'ajuda, o si més no, a nivell, estem que cada poble es faci una mica càrrec i t'ajudi o et faciliti a l'hora de tindre que...
10: Els impostos.
16: Els impostos que ens fan pagar, bueno. Que si no treballem els seguim pagant igualment, vull dir, perquè hi ha impostos fixos aquí, treballes o no, es paguen. Si ens tanquen les portes, no sé on els pagarem, o d'on els pagarem. Vull dir que o fan algun tipus d'ajuda, o faciliten això, però fins que duri, estic segur que si fessin aquesta ajuda, s'escurçaria el temps de
10: tancament de Collserola.
16: Segur.
0: Bé, més opinions. Vinyes, que estàs molt callat.
1: No, jo pensava que en el seu moment van dir que l'exèrcit havia deixat fusells amb mira telescòpica i tot per matar bitxos, i trobo que si haguessin volgut estarien eliminats en pocs dies. Jo crec que és falta de voluntat només, perquè si s'ho proposen el senglar no fa cap falta, ja en vindran de nous més endavant, però estan fent un mal molt gran, i jo sóc partidari d'eliminar-los tots, no deixar-ne ni un.
0: Caram.
1: Sí, home, és... A tu et fa falta per algun senglar? A vegades vas pel bosc i vas més patint...
10: Un senglar, potser sí, però un senglar infectat no.
1: Ja, però avui ja en tornaran a venir d'una altra banda,
10: no,
1: 8 abans.
10: Tens raó amb el que estàs
1: dient. Almenys elimines
10: tot el... Perquè, sí, és veritat. És veritat, perquè vas per la carretera, vaig vidrer, o coses d'aquestes, tenies d'anar amb el tanto també, que no passessin els senglars. I la nit vés a poc, eh? Jo que em venia de...
3: de per allà Boi Vidrera per la nit, que venia a veure el Josep Maria Gavín, precisament, que tenia la casa per allà dalt. Quan teníem de venir a la nit, teníem, bueno, sí, escolta, però a poc hi veies tres o quatre que et passaven, eh?
1: Ell estava a la foresta i des d'allà...
3: Exacte, a la foresta i tot això.
1: Jo dec ser poc animalista, però mort el gos s'acaba de ràbia.
0: Sí, sí, ja es nota que ho ets molt poc. Sí. I us en trobeu sovint encara de senglars,
16: sí,
0: o què?
16: Sí, sí, se'n troben. Potser, això, no sé si a vegades es notarà que estan fent alguna cosa, perquè sí, hi ha setmanes que millor no en veus cap, però bueno, nosaltres allà on tenen, bueno, menjar, nosaltres no tenen menjar de l'accés, perquè ara sí, els contenedors també hi ha una altra cosa que han fet, els contenedors de les escombraries nostres, del restaurant i de les cases particulars, doncs els han lligat, s'han donat d'una manera que no... Però jo he vist un porc donar-li una patada amb un contenedor gran i tombar-lo, sí, i menjar-se-lo, sí, de dintre. Però això és així de real, i no és cap... I ara, si no tenen menjar, lògicament... Doncs no seran, però com que el porc es menja qualsevol cosa que troben, arrels o el que sigui, o sigui, sempre tindran al medi de...
13: I si no troben el menjar dintre, el busquen fora.
16: Sí, per això dic jo, els contadors estan fora del recinte.
13: No està tancat.
16: Van a buscar-los, no.
1: Però a veure, aquest
13: diumenge... Vallvidrera, vull dir, tots...
1: Si no el troben allà, venen aquí. Aquest diumenge passat...
16: No, estava al poble, venen fins aquí a la plaça del poble.
1: Hi havia un helicòpter parat per aquí sobre...
0: Diumenge a la nit, no?
1: Perquè hi havia jababits... I amb els focos els estaven espantant i la gent des de baix també. Això és normal?
0: A les 11 de la nit? Un moment.
13: Un helicòpter a les 11
1: de la nit?
0: Sí, que
1: molta
0: gent l'alba sentit.
13: El parc de la Mariona els estaven...
1: Ah, no sé, a mi m'han dit que els estaven...
13: No, perquè jo el vaig veure.
3: Jo també.
13: El parc de la Mariona, jo encara no he vist senglars. Senglars.
1: A mi em van explicar... Jo potser
0: vigilem enganyat, amb el que ens explica.
1: Potser m'han enganyat, sí, però a mi em van dir gent de la Incresa, precisament, que estaven espantant senglars. Si és mentida, doncs m'han enganyat.
4: Bueno, això la gent pot dir el que
1: vulgui.
0: A les 11 de la nit.
1: Què feia l'helicòpter a les 11 de la nit?
3: Sí, hi havia un helicòpter.
0: Sí, però
1: espantant nens a les 11 de la nit.
3: I per sobre el carrer Verdaguer, aquest helicòpter també va passar. I va estar molt rato.
10: Dos dies com a mínim. Sí. Dos cops que
3: a la nit. Exacte, a les 11 de la nit.
10: És un helicòpter i apagues la tele?
3: No, exacte.
10: Hi ha un helicòpter.
1: Jo estava quiet, estava
10: aquí sobre, a prop de casa.
3: Exacte,
10: vull dir.
3: Sí.
13: Jo dono al carrer Ferran Agulló, jo vaig sortir al balcó i el vaig veure a sobre i se'n va anar, com si anés cap al riu, i el vaig sentir molta estona estacionari i estava sobre el parc de la Mariona. I el riu, vaig sortir perquè anava en pijama, però...
1: I tu creus que el riu anava espantant ois de...
13: No, és que no va anar al riu. Es va quedar sobre el parc de la Mariona.
1: Si et diuen que és pot senglars i no teniu la contrària, la clara contrària, jo en tinc que creure el que en diuen. Perquè estava quiet amb un focus enfocant avall i tal.
13: No, jo estic més per una operació antidroga de coses així que no per espantar senglars.
0: A Miquel Díaz.
15: Sí. No, que és cert que s'estan prenent mesures, però crec que falta un cert punt d'informació. Això que deies que els porcs senglars passen de la muntanya a la vila o passen a zones habitades, jo he vist que s'han pren mesures, per exemple, els accessos del parc de Cacerola cap a la... S'han posat una mena de reixes a terra, metàl·liques, precisament perquè els senglars no traspassin. Això ho han fet també a la banda del riu. Perquè no passin els senglars de Collserola a l'altra banda del riu, a la part de Sant Vicenç...
10: Que per allà s'hi pot anar a caminar.
15: Sí. Llavors, aquestes reixes a terra fan que... que tiren enrere.
10: S'espanten.
15: Estan fent coses. El que passa és que la incertesa és perillosa i està passant el que està passant. La incertesa és això que no expliquin bé la planificació i quan s'acabarà això, és el més preocupant.
1: Sí, però això que tu estàs dient, que és la tanca canadenca, està sota els ponts de Can Baruta i està en molts llocs. Sí, sí, sí. Però tu ara vens de Can Tintorer i tu en tens alguna allà. Per Verdaguer, per allà baixen tranquil·lament. Van allà a la plaça dels Caiguts.
3: Van al Patio Tunger, que ja tenim en fotitos.
1: No han de baixar per Can Baruta perquè hi ha les tanques canadenques. Baixen per Verdaguer i baixen de 4 en 4. Poden anar de banda a banda.
3: A mi em van enviar unes fotitos i un vídeo de l'hospital que aquí hi ha dalt, com si, l'hospital de Vallebron, sí, quan una ramada de 7, 8, no sé quants porcs senglars fotien un contenidor a terra, i allà buscant el menjar.
1: Sí, però no acaben no tan lluny.
3: Les infermeres de la Vall d'Hebron que van tu,
1: Vallès, no acaben tan lluny. A la Clínica Vella, a la plaça dels Caiguts, allà aquell voltant estava ple, hi ha un vídeo.
2: Sí, allà davant...
1: Estem al centre del poble.
2: Sí.
1: I si venen fins allà, per què no podem pujar els humans cap allà dalt?
15: Exacte. De fet, crec que les mesures aquestes s'aixecaran quan no resti cap por sangla.
1: Veniu a la meva.
16: Però fan batudes, llavors, que pots anar als medis. Jo no he vist cap batuda ni cap equip. Sí, al començament que va començar aquesta moguda així, els d'aquí, els agents rurals d'aquí, de Collserola, deien que no, que clar, ells no donaven abast a controlar-ho tot. I vaig veure furgons que després em vaig entrar que venien de Madrid. De Madrid, amb furgons d'aquí d'això rural per controlar o per no sé què fer, vull dir, no sé, un grapat de gent rurals de fora d'altres comunitats.
13: I els abaten amb què?
16: Ah, és el que jo no he sentit ni cap tret, ni he sentit res, no, ni posar trampes, normalment això no hi ha, o fites trampes.
1: Jo vaig dir que posaven

0: Jo recordo
1: sí, nosaltres tenim
0: una vegada que vam estar mirant
1: de casa, eh?
0: Els... Sí, sí, però recordo que vam estar mirant els 400 metres al redor de cada edificació, sí, que d'això no quedava pràcticament espai.
1: Sempre hi havia una casa o altra, sí, sí, sí. Però vull dir que els cotos de casa sempre bueno, a casa l'havíem tingut, i hi havia unes èpoques de l'any que quan hi havia animal, perquè ara no n'hi ha ni conills, ni perdius, ni res, porcs senglars molts, eh? Però potser que donin...
2: I porcs senglars, eh? I ara tornen a sí. créixer els coloms.
1: Ah, bueno, també.
2: No, de veritat, sí. Sense canxondeu.
1: Bueno, però això té una explicació. Ah, si no, perquè si van anar a buscar les mores, que les mores de les moreres, que és el que surten ara, sí. I van anar, i a sota, veuràs que té una morera, està ple de coloms i de
2: porcs,
1: també.
2: No,
1: els porcs van a sota, sí, a les mores que cauen, es tornen bojos, eh?
3: Porcs mengen.
1: Sí, sí.
3: Allà a casa venien a menjar garrofes. Sí, i a darrere a casa teníem uns garrofers, i escolta, estava ple cada dia, es fotien un...
1: Allà on deia menjar, eh?
3: Net, de garrofes.
4: Has parlat amb algun altre restaurador de la zona, Miquel?
1: Bueno, no, els més a prop nostres, pues, doncs sí, estem tots el mateix, sí. Te'n vas cap a la Rierada, cap a Santa Creu, sí. I això, pues, estem tots molt, molt amoïnats per això, i ja dic, nosaltres encara estem a l'entrada del poble i fins a la casa, doncs el camí principal es pot accedir, però els que estan al ben mig del parc, fa 6 o 8 quilòmetres a dintre del parc, perquè no pugué, doncs, després gaudir de la natura i de... O sigui, no hi van. La gent no hi va, ja dic, estan molt amoïnats i molt preocupats per això, perquè és que s'estan perdent llocs de feina, estan tancant locals i no sabem fins quan. Si no es posa solució, això n'hi ha més, eh?
4: Camí fins al restaurant, que recordo l'últim cop que vas venir, que demanaves que...
1: Bueno, també, això un altre.
4: Que s'asfaltés, no?
1: Això un altre, això segueix, no fer, això segueix no, igual i...
2: Quan ho vam fer Miquel Davany, dintre del seu paragó, ja va sortir això.
1: Sí, sí. Ara ha hagut una notícia també últimament, no sé si l'heu sentit, que també això és per llogar-hi cadires, eh? Ve relacionat també amb els ports. No sé si ho sabeu, que fa... i després han pogut posar la solució. Fa dos mesos... Sabeu que havia de passar la volta ciclista a França, el Tour de França, per Molins de Rei,
2: sí,
1: val?
2: Sí.
1: Pues no se'ls va ocórrer res més que notificant-se que el dia 5 de juliol, que és diumenge, no ens deixaven obrir, no podíem treballar. O sigui, tancat, perquè passava el senyor Tour de França. Jo tinc un casament, ja no hi passa, t'ho explicaré també, no hi passa, vale. També m'ho he notificat. Però de moment un casament que jo vaig tenir que notificar que no podia fer aquell casament, això d'entrada. Vaig anar a l'Ajuntament també a preguntar, L'altre dia m'han contestat que ara ja no havien desviat la volta ciclista perquè, clar, hi ha el Parc de Collserola, hi ha la peste porcina, que és el que estem, parlant, que pel Tour de França podien anar a tot arreu. I això són els que manen, els que donen les ordres, que ho han autoritzat. I a nosaltres, que estem aquí visquent i això, ens diuen que no podem obrir, i a sobre ens obliguen aquell dia a tancar, ens obliguen a tancar, eh? O sigui, no podíem ni obrir. Això és fort, eh? És fort. I ara que vingui qualsevol i que m'ho digui, per molt que hagin dit que ara ja poden, però el mal molts ja l'han fet. Jo a mi el casament ja l'he perdut, això d'entrada. Jo no sé si ho deixaré aquí o aniré a buscar alguna altra raó, però algú m'ha de donar explicacions, perquè ara el mal ja me n'han fet. Jo en aquell casament han buscat una altra data i s'ha mostrat un altre lloc. Una altra data no, la data és aquella, és el que n'hi ha. O sigui que no és tan senzill això, eh? Vull dir que ja dic, una cosa perquè tothom s'ho tirem a la tele i s'ho tirem macos.
2: No, però que tampoc
1: això
2: entenc.
1: Per, això, Miquel, això es pot fer.
2: Miquel, que tampoc entenc és que tu no puguis treballar perquè passa una volta i això no sent pebrots.
1: Exacte, i això no és ni nostre, no és ni d'aquí.
2: No,
1: si fos d'aquí i et tanquen una hora...
2: Quan passa
5: una volta, han de tallar tots els accessos per evitar accidents.
1: Una hora.
2: No, això, exacte.
1: Sí. El temps que passa la volta i prou, ja està.
2: El temps que passa la volta i punt.
1: No tot el dia, eh? Sí, de les 8 del matí fins a les 8 de la tarda.
2: Claro.
1: Sí. Això no...
2: I quan acaba la volta, s'ha acabat la volta. I quan ha acabat l'última moto de la Guàrdia Civil aquesta, ja s'ha acabat la volta, eh? Vull dir, així és de clar.
4: Per tant, s'ha canviat el recorregut, ja no passarà per Collserola, però tu ja has perdut...
2: Si demà ja havia tocat la pera.
1: El mal al seu dia, perquè aquí la gent, quan fan un banquet així, ho fan amb antelació la reserva, no ho fan d'una setmana per l'altra.
2: És que tot està penjat.
5: Agafa-t'ho amb bon humor, mira.
1: Sí, no, però
5: ja que te la pelen, eh? El nuvi t'estarà agraït tota la vida, per haver novat la boda.
4: El combi.
2: Es
4: casaran igual, suposo.
6: Faran el convit en un altre lloc.
5: Sí. Pobre Nubi, doncs.
4: Aquest és el tema. En resum, per tant, demanar més explicacions i ajudes, no,
1: Miquel? Sí, està clar, perquè si no... Ja dic,

0: passarà com amb la pandèmia. Vam posar la, ni comparable ni molt menys amb el que va passar, però no deixa ser una pandèmia això també, eh? I si ens limiten al nostre entorn d'això, com a mínim, no tot arreu, però on tant estem afectats, que ens posin algun medi, alguna solució. I el que he dit del camí no va a fondo perdut, eh? Jo en el seu dia ho vam parlar, dic, com a mínim una ajuda, encara estic esperant que em diguin, pues mira, fem, perquè a l'entrada de Molins de Rei cada any estan asfaltant i fent coses. Sí. Vull dir, que ens donin una ajuda, però almenys que el que estem perdent, que si tinguéssim el camí en condicions, guanyaríem perquè ens vindria molta més clientela. Que ara pel cuento del camí pues no es desplaça, perquè això és una barrera molt important.
1: Això tens tota raó del món. Aquest camí es tenia d'arreglar. Ja fa molts anys que es tenia d'arreglar.
0: Sí, sí, jo no
1: compré aquí.
0: Estem aquí de l'any 1295.
1: Exacte. Quan em van nomenar Miquel de l'any, imagina't si faig. Escolta, jo no comprèn de qui correspon arreglar allò, eh? Perquè no ho entenc, vull dir, això no sé a qui correspon, però això és vergonyós.
0: És l'Ajuntament i l'Ajuntament diu que és el parc.
2: Però aquí esteu tots molt tristos, hem de ser positius i recomanar a la gent que pot anar tranquil·lament a Can Tintorer, perquè si no, sembla ser que no diem que no vagi. Aquí, el camí aquell, d'acord que està malament, però a poc a poc s'hi pot pujar.
1: Sí, que hi pugem.
2: Per tant, doncs, una mica de paciència i anar-hi. Escolta, si jo quan hi vaig...
3: Si jo hi he anat amb la Harley, hi pot anar qualsevol vehicle de l'Homònia.
2: Ja està.
1: Miquel, no estem dient això. Estem dient que s'ha d'arreglar el camí. Punto. Això, el que no es pot anar, sí, ja sabem que es pot anar. I el camí d'allò, però s'ha d'acabar d'arreglar aquest camí. És el que diu ell.
2: D'acord, fa 30 o 40 anys que estan parlant del camí. I no s'ha arreglat. I segurament d'aquí 30 o 40 anys continuarem parlant de que el camí, els que hi siguin, que ens podrem posar de cap de nosaltres i serem, encara estarem reclamant el camí.
1: Escolta, escolta algú i van arreglar el camí a demà. O sigui que...
2: Tu t'ho creus?
1: No. No ho sé.
4: No. Penseu que asfaltava, no crec que vulguin, perquè és parc. Clar,
1: sí.
4: És parc i
0: també
4: no
0: era, era per la Rierada amb el seu dia, sí. I feia pena anar al camí aquell de la Rierada perquè estava tot el bosc cremat i mort, perquè sí. La pols dels cotxes, com el camí nostre de casa, mata tota la vegetació que hi ha sota, però ho mata, eh? I ves a la Rierada, que dona gust anar per aquella carretera. Jo, quan dic anar a Sant Cugat, vaig per aquí, no me'n vaig per l'autopista, eh?
1: Sí, sí,
0: perquè m'agrada.
1: És veritat.
0: I a sobre no fas pols i és una carretera... Perquè volem això, no volem que hi hagi una autopista, eh? Simplement 4 metres, dos amunt i dos avall, i que puguin passar, i el bosc ho agrairà.
1: Tintorer, posen el tanto amb els pots seguars, val?
0: Bueno, els pots...
1: Pues sí.
5: Cases, volies afegir abans? No.
3: No, ja està. Jo em volia referir abans al fet que, sí. Que, a més, no estem parlant de 4 restaurants d'un col·lectiu petit, perquè és que Collserola és molt gran, hi ha moltes poblacions, i de fet, és el pulmó de Barcelona. Jo em pregunto, tota aquesta gent de Barcelona que he vist caminant pel camí de les Aigües, o he vist caminant per aquesta on s'han fotut, que va per la Diagonal, clar. I a més, sí. La vida tot,
4: a respirar aire pur,
0: sí.
1: És que ni aquí a Molins de Rei ni pel riu es pot anar.
3: Ara el que vull dir és el següent, i això és el Miquel Tintorer, això ho faig jo pels meus nassos. El proper mes tota la gent que vagi a dinar o a esmorzar a Tintorer, el Miquel, si ve de part dels Miquels de Molins de Rei, el Miquel els convidarà un xupito.
0: Això està fet.
3: Home, almenys una mica promoció. Escolta, que venim de part dels Miquels, xupito de lo que vulguis, de Ratafia, de Nis del Mono...
1: Està fet, ja està fet.
3: Això pot estar bé. Esmorzar potser no caldria, però el dinar sí. Ja ho sabeu, eh, molinencs?
2: El xupito gratis.
5: Ell sempre amb les relacions públiques...
1: És el seu, i a més a més ho fa bé. Sí, que si tinguéssim alguna queixa també ho diríem, però
5: no n'hi ha.
1: A més, ho fa bé, tu.
3: El que t'ha fet el Tintorer és comprar dos o tres caixes de Ratafia, dos o tres caixes de licor d'herbes,
4: de limoncello. Vols dir que el Tintorer no té la clientela de fora de la vila? Ah. Jo diria que sí, no?
0: Bueno,
4: sí.
5: Una bona part.
0: Una bona part important, per això. Sí. Ara, de moment, encara ens estem més o menys mantenint, però vull dir, perquè un tant passant molt gran ens ve de Barcelona.
3: Doncs els
0: també ens pregunten, es pot vindre, perquè el telèfon, la primera trucada és preguntar, però es pot accedir al restaurant perquè n'hi ha que... Es diu que no es pot anar. Dic, sí, fins a la... Però això ho has d'explicar, cada taula que et demana, sí, pel camí principal es pot accedir. Després d'allà cap a dintre, cap al parc, els corriols i això no es pot entrar, però fins al restaurant, al camí principal sí, però sí. Ho tens que explicar cada vegada. Jo crec que al final em gravaré un disco que sempre expliques, perquè és explicar el mateix sempre, eh? Vull dir,
3: és normal, és normal que sempre útil, clar, vols saber si vinc de no sé on, que no arribi aquí i diguin, ara no pots passar.
0: I les notícies no estan ben especificades, el millor com té que ser, doncs la gent té dubtes, i contra el dubte no vas, eh? Vull dir, això està clar, també,
4: eh? És una llàstima perquè es menja bé, eh? Aquí.
6: Sí, sí. Sí. Això deia jo, que falta una mica més d'informació.
0: Sí, sí, sí, sí. Això és primordial. Sí. Això, qui sigui que hagi de posar això sobre la taula, doncs, però que ho escampin i que ho facin saber, però això és, ja dic, està limitat fins a cert punt, però que es pugui saber, que la gent no estigui conscient.
5: Sí. Molt bé, aviam si no podeu fer el conclave al setembre, no? Que sempre el feu a Can
1: Vicenç. No, farem igualment. Sí, sí. Que caigui peti, qui peti.
4: Sí, home, sí. Encara que hi han d'anar amb la metralladora.
1: Exacte, exacte, sí, senyor. Que tinguin d'anar amb un 4x4 d'aquests més grossos.
2: Home, és el restaurant millor de Collserola.
1: Home, clar, per favor, home.
2: Amb el concurs de TV3 va sortir.
1: A més, va guanyar el joc de cartes que més voleu ara. Exacte. Home, per favor, no toqueu a vora viu, home.
3: I a més, ara convidarà Xupitos, ja,
1: com ja, Xupitos, ja, sí.
4: El concurs aquest deu estar trucat, home.
1: N'he trucat, tu sí que estàs trucat. Tu sí que estàs trucat.
5: Molt bé, ens queden 11 minuts, si voleu afegir alguna cosa més, si no.
1: No, això és molt lamentable.
5: Parlant de l'astronomia, veu anar el Molins bé de gust o què?
2: Sí.
3: Sí.
5: Ui, quin silenci.
1: Sí.
0: Jo no vaig poder, perquè sí, ja teníem... No.
5: Ai, prou feina.
2: Ell té prou feina.
5: Sí.
3: I tinc que dir que molt, molt bé.
0: Per cert, no vaig poder anar, i em sap molt de greu, no vaig poder anar ni al dinar dels Miguels que van fer, perquè ens va poder més el tindre que està pendent allà doncs, al front del canó, que poder anar a gaudir
5: normal
0: de la diada que van passar tots plegats.
3: El Molins ve de gust, jo el vaig, diguéssim, voltejar, no, o sigui, no el vaig gaudir, tenia altres coses, però el que tinc que dir és que dels primers... que era allò, va, posem quatre taules així una mica per cobrir l'expedient, el que vaig veure aquest diumenge, el muntatge molt ben
1: és
3: fet,
1: fantàstic.
3: Em va donar una sensació d'elegància, totes les taules parades amb un mantell blanc,
1: sí, senyor.
3: Un grupet de música tocant en directe, o sigui, el muntatge em va semblar xapó, de xapó.
1: Sí, m'agrada moltíssim. Sí, jo l'any passat ja vaig fer el comentari.
2: Sí,
1: també.
2: El que passa que hi ha poques paradetes, eh?
3: Clar, això és...
5: Pocs establiments.
2: Això és... Comparat amb el que eren els anys passats, 4 sí. o 5 anys sí, enrere, sí. Hi havia més varietat.
4: El temps coses. Tampoc va acompanyar gaire.
1: Però no per això.
2: Els locals són els que són.
1: De gent,
2: hi havia menys locals.
1: Divendres hi havia moltíssima gent.
2: Sí.
1: Dissabte jo me'n vaig encuidar d'anar a veure els de les caves Canals Nadal. O sigui, quan em van veure, jo tot coneixo. Dic, aneu fotent conya. Diu, què, com us ha anat? Ahir, perfecte. A la nit del divendres al dissabte. Perfecte. Diu, molt, molt, molt. No ens ho passàvem tanta gent. O sigui que...
2: De veure, sí, però de menjar... Just.
0: La cosa que jo també, amb la meva part que m'afecta, jo havia baixat un parell d'anys al començament, al Molins aquest de gust, i havíem participat, però està coincidint amb una època molt dolenta per nosaltres. El mes de maig és un mes que no es fan masses comunions, però alguna comunió fem, i coincideix amb una època que dius la feina no ens permet poder estar als dos llocs, no? I això potser sí, dic, no sé si la data sempre és aquesta per algun motiu, o podria ser una altra, potser que també que sigui més, no sé, que potser podríem tindre més assistència.
1: Aquest
0: no?
1: És un problema.
3: De fet això organitza l'Ajuntament de Molins de Rei, suposo, amb algun departament en concret. Sí.
4: No, jo vaig sentir un polític per aquí, per l'emissora, no? Vallès, i va. Parlant.
5: O sigui,
4: vaig sentir un polític aquí a l'emissora parlant d'això, i va dir que li semblava que el preu era una mica exagerat.
1: Era
5: excessiu. Bon,
0: això també, sí. també frena, clar, el preu. No t'ho regalen, això.
1: Jo també ho vaig sentir-ho jo, eh? No sé de bon, però vaig sentir-ho.
2: Però, esclar, els preus han pujat, eh? Vull dir que no es pot tot. Que cada any puja. Però bé, en general, podem dir, bo, bé, el lloc perfecte, podria seure amb aquelles taules perfectament parades, l'ambient fabulós, sí, sí, sí. Música en directe...
3: Sí, sí, sí. Em va semblar molt, molt bé. Jo no em vaig quedar perquè tenia una altra cosa, tenia un altre compromís per dinar, però vaig voler anar a fer la volta. Sí, una mica, sí, sí. Em va semblar, des del meu punt de vista, que et dedico a això, a organitzar aquest tipus de coses, em va semblar molt, molt, molt,
2: molt, molt bé. Molt bé, molt bé. Molt bé. El menjar, l'únic, faltava un palet més de varietat.
5: Val, què dius?
1: No, res.
5: Ah, volies parlar de l'aula d'extensió universitària, sí. A Miquel Canut, que hi va haver una xerrada.
3: Necessitaré dos minuts. Bueno,
5: i dos minuts
3: em feia falta una hora a mi per parlar del Florentino.
1: És veritat.
3: Si no,
1: és veritat.
4: El Florentino ja n'ha parlat tothom, de l'aula d'extensió universitària, de la conferència d'ahir.
3: El millor
4: no en parla ningú.
3: Però després parlem de Florentino.
4: No en parla ningú, i ahir va haver-hi una conferència...
5: Sí, perdó, Miquel Tintoré, doncs gràcies per venir.
4: Moltes gràcies a vosaltres per
5: acompanyar-nos i molta sort i ànims. Doncs...
1: I ja sapiguem que tenim xupitos gratis.
3: No preocupis que vindrem tots.
6: Va bé. Allà us
5: esperarem.
1: Gràcies. Vinga, Miquel,
5: que vagi molt bé.
1: Adéu.
5: Ara, Canut, digues.
4: Doncs ahir va haver-hi una conferència sobre la batalla de l'Ebre.
5: Sí.
4: Que va ser esgarrifosa. Esgarrifosa en el sentit... en què em sembla que ahir tothom va deixar anar una llàgrima i fins i tot dues de l'excel·lent conferència i de l'excel·lent tractament que va fer, per una banda, de l'estratègia militar i de l'altra la vessant humana posterior al d'això.
5: Jo crec que és... Assumpte Montellà, eh?
4: Sí. Jo crec que potser des de que hi ha l'aula i d'això, potser és la millor xerrada que hem tingut amb tot el d'això. Va ser
7: molt emocionant, jo diria.
6: Sí, molt explicat, estructurat.
7: O sigui, jo reconec sí, que em queien les llàgrimes, però és que ella també, eh?
5: Sí, sí, sí.
7: No, ella explicant...
6: va plorar al final, sí. Va plorar perquè és
7: que parar...
4: Després, al sortir, ens dèiem alguns que aquesta xerrada és la que li costa més de fer, perquè l'afecta emocionalment amb ella, també. I, a més, s'afecta pel contingut i s'afecta quan veu a la gent que també s'emociona.
7: No, que s'emocionen
2: i tal. Això. Home, sí, és emocionant. Jo, per la nostra part de la família, tenia un oncle, dos oncles meus, un soldat en un costat i l'altre soldat, el germà, a l'altra banda.
7: Ja. Yeah.
2: Són els castells.
4: Ella va acabar explicant la història. Ella ha anat moltes vegades per la zona de l'Ebre i tal, i al final va aconseguir entrevistar amb un de la lleva del Biberó que no en parlava mai, que no volia ni parlar-ne. I al final va entendre el per què. Perquè hi ha gent que va sobreviure que sent la culpa d'haver sobreviscut ell i un altre no. Eh? I tot el que va passar després de la guerra, camp de concentració, això, i ella va aconseguir doncs fer-lo enraonar i d'això, i bueno, ho explicava i semblava que estaves veient l'entrevista, sí. Tal com ho explicava.
7: És que a veure, per sobreviure moltes vegades has d'abandonar algú que aquell ja no sobreviu i et sents culpable d'haver deixat anar, per dir alguna cosa, no? Uh-huh. És com aquell que està escalant una muntanya i està aguantant una corda que dius o el deixo anar o callem els dos, i al final acabes deixant anar, i emocionava molt, de veritat.
1: Vinga. Cases.
3: A fil d'això, jo ho he comentat alguna vegada aquí, a mi haver visitat Corbera d'Ebre,
5: sí, sí.
3: És de les coses més frapants. Crec que només ho pot superar anar a un camp de concentració que no tinc nassos d'anar-hi, no, o sigui, realment a mi em va frapar molt. El meu oncle Bernardino Casas va ser de la lleva del Biberó. Uh-huh. I la seva tieta Caterina Casas,
5: sí, avui, senyor, avui premis Caterina Casas a les 8 del vespre a la sala gòtica. Tens 3 minuts.
1: 3 minuts, sí, va.
5: Per acabar de bon humor.
7: No, ni prenc mig només perquè va el tema, eh? Aquesta noia que era tan, tan trista i tan emotiva, venia molt de pressa de veure Barça femení, mm-hmm. I quan es va treure el jersei es va quedar amb una samarreta del Barça. I va dir,
6: de l'Aitana.
7: Ho sento molt, sí, de l'Aitana, sobre. Quan es va girar es va veure. I va dir, per favor, si algú és del Madrid, em sap greu, però és que vinc d'aquesta manera i no m'he pogut canviar, perquè allà no poden aparcar mai, i no trobava aparcament i va arribar una mica tard i tot.
5: Bé.
7: Ara, tu.
3: no tinc temps, però bueno, farem el que puguis, bueno, va. No.
1: Està molt trist.
3: No, no, jo és que a més, coincidències, de veritat, estava esperant a la Rosa Maria, l'estava esperant al cotxe, i bueno, vaig anar, però la vaig anar a recollir a Barcelona i vaig anar fent zapping de mis dones de ràdio i vaig enganxar a Radio Marca una gravació molt cutre, que a més semblava com si fos una gravació d'aquelles que li hem fotut el micro i no ho sap, no? El que deia aquell home, dic, aquest tio s'ha begut l'enteniment? Aquest tio s'ha tornat boig?
1: Els que no saben estan parlant de Florentino.
3: Evidentment, home, clar, evidentment. Hòstia, jo és que esperpèntic. O sigui, per mi, i després s'ha corroborat. Llavors jo, el mateix dia, vaig veure el TV3 i vaig veure els altres el que opinaven, i aquí hi ha una guerra civil, directament. Jo, que sóc un home... que ja ho sabeu, més de discoteques i de bars que d'església i de museus.
5: Sí.
3: Jo he sentit converses a les 5 de la matinada menys surrealistes que el que va dir aquest bon home. O sigui, conversa... O sigui, jo no valoraré si el que va explicar és o no és veritat la seva pel·lícula. El ioísmo, el jo sí, he guanyat, sí, sí, sí, jo he guanyat, sí, a mi m'han robat, o sigui, aquest jo, sí, jo tinc una empresa, jo sóc un multimilionari, sí, sí. Jo. A més, amb un to barroer, què pot pensar la meva neboda, dona i periodista esportiva d'aquest bon home? És que, no sé, em sembla una cosa...
2: Per cert, que ho fa molt bé, la Gemma... i aquí a Molins de Rei, tenim sort de tenir dues noies que surten contínuament a TV3 i a TV2.
5: I una la coneixes prou bé, també, Miquel?
2: La Mallorca i la Iris Miquel.
3: I la Mònica Usart.
1: Sí,
2: són tres.
5: Però es referia a ell més aviat a periodistes esportives.
2: Esportius.
3: Vale, en qualsevol cas, de veritat, o sigui, jo aquest bon home el tenia com, hòstia, un tio... un guanyador, un triomfador.
5: Ui, si ho hem de deixar aquí.
3: Hòstia, no. Hòstia,
5: Miquel, gràcies.
2: Bé, visca el Barça.
5: Vinga, bon cap de setmana.
1: I com sempre, tots, molta salut i molta sort.
8: Notícies en xarxa.
9: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Avui estan convocats a la vaga els docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran. De fet, han tallat la Nacional 240 dentro de Lleida, un tall que ja ha quedat aixecat fa uns minuts. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions continuen sent les millores salarials i l'escola inclusiva. Escoltem ara la valoració de Jordi Barrufet, que és secretari de professors de secundària a la demarcació de Lleida.
10: Ahir la consellera ens va encomanar amb una mesa de sectorial, es va presentar amb les mans buides, no va portar cap millora als currículums, no va portar cap millora en la disminució de ràtios, no va haver cap oferta en la millora salarial i tampoc ens va aportar cap millora en quant a la disciplina en els centres.
9: El dimarts estan cridats a una nova reunió en la que han exigit a la consellera Esternibó que faci una proposta clara de millores i per escrit. I a banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. El sindicat ha reclamat a la policia catalana una documentació d'infiltracions fetes en els darrers 10 anys. I, de fet, el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de País als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. I els bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt. L'avís es va rebre prop de les 2 de la matinada i ha calgut desallotjar també una vintena de persones. En aquests moments, l'incendi ja ha quedat completament extingit. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació a les vies amb més circulació, com són la P7, la C33 i la C17, i també reforç del transport públic. Trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar tren o autobús per evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil activat en prealerta el Pla Inuncat en zones de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès i altres comunitats catalanes.
8: Notícies en xarxa.

0: Passen 3 minuts a les 10.
1: Informació local.
0: Aquest cap de setmana es fan activitats extraordinàries als museus de la Vila amb motiu del Dia Internacional dels Museus. Al Museu del Renaixement, demà a 12:15, hi ha una visita comentada gratuïta. A 4:45, activitat familiar amb el tresor perdut de la Remolina. Des de les 3, de fet, demà des de les 3 que hi ha portes obertes. I a la tarda vespre hi ha una activitat titulada Les músiques de Petrarca, músiques inspirades amb la poesia de Petrarca, a la sala del Gran Tapís. 3 sessions, a les 8, a les 9 i a les 10. Diumenge, visita comentada gratuïta també a la tarda, en aquest cas a 5:45, i diumenge tot el dia portes obertes al Museu del Renaixement. A la seu del Museu de Can Ametller, dissabte a la nit també, nit màgica al museu, de 9 a 1, una visita amb sorpreses a càrrec de Gralla Manufactures Teatrals, i diumenge a les 3 seus del museu, a Can Ametller, al carrer Pinto Fortuny i al Museu del Renaixement, portes obertes diumenge amb entrada gratuïta de 10 a 2 i de 5 a 8. Diumenge l'Ajuntament organitza la lectura del manifest institucional contra la LGTBI-fòbia, diumenge a les 12 del migdia, al racó de Sònia Rescalvo, al carrer Canal de la Infanta, i després de la lectura es farà una ofrena floral i actuació poètica. Diumenge, Enredat per la Discapacitat prepara una nova sessió del Ballet Party amb l'ambientació del DJ Jambo Jambito, diumenge a partir de les 5 de la tarda al Bacus Molins, del carrer Foment, i diumenge el grup de La Xarxa prepara un nou espectacle pel públic familiar. La companyia Professor Caroli presenta L'Home Roda. És l'últim espectacle de la temporada, final de temporada, a la pista de la Penny. Diumenge, 6:45. Les entrades anticipades a Web Entràpolis i, si no, a la taquilla del teatre una hora abans de l'espectacle. I el SEM, que fa una sortida de medi ambient aquest diumenge a Montcada i Reixac, al Parc de la Llacuna. Si voleu més informació, passeu pel local del SEM de 6:45 a 9:15. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la farmàcia Oriol, que està al carrer Santiago Rusiñol, 8-10.

0: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
1: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
0: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
1: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
0: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
1: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
2: Els divendres, faves tendres.

0: Demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba,
2: ja no
1: i te la posa.
0: Els divendres fa les tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Els dilluns a la Penya Blaurana teniu Escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
3: Ya no es lo que era antes. Y la música también.
4: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
0: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Ràdio Molins de Rei.
6: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: Són les 10 del matí i 10 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest divendres 15 de maig. Perdoneu, però tenim visites aquí a l'emissora d'usuaris del taller de COSO, de l'Escola Alba, i estem fent aquí una visita a les instal·lacions de la ràdio. I de moment no ha arribat el Ramon Sánchez, per tant farem una pausa musical. Els Catarres tenen nova cançó, efectivament. Doncs anem a escoltar aquesta cançó dels Catarres, que fa referència al diumenge, no? Em sembla. Diumenges sense drama. És interessant, això. Els escoltem i de seguida tornem. Vinga.
1: Ja comença a fer

0: Som-hi. Un minut i arribarem a un quart d'11 del matí. És el moment de l'espai polític del divendres. Per tant, preguntes a Ara Molins amb el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Ramon Sánchez, que ja ha arribat als estudis de l'emissora i el tenim aquí ja a punt. Què tal, Ramon? Bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: El número 6, bon dia, bona hora.
2: I molt ben acompanyats, avui sí, aquí a la ràdio.
0: Efectivament. Acollint, doncs, els alumnes de... dels tallers de COSO.
2: Correcte.
0: I que estan fent, ens explicaven, un taller de ràdio i, per tant...
2: Escolta, doncs és molt bé també que la ràdio s'obli també a tota la ciutadania i a tots els col·lectius, per tant, molt bona iniciativa.
0: A veure, que aquesta setmana doncs, tenim diversos temes per parlar i volia començar parlant de la fira perquè el Ramon ha sigut regidor de fira i, per tant, doncs, també és d'especial interès. També et volia preguntar quina valoració en faries del comitè executiu de fira que vau fer aquesta setmana, arrencant aquesta setmana per valorar doncs, l'edició passada de la Fira de la Candelera.
2: Bé, jo crec que el Comitè Executiu de Fira doncs, és aquell espai on ens trobem tots els representants de les persones que ja estem vinculades d'una manera o l'altra i en el que fem aquesta avaluació de com ha anat aquesta darrera fira. No? Jo, malauradament, per circumstàncies personals, jo vaig anar al comitè, dic, jo no vaig poder assistir en aquesta fira sí, com hagués tocat i com m'hagués agradat, amb una edició tan senyalada com ha estat aquesta, però per les qüestions doncs, familiars, evidentment, no hi vaig poder assistir. No? Però crec que la fira, en definitiva, s'ha desenvolupat com cada any, jo crec que amb una bona afluència de públic, tot i que es feien algunes valoracions d'aquest comptatge que s'ha fet amb el Jordi Bacarissa, que és la persona que vam fer ja el pla estratègic de la fira, i per tant una persona que ja coneix molt i molt bé la nostra Candelera. I en aquest sentit, doncs, ells van ser l'empresa encarregada de poder fer aquest estudi d'assistència i d'impacte econòmic que hi havia a la fira, no? I que reforça, doncs, precisament el que ja l'any 2012 o 2013 es va especificar amb aquell estudi d'impacte econòmic i també social, no? El que sí valorava és, jo crec que unes dades que en quant a assistència possiblement poden ser més creïbles no sé si la paraula és creïble o no, però més reals, això sí, d'una assistència al voltant d'unes 250.000 persones comptabilitzades, i per tant aquí sí que comptabilitzaven cada i cadascuna de les persones, per tant això sí que jo crec que ja és una afluència que multiplica pràcticament per 10 doncs, a la població de Molins de Rei, i això és significatiu. Que l'impacte econòmic que té la fira és al voltant d'uns 12,4 milions d'euros, la qual cosa no és menor. Recordem que estàvem en l'any 2012-2013 al voltant dels 7 milions i pico d'impacte, per tant, si pugéssim la inflació que hi ha hagut en tots aquests anys, ens aniríem al voltant dels 9 milions i mig. I això vol dir que jo crec que tots els canvis que s'han anat fent a la fira en els darrers anys, doncs, que van començar precisament amb aquell estudi de com dissenyar i com treballar la fira de la Candelera amb aquest pla estratègic, que ens va permetre doncs, fer una cosa que és molt interessant i que posàvem de relleu en el comitè. No? Tenim un impacte econòmic de 12,4 milions d'euros, però que llavors, en el 2013, hi havia al voltant de 950 parades i ara ho estem fent amb 600 i escaig parades i comerços. Per tant, això vol dir que reduint fins i tot en 300 parades, l'impacte econòmic encara continua sent més alt. Això vol dir que tota aquesta endreça que hem fet de la fira, tota aquesta bona feina que jo crec que s'ha desenvolupat des dels darrers anys per fer la fira més confortable, més amable, sobretot més interessada també als productes de fora, doncs ha fet que aquesta fira prengués una dimensió molt i molt forta. No? Per tant, que aquest impacte doncs, sigui d'aquests 12 milions, crec que reflexa que la feina que s'ha fet els darrers anys és una feina que està molt ben feta, que la fira gaudeix de molt bona salut i que, en definitiva, hem de continuar treballant.
0: Molt bé. I un dels aspectes també que hi ens posava sobre la taula l'alcalde té a veure amb la gravera, i volia entretenir-me aquí, perquè ens deia que doncs, es volia portar al ple aquesta reforma de modificació del planejament de la gravera per incorporar un espai per a la pràctica de l'atletisme. Ara Molins, que en el seu programa electoral i un dels punts clau, no, era doncs buscar aquest espai a la zona de les Guardioles, proposàveu, m'agradaria preguntar-te què et sembla doncs la proposta que fa l'equip de govern al respecte, i també després ja parlem del planejament també de la Gravera.
2: Clar, jo crec que és, hem buscat amb calçador poder posar una pista d'atletisme oberta al públic, per tant no és un espai tancat, recordem, aquest àmbit està col·locat a menys de 300 metres d'una autopista o de la carretera B23, que és una carretera que transporta matèries perilloses. Per tant, per dur a terme... I vaig barrejant coses, però així responc a tot. Per tant, això recordem que ens posa la senyal d'alerta l'any 2019 l'àrea metropolitana, on precisament ens explica i ens diu que en aquest àmbit tenim una problemàtica, tant l'Ajuntament com l'àrea metropolitana. I és que si l'empresa que està o els propietaris d'aquell espai ens insten a tenir que assumir aquell àmbit, a l'expropiació, el problema que podia tenir l'Ajuntament de Puig de Rei era al voltant de 5 milions d'euros. Però és que l'àrea metropolitana també posa sobre la taula que el fet de que això, ja que és responsabilitat seva, poder tenir això, per la qualificació urbanística crec que és un verd metropolità, ara no la sé perfectament, però en definitiva és responsabilitat de l'àrea metropolitana. L'àrea metropolitana tindria un impacte econòmic del voltant d'uns 10 milions d'euros poder endreçar aquell espai. Per tant, en aquest àmbit comencem a treballar l'any 2019-2020 per veure com podem desenvolupar aquest àmbit. I veure com podem veure que això que és un problema per la vila de Molins de Rei ho podem convertir en una oportunitat. I és aquí quan se'ns explica que si volem tenir l'oportunitat de desenvolupar alguna cosa hauríem de donar-li en algun espai la qualificació d'industrial. Per què? Doncs perquè la indústria és qui pot fer un pla d'autoprotecció i, per tant, aquella zona que era verda, si l'assumís l'àrea metropolitana, però que no podia tenir la capacitat de concentrar persones i, per tant, no podien fer ni un pavelló ni un concert, era un espai on poder passejar com podem passejar per Collserola, però res més. Aquesta capacitat que té la indústria de fer aquest pla d'autoprotecció és la que ens dota per poder desenvolupar aquell àmbit i el que fa sostenible econòmicament aquell desenvolupament d'aquell sector. Amb un àmbit que per nosaltres també, des d'aquest punt de vista, és fonamental en un aspecte, que és eliminem una de les molèsties, jo crec que més importants, no només pel barri de la Granja, sinó per molta part del municipi, que és la Gravera. La Gravera i aquesta suspensió de pols en l'aire, doncs crec que afecta a molts i molts molinencs i molinenques. Molta gent, fins i tot, del carrer Sant Claver es queixa de tota la pols que ve de la Gravera. Per tant, aquest és un aspecte que també és substancial a l'hora de poder eliminar aquesta molèstia per la vila de Molins de Rei, i després hem de desenvolupar aquest projecte i sobretot que sigui sostenible financerament. No? I així és com hem començat a treballar. Certament, el projecte que es vam treballar l'any 2020-2021 no és el mateix que porta el govern en aquests moments a aprovar. Jo el primer que li vaig demanar a l'alcalde en la reunió que vàrem fer el dimecres va ser precisament, no ens recordo si és de dimarts o dimecres.
0: Dimarts.
2: Va ser precisament, home, heu tingut 4 anys per treballar això i ara resulta que en 10 dies ens feu que valorem un projecte que el teniu molt ficat al cap, però que nosaltres l'hem de veure quines possibilitats i quines oportunitats tenen. Per què? Doncs, home, hem de ser conscients que tota la influència comercial que hi ha en aquell àmbit, sobretot en el fet de mobilitat amb el barri de la Granja, és importantíssima. Que ara apareix i desapareix una residència i desapareix un aparcament en superfície que tenim i que ara actualment ja està minvat perquè ja està començant les obres de la residència, però que el pàrquing que hi ha al costat del CAP desapareixerà absolutament. Per tant, tenim aquesta vuitantena de cotxes que apareixen, més els cotxes que poden venir no només pels treballadors de la residència, sinó també per les persones que visiten la residència. Doncs és evident que aquí ens posem en un conglomerat d'aparcament bastant complicat i que aquest projecte no soluciona. En aquest projecte apareixen al voltant d'unes 80 places d'aparcament en el que seria la continuació de la carretera d'Ensem Clavé, del 14-13B, i dintre del polígon, no? Amb una superfície industrial amb diferents alçades del voltant de 24.000 metres quadrats, amb una alçada màxima de 22 metres d'alçada de la nau o de l'espai d'oficines que aparegui, però com a màxim haurà de tenir aquests 22 metres d'alçada i una capacitat màxima de metres industrials de 24.000 metres industrials. I per tant, això són uns volums que jo crec que ho hem de parlar molt i molt bé i que el govern s'ha precipitat en portar-ho d'aquesta manera tan ràpida en el ple. És evident que tenen la majoria absoluta i, per tant, ho poden portar quan vulguin i quan desitgin. Però jo crec que el govern ha pagat aquí de poder tenir aquesta oportunitat de poder parlar-ne més. Nosaltres, amb la reunió que vam tenir el dimarts, ja li vam exposar aquests dubtes des del punt de vista de que en el seu moment nosaltres vàrem treballar, apostàvem i continuem apostant perquè hi hagi aquesta sortida de vehicles a la rotonda actual que hi ha a la clínica, que pugui permetre entrar en el polígon i, sobretot, que ens permeti que aquesta capacitat de generar, o la capacitat comercial que té, doncs no generi més tensió encara a dins del municipi, sobretot al carrer Verdaguer, sinó que pugui fer que la gent de la part alta del poble pugui sortir en aquella rotonda i anar a buscar altres direccions del poble que ens permetin descongestionar la part central del poble. No? Jo crec que això seria importantíssim. A vegades ens pensem només que fent el tancament del centre del poble doncs alliberem capacitat d'emissions contaminants de CO2. No? Jo crec que una oportunitat com aquesta, que et permet, des del punt de vista mediambiental, oxigenar encara més el poble perquè t'allibera de molta pressió, crec que és una errada no tractar-ho com s'està tractant. O crec que és una errada com s'està tractant i no com s'havia treballat anteriorment. I aquí doncs se'ns presenta una pista d'atletisme oberta al públic, sense espais per poder-se canviar. Per tant, no hi haurà un equipament, no hi haurà uns vestuaris, perquè això ho prohibeix precisament el que és aquesta normativa que es va aprovar el 2015 de protecció civil de cada haver una distància de més de 300 metres per poder tenir una capacitat d'un pla d'autoprotecció, que no existeix en aquest sentit, i per tant doncs, haurem de veure què és el que com ho enfoca, com ho desenvolupa, amb una pista d'atletisme que estarà al costat d'una rotonda enorme que apareixerà amb uns pilars molt grans, que és la que ha d'haver-hi a l'autopista, amb aquesta incorporació de la B23 i cap a la P7. No? I per tant, recordem que, en aquest sentit, un d'aquestes potencialitats d'aquest projecte és que, precisament, per anar a agafar l'autopista direcció Sant Cugat, ja no anirem a agafar-la des del doctor Barraquer, sinó que l'agafaríem baixant pel Verdaguer i agafant-la en aquesta nova rotonda que apareixeria direcció Papiol. No? Per tant, crec que és un projecte des del punt de vista de sostenibilitat econòmica per l'Ajuntament interessantíssim, perquè ens treu una pressió d'un espai que pot suposar un impacte econòmic per la vila molt important, que dona oportunitat de crear indústria i, per tant, ocupació, però que té mancances des del punt de vista de la mobilitat i que creiem que caldria generar-les. En tot cas, continuarem parlant amb el govern, si volen escoltar, i explicant-los que hem d'intentar, en certa manera, tornar al projecte original, que era aquell que permetia garantir més places d'aparcaments i, sobretot, aquesta continuïtat d'accés cap al polígon, Riera del Molí, per tal de que tota aquesta gent que viu a la part alta del poble pugui tenir aquesta sortida d'escapament cap a aquest sentit. Pensa que jo crec que anem restringint cada vegada més el nucli urbà, i crec que aquest projecte ens permet precisament potenciar aquesta sortida. I per tant, en un poble que possiblement té poques sortides d'evacuació, aquesta seria una fonamental.
0: I tornant al tema de l'atletisme, per tant, ho veus insuficient?
2: Home, jo crec que totes les entitats necessiten un espai, sí, on sentir-se com a casa seva. Això em recordaria com el gimnàs, que va anar durant molts anys diferents espais, fins que se li va acabar donant un espai, i que ara podem veure com una entitat que té un espai on pot treballar, doncs té uns projectes, jo crec, des del punt de vista de desenvolupament esportiu, amb una potencialitat molt alta. I, per tant, ningú nega, o ningú pot posar en dubte, que la potencialitat que té, per exemple, el Club Gimnàs de Molins de Rei, doncs és d'un nivell molt i molt alt. I això ens ha permès precisament doncs tenir aquest espai perquè nenes de Molins de Rei doncs puguin desenvolupar un esport que té una potencialitat molt alta i que han estat doncs amb uns nivells d'exigència i amb unes qualificacions a nivell doncs també internacional molt altes. I per tant, crec que aquest és el camí que hauríem de seguir. Una pista que està oberta al públic, que tothom la pot utilitzar, per una entitat com el Club d'Atletisme de Molins de Rei, que també està fent una feina excel·lent amb unes instal·lacions insuficients, donar-li ara un peixet quan no li estàs donant una instal·lació pròpia i que es pugui sentir seva i que pugui desenvolupar totes les vessants de l'atletisme, perquè aquí al final només hi ha una pista per poder córrer, però no podem desenvolupar cap activitat més, crec que no li dona potencialitat ni li dona recorregut a l'entitat. Per tant, crec que s'està posant una solució a un... s'està intentant posar una solució a un problema que està sobre la taula, que no s'està enfocant al problema. El problema real no... o sigui, la solució real no hauria de ser aquesta, sinó trobar un espai, com nosaltres proposàvem, al barri de les Guardioles, en aquell talús que tenim, i que allà sí que podria tenir cabuda doncs una pista d'atletisme per poder desenvolupar la gestió d'aquesta entitat, no? Amb un equipament, amb un espai que fos propi, que estigués tancat i que pogués tenir aquest desenvolupament de totes les vessants de l'atletisme.
0: Bé, estem pràcticament fora de temps. Ja, Ramon, no sé si vols afegir alguna cosa més. El Molins ve de gust, per exemple...
2: Vaig anar-hi, però no sí. Vaig estar tota l'estona que podia haver estat.
0: Si vols fer una valoració.
2: Comentaris, els preus una miqueta elevats, sí. Comentaris que m'han fet arribar a ciutadania, molt ben organitzat. Jo crec que la Carme Madurell ha fet una evolució amb aquest projecte, amb un espai que jo crec que té una qualificació, ara sí, jo crec que molt interessant. I per tant, doncs, un bon projecte per Molins de Rei, que posa de relleu doncs l'oferta gastronòmica de la nostra vila, no? En aquest sentit, doncs, i li vaig dir a ella, dic, escolta, em dic, m'agrada molt com heu desenvolupat i com heu treballat, i per tant, crec que aquest és un projecte que ha de tenir recorregut, hauríem de valorar si els preus que s'acaben desenvolupant són els més correctes o no, o veure com podem posar algun altre tipus de tràmit perquè les coses doncs no fossin tan cares, no? I per acabar, doncs escolta'm, dia Sant Isidre, i per tant doncs avui, dia dels pagesos, tindrem aquesta missa a 8:15 a l'església del carrer Sant Isidre, que jo crec que juntament després amb el que hi haurà amb aquesta trobada a Unió de Pagès, a la Fundació Agrària de Molins de Rei, crec que és un bon dia també per commemorar aquest dia per als pagesos, que és un dia que jo crec que tot el que es desenvolupa a la Fundació Agrària funciona molt i molt bé, i que és molt agradable de compartir, per veure com el món de la pagesia doncs està allà un any i un altre treballant perquè podem tenir els millors productes.
0: Vols dir a la capella de Sant Isidre, al carrer Menéndez Pelayo?
2: Perdó, sí.
0: Oi?
2: Carrer Menéndez Pelayo, sí.
0: Sí.
2: Disculpa'm, la capella de Sant Isidre...
0: Correcte, carrer... que sempre es fa cada any allà, sí. Molt bé, doncs Ramon Sánchez, moltes gràcies.
2: A vosaltres un cop setmana, més, sí, i esperem que el temps ens acompanyi.
0: Veurem, avui no ho sé. Gràcies.
2: Vinga, igualment.
0: Que vagi molt bé. Anem a escoltar Reinaldo i Clara amb això que es diu Repartit, i de seguida saludem la Mònica Mas.
1: Repartit por...

0: Vinga, saludem a aquesta hora del matí la Mònica Mas en Rubió. Hola, Mònica, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia i bona hora.
0: Perquè anem a fer l'espai Fragments i, per tant, a continuar aquest tastet de l'obra de Josep Pla que començàvem la setmana passada.
1: Mm-hmm, exactament.
0: Que vam contextualitzar el seu perfil biogràfic i també doncs, l'obra que ens portaves, però ens van quedar coses pendents abans de continuar, oi que sí?
1: Sí, podem ampliar una miqueta explicar. Tant de l'autor com de l'obra.
0: A veure, de l'autor.
1: De l'autor. Doncs mira, què dir? Que ella ha recopilat molts gèneres, des de la narració, els dietaris, l'assaig, la biografia, els viatges i reportatges polítics. El seu estil literari es caracteritza per la simplicitat, la ironia i la claredat. Dic que

0: I durant tot aquell any...
1: Perquè feia 100 anys del seu naixement.
0: Exactament. I durant tot aquell any es van fer iniciatives
1: sí.
0: de diferents tipus per homenatjar Josep Pla i tota la seva obra.
1: Molt bé.
0: També podem dir que ha rebut nombrosos premis i reconeixements, que evidentment són moltíssims, però mira, destaco un, que és l'any 1980. El 12 de març se li va concedir la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya.
1: Molt bé. Molt bé. I de l'obra concreta d'aquestes 5 històries del mar...
0: De l'obra concreta de 5 històries del mar és un recull de diferents relats que nosaltres portem al naufragi de Cala Galiota, però si algú s'interessa per aquest llibre, que sàpiga que els diferents relats estan envoltats d'aquest paisatge que ell estimava tant, que sempre transmet aquest entendriment de l'amor i la passió per la Costa Brava, d'aquest paisatge tan lluminós que a ell l'apassionava enormement. I que aquesta passió era tan forta, però que sabia transmetre amb una sobrietat i delicadesa que feia que les seves lectures fossin molt fàcils de llegir.
1: Molt bé. Doncs, si et sembla, continuarem amb el segon tastet, no?
0: Sí.
1: Què et sembla?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí. Això vaig dir en sí perquè estic mirant una cosa que volia dir,
1: digue'm.
0: La trobo.
1: Ah.
0: No la trobo. Ja te la diré.
1: Ja me la diràs, sí.
0: Anem al segon fragment perquè aquí sí que parlem una miqueta més del que vam comentar l'anterior dia, de tot el tema de descripció, d'objectivitat, que s'assembla una mica a la crònica, d'acord? Doncs quan vulguis.
1: Doncs endavant.
0: Dos dies després vaig tornar al llaner, a la casa del senyor Dalí. Em rebé cordialment. Feu portar cafè. La tramuntana encara bufava impetuosament. Els excessos de la naturalesa han creat, en els homes, la idea de límit. Tot té un límit, diem habitualment. En la naturalesa no hi ha cap límit. Si plou, de vegades plou massa, i de vegades no plou gens. Si fa tramuntana, de vegades dura massa, i de vegades no en fa gens. El senyor Dalí tenia sobre la taula un dossier. Era el dossier del naufragi de Cala Galiota. L'obrí i em donà uns retalls de premsa per llegir. Els vaig llegir. Eren cronològicament organitzats. Hi havia sobretot retalls de la premsa de Palma. Després de la desaparició del veler, afirmaren que el naufragi es podia donar per segur i inqüestionable. Ho afirmaren com si fos un dogma de l'Esperit Sant, sense donar el més petit detall, sense ni tan sols donar la situació meteorològica del dia del naufragi. Des del punt de vista periodístic, la informació havia estat escrita amb una tal pressa i amb tanta frivolitat que feia posar pell de gallina a causa de la pròpia ignorància. Al cap de pocs dies, i probablement per raó del pes del sentiment popular, en el Cala Galiota hi havia 7 homes embarcats. Hom canviar de criteri i es llançar l'afirmació segons la qual el veler havia fugit pel temporal de Ponent i es trobava a l'illa de Còrsega, sense més detalls. L'afirmació, feta sense el més lleu fonament, era falsa, però fou presentada com si fos dogmàtica. Passaren uns altres dies i els retalls de premsa tornaren a la primera idea, o sigui que el Cala Galiota havia purament i simplement naufragat. És d'advertir que en totes aquestes històries no es feu mai cap referència a les característiques del veler i a la presència, sobre la fusta, de 7 homes autèntics i reals. Vaig llegir aquests papers amb la màxima atenció possible i després vaig dir al senyor Salvador Dalí. Havent practicat tants anys el periodisme, aquests papers em demostren, una vegada més, la impossibilitat de saber res de res del que passa en aquest món. Es tracta d'un esdeveniment concret i determinat, ocorregut pràcticament abans d'ahir, i ja veieu la confusió que s'ha armat. Vosaltres, de Cadaqués, no sabeu en cap moment el que passa a Roses o al Port de la Selva, tot i trobar-vos-hi a 4 passes. Nosaltres, de Llofriu, no sabem mai el que passa a Palafrugell, ni els de Palafrugell el que passa a Llofriu. És trist haver-ho de dir, però quan una persona determinada ha vist directament una cosa qualsevol, en comunicar-la l'estrafà, la desfà,

0: la falseja, diu una cosa per l'altra. Imagineu ara quan es barregen en aquestes situacions interessos personals el que es produeix. Jo no sé si l'home és un animal racional. Sempre n'he dubtat. L'home és un animal mentider. En la vida dels homes i de les dones, la mentida és la reacció habitual i normal. Ara, projecteu una informació com aquesta a una escala més vasta, sobre una situació nacional. La informació és totalment falsa i, si per simple atzar no ho és, encara és més difícil d'acceptar-la, perquè la conformació humana no accepta més que la mentida com a realitat normal. Ara projecteu aquesta condició humana sobre el passat, sobre la història. I llavors la llegenda agafa una grandiositat fenomenal. Aquesta característica llegendària l'agafen les coses que se saben, de les quals s'ha més o menys parlat. Les altres, les que no se saben i són probablement les més importants, passen per ull i entren en la foscor més densa i intocable. El notari Dalí escoltà aquest llarg i insuportable paràgraf amb una creixent nerviositat. Quan el vaig acabar, i ara em sap greu d'haver-lo formulat, em digué que jo era un exagerat. En aquest moment, vos sembleu disposat a discutir l'excelsa professió del notariat. Em digué amb una rialla sarcàstica. Després d'haver formulat aquesta frase, semblà que la temperatura li baixava de to. Hem de fer alguna cosa. Aquest expedient de l'auditoria de Marina de la base de les Balears s'està produint amb una lentitud desesperant. Aquest burocratisme inacabable em treu de mare. Van passant les setmanes i aquestes famílies dels nàufrags es troben en la misèria més inexplicable i concreta. El fet és terriblement desagradable. La meva idea és que, tant si el que la galiota naufragà i es perderen cossos i béns, com si es troba en un lloc ignorat, cosa que jo no he cregut mai, aquesta pobra gent, els descendents dels nàufrags, han de cobrar. Mai no m'hauria pensat que en aquest país fos tan difícil que us declaressin nàufrag. Em permet un moment? Hem dit que la naviera mallorquina S.A. tenia els tripulants del Ca la Galiota assegurats. Perfectament i públicament assegurats, sí. Llavors, per què no paga? No paga perquè la situació legal del Ca la Galiota és incerta. Encara no sabem si el Ca la Galiota naufragà o no naufragà. El fet el dirà el document de l'auditoria naval quan sobresegui la causa. Llavors, què hem de fer, senyor Dalí? Hem d'activar l'expedient que fan amb tanta morositat. Aquest expedient no s'acaba mai. Ara, nosaltres hem de partir del fet del naufragi, que al meu entendre és inqüestionable, i fer que les famílies dels nàufrags cobrin per un procediment o altre. És per aquesta raó que vull anar a Barcelona. No penséssiu pas que m'agrada d'anar-hi. Aquí, a Cadaqués, està tan bé, sobretot a l'hivern, quan no hi ha ningú. Però hi hauré d'anar. La naviera mallorquina deu tenir a Barcelona un advocat o altre per enfrontar-se amb les coses que li poden passar. Vaig tractar d'insinuar. Sí, senyor, en té un de molt intel·ligent i correcte amb el qual tinc una correspondència. Una persona molt agradable. Molt bé, tot sembla molt ben projectat. Ara, el que jo us demanaria, si pogués, és el que haig de fer en aquesta història tan curiosa i misteriosa del Ca la Galiota. Al meu entendre és prou fàcil. Hem de partir del fet concret i inqüestionable del naufragi. L'auditoria de Palma, no em dubteu ni en un moment, declararà el naufragi. No té altre camí, sinó que es produís algun fet increïble i literalment extraordinari. Ara bé, com que ens trobem que l'expedient no està acabat, a pesar del temps que ha passat sobre el naufragi, no tenim més remei que afirmar, tant com si el Ca la Galiota ha naufragat, com si no ha naufragat, que s'ha de pagar els tripulants o els seus descendents, el que els correspon per llei. Aquesta és la qüestió més urgent, la que hi ha plantejada. Aquesta pobra gent ha de cobrar.
1: I fins aquí, amb aquest missatge contundent, tanquem aquests dos capítols que hem dedicat a Josep Pla. Mònica Marrubió, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Que tinguis molt bon cap de setmana.
0: Igualment per vosaltres.
1: Gràcies.

0: I continuem recte final d'aquesta tercera hora del programa. Ja sabeu que la Judit Herrera ens acompanya tots els divendres a aquesta hora, parlant-nos de grans dones de la història. Partim d'aquest llibre, 100 grans dones de la història, de la Maria Àngels Cabré, un llibre interessant editat per l'editorial Cossetània. I a partir d'aquí doncs anem extraient dues biografies cada setmana, de manera que anem a escoltar dues biografies més. I saludem a aquesta hora del matí doncs la Judit Herrera. Què tal, Judit? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Oriol. Avui, com cada setmana, us parlaré de dues dones molt importants que van deixar empremta a la història.

La primera persona que parlarem és la Matilde Ucelay. No va ser fàcil que les dones s'incorporessin a l'arquitectura, un dels àmbits professionals, en principi, destinats als homes. A Matilde Ucelay li correspon l'honor d'haver estat la primera arquitecta espanyola. Algú havia de començar a aixecar edificis en femení. Evidentment, tenir la sort de rebre una educació moderna i agafar de ple els anys republicans va ajudar a generar en ella la capacitat de desafiar qualsevol repte, per difícil que fos. Alumna de la institució Libre d'Ensenyança, davant la sorpresa familiar, va matricular-se a l'Escola d'Arquitectura. Cap dona ho havia fet abans. Era l'any 1931, l'any de la proclamació de la Segona República, i el seu esperit progressista va fer que l'aplaudís. Ucelay es va llicenciar amb 25 anys, just quan va esclatar la Guerra Civil a l'any 1936. De fet, dos dies abans va ser homenatjada per la seva condició de pionera i va exercir breument com a secretària de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid. D'idees republicanes, quan el bàndol revoltat es va imposar, va ser depurada i inhabilitada per un consell de guerra. També va haver de pagar una multa de 30.000 pessetes, llavors una xifra considerable. El títol oficial no li fou expedit fins l'any 1946 i el franquisme trigà a deixar-li exercir el seu ofici. Durant aquest interval, però, no va deixar de treballar, perquè gràcies a la complicitat d'alguns dels seus companys, ella feia els projectes i ells els signaven. No va ser aquest l'únic obstacle que va salvar, perquè fins i tot es va treure el carnet de conduir i es va comprar un 600 per poder visitar les obres en un món marcadament masculí, en el qual es veia obligada a manar amb mà de ferro i guant de seda. Avui, en alguns països, conduir segueix sent una senyal d'empoderament femení i impedir que les dones condueixin una senyal de dominació patriarcal. Ucelay creia que amb el seu ofici podia contribuir a la construcció d'un món millor. Creia que les cases havien de ser espais de confort i donava molta importància a la llum. Per això, dissenyava llars amb àmplies sales d'estar i de grans finestrals. Durant 4 dècades, va exercir la seva professió amb seriositat i excel·lència, i un munt de gent va viure en cases que ella va imaginar, ja que en aixecar unes quantes abans que les dones entressin massivament en una disciplina tan bella com és l'arquitectura. Matilde Ucelay va traslladar-se amb el seu marit a viure a València, on va obrir el seu despatx d'arquitectura, el seu mateix habitatge, potser com a record de la dificultat que tenen les dones per conciliar la vida familiar i la laboral. D'entre els seus projectes, un dels edificis més emblemàtics va ser la Casa Oswald, a la madrilenya Puerta de Hierro. L'any 2004, Ucelay va rebre el Premi Nacional d'Arquitectura, un premi més que merescut, perquè les que es van obrir camí com les màquines llevaneu sempre mereixen ser reconegudes. Continuem ara amb una breu història de Teresa Rebull. En una època d'agitació social, va néixer a la ciutat de Sabadell una nena que li van posar el nom de Teresa. Els seus pares eren anarquistes i la van fer créixer amb l'esperit revolucionari, que és el millor esperit si a sobre es té talent artístic, com és el cas. Teresa sabia cantar, però no va poder estudiar música i als 12 anys ja treballava en una fàbrica tèxtil. Eren anys en què el treball infantil estava ben vist, i també el femení, perquè el patró li costava menys diners. Als 16 anys va ingressar com a funcionària a la Generalitat, una feina, s'entén, molt més descansada que la febril. Aquesta nova ocupació li va suposar el trasllat a Barcelona i nous estímuls. Teresa Rebull s'afilià al POU, Partit Obrer d'Unificació Marxista, i visqué de primera mà l'enfrontament entre anarquistes i trotskistes en els Fets de Maig, en el qual participà. Detinguda, sabé callar i no delatar els seus companys. Una vegada conquerida Barcelona per les tropes franquistes, fugí a França després d'arribar a la frontera i travessar-la amb moltes dificultats. Ho explica en el seu llibre de memòries Tot cantant.
Aquell 1939 començà per ella una etapa de vida clandestina i, juntament amb el seu company, en qui compartia ideologia, canvià diversos cops de domicili i d'ocupació. La vida del refugiat era difícil, però Rebull portava a la sang l'instint de llibertat. Participà en la resistència, assistí a reunions polítiques i mantingué contacte permanent amb la comunitat d'expatriats catalans en terres franceses. A la França ja alliberada, mentre que a Espanya la dictadura seguia reinant amb mà de ferro, Rebull tractà gent com a Sastre i Camus, representants de l'esquerra intel·lectual. I, evidentment, visqué al maig del 68 del seu epicentre, París. Com qui no vol la cosa, un dia agafà la guitarra i començà a practicar. L'endemà es trobà cantant en una plaça amb gent que l'escoltava. Teresa Rebull era llavors una dona de 50 anys, amb dos fills ja crescuts i decidida a gaudir amb la música. Visqué una temporada a Barcelona, viatjà. De mica en mica li van anar sortint concerts aquí i allà. Agafava el cotxe, carregava la guitarra i a cantar. Eren els anys de la nova cançó, en els quals la política es feia també amb un micròfon a la mà, i ella també defensava una catalanitat sense fissures. Havia conegut Lluís Llach, Raimon i els cantautors llavors joves com Ovidi Montllor. Aquests la sabien apreciar i, sense voler-ho, es convertí en una mena de mare de la nova cançó, que havia arribat tard, però havia arribat. Compongué cançons en les quals celebrava la natura, a la qual se sentia propera. També cançons que recordaven el front de l'Ebre, que parlaven d'un país que no era com hauria d'haver estat. Participà en nombroses ocasions amb la Universitat Catalana d'Estiu de Prada i s'interessà pels poetes i posà música a alguns versos, ja fossin de Salvat Papasseig o de Maria Mercè Marçal. Van ser dues dècades felices en què Teresa Rebull compartia el millor que tenia dins. És ben cert que no va ser fins l'any 2006 que va cantar per primer cop al Palau de la Música, on en circumstàncies històriques normals hauria cantat tants cops abans. Els seus darrers anys els va passar a Banyuls de la Marenda, retirada dels escenaris però no de la pintura, que va ser la seva segona vocació. Es va acomiadar ja en una genària d'una vida dedicada a no deixar-se domar.

Tanquem aquesta tercera hora del programa amb el Sopa de Cabra i l'Empordà, que abans amb el Casas en parlàvem, aquesta cançó original de 1989. Avui comença la gira dels 40 anys de la formació, amb tot venut a la sala Rasmatàs. De fet, tant avui com demà i començaran gira doncs, aquest estiu. Fem una pausa amb l'Empordà i de seguida tornem amb l'última hora del programa. Vinga, fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui, jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran, que de fet han tallat a la Nacional 240 d'entrada a Lleida durant el matí, un tall que s'ha aixecat abans de les 10 del matí. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar també tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions són les millores salarials i l'escola inclusiva. De fet, el dimarts estan convocats a una nova reunió amb la consellera per a apropar posicions. I el Departament d'Educació i FP ha desplegat a tot Catalunya la nova aplicació Borsa Docent EDF perquè el personal docent interí pugui acceptar o bé rebutjar substitucions de manera més àgil. L'eina, que ja s'havia aprovat amb 800 usuaris de Ponent, Terres de l'Ebre i el Consorci d'Educació de Barcelona, permet rebre notificacions al mòbil, descarregar la credencial de nomenament, consultar l'historial d'adjudicacions i veure la ubicació del centre en un mapa interactiu. I també la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. De fet, el Parlament de Catalunya votarà també la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de paisà als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per la creació de la línia orbital de tren. I una persona ha resultat ferida lleu per inhalació i 25 persones han hagut de ser desallotjades per un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt, al Maresme, a prop del camp municipal d'esports. Els bombers han rebut l'avís prop de les 2 de la matinada i han donat el foc per extingit cap a les 6 del matí. Les flames han cremat l'extensió de barraques i una mica de zona forestal. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu policial de trànsit i seguretat amb 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació a l'AP7, a la C33 i a la C17 i també reforç del transport públic. De fet, trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar el tren o bé l'autobús per tal d'evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per previsió de fortes pluges aquesta tarda a l'Alt Empordà, al Baix Empordà, al Gironès, la Selva, entre d'altres localitats.
0: Notícies en xarxa.
2: Passen 3 minuts a les 11.
3: Informació local.
2: Aquest cap de setmana torna Molins Bé de Gust, a la fira gastronòmica que s'instal·la a la plaça de la Llibertat i que arriba a la seva desena edició ja. Implica que durant tot el cap de setmana hi haurà 13 establiments, ja hi ha muntats els estants, 13 establiments que oferiran els seus platets o tapes, també hi haurà servei de bar i un estant amb vins. Comença demà divendres a les 6 de la tarda, obertura, demà divendres fins a les 11 de la nit, dissabte d'11 del matí a 11 de la nit i diumenge d'11 del matí a 10 de la nit. Per tant, durant tot el cap de setmana aquesta mostra i fira gastronòmica que tindrà també acompanyament musical a la plaça de la Llibertat. Demà, el Foment programa la companyia Impro Show amb l'espectacle Impro Show Summer. A les 9 del vespre, el Foment, l'entrada val 12 euros i 9 pels socis. I demà a la tarda, a la biblioteca, dins dels actes del Dia d'Europa, hi ha una activitat, un joc, el joc del passaparaula per infants i joves a partir dels 10 anys amb preguntes sobre la Unió Europea. Demà a 5:45 a la biblioteca. I el dissabte, dins del nou cicle Espènica de la Penny, Magí García porta l'espectacle Quanta dignitat, el còmic i guionista presenta aquest nou monòleg. El dissabte a les 8 del vespre a la Penny. I diumenge al barri del Canal torna la paella popular a les 2 del migdia a la plaça Vicenç Fernández. El preu del tiquet és de 10 euros pels socis i 12 pels els no socis inclou la paella, beguda i postre. I avui és l'últim dia per comprar els tiquets de 6 a 8 del vespre, local de l'Associació de Veïns. També hi haurà tardeo inclusiu amb el disjòquei Jambo Jambito. Hem d'anunciar la defunció de la senyora Núria Grané Pelfort. Tenia 75 anys i l'acte de comiat és demà divendres a 11:15 del matí a la parròquia. I la farmàcia de guàrdia avui és la Xuclà del carrer Major número 100.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
2: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Creus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
4: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
3: Doncs truquem ara mateix.
0: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preusllloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Garcia.
6: Què?
5: Diumenge fem programa.
6: Clar, com tots.
5: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
6: Ai, fullet. Pensa que tu també hi surts, eh?
5: Ah, sí?
6: Sí.
5: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus...
6: Ai, fullet.
5: Ai, Garcia.
6: Mare de Déu, Senyor.
2: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

0: Les 11 del matí i 8 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. I ara us volem parlar d'aquesta proposta que fa l'entitat Molins de Jocs per aquest diumenge 17 de maig, als baixos del Molí. Molins en Joc, que és una jornada que promet i molt, i per això doncs, volem conèixer tots els detalls de la proposta amb dues persones que són, formen part, vaja, de l'organització i de l'entitat Molins de Jocs. Un és un bon amic d'aquest programa perquè és col·laborador de la casa, que és el Ricard García. Bon dia i bona hora, Ricard.
1: Molt bon dia per segona vegada aquesta setmana.
0: I benvingut. I també un bon amic de la casa, el David Sant Martí, que ha col·laborat també amb nosaltres diverses vegades. Què tal, David?
2: Molt bon dia. Com esteu?
0: Bé, i tu?
2: Bé, perfecte. Aquí, també? Divendres, preparats ja per diumenge.
3: Ole, ole.
0: Molt bé. Escolteu, què és aquesta jornada Molins en Joc? Es van assenyalant. Podeu parlar els dos? Tenim temps.
1: No hi ha problema. És el president.
2: El senyor president.
0: Tu ets el president, ara?
2: Soc el president. Bueno, ara, ja fa uns quants anys.
0: Ah, però pensava, sí. Em pensava que era el Ricard, eh?
1: No.
0: Tu estàs més a l'ombra, eh?
1: Je suis le camalic.
0: President, sisplau, què és Molins en Joc?
2: Vinga, Molins en Joc és una evolució, per dir-ho d'alguna manera, és una evolució de les jornades que hem fet durant els últims 10 anys, que es deien Molins Horror Games. Portàvem uns anys, bueno, com sabeu, fèiem una col·laboració amb el Terror Molins, relacionada amb els jocs de taula, i relacionada amb jocs de taula i cinema de terror. O com a mínim ho intentàvem relacionar. Sí que és cert que en el món dels jocs de taula cada vegada es complica més que hi hagin molts jocs de terror per poder fer una sessió exclusivament de terror. I l'equip del Terror Molins cada vegada necessitava o volia focalitzar-se més en temes de cinema, no tant sessions de jocs, sinó foco cinema. Llavors, ens vam anar desvinculant una mica i separant de lo que seria els 10 dies de cine de terror. Uh-huh. Llavors, va arribar un moment que estàvem fent jocs de taula que pràcticament no hi havia vinculació amb el Terror Molins. I l'any passat, bueno, i fa 2 anys vam proposar escindir-nos del terror. Vam decidir, ja no col·laborem, tirem per la nostra, continuem fent el mateix, però canviant el nom i donant-li un altre enfoc. Llavors, la idea era, primer de tot, sortir de l'hivern, perquè ens entenguem, no? Perquè sí. Octubre-novembre és una època molt dolenta, a nivell de temps, sobretot per sí, nosaltres, que sí. No podem aprofitar el carrer ni estar fora. I vam dir quina és la millor època. Aprofitant una mica les festes de la primavera, per dir-ho d'alguna manera, uh-huh. O per donar la benvinguda a la primavera, vam decidir fer-ho entre el març i el juny, uh-huh. Intentant no coincidir amb cap event que hi hagi de jocs de taula a Catalunya, per dir-ho
0: d'alguna manera. Perquè n'hi ha molts.
2: Perquè n'hi ha masses.
0: Sí, n'hi ha masses,
3: l'hem clavat.
2: I ho vam mirar i no ens vam recordar que a Granollers és com la llei de Murphy. No ens vam recordar que a Granollers hi ha un event molt important també, que és la Fira Jugar per Jugar, que des d'aquí enviem una salutació molt gran, i és diumenge. Bueno, és tot el cap de setmana. Comença avui, aquesta tarda, i és fins diumenge.
0: Bé. Poden anar-hi divendres i dissabte.
2: Exactament.
1: Sí, que passa que parlem d'una fira que són potser mils de persones.
2: Sí, és una fira molt gran, Comparat amb nosaltres, bueno, nosaltres, ojo, sí. L'any passat van arribar a 500 a 600 persones, o sigui, no està, que van passar durant tot diumenge, està molt bé, però la fira Jugar per Jugar és molt gran.
0: Clar.
2: Derivat de tot això, vam dir, vale, doncs deixem el Terror Molins, deixem les Molins Horror Games com a tal, i comencem una nova fira o un nou event que li direm Molins en Joc. Mantenint una mica l'esperit de fer poble i de mantenir el nom de o que com a mínim que surti el nom de Molins en algun moment, uh-huh. Us presentem la primera edició de les Molins en Joc.
0: Molt bé.
2: Arriba de les últimes 10 Molins Horror Games.
0: Fantàstic.
2: No? Exacte.
0: Aquesta és la contextualització.
2: Una mica, sí, exactament.
0: Si entrem a dins el contingut, què hi trobarem doncs aquest diumenge si venim als baixos del Molí, Ricard?
1: Buf. Mira, el més important sí? És que trobes un espectre molt ampli. És a dir, no és una jornada especialitzada que la gent pugui pensar, ostres, aquí ja van els friquis, no?
0: Sí.
1: Entre la meva filla, entre elles, les que pensa això. Per una d'elles. Però
0: tens-la una mica a casa?
1: Juguen. Però
0: juguen, eh?
1: Quan els hi vaig dir que m'havia apuntat un club de jocs de taula, va dir, Però bé. Aquí es troba de tot tipus de jocs.
0: Sí?
1: És a dir, jocs infantils, jocs familiars, jocs d'expert, evidentment. Jocs de rol, és a dir, una travessant tan poderosa, tan important com els jocs de taula, també. I a més a més, ja no sols és el fet de que tu arribes allà com a visitant, tries el joc que vols i hi ha uns demostradors, hi ha unes persones voluntàries que t'expliquen a jugar i pots fer una partida. Si és un joc curt, la fas sencera. Si és un joc llarg, doncs fas un parell de rondes, com una mena de demostració. Sinó que també el que veus és una mica el potencial dels jocs de taula. És a dir, que el joc de taula des de la pandèmia fins ara ha fet una embranzida molt forta, amb el sentit de que ja no és aquella cosa que dius on que juguem i per fer alguna, és una manera de socialitzar. I té moltes vessants, té molts tentacles que podem parlar després, que encara li donen més potència i més reforç, amb el sentit de que si tu ets una persona, un club com nosaltres, que hi creus, això justifica que vulguis fer jornades com les de diumenge. És a dir, no és simplement per dir aquí som, sinó perquè creiem que és un benefici per la comunitat ensenyar aquests jocs. Vull dir que el que volem és que marxi gent d'allà dient, ostres, ja no sol m'apunto al club, perfecte, sinó que això dels jocs, doncs potser que em provi més, no? Socialitzes, hi ha altres coses, hi ha altres valors, no? A més, venen dissenyadors, no venen molts, pel que hem dit abans de jugar per jugar.
2: Però venen uns quants.
1: Venen uns quants. Venen autors, que això és molt curiós i està molt bé, venen amb els seus prototips, d'acord? Amb jocs que estan començant a muntar, i els posen allà perquè la gent els provi i els hi digui, mira, això m'agrada, però jo faria d'aquí, faria d'allà, trauria d'aquí, trauria d'allà. Això dels protos és una cosa molt anomenada en el món dels jocs de taula, no? Venen autors, dissenyadors, variat. A més, no, bueno, hi ha food trucks també.
0: Sí. Hi ha de tot. A veure, llegia 50 taules en total, doncs, amb tots aquests jocs. Mm-hmm. Sí?
2: 50 taules.
0: Amb jocs infantils, familiars, per experts, jocs de rol, com deies, sí. Ricard.
2: I enguany, a més, tenim una botiga convidada a Sant Feliu.
0: Atenció.
2: Que es diu Tabletop Games, Gamers, no?
1: Tabletop Games, Gamers, sí,
2: oi? Gamers. Que es dediquen a fer jocs de taula, jocs de cartes, LCG, ja es diuen, vale? Són jocs de... el més conegut del món mundial és Màgic, de Gate. Sí. Vale? Doncs, jocs d'aquest estil que han sortit molts nous i enguany ve aquesta botiga, que venen com a convidats, com a amics, i al matí faran un torneig d'un joc de cartes, sí. I a la tarda estaran demostrant jocs de cartes també. Sí. L'entrada és, al matí és un torneig que venen unes 25 o 26 persones.
1: Sí, participants.
2: Participants a jugar, i a premis, i a, o sigui, és bastant mogudet. I a la tarda estaran allà ajudant-nos, també. En quant al tema dels protos que comentava el Ricard, hi ha una associació a nivell Espanya, crec, oi?
1: Sí,
2: que es diu Ludo, en concret, en el nostre cas és Ludocat, vale? Que són els mateixos però de la part de Catalunya, i venen sis membres de l'associació, perquè no sabem si són nois o noies, o si venen dos o tres, o...
1: Membres.
2: Venen sis membres a explicar-nos els seus protos i a que la gent participi. Vale? A més, tindrem jocs gegants, jocs de taula. Aquest any, enguany, tenim jocs de taula gegants, que estaran a fora, on està la Tirolina, al Molí.
0: Sí.
2: Hem sol·licitat a l'Ajuntament permís per poder estar allà fora i estarem explicant jocs allà. I enguany, com ha dit el Ricard, vindran els amics de la Carambola.
0: Bé.
2: Que el Jordi muntarà la seva food truck, sí. I el Miguel Ángel de la Molinenca ens acompanyarà amb cerveses artesanes també.
0: Això fora,
2: a
0: també?
2: Fora. Sí. També sí. Hem sol·licitat poder estar allà. Bueno, la idea és que sigui algo lúdic i en tots els sentits, no? Que puguem gaudir de menjar, de beure, que puguem jugar, pels nens estaran aquests jocs i al final la nostra entitat està molt focalitzada en jocs infantils i familiars i el core de la gent que som allà, que som uns 50 socis, bàsicament juguen a jocs familiars. Sí que sempre hi ha un pequeño reducto, com los galos, no? A Asterix i Obélix, que ens agraden els jocs experts i durs, però la gran majoria són jocs familiars. I a la nostra ludoteca, que tenim més de 600 jocs, primen tots, però els familiars tenen un pes molt important.
1: Són els que tenen més sortida.
2: Exacte.
1: És a dir, els socis poden, un soci de Molins de Joc, pot anar i agafar jocs en préstec. Aleshores, com que això està tot en web i està indexat, la gran majoria de jocs que tenen sortida són jocs familiars infantils. Vull dir que això té un públic, que ja és bo perquè els nanos, també nens i nenes, es van acostumant al que és el joc de taula fora dels típics, no?
2: Exacte.
1: Això és
0: parlem dels horaris que fareu?
2: Sí, en tant.
0: Sí? A veure,
1: bé,
0: quan comenceu?
1: A les 10.
0: 10 del matí?
1: A les 10, s'obre a les 10, de 10 a 2,
0: sí.
1: I de 4 a 8.
0: Molt bé.
1: De 10 a 2 i de 4 a 8.
0: Bé, fàcil.
2: Sí, de fet, la idea de fer aquesta sessió, tant les Molins Horror Games com aquesta primera edició que farem de Molins en Joc, ve de... nosaltres com a entitat intentem obrir dos caps de setmana al mes.
1: Sí.
2: Al poble, diguem. O sigui, fem una sessió oberta a qui vulgui venir a provar jocs.
1: Sí, sí.
2: I derivat d'això vam dir, hosti, podríem muntar algo que en comptes de fer al nostre local, que el tenim a la carretera, fem-lo en algun espai de Molins, no? que per donar més visibilitat i donar a conèixer els jocs i a veure si així pues, ve més gent. I aquesta és la idea principal. O sigui, és una sessió al final, perquè quan obrim el club l'obrim a la mateixa horari, o sigui, de 10 a 2 i de 4 a 8, i és el mateix, però pues això, no? Intentar fer-ho en algun lloc més públic, més obert a tothom, per donar més visibilitat, bàsicament.
0: Per tant, adreçant-vos al públic en general, és transversal aquesta jornada?
2: Sí, totalment.
1: De fet, els dies que obrim el club també ho són, és a dir, no són pels socis.
2: No, no, clar.
1: La gent se n'assabenta per les xarxes, per Instagram i per X, publicitem primer i tercer dissabte de mes el club obert a tothom. El que passa que, evidentment, els socis poden anar el dia que vulguin, a part d'aquests dies, i, a més, es poden endur jocs en préstec. Però aquests dos dissabtes està obert a tothom. I una mica aquest diumenge és com una mena d'obertura global.
2: Exacte.
1: És a dir, és un dissabte d'aquells passat en diumenge en gran, als baixos de la biblioteca, amb no sé quants voluntaris que estarem. Venen voluntaris d'altres associacions, això no ho he mencionat. Uh-huh. Venen de Caldaus, venen d'Osona Juga, pel cap baix. Venen també, em sembla, de Sants Nigurat.
2: De Sants, sí.
1: De Sants Nigurat, que fan demostracions de jocs, també. Vull dir que hi ha molta xarxa en el món dels jocs de taula. Molta xarxa.
0: Ja ho veig. Tornant, diguem, al funcionament de l'entitat. Per tant, local a la carretera?
2: Sí, a l'Avinguda...
0: Allà a l'Espai Jove.
2: A València 21, sí, a sobre el jutjat de Pau.
0: Espai Jove,
2: sí, molt bé. Davant de la Creu Roja. Sí.
0: Allà és on us trobeu habitualment?
2: Allà és on tenim el local fa 35 anys.
0: 35 anys?
2: Sí, tant. I tant, i tant.
0: Sí?
2: Sí, sí. Sí, sí, ha anat evolucionant, evidentment.
0: A primer pis, per entendre'ns.
2: Sí, correcte. Hem anat evolucionant, però sí, sí, ja fa una pila d'anys que
0: bé,
2: juguem.
0: Aleshores, obriu el primer i tercer dissabte de mes, tot el dia. Vol dir que algú de l'associació està allà...
2: Sí, estem organitzats per comissions, i llavors hi ha un responsable de sessió...
0: Són
2: que,
0: hores,
2: obre. Sí, és una estona, sí. Però bueno...
1: Saps què et toca? Vull dir que un parell de vegades l'any, una o dues vegades a l'any, et toca estar allà. Que aquell dia segurament jugaràs poc, vull dir que estàs ensenyant al local la gent que ve de fora, pujant i baixant jocs a la ludoteca, però és una o dues vegades l'any. La resta vas a gaudir allà i jugar el que vulguis.
0: Ara mateix 50 socis?
2: Sí, 50 socis simpatitzants, bastant més, perquè tenim un canal de WhatsApp on hi ha unes 250 persones, oi?
1: Sí.
2: A més, bueno, això no ho hem comentat, però el primer dimecres de cada mes fem una trobada amb un bar o restaurant de Molins.
0: Ah, sí? Encara ho feu?
2: Sí, i tant, i cada vegada hi ha més gent.
0: Sí.
2: Enguany, aquest any, estem tirant... Bueno, hem apostat per canviar una mica de lloc, no? I estem fent-ho a la taula d'en Bernat, a la plaça del Mercat.
0: Sí.
2: I, bueno, doncs ens reunim el primer dimecres de mes a la plaça, a priori el primer dimecres de mes, si no hi ha festiu o no hi ha Barces ni coses rares, i anem allà a la plaça del Mercat, a la taula d'en Bernat.
1: I és una font de socis, és curiós, perquè de fet venen més gent que no és sòcia
2: que
1: no
2: pas socis. Exacte, és curiós.
1: I molts acaben fent-se socis a partir del gastrojocs. Clar, tot això és el que parlem moltes vegades, la força de les xarxes. La gent ho veu, tant per una xarxa com per l'altra. Aleshores, ve gent que no ens coneixia i a partir d'aquí ve dos o tres gastrojocs i acaba fent-se soci. Sòcia.
0: Què implica ser soci de l'entitat de Molins en Joc? Pagar una quota?
1: Sí, és una quota de 40 euros a l'any.
0: Sí?
1: Això el que et permet és anar al club quan vulguis. És a dir, hi ha unes claus determinades, l'Ajuntament posa a disposició del club un número de claus finit, que està en mans de la Junta. Llavors els socis poden en contacte amb la Junta. Escolta, que vull anar a jugar amb dos o tres, quedem el dia que sigui. Aleshores se'ls hi passa les claus als socis, obren, tanquen i tornen. Això els socis. I això i endur-se jocs en préstec als que vulguin.
2: De la ludoteca que tenim.
1: Exacte. Fem activitats també, evidentment. Fem una, per exemple, la primera setmana de juny marxem de colònies.
0: Caram!
2: Marxem
1: de colònies de jocs de taula. Sí,
2: amb la família, poden venir amics, poden venir... Sí, sí. I anem a una casa de colònies que ja fa bastants anys que anem.
0: Sí.
2: La casa de colònies té piscina, té pista de bàsquet, té pista de futbol. I el més important és que ens cuinen, o sigui, no cuinem.
1: Sí.
2: I juguem.
1: Sí.
2: Anem a jugar.
1: De
2: si
1: fet,
2: jugar,
1: no,
2: evidentment.
1: Em sembla que dels anys que he anat, potser m'he banyat una vegada a la piscina.
2: Sí, sí. Jo amb el nen, però...
1: Clar,
2: sí.
1: Però sempre jugant.
2: Sí, sí, clar. Bueno, anem a això, realment,
1: sí,
2: no?
1: I tant.
2: Anem
1: i
2: a jugar
1: i
2: a fer més pinya.
1: I tant.
0: Clar. Molt bé. La gent que es vulgui fer sòcia, per tant, té diverses vies.
1: Sí.
0: La primera és que vingui diumenge, evidentment.
2: Exactament. Exacte. Com a mínim a coneixen, si no ens coneixen ja.
0: Si no, com deies, Ricard, doncs Molins de Jocs a Instagram, 1.300 seguidors.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé.
1: Ha anat pujant, això.
0: Això ha anat pujant. I a X també esteu?
2: Sí, igual.
0: Molt bé.
2: I després tenim la web. Tenim la web també.
0: Teniu
2: Xavi,
0: un comit...
2: Xavi Soler, el nostre gran...
0: Xavi Soler, community manager, eh?
2: Per tant, sí. I a més tenim la nostra web també, que és molinsdejoncs.cat.
0: Sí.
2: Que allà expliquem una mica el que fem, intentem fer algun resumillo del cap de setmana, com ha anat. Bueno, està guai. M'agradaria tornar un moment al cartell.
0: Per favor,
2: que
0: i tant.
2: Que no l'hem comentat, però... Sí. I volia agrair a un dels socis del grup, que és qui l'ha dissenyat, que és el Gabriel. Amb aquest canvi d'aires que vam donar a Molins Horror Games, volíem que hi hagués una temàtica darrere d'aquests molins en joc. Una temàtica que volem que continuï any rere any. Llavors vam estar pensant una mica... Bueno, les ments pensants, perquè com estem distribuïts per comissions, les ments pensants van arribar al punt, crec que el Gabriel va ser un dels primers, no? I vam crear els Minerons, que com pots veure a la imatge, doncs representa que són fullets que viuen a la biblioteca de Molins de Rei, val? Són bastant hiperactius. Llavors, perquè els minairons estiguin tranquil·lets, per norma general, estan calmats, i els tenim amb un
0: pot.
2: Les companyes de la Biblio, la Glòria i companyia, els tenen tancats amb un pot, i quan han de fer alguna activitat en especial, doncs els treuen del pot perquè treballin i ens ajudin a fer coses.
0: Sí.
2: Val? Casualment, el pot s'ha obert. Ha passat alguna cosa, no sabem què ha passat i s'ha obert. Llavors, convoquem a totes les persones de Molins que vulguin venir a ajudar-nos a recollir els minairons, els explicarem a jugar a jocs de taula, els minairons també, per a veure si aconseguim tornar-los a posar dins del pot perquè estiguin tranquil·lets i la Glòria no s'emprenyi gaire.
0: Molt bé, no, que no se'ns enfadi.
2: Exacte.
0: Dèiem que heu notat, després de la pandèmia, no?, una evolució on s'ha disparat, diguem, els jocs de taula.
2: Sí,
0: a què ho atribuiríeu? Deies el factor socialitzava.
1: Home, penso important. Que pensem que el fet de que estiguessin tant de temps tancats, això va provocar una sèrie de dinàmiques.
0: Totalment.
1: Des de jugar a cartes, al Remigio o a la Botifarra, a descobrir jocs de taula que teníem, i això va portar una mica també a dir, bueno, doncs compro un joc en línia i a Amazon on sigui, i em ve cap a casa i jugo, i això van pujar les vendes moltíssim. Que aquí estàvem a nivells molt baixos. Pensa que si marxes cap al centre Europa, també el clima és diferent, la manera de socialitzar és més dins de casa, els jocs de taula allà juguen moltíssim. Però aquí això va començar a pujar. També és veritat que això va coincidir també amb que un parell d'editorials van agafar molta embranzida, editorials molt potents, catalanes, que tenen molta publicació de jocs de taula. Això, clar, la proximitat fa que això sigui molt més a l'abast, no? Però sí. A més, també ha estat arribant a altres àmbits, no? Vull dir que l'àmbit de l'educació també, vull dir que els jocs de taula és una manera també de... Si ho integres a l'aula, hi ha molts docents que ho fan,
2: jo ho
1: és una manera d'aprendre a guanyar, d'aprendre a perdre,
2: a col·laborar,
1: a negociar, col·laborar, exacte, projectar, és a dir, has de saber tenir planificació, tenir estratègies, i això dona per molt. Fins i tot empreses que quan fan una mena d'aquestes de sessions així de meet-up, doncs el que fan és també treballar amb jocs de taula. No?
0: Que té un dels mercats més importants a Alemanya, que ens vas explicar amb aquesta fira
1: Sí. És espectacular. Pensa que té el doble de visitants que el Mobile World Congress, Són 200,
2: i el Mobile 230, World Congress, ja sabem el que és,
1: 230.000
0: visitants. El doble de visitants.
1: 230.000.
2: Sí.
1: Brutal. Brutal. I no és cap bogeria, vull dir que es veu un ambient així que tu passeges, jugues, veus autors, trobes molts catalans, de fet fem molt els catalans.
0: Sí?
2: Hi ha molt català.
1: Sí.
2: I molta editorial catalana, i molts dissenyadors catalans.
0: Molt bé. La gent que no estigui basada més enllà de les cartes, no?, o els típics jocs, trenquem una llança, no?, perquè doncs hi ha jocs per... aptes per tothom,
1: I tant.
0: Bé ens expliques cada setmana.
1: I jo, fàcil, aquests que us explico, en les pindoletes hi ha jocs que et pots passar 3 hores jugant, i hi ha jocs que en un quart d'hora ja has fet.
2: Sí. A més, hi ha jocs de qualsevol temàtica que se't pugui ocórrer. Hi ha de tot.
1: I tant.
2: De tot.
1: I tant. Vull dir, a nivell de curiositat, ara fa uns mesos vam descobrir un que era molt nou, d'una editorial catalana, que és de cartes i és jugar, aviam qui paga el compte d'uns pinxos quan vas... podem dir el Trascatrusca, on sigui, no?
2: Sí.
1: Es diu
2: La Cuenta,
1: no? Dius, ostres, un joc de cartes, aviam qui és el
2: qui
1: que...
2: s'escaqueja de pagar.
1: El qui s'escaqueja i el que pilla
2: i el que
1: toca
2: més.
1: Pagar el compte, no? Doncs sí, de tot el que vulguis imaginar, hi ha un joc de taula.
2: No, de fet, acaba de sortir una altra també, d'una editorial catalana també, la famosa frase que diuen els nois joves ara, 6-7, doncs es diu 6-7 el joc. I tracta, no sé de què tracta, però tracta d'això, m'ha dit el Calla. El meu fill m'ha dit que va d'aquest rotllo.
0: Doncs sí, no sabia que deien 6-7. Sí.
2: Estem. Bueno,
0: estem ja... Molt obsolets, eh? A tu ho sabies, Eli?
2: Només falta tenir fills, Oriol. Sí. Els nens són els que et marquen.
0: Clar.
2: Jo tampoc ho sabia fins que m'ho va dir el meu fill.
1: És a dir, que juguis molt a jocs de taula no vol dir que sí, que
2: no
1: siguis un
2: moment. No.
0: Important apreciació.
1: Sí.
0: Molt bé, alguna cosa més que vulgueu destacar de la jornada?
2: Jo crec que no, que més o menys ho hem tocat tot, no?
1: Sí, que la gent vingui i fiqui el nas, vull dir que no té cap obligació, vull dir, no és que els nostres, és que què faig? Diumenge tinc coses, no sé si em vull passar el dia allà, és que no cal passar el dia.
2: Que passin, només passant ja està bé.
1: Passes,
2: que vegin, que passin,
1: jugues,
2: i que vegin
1: què
2: hi ha, i si volen
1: una carambola
2: o una birra de la Molinenca, doncs allà estarem.
0: Molt bé. Als baixos del Molí,
2: i
0: a costat a la Tirolina,
2: exacte,
0: com ens has dit, eh? Tot el dia de 10 a 2, de 4 a 8...
2: Una última puntualització.
0: Diumenge, eh? Digues.
2: A més, pels pares i mares que tinguin nens i els agrada maquillar-se, no ho hem comentat, però vindrà a l'escola de maquillatge Tulla.
0: Un clàssic.
2: Que és també la sisena o setena vegada que venen.
0: Sí.
2: Són nois i noies que estan aprenent a maquillar i ens venen allà a maquillar qui vulgui maquillar, siguin adults o siguin nens.
0: Molt bé.
1: Sí, sí, de fet, hi ha de tot.
2: Exacte.
0: Molt bé, David Sant Martí i Ricard Garcia, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Que us vagi molt bé el diumenge.
2: Moltíssimes gràcies. Allà us esperem.
0: Fantàstic. Jornada amb Molins en joc als baixos del Molí. Escoltem la cançó de Marcel i Julià amb l'Alguer Miquel dels Charango, que ens canten això que es diu Joc de mans.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per a tu.

0: dia i bona hora. Escolta'ns al 91.2 FM i a radiomolinsderei.cat.
1: Passen 3 minuts de 11:45. Te'n recordes? És aquest espai que compartim amb el Xavi García tots els divendres a aquesta hora. Què tal, Xavi?
2: Molt bé.
1: Avui volarem. Bé, anem fent. Avui volarem, no?
2: Avui volarem, sí. Volarem molt ràpidament.
1: Molt ràpidament.
2: Sí.
1: Per recordar
2: un avió que tenia que canviar la història, que de fet la va canviar,
1: sí,
2: des del punt de vista de disseny aeronàutic, etc. I que molt poca gent se'n recorda ja. El que passa que quan dius el nom et ve al cap de seguida, que és el Concorde.
1: Sí.
2: Aquells avions que van desaparèixer, tenien que ser els avions del futur, amb una velocitat tremenda, una línia absolutament aerodinàmica, d'Air France, bàsicament, i que, bueno, no van tindre l'èxit que s'esperava, tant per preu com per tot. I, bueno, la qüestió és que vam tornar als Boeings i a totes aquestes avions més tradicionals, eh?
1: Molt bé. Doncs avui farem una mica d'història del Concorde.
2: Una mica del Concorde. Jo crec que podríem posar una música amb l'Eli.
1: D'acord, perfecte.
2: Que és el Volare, del Domenico Modugno, ja que volarem.
1: I així ens ambientem una mica ja, eh?
2: Sí. I després ja posarem l'Andrea Bocelli, que també és Sportivo Volare, que és molt maca.
1: Per favor. Molt bé. Endavant.
2: Doncs vinga, som-hi.

0: di blu.
1: Mira, ja estem ambientats.
2: A l'home, espècie humana, sí. El ser humà. Curiosament, sempre ha mirat més al cel que cap a terra, no? Tota la vida el que hem idealitzat ens han fascinat els ocells, ens han fascinat les coses que volen. Volar és com un símbol de llibertat, no? I sempre hem estat mirant cap a dalt. La prova és que encara estem insistint d'anar a Marte quan hem anat a molts llocs del planeta, encara, no? Vull dir, ens falta descobrir més l'Antàrtida, quasi, però hem d'anar a Marte. Per què? Perquè sempre tot el que és positiu, tot el que és llibertat, tot el que és d'això, és tot el que és emoció és mirar cap al cel. Tot el que és terrenal, pràctic i tal, és mirar cap a terra, no? És a dir, l'home té els peus a terra, però molts cops els agrada tindre el cap al cel. El cel. I el cel, doncs, des dels germans Wright, que van ser els que van inventar l'aviació, van descobrir... home, hi ha hagut gent abans, com el Da Vinci, que havia fet coses per volar. I, evidentment, amb la imaginació, també ha volat Julio Verne, no?, que sí. Feia volar de tot, no? L'home s'ha inventat zeppelins, que eren perillosíssims, com després s'ha demostrat. Ha inventat avionetes, avions, helicòpters, coets... Moltes coses que volen. Però de totes, potser, que els que ens arriba la gent de peu, que digui, home, i més ben dit, de peu per anar al cel, no morir-te, per anar al cel a volar, doncs resulta que el més sorprenent, o el més, com et diria jo, més semblant quasi la ciència-ficció i el futur, va ser el Concord. Saps quants anys fa del Concord?
1: De quan es va acabar o de quan va engegar?
2: De quan el vam poder gaudir.
1: Doncs no ho sé, ja.
2: 50.
1: 50.
2: Passa ràpid, eh? Sembla mentida, 50 anys del Concord. Que el tens molt oblidat a la ment, però quan recordes no et sembla que sigui tan lluny. I saps per què? Sobretot perquè la forma de l'avió encara és moderna avui. És a dir, tu recordes un cotxe i el veus antic. Ara et posen un cotxe dels 80 i dius, sí que antic, no? Tu veus el Concord i dius, sí, encara és més modern que el que tenim, no? Uh-huh. Era avançat a la seva època, molt avançat, no? Bueno, de fet, el Concord va vindre a Espanya una vegada, pel Corte Inglés i per Banca Catalana, això la gent no ho sap. Van vindre aquí, doncs, perquè, com diria jo, era una manera d'estar a l'alçada, no? O sigui, era la gent que viatjava en Concord, que pagava molts diners, doncs era, bueno, he viatjat amb Concord, no? Era un avió incòmode, era molt petit per dintre, els seients eren apretats, és a dir, no era una meravella, era quasi un avió de combat, saps aquests? Semblava més un caça de combat d'aquests del Top Gun, sí, del Maverick, sí, sí. Que no pas un avió tradicional, no? Home, era curiós perquè la velocitat del Concord és espectacular. Els avions acostumen a anar a 900 quilòmetres per hora, més o menys, uns 900, així. El Concorde anava a 2.160 quilòmetres per hora, imagineu-se. A 2.160 quilòmetres per hora. Una bestialitat, una velocitat tremenda. I s'havia d'aixecar, per això, enlairar-se a 18.000 metres. Clar, tenia unes condicions molt diferents, no? Però que al seu interior

0: $12.000. 12.000 dòlars a aquella època era molt diner.
1: Només hi podien anar els privilegiats, per
0: molts tant. Privilegiats, i hi havia, fins i tot hi havia cues, perquè, clar, la gent, d'alguna manera, és com dir, he anat amb el Queen Mary, no?, o amb el Queen Elizabeth, o hi ha estat, eh? He anat amb el Concord. Jo me'n recordo, al principi, la gent quan agafava l'AVE, deia, he agafat l'AVE, com allò que... Bueno, el més, els viatges, les rutes eren Londres-Nova York i París-Nova York. Vale? Sortia de Londres a Nova York, París a Nova York. Molta gent, molts executius, què feien? Agafaven a l'avió, per exemple, si eren de Barcelona, agafaven a l'avió, anaven a Londres o a París, i allà agafaven el Concord per anar a Nova York. Uh-huh. Arribaven molt més abans que els altres. Un viatge a Nova York aproximadament són unes 9 hores, sí. avui. Eh? Unes 9 hores. Clar, el Concord ho feia amb pràcticament 3.
1: 4,
0: no?
1: Sí.
0: No arribava a 4.
1: No arribava a 4.
0: Clar, és bueno, clar, 2.000 i pico quilòmetres que volava... Bueno, es van construir 20 unitats, però només van entrar en servei 14, curiosament. Només van fer entrar en servei 14, perquè una meitat era per la British Airways i l'altra era per l'Air France. Val? Els anglesos i els anglesos, francesos i anglesos, uh-huh. Són els que dominaven el tema, eh? A l'any 1964, és que clar, estem parlant d'uns anys, l'any 1964, Iberia va encarregar entre 3 i 6 Concords. Els van carregar.
1: Sí.
0: Bueno, el projecte es va cancel·lar automàticament, encara que no... per exemple, la gent que els noms que li posaven al Concord, no? Saps que els avions tenen nom, sempre, igual que els vaixells. Doncs posaven uns noms com Abelló, Polanco i Botín. Eren els noms. Imagina't, agafo el Concord, Botín. Hosti, no ho sé, tu. Oi que sí? No, Abelán... bueno, en fi. La qüestió és que Iberia, que va encarregar aquestes naus, doncs ho va cancel·lar, encara que no es privava els homes clàssics espanyols de l'època, eh? Des de... Eren molts viatgers, a l'Abelló, el Polanco i el Botín, eren gent que freqüentment agafaven el Concord, per això tenien el nom, una mica, i, bueno, viatjaven des de... o bé des de París, o bé sempre feien això que diem, no? A l'any 1977, el Cort Inglés va organitzar un concurs perquè 96 persones poguessin viatjar al Concord des de Barajas. Una promoció que feien, i viajarà en un Concord, eh? Clar, la gent... bueno, també ho van fer des del Prat clients de banca catalana. O sigui, el Concord tenia tant d'atractiu per la gent en general que era com un regal viatjar amb el Concord. Primer pel preu, i després aquest regal de... extraordinari, no? De dir, home, he viatjat... molt poc... Avui nosaltres no podem fer-ho, això, no podem... Bueno, primer pel diner, perquè la vida està molt cara, però tampoc tenim un avió, ara, avui en dia, una nau, que vagi a aquesta velocitat, eh? L'eslògan que tenia el Concorde, que feia la Air France o la British Airways, era una mica prometedor, no? Però vaja, deia, llega antes de partir. O sigui, era allò tan ràpid que deia que ja havies arribat abans de sortir, no? Clar, fent referència als transbordos, als trasllados, tot el lío que hi havia prèviament, eh? Bueno, era moltes celebritats, es feien fotos amb el Concord i viatjaven amb el Concord, artistes... És a dir, va ser quan el mitjà era a l'objectiu. Normalment, els avions no són un destí. Els avions són un mitjà,
1: sí.
0: Però un destí. El Concord en si mateix era un destí. És com aquests vaixells tan famosos, no sé, el Queen Elizabeth, o el Queen Mary, són vaixells que són el destí, com els creuers. Els creuers són... Bueno, que per cert estem ara en una època...
1: Sí, no, ara no...
0: Seria estem en una època de difícil, no? Però bueno, el destí és el propi creuer. Són... La gent no diu me'n vaig a Roma, diu me'n vaig de creuer, no? Però la gent deia, no agafo un avió, no vaig a Roma, no, agafaré el Concord. Concord, no? Els cantants, un dels cantants més exitosos que utilitzava molt el Concord era Paul McCartney, per exemple. Paul McCartney era un fan del Concord, no? Li agradava molt volar. I sempre tocava la guitarra. O sigui, era tan, el Concord era tan sumament apretadet que el McCartney allà a sobre, a dalt, tocava i era com un... Imagina't, he anat amb el Concord i m'ha tocat la guitarra al Paul McCartney. Hosti, tu, això era... No? Era un luxe, no? Bueno, de fet, ell, per el Concord amb això... Bueno, hi ha experiències molt surrealistes. Per exemple, tu saps qui era la Cindy Crawford?
1: Sí, Cindy
0: Crawford, la model, que sí. Era la dona del Richard Gere, que va ser un sex símbol absolut. Bueno, es va quedar dormida al moment de despegar l'avió, no? I va despertar una hora després per trobar-se al costat que no s'havia donat compte,

0: el Mick Jagger, és a dir, era un avió que era com tot de celebrities, no? I al finals de... Això ho deia la Top Model, no? Però al final de tot, la Victoria Beckham, saps la dona del sí. Beckham, la Space Girl aquella, que li deien la Space Girl la pija, no? Mm. Que li deien així. Doncs va volar amb l'aeronau aquesta només per fer... ella estava a Londres i va agafar tres cops l'avió per fer les proves del vestit de núvia. O sigui, imagina't si era ràpid.
1: Per anar a Nova York?
0: Sí, ella, el dissenyador del vestit de la Victoria Beckham, era de Nova York. O sigui, ella estava vivint a Londres, amb el Beckham, i agafava l'avió en el Concorde com aquell que diu, mira, me'n vaig a Camprodon i ara torno.
1: Sí.
0: O sigui, imagina't la velocitat que tenia, no? Clar, bueno, no sé què li costaria el vestit, però la prova, si era 12.000 euros el viatge, doncs li costava 30 i pico mil de dòlars, perdona, el viatge. Vull dir, no hi havia... Home, per gent... Per anar a treballar, no.
1: Correcte.
0: Home, els homes de negocis, sí. Lluís Bassat, per exemple, és una persona que conec, i va anar amb el Concorde i em va dir que l'experiència va ser al·lucinant, però que com a avió era incòmodo. El que passa que era tan pràctic. Va agafar una vegada un Concorde a Londres, va anar a Nova York i va sopar a casa seva. T'ho imagina't, la velocitat tremenda, no? Bueno, des del moment que es reservava l'experiència de ser un dels 100 passatgers, de fet eren 96, però bueno, anem a dir 100, era com una experiència, com et diria jo, més que religiosa, quasi. M'ha tocat la loteria, puc agafar el Concorde, no? Bueno, hi havia una sala VIP especialment pel Concorde, no? Que hi havia cadires courvoisier, tot aquest gran dissenyador, tombones, làmperes de la Bauhaus, un servei de secretària i taquigrafia i tot allà, un check-in absolutament que no feia res, simplement els passatgers els cridaven pel nom, vull dir, una cosa absolutament, com et diria jo, mega sofisticades. I quan et donen, ara no et donen ni l'avió, perquè l'avió has de pagar tot allò que et prenguis, no? No et donen ni aigua.
1: Correcte.
0: Abans sí que donaven aquell suc de taronja, que era millor deixar-lo, però és igual. Parlo d'Iberia, eh?
1: Sí.
0: Aquí, aquest avió, doncs, cuinava un menú d'una estrella Michelin, que era o bé el Bocuse, o el Lenot, o el Ducasse, grans chefs feien el menú. Un menú que, de vegades, no calia, perquè depèn de l'hora que agafaven, no donava temps ni de jalar. Ja havien arribat. I perquè et facis una idea, entre les begudes que donaven era el Dom Perignon. El cava aquest Dom Perignon, francès caríssim.
1: Déu n'hi duret, eh?
0: Margot Grand Cru de Bordeaux, de Bordeaux. És a dir, bueno, collonant, no m'estranya que costin 12.000. Però, a més, quan aterraven, volien endur-se records, igual que la gent s'endú albornoces i sabonets i coses dels hotels, bueno, volien portar-se algú del Concorde, no? Les coses són així. I aleshores hi havia uns blocs Stimson de Bond Street, un carrer absolutament luxós, que feia uns clips, unes bandajetes, uns bolígrafs... Ja ho feien perquè així... era com dir, jo hi he estat al Concorde. Els vols es van cancel·lar el novembre del 2003.
1: Sí?
0: Es van cancel·lar, desgraciadament, per un accident.
1: És veritat.
0: Un accident molt fort va esclatar i, bueno, el 25 de juliol del 2000, un avió d'aquests, un Concorde, doncs va caure envoltat en flames a l'aeroport Charles de Gaulle.
1: A París, oi?
0: Sí, a París. Van morir 109 persones, eh?
1: Sí, ens queda un minutet.
0: Sí, ja estem. Sí. I al final, bueno, pues, a partir d'aquí, el manteniment era insostenible d'aquests avions, eren molt cars i per molt que paguessin i per molt Dom Perignon no hi havia tanta gent. I passa com tot. Un cop ja havia agafat bastanta gent al Concorde, ja no tenia aquell mite i aquella història. Per tant, el Concorde va néixer... No va ser com l'Ave Fènix, no va renéixer de les flames.
1: Molt bé, Xavi García, doncs escolta, un plaer, moltes gràcies.
0: Igualment.
1: Que tinguis un bon cap de setmana, eh?
0: I tots vosaltres també.
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu-siau.
1: 11 minuts i mig i les 12 del migdia.

0: Camins és aquest espai que compartim amb l'Héctor Zacarías cada divendres abans de tancar el programa. Què tal, Héctor? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, sí? Molt bé, content de seguir.
0: Molt bé, aquest mes de maig...
1: Sí, florit. I...
0: Florit
1: i mullat, no?
0: Sí. Sí. Tens ganes de portar-nos en, un coll avui, eh?
1: Sí, el Coll d'Ares.
0: Sí, que jo tinc entès que n'hi han diversos al nostre país, no?
1: Mira,
0: que es diuen així.
1: Aviam, tu abans en parlàvem, a tu et sona el Coll d'Ares allà al Montsec, de fet hi ha un Montsec d'Ares, també n'hi ha una allà al Maestrat, i per nosaltres anem un coll que separa el Ripollès de, del Vallespí. Això del Coll d'Ares... Té el seu què.
0: I té història, no?
1: Sí, sembla que aquests colls, diguem-ne, l'origen ja és d'època romana. I aleshores, en el moment de travessar el coll, tot sovint es posava alguna mena de, temple o alguna mena d'altar o alguna mena de... Sí, alguna mena de, d'oratori, una ara, val? Una ara, que és un altar en llatí. I aleshores, aquests colls d'ares, probablement, l'origen vingui d'aquí.
0: Si ens situem en l'època més contemporània, la història ens porta a parlar...
1: Sí,
0: d'exili, no?
1: D'exili, sí, d'un exili ben trist.

0: és la veu de Sílvia Pérez Cruz.
1: Sí, acompanyada del Raúl Fernández, Refri.
0: Sí. Interpretant un poema.
1: Sí, és un poema de Joan Oliver, de Pere IV, que reprodueix, bueno, literaturitza el moment en què justament ell va travessar, va tramuntar la carena, acompanyat de, per exemple, algun altre membre de la colla de Sabadell, com ara Francesc Trabal. Ells van travessar, si no recordo malament, pel Coll de Lli. El Coll de Lli és una mica més a la dreta on anem avui, una mica més a l'oest, perquè és a l'Empordà, i avui nosaltres travessarem la frontera catalano-catalana, perquè recordo que anem cap al Vallespí, que és Catalunya Nord, i la travessarem entre el Ripollès i el Vallespí.
0: Atenció, catalano-catalana, eh?
1: Mola, eh? Sí o no?
0: Tenim diverses versions, per cert, d'aquesta cançó,
1: sí.
0: No? Lluís Llach,
1: L'Ovidi Molló, sí... I n'hi ha alguna altra, però sí, aquestes... De fet, l'Ovidi el que fa és recitar-la.
0: És veritat.
1: La cançó, la música, de fet, ara, aquesta mateixa que sentíem, la música és de Lluís Llach.
0: És veritat.
1: Però bé, tria la Sílvia Pérez Cruz.
0: Bé, on començarem aquesta excursió?
1: Començarem al Coll d'Ares.
0: Sí.
1: De fet, avui anirem a veure una torre de guaita, medieval, que és la Torre del Mir, o Torre d'en Mir. I és una torre que està posada dins del territori del Vallespí, però sortirem caminant des del Coll d'Ares, que és just a la frontera.
0: D'acord.
1: El Coll d'Ares, de fet, quan l'exili, l'any 39, encara no estava acabada la carretera. La carretera estava pràcticament acabada fins a dalt, el 36, s'havia d'acabar aquest pas cap a l'estat francès, cap a la República Francesa, però la guerra ho va deixar estroncat. Però tot i això, per allà hi van passar... Es calcula ben bé la quarta part dels exiliats que van haver de fugir del feixisme. Un cop allà, bueno, ja sabem que els francesos no, molt, molt bé no es van portar, van tancar aquesta gent en camps de concentració i després els van dispersar. Però bé, arribem al Coll d'Ares, que és el que separa el Ripollès del Vallespí. Pujant, podeu parar a Molló, per exemple, té una església romànica força interessant. Podeu parar a Espinavell, que és un poblet que queda penjat diguem, bastant amunt per sobre de la muntanya, vull dir, per sobre de la carretera. És molt bonic, Espinavell. De fet, aquí on anem, a la Torre del Mir, també es pot pujar d'Espinavell. Si mireu, per exemple, aquest web que un dia en vam parlar, que es diu Itinerània,
0: sí,
1: que hi ha tot d'itineraris per la Garrotxa, el Ripollès, explica com pujar la Torre del Mir des d'aquí, des d'Espinavell. Però nosaltres pugem des del Coll d'Ares.
0: Bé, a partir d'aquí.
1: Un cop al Coll d'Ares hem d'anar en direcció decidida cap a l'oest,
0: sí?
1: Hi ha una pista. No només hi ha una pista, sinó hi ha una tanca de filferro que separa...
0: Bàsicament.
1: Sí, separa... Sí. Aviam, la teoria és que el bestiar, diguem-ne, de la banda francesa no passi a la banda del sud, però... És veritat que encara avui en dia, considerant que la Catalunya del Nord es va separar de la Catalunya del Sud a 1659, encara hi ha drets de pastura, de, diguem, a banda i banda. Vull dir que hi ha gent que pot pasturar el seu bestiar al sud i gent del sud que pot pasturar el seu bestiar al nord. Però bé, agafem a la carena, anem seguint, és un itinerari circular, primer seguim la carena, anirem passant per tot de muntanyes bastant suaus i tornem per una pista. Aquí l'alçada no és gaire, vull dir, perquè el Coll d'Ares deu estar uns 1.400 i poc, 1.500, i aleshores anem seguint tot de turons.
0: Sobretot en direcció decidida.
1: Sí,
0: eh?
1: Decidida. Bé, a Puig de les Forques,
0: sí?
1: Coll de les Boires, el Puig dels Miquelets, i aleshores ja veurem la Torre del Mir. Les vistes són molt... molt guapa, sempre ho dic, clar, no anirem a veure un, no sé, ponts de ciment, no? Però està molt bé, perquè es veu la Bassegoda, es veu el Coma Negra, es veu el Canigó espectacular, i és normal, perquè de fet estem penjats a la carena fronterera, i no només això, la Torre del Mir és una torre de guaita, de manera que si tu vas a una torre de guaita pots esperar que està posada en un lloc amb una panoràmica privilegiada.
0: Alguna època de l'any més recomanable?
1: Home, ara està molt esponerós, molt verd tot,
0: sí.
1: Però també a la tardor val la pena.
0: Clar, ja m'ho imagino.
1: Sí, al pic de l'hivern aquí, a la cara nord, hi trobarem neu.
0: Val.
1: Però vaja, la Torre del Mir està, diem, posada una mica, diem, en relació, diem, no ben bé a la carena, sinó posada una mica cap al nord, i aleshores, des d'aquesta torre, es podia controlar el pas pel Coll d'Ares, el pas pel Coll de... ja ho diré ara.
0: Sí. Ja ho direm.
1: Sí, pel Coll de Prats, perdó, i també tota la vall del Tec. Ja sabeu que, de fet, el Ripollès seria la vall del Ter i, en canvi, el Vallespí seria la vall del Tec. El Tec se'n va, diguem-ne, cap a Perpinyà, el Ter se'n va cap a Girona. I aquesta torre forma part de totes les fortificacions que es van fer en aquell moment, al segle XIII, en què el rei Jaume I... va repartir les seves possessions entre els seus fills. Aleshores, a Jaume II li va donar el regne de Mallorca, que incluïa tota la part que avui seria la Catalunya Nord, més o menys, i el seu altre fill, Pere el Gran, li va donar la resta. Bé, i aleshores, això que passa? Com que ara aquest regne és meu, ens esbarallem, aquestes coses, i hi ha tot un seguit de torres de guaita que separaven el regne de Mallorca del regne d'Aragó.
0: Està ben conservada?
1: Està ben conservada, sí. No només està ben conservada, sinó que a més la van restaurar, uh-huh. I hi ha unes escales interiors que permeten pujar al capdamunt.
0: Fantàstic.
1: O sigui, de bo que val la pena. I les vistes són molt boniques, com deia, tota la vall del Tec, el Canigó... Bé, molt bé. Fins aquí haurem caminat, potser, anant sinutxant-ho, una hora i mitja o així. El desnivell tampoc és exagerat, vull dir que potser són 300 metres, com a molt. Ja està molt bé. L'últim tros, el que porta fins a la torre, sí que tornem a passar pel mateix camí, però un cop hem arribat en aquella carena que seguíem decididament, ara aquí agafarem una pista. Una pista que ens portarà entre prats, aquesta època de l'any, potser encara no, però una mica més endavant trobarem tot de bestiar, perquè ja saps que ara pel juny el bestiar comença a pujar a la muntanya, i és una sortida molt completa, perquè no és gaire complicada, i vaja, ara que ve la segona Pasqua, igual, si algú se'n va cap allà, cap al Ripollès, és una excursió que pot aprofitar per fer.
0: Algun lloc interessant per dinar també, per allà o què?
1: Sí, Espinavell.
0: Atenció.
1: Ostres, no ho tenia previst, això, però Espinavell és un lloc que m'encanta. Però, a més, un lloc molt especial. Era l'antiga botiga del poble, que havia quedat tancada molt de temps, la va obrir una noia que va fer... Hi ha una mica de botigueta i un restaurant. Un restaurant amb molt poques taules, i, a més, s'ho prenen d'una manera que, clar, quan tu vols anar a dinar allà i no tenen lloc, penses... Oh, no, quina lata... Però està bé, perquè en realitat no hi ha torns, i si tu vols estar dues hores fent la sobretaula, estàs dues hores fent la sobretaula, i sobretot està especialitzada en carn de poltre. Té un poltre fet a baixa temperatura, que és una cosa espectacular. I jo diria, ostres, no ho tenia previst, i per això no he apuntat al
0: nom del lloc. No pateixis, i no ens patrocinen, eh?
1: No, bé, però tu m'has apuntat a algun lloc per dinar,
0: sí.
1: Està bé. També alguna vegada he dinat bastant bé a Prats de Molló, és a dir, a la banda del Vallespí.
0: Sí.
1: I Prats de Molló és una població
0: Atenció.
1: Molt interessant.
0: Sí.
1: Prats de Molló pots anar a veure hi ha un monument a Francesc Macià, perquè ja saps que Francesc Macià va voler fer un complot per crear la República Catalana. Una part de les forces havien de passar pel Coll d'Ares, unes altres havien de passar per Maçanet de Cabrenys, i havien de conquerir Olot i proclamar la República Catalana.
0: Això era el 1926?
1: Aquest any farà 100 anys, al novembre. Bé, no cal que us digui que no va funcionar, perquè de moment això no...
0: Correcte.
1: Aquesta no va arribar ni a instituir-se, i l'última va durar uns segons de República Catalana. Però bé...
0: Per tant, podem veure un monument?
1: El monument és un lloc molt agradable, es conserva alguna resta de les muralles, i també és el lloc on va néixer Carles Bosch de la Trinxeria.
0: Que recentment, i ho lliguem amb l'actualitat, sí. Li han reeditat un
1: sí,
0: llibre,
1: una
0: no?
1: Novel·la,
0: una novel·la.
1: Sí, L'hereu Noradell.
0: Editorial Barcino.
1: Sí, ja està publicada en el Molc. A mi m'agrada. Haig de dir que Bosch de la Trinxeria m'agrada més els textos curts. Per exemple, té un llibre d'excursions que em sembla sensacional. Alguns contes ambientats al Pirineu, que està molt bé. Però la novel·la està molt bé també per reflectir aquell ambient de l'època de la restauració, dels caciquisme... Jo la recomano granment.
0: Molt bé. Alguna cosa més, Héctor?
1: Jo crec que no.
0: Jo crec que no, eh? Doncs ho deixem aquí. Héctor Zacarías, moltes gràcies.
1: Gràcies a vostè.
0: Bon cap de setmana.
1: Adéu.
0: Doncs fins aquí el bon dia i bona hora d'aquest divendres 15 de maig. Us hem acompanyat la Eli Arjona, Roger Doset, Sílvia Artés i Oriol Romeu i tots els col·laboradors que l'han fet possible. Ara us deixem amb l'informatiu Molinserrei al dia i la resta de programes d'aquesta casa. Bon cap de setmana. Fins dilluns a les 8 en punt del matí.
2: Són les 12. Molins de Rei al dia. Resum de la setmana amb Sílvia Artés.
3: Bon dia. En aquest resum informatiu que comencem centrant-lo en la Gravera, les novetats que va avançar ahir l'alcalde. Es presentarà un projecte d'urbanització, de transformació de la zona on ara hi ha la Gravera, i una de les novetats és que hi haurà un espai per a la pràctica d'atletisme, ho explicava ahir l'alcalde. Avui n'ha parlat també el portaveu d'Ara Molins, Ramon Sánchez, que diu que aquesta proposta queda curta, que és un pedaç davant de les demandes històriques que tenen des del club d'atletisme. Altres temes que repassem, doncs, aquesta setmana que hi ha hagut mobilitzacions de la comunitat educativa, de cara al cap de setmana també expliquem activitats com la festa de la primavera que es farà demà a la plaça de l'Església, que organitza la grupa, els jocs de taula, la presentació avui del llibre de la molinenca Míriam Cano, Metamorfosi, o els premis que lliura Esquerra Republicana avui. També aquest cap de setmana activitats extraordinàries als museus de la vila, i també repassarem altres propostes i balanços que hem fet amb entitats de la vila. A nivell esportiu, doncs, parlem de Futbol 11. El primer equip del Molins de Rei Club de Futbol puja de categoria, i l'Ingresa, que està a la mateixa categoria, el mateix grup, baixen de categoria, cara i creu, de la mateixa moneda. El Club Futbol Sala, Molins 99, també la recta final ja de la Lliga, i l'Embol Molins. Parlarem del paper dels sènior, que han acabat ja la Lliga, estan a Copa Catalana, i també del sènior B, que es juga a pujar de categoria aquest cap de setmana. Doncs aquests són els principals continguts informatius del resum del Molins de Rei al dia d'avui divendres 15 de maig. Comencem.

0: Comencem amb la informació de servei. En primer lloc, el temps, dia tapat, fa més fresca avui. De fet, ara tenim 16 graus a l'exterior de la ràdio. Dia tapat, a veure com evoluciona el temps avui, aquest cap de setmana. Ens ho explica el nostre meteoròleg, el Jordi Miralles. Bon dia, Jordi.
1: Hola, Sílvia, bon dia. Cel ennuvolat i els núvols seran els protagonistes també de cara a les properes hores. És més, uns núvols que ens poden donar precipitacions, especialment de cara a la tarda, sense descartar-les aquest matí. Per tant, doncs, avui tingueu el paraigua ben a prop i també una mica més de roba d'abric, perquè així com ahir arriba a 24 graus de màxima, avui les temperatures màximes estaran situades al voltant dels 18 o 19. Per tant, un descens de 5 graus el notem i força. Com dèiem, de cara a aquesta tarda, risc de precipitacions, compta amb els llocs on pugui baixar l'aigua amb força, perquè podrien ser pluges localment fortes, i en canvi, de cara al cap de setmana, la situació es va tranquil·litzant amb nuvolositat variable, amb grans clarianes, demà al matí amb fred pràcticament d'hivern, o si més no del mes de març, però demà temperatures diurnes que ja pujaran 1 o 2 graus i continuaran pujant també de cara a diumenge. Diumenge amb sol amb alguns núvols i el risc de precipitacions, tant dissabte com diumenge, quedaria restringit a les comarques del nord de Catalunya, especialment al Pirineu.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, normalitat en principi a la xarxa, tot i la velocitat reduïda en alguns trams, pel que fa a la resta, i en general avui hi ha normalitat al transport públic. I a la farmàcia de Guàrdia, avui divendres aquí a la Vila, és l'Oriol, que està al carrer Santiago Rusiñol, 810. L'Ajuntament preveu fer un espai per l'atletisme a la zona de la Gravera. El govern tirarà endavant el projecte de reforma de la Gravera i el ple d'aquest mes de maig s'aprovarà l'inici de la modificació del planejament que portarà a l'eliminació de la Gravera. I, entre d'altres, al projecte hi han incorporat un espai per la pràctica de l'atletisme, ho avançava ahir l'alcalde Xavi Paz.
2: El més semblant a una corba de 200 metres, amb una recta de 100 i amb una pràctica de la iniciació de l'atletisme. Millor del que hi ha ara, sens dubte. Entenent que seria com una mena de parc i no seria una pista, i no tindria equipament, perquè aquesta és la condició que ens ha posat Protecció Civil, i esperem que ara tots els informes que ens han anat dient siguin favorables al final de la tramitació. Però aquesta és la nostra esperança actualment. Poder fer un planejament a la Gravera que ens dotarà d'un sòl industrial que fa una gran reserva de zones verdes i de zones de serveis i que, a més, planteja, també preveu una zona per la pràctica d'atletisme.
0: Justament avui el portaveu d'Ara Molins ha dit que la proposta pel club d'atletisme està feta en calçador, és el que opina Ramon Sánchez, i que no respon a les demandes que han tingut des de fa anys i perquè, en part, no és un espai propi per a aquesta entitat, un espai propi i tancat, sinó que estarà en un parc on hi podrà haver també altra gent. Aquesta és la valoració que n'ha fet avui el portaveu d'Ara Molins d'aquesta proposta del govern.
3: Una pista que està oberta al públic, que tothom la pot utilitzar per una entitat com el Club d'Atletisme de Molins de Rei, que també està fent una feina excel·lent amb unes instal·lacions insuficients, no li estàs donant una instal·lació pròpia i que es pugui sentir seva i que pugui desenvolupar totes les vessants de l'atletisme, perquè aquí al final només hi ha una pista per poder córrer, però no podem desenvolupar cap activitat més, crec que no li dona potencialitat ni li dona recorregut a l'entitat.
0: El portaveu d'Ara Molins, Ramon Sánchez, creu que la parcel·la d'equipaments que hi ha a les Guardioles i que encara no està desenvolupada és el lloc on hi hauria d'haver una pista d'atletisme i també un espai propi pel club. El portaveu de Molins en Comú Podem i membre del govern, Lucas Ferro, qüestiona el preu dels productes de la mostra Molins Ve de Gust, que es va dur a terme el cap de setmana passat a la plaça de la Llibertat, amb estants, amb 11 establiments que oferien els seus productes gastronòmics, platets o tapes. Era la 11a edició que es va fer de divendres a diumenge, tot i que dissabte a la tarda va quedar molt deslluït per la pluja. Doncs hem fet aquesta setmana una valoració de la mostra gastronòmica amb el portaveu de Molins en Comú Podem i regidor del govern, Lucas Ferro. Ell deia que la plaça o l'espai és el lloc ideal, però que els preus són elevats i que caldria repensar-los.
4: Un espai molt maco, música en directe, una ambientació que jo crec que permet públics molt diferents. Per altra banda, és veritat que els preus crec que exigeixen també una mica de que repensem quina és l'oferta que volem fer, quin és el target que volem atraure, quin és l'espai que volem construir, no? I quina és la promoció de la cuina local que volem fer a Molins. Per tant, em quedo amb aquest cor una mica dividit de que l'espai és immillorable, jo crec que molt bonic i convida molt a passar la tarda i a passar el dia al Ve de Gust. Per l'altra, hem de pensar una mica, considero, que el cost econòmic de l'esdeveniment acaba sent una mica excessiu.
0: I deixant de banda aquesta valoració del portaveu dels comuns i membre del govern de la mostra gastronòmica, també aquesta setmana ha estat notícia arreu les vagues i mobilitzacions dels mestres i professors. La comunitat educativa de la vila s'ha sumat a aquestes mobilitzacions en vaga general a tota Catalunya. Un dels dies d'aquesta setmana, el dimarts, i el dimecres vaga territorial al Penedès i aquí a la nostra comarca, al Baix Llobregat. Els docents dels centres públics del municipi s'han adherit a la vaga. A nivell general reclamen millores a les condicions laborals i a la qualitat de l'educació pública, reduir les ràtios, incrementar les plantilles i tenir més recursos, reduir la sobrecàrrega burocràtica, millores salarials i una escola inclusiva. N'hem parlat amb una mestra de l'escola Castellciuró i un professor de l'Institut Bernat Alfarré aquesta setmana. Elisabet Busquets, del Castellciuró, posava en context les mobilitzacions d'aquests dies i la situació que hi ha a la vila.
5: Crec que estem en un moment històric, no? Jo que fa molts anys que sóc mestra, jo no ho havia viscut mai, una cosa així, aquestes reivindicacions, aquestes mobilitzacions, perquè realment hem arribat a un punt que és una mica insostenible. També vull posar l'apunt de que aquí en Molins som una mica bombolla i no tenim molts problemes reals que tenen moltes altres escoles de moltes altres poblacions. I per això a vegades sembla que se'ns entengui una mica menys. Molins de Rei no és una població on hi hagi molts conflictes. Cada vegada tenim més alumnes d'educació especial i amb necessitats per atendre, tant especials com a nivell social, però realment som una mica bombolla, no? I estem lluitant per l'educació pública de tot el país, no només per Molins de Rei.
0: I Nil Marsal, de l'Institut Bernat Alfarré, recorda una de les demandes centrals que tenen per millorar la qualitat de l'ensenyament.
6: Si volem tenir una educació de qualitat real, hem de reduir les ràtios perquè atendre aquest alumnat que, com deia l'Eli, cada cop tenim més alumnat amb aquestes necessitats. I jo, justament aquest any, torno a ser tutor de primer de batxillerat, i és pràcticament impossible. És a dir, tens la sensació de dir no arribo a tot l'alumnat, és impossible, hauria d'estar matí i tarda tots els dies i només atenent a l'alumnat sense fer les altres tasques que tenim com a docents. Llavors, si volem tenir aquesta educació de qualitat, aquesta atenció real a l'alumnat, hem de reduir ràtios i així pues, aconseguir-ho.
0: Doncs s'han mobilitzat aquesta setmana, torna a haver-hi convocatòria de vaga d'àmbit català, si no hi ha acord amb el govern, de moment no n'hi ha, el 27 de maig i el 5 de juny, i després hi haurà les territorials, al Baix Llobregat, el dia 29 de maig hi ha una nova mobilització. Aquesta setmana també hem conegut l'informe mensual registrat de l'atur registrat al Servei d'Ocupació de Catalunya, que ens arriba cada mes a l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat, i l'atur ha baixat a la comarca el mes d'abril a nivell general. A Molins de Rei també ha baixat. Aquí a la vila hi ha 874 persones aturades, un 6,3%. Respecte a l'any passat és un 2,1% menys, i Molins de Rei continua estant sempre a la part, a la franja baixa, per sota de la mitjana. El Baix Llobregat és el 7,4%, aquí del 6,3%, i a nivell de Catalunya 7,8 i aquí 6,3. I també hem rebut l'informe de l'Observatori del Feminismes i del Consell de Dones del Consell Comarcal. El 2025 han augmentat les denúncies per violència masclista i com a conseqüència hi ha més pressió sobre els serveis d'atenció a les dones. El 2025 va tancar en 2.400 denúncies per violència masclista. Això suposa 65 denúncies més que l'any anterior. La major part de denúncies continuen arribant amb atestats policials, continuen sent les dones la majoria que denuncien i que fan el primer pas per denunciar-ho. Durant l'any passat hi ha hagut més de 3.000 delictes lleus de violència masclista, 114 menys que l'any anterior. Tot i aquest descens, les lesions i els maltractaments continuen centrant la major part dels casos. Pel que fa a la protecció de les víctimes, la majoria les protegeixen amb ordres d'allunyament. Aquest informe mostra també un augment de l'activitat dels serveis d'atenció especialitzada, com el CIAT, que atesa 15.500 persones a la comarca, i les poblacions on més s'utilitza aquest servei d'atenció a les dones són Castelldefels, Sant Boi de Llobregat i el Prat de Llobregat. També creix l'utilització de la línia d'atenció a les dones, 900-900-120, i l'activitat de les oficines d'atenció a les víctimes del delicte. Per acabar, entre les persones que s'han atès a la comarca, el 90% són dones, la majoria també espanyoles, i la majoria tenen entre 21 i 50 anys. Fem una mirada a les activitats del cap de setmana. La Grupa celebra demà la Festa de la Primavera a la plaça de l'Església. A les dues faran dinar popular, a les quatre jocs rurals. Hi haurà ballada de sardanes també a 6:45. Perdoneu. Després, cap a les 9 del vespre, comença el Cercavila de Diables amb la colla infantil, des de la seu de la grupa, que anirà fins a la plaça de l'Església, on els diables adults faran la focarrada. I a partir de 11:15 hi haurà dos discjòqueis fins a la 1 de la matinada. Una festa tradicional que l'entitat recorda que està oberta a tothom que vulgui anar-hi, no només a socis de la grupa. Justament amb aquestes activitats de demà inicien les ballades a sardanes fins al mes de juliol. Sergi Perals és el vicepresident de la grupa.
7: Ja que tenim la plaça plena, aprofitem i fem la ballada el dissabte. I així, amb aquesta excusa, ja comencem el cicle de ballades, que comença amb la festa de la primavera i acabarà el primer cap de setmana de juliol. La plaça de la Creu ha acabat fent el pes. És una plaça també petita, que acabem omplint, que fa goig. I a més, com vam fer l'any passat, també és el lloc on farem la doble ballada nocturna, que també es va gaudir molt. Va ser una proposta que vam començar a fer l'any passat i repetirem. I vaja, sí, sí, la plaça de la Creu ens ha acabat agradant.
0: Les ballades es faran fins al 5 de juliol, després d'aturada, i es reprendran l'11 de setembre fins a l'octubre. De moment, però, demà la primera, dins aquesta festa de primavera, demà dinar a les 2, fideuada. Els tiquets valen 10 euros i els podeu comprar a la Sant Margarito a la grupa i també amb activitats durant la resta del dia fins a la 1 de la matinada a la plaça de l'Església. Molins de Jocs organitza per diumenge una jornada amb jocs de taula a la planta baixa de l'edifici del Molí, on hi haurà 50 taules amb jocs infantils, familiars, jocs per experts, jocs de rol, botigues, sortejos i food trucks. Començaran a les 10 del matí aquesta jornada que vol arribar a tots els públics. Ricard García és membre de Molins de Jocs.
8: Trobes un espectre molt ampli, és a dir, no és una jornada especialitzada. Ja no sols és el fet de que tu arribes allà com a visitant, tries el joc que vols, hi ha uns demostradors, hi ha unes persones voluntàries que t'expliquen a jugar i pots fer una partida. Si és un joc curt, la fas sencera. Si és un joc llarg, doncs fas un parell de rondes, com una mena de demostració. Sinó que també el que veus és una mica el potencial dels jocs de taula. El que volem és que marxi gent d'allà dient, ostres, ja no sol m'apunto al club, sinó que això dels jocs, doncs potser que em provi més, no? Socialitzes...
0: També hi haurà food trucks i pels infants taller de maquillatge i a l'exterior també instal·laran jocs gegants. I també avui Esquerra Republicana fa l'acte de lliurament dels Premis Caterina Casas, que reconeixen la trajectòria i el compromís de persones i entitats que treballen per la justícia social, la igualtat de gènere o els drets humans. En aquesta sisena edició es comptarà amb la presència del president Pere Aragonès i la portaveu d'Esquerra Republicana ha fet públics els noms dels guanyadors aquesta setmana a la ràdio i comença destacant el Premi al Compromís Nacional.
9: L'atorguem al Correllengua Agermanat, una iniciativa que va sorgir doncs, de Mallorca, però amb la intenció d'aglutinar els Països Catalans. El compromís social el rebrà l'Associació de Veïns del Canal, que doncs, és una entitat que des de l'any 1972 doncs, està treballant per el benestar, en definitiva, del seu barri. El premi a l'entitat local, l'Halterofília Molins, creiem que ha rebut poc reconeixement públic assolir a la Copa de la Reina per part de l'equip femení.
0: Els premis porten el nom de Caterina Casas, republicana i militant d'Esquerra, que va ser pionera del municipalisme femení i primera regidora de l'Ajuntament de la Vila el 1936. Va treballar sobretot en l'àmbit de l'educació i la cultura durant la Segona República. L'acte de lliurament dels premis Caterina Casas és avui a les 8 del vespre a la Sala Gòtica del Palau de Requesens i l'entrada és lliure. I avui la llibreria Cent Vides organitza un club de lectura sobre el llibre Metamorfosi. L'autora de l'obra, la molinenca Míriam Cano, participarà a la trobada avui a les 8 del vespre. Míriam Cano és escriptora, poeta i periodista, ha publicat poemaris, l'assaig Es mengen els gats i el més recent Metamorfosi, ha traduït al català uns 40 llibres. Doncs avui serà aquí a la Vila per parlar de Metamorfosi, que va ja per la segona edició, es va publicar l'estiu passat, i són les memòries de l'autora on hi plasma les seves vivències i emocions a partir de dos viatges fets a Grècia, on s'hi mostra el seu dia a dia i la quotidianitat durant aquestes estades. N'ha parlat ella mateixa a la ràdio aquesta setmana, Míriam Cano.
10: Metamorfosi, com explico el llibre, Metamorfosi és un lloc que es diu així, que es diu Metamorfosi, és un veïnat petitet al Peloponès, on una amiga meva, la seva família, hi té una casa, de manera que feien vida quotidiana en allà, en aquell veïnat tan petit, on només hi ha una mena de colmado, i des d'allà doncs, anàvem a diferents llocs, però vaja, fèiem gestions, fèiem vida quotidiana, és a dir, no estàvem estrictament fent turisme, malgrat visitàvem llocs i tot plegat, però gran part del nostre dia a dia era ser a casa i quedar-nos allà.
0: Doncs avui a les 8 del vespre, si voleu escoltar la Míriam i veure o comprar llibre, a la llibreria 100 Vides del carrer Verdaguer. Cap de setmana especial d'emportes obertes i activitats extraordinàries als museus de la vila, el Museu del Renaixement, el de Can Ametller i el carrer Pintor Fortuny commemoren el Dia Internacional dels Museus. El Museu del Renaixement, demà, visita guiada, gratuïta, a 12:15 de la tarda, a 5:15, activitat infantil amb la Remolina i a partir de les 3 de la tarda portes obertes. A les 8, a les 9 i a les 10 hi haurà un espectacle de 20 minuts que es titula Les músiques de Petrarca, inspirades a la poesia de l'autor italià, i entre els artistes convidats hi ha Miquel Desclot, que és poeta i a més és el traductor al català de la poesia de Petrarca. El director del Museu del Renaixement, Damià Martínez, explica què preparen.
11: Qui vingui a la nit, hem organitzat una mena d'espectacle que tindrà lloc a la mateixa sala del tapís. Això no ho farem a la sala gòtica, això ho farem a la sala del tapís, que és un espectacle musicopoètic. Amb el Miquel Desclot, que és aquest gran poeta, el farem com recitar poemes davant d'un tapís amb un tema petrarquià, com és el que nosaltres tenim, però el Miquel Desclot s'acompanyarà del Néstor Pindrado, que és un cantant baríton, boníssim, i al mateix temps d'un instrumentista del Ferran Pisac, i faran aquest espectacle com poètico-musical, de recitar poesies, cant i música.
0: Doncs això serà el dissabte amb tres passis, com dèiem, a les 8, a les 9 i a les 10, que duran uns 20 minuts. No podeu fer reserva, la idea és que la gent que visiti el Museu del Renaixement el dissabte al vespre pugui aturar-se a veure un d'aquests espectacles. Diumenge hi haurà portes obertes tot el dia, de 10 a 2 i de 5 a 8, i també visita comentada a 5:45 de la tarda. El Museu Municipal del carrer Pintor Fortuny i el de Can Ametller també fan propostes. A Can Ametller dissabte de 7 a 9 del vespre hi haurà una visita teatralitzada, i diumenge tant a Can Ametller com a la seu del Pintor Fortuny també portes obertes durant tot el dia.
12: Ancora 6 mesi e torni a casa tua.
13: Resta il fatto che tu sei stato un grande presidente della Repubblica.
14: Dovrebbe sempre firmare la legge sul diritto all'eutanasia. La firmerà?
12: Firmare quella legge richiede un coraggio.
0: Il Cineclub proposa per demà La Grazia de Paolo Sorrentino, un director habitual de la programació del Cineclub Hall 2002, que ha projectat ja, per exemple, pel·lícules com Partenope, La joventut o La gran bellesa. En aquest cas, el director italià centra en la política i el film gira al voltant d'un president de la República que al final de la seva presidència s'ha d'enfrontar a alguns temes que li suposen un dilema moral, com, per exemple, si aprova o no una llei d'eutanàsia. Aquest és l'argument bàsic del film, una pel·lícula més austera i continguda que les anteriors i que ha rebut nominacions al Festival de Venècia, als Donatello o als Premis de Cinema Europeu. N'ha parlat Pep Berguedà del Cineclub.
15: Una mena d'homenatge a la política ben entesa. El protagonista és un president de la República Italiana, que és un home, diguem, un demòcrata amb molta trajectòria, humanista, vol ser un bon president i pensa molt les decisions, sap de la importància del seu paper i de la feina que ha de fer, tot en positiu, diguéssim. El que passa és que es troba en un moment determinat doncs, de que ha de té sobre la taula uns temes que entren en contradicció una mica o bastant profundament amb les seves creences. És un catòlic convençut.
0: Doncs demà, a les 7 de la tarda, si la voleu veure, al Teatre de la Penny, podeu veure La Grazia de Paolo Sorrentino, director de culte, a les entrades a Entràpolis o a la taquilla del teatre. Els Matussers busquen massa social per la colla. Aquest passat dissabte, la setmana passada, tenien actuació a Sant Cugat, però es va haver de cancel·lar per la pluja que hi va haver a la tarda. Ara no tornen a tenir jornada fins al 7 de juny i, per tant, continuaran fent els assajos habituals els dimecres i els divendres i també estan començant a fer activitats socials per la colla al seu nou local. Demà dissabte, per exemple, tornen a tenir una trobada social al nou local del carrer Raseta de la Creu. I també estan preparant una campanya per donar-se a conèixer més a la població de la vila i amb una activitat familiar que estan preparant. Ens ho ha avançat el president de Matussers, Salva Prat.
16: i agafar la gent que vingui als assajos. I que és veritat que ens està faltant això, una mica la massa social per fer la pinya, i com dèiem, els Castells de Set potser estan més o menys bé els troncs i tal, però ens falta gent a baix. I bueno, per això estem fent això, hem ideat una mica una campanya que també sortirà, uns cartells que sortiran aquest mes segurament pel poble, que serà una campanya que durarà tot l'any. I després també el primer cap de setmana de juny, el primer dissabte de juny, muntarem la tarda d'inflables al pati de l'escola del Palau per intentar buscar això. Canalla nova, que vinguin amb els pares i que puguin fer una mica més de massa i anar treballant una mica a veure si podem aconseguir més gent.
0: Doncs assajos els dimecres i els divendres a la FEDE, també a 7:45, podeu anar a conèixer-los si voleu, i també tenen aquest nou local al carrer Raseta de la Creu, i amb aquestes activitats a les que volen acostar-se també a més gent per poder fer més massa social. I aquesta setmana també hem parlat amb els amics del museu, perquè diumenge vinent, no aquest diumenge, sinó el 24, se'n van al Museu Etnològic de Nonasp, a la Franja, per conèixer aquest museu, amb 30 espais visitables i 600 metres quadrats d'exposició. Manel Bofill, d'Amics del Museu, destacava la peculiaritat d'aquesta proposta.
17: El maco d'aquesta sortida és que aquest museu és un museu fet per la gent de Nonasp, o sigui, no és un museu ni municipal ni res. Nonasp sembla que té uns 1.000 habitants i 300 d'aquests habitants són socis d'aquest museu, que està fet i es va començar a fer, sembla, l'any 95 o 96, i han anat comprant diverses cases d'allà del poble i són que es comuniquen per dins. Tot són donacions de gent d'allà, no? Des d'allà una barberia, veurem un forn de pa, veurem una farmàcia, veurem un tros de l'estació del tren, a la classe d'una escola, una mica coses del poble, tema d'agricultura, tot el que és una mica d'aquella zona i els voltants d'aquesta petita població.
0: Doncs aniran a veure aquest conjunt d'elements d'aquest museu etnològic que mostren elements del passat de la població, de la pagesia, la ramaderia, com eren la vida quotidiana i les feines, vestigis del passat com estris per la llar o diferents escenaris bàsics de la població amb diferents espais com un forn de pa, una carnisseria o una fruiteria. En tot cas, hi aniran el 24 de maig, també dinaran a la població de Batea i després tornaran cap a la nostra vila.

0: El cicle de música d'Altabaix ha fet balanç a la temporada de concerts, programa música blues, jazz, pop, cançó d'autor, músiques del món, de forma periòdica la Trasca Trusca. Van començar, com sempre, amb el concert de festa major gratuït a l'aire lliure i tenen com dues parts de curs, els concerts de tardor, en aquest cas van omplir el 80% de cada sessió, i la segona part, hivern-primavera, van fer plens, entrades exaurides a tots els concerts i, a més, dies abans que es duguessin a terme. D'Altabaix, que a més té un públic fidel, però que també va tenint noves incorporacions, tal com ha explicat Albert Vinyes, president de D'Altabaix.
1: Aquesta última temporada hem trobat que cares noves, no? La veritat és que ha vingut força gent nova que no havíem vist, i alhora, evidentment, pràcticament un 90% del públic és molinenc, però també hi ha gent que va movent-se, hi ha un nucli de Sabadell que van venint, sí. I hi ha altra gent dels pobles del voltant, doncs, que també venen per aquesta oferta cultural, no? Que creiem que és una oferta de molt nivell, no? I el que sí que nosaltres intentem ara, doncs, és... perquè nosaltres tenim com a entitat, doncs, la gent es pot fer sòcia.
0: Ara són uns 40 i escaig socis, voldrien arribar al topall de 50. Implica pagar 50 euros anuals, i els avantatges són que les entrades als concerts costen 8 euros en lloc de 15 anticipades o 16 a la taquilla. Si voleu tenir més informació de Daltabaix, les activitats que fan o com fer-vos socis, si és el cas, podeu entrar al web daltabaix.cat. Els dos sèniors del Club Futbol Sala Molins 99 estan a la recta final de la Lliga. El masculí a Divisió d'Honor Catalana continua lluitant per la permanència, i el femení a Primera Divisió Catalana acaba de guanyar la Lliga, quan encara queden dos partits per acabar el campionat. N'ha parlat Ivan Rodríguez, membre de la Junta.
2: El sènior femení ahir va jugar a la Sínia, va guanyar el seu partit per 2-1 de Sant Joan d'Espí, i es va proclamar a posteriori campió de Lliga i va aconseguir l'ascens a Divisió d'Honor, que tant esperàvem, perquè més tard jugava el segon classificat contra el tercer i no va aconseguir, va perdre. I llavors, amb aquesta derrota del segon classificat, la distància es va ampliar i ja fa que matemàticament siguin campiones. Per tant, assoleixen l'objectiu. Ara queden dos partits encara. Bueno, també s'haurà de guanyar per fer una temporada rodona.
0: El masculí, que encara lluita per la permanència, té un partit important demà al poliesportiu de la Sínia a les 5 de la tarda contra el Cornellà. I el primer equip del Molins de Rei Club de Futbol, que ha guanyat la Lliga i puja a segona catalana, ho han certificat ja matemàticament abans d'acabar la Lliga. Queda una jornada. Des del club estan molt satisfets per haver aconseguit pujar a segona catalana. Alberto Morales és el seu entrenador.
3: Estem molt, molt contents perquè portem dues temporades on volíem aconseguir l'objectiu de l'ascens, de tornar a pujar a segona catalana. Després de dos anys de tercera, aquest any ens van marcar sí o sí pujar ja més com a campions. Crec que som justos guanyadors i campions de Lliga, ja que portem des de meitat de novembre com a líders del grup. Des de que ens van col·locar en primera posició ja no hem baixat d'aquesta primera posició. Sí que és cert que hem tingut dos perseguidors que ens han posat molt difícil les coses.
0: Ha sigut l'equip menys golejat i el que més victòries ha sumat durant la Lliga. Bona feina dels jugadors i de tot l'equip tècnic. Queda només una jornada, com dèiem, per acabar la Lliga. I el primer equip, en canvi, de l'Atlètic Incresa, baixa de categoria, estava a la mateixa categoria que el Molins. En el seu cas, baixen a quarta catalana. Han tingut una temporada molt difícil i, tot i a saber que descendien, han guanyat contundent, amb un contundent 7-4 a l'últim partit de Lliga. Adrià Cabrera, del cos tècnic del primer equip, fa una valoració de la situació.
4: Doncs no és una temporada positiva per nosaltres, la veritat, perquè per l'equip que nosaltres creiem que per l'equip que tenim no hauríem d'estar on estem, la veritat. Però bueno, ja l'any vinent lluitarem per pujar a categoria a cop i ja donar-ho tot allà. Aquesta setmana juguem contra Sant Vicenç, la Unió Esportiva Sant Vicenç. Serà un partit bonic, una llàstima, perquè ha jugat la porta tancada per sanció del rival, però en un principi va ser un partit bonic perquè si nosaltres compartim bé i ells han de compartir bé perquè estan jugant no descendre la categoria, serà un partit bonic de veure.
0: En tot cas, baixen de categoria. Feia mesos que estaven a la part baixa de la classificació, entrant i sortint de la zona de descens. Ho han lluitat, ho han intentat mantenir la categoria, però no ha estat possible. I abans d'acomiadar-nos ràpidament, només recordar que demà al migdia, a 1:15, hi ha lliurament de premis al concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda. Es donaran a conèixer el nom de les guanyadores i de les finalistes d'aquest certamen que convoca l'Ajuntament cada dos anys. Demà a 1:15, al Pati de la Fede, és un acte obert a tothom que vulgui anar-hi. I també el Foment, que fa propostes avui. Espectacle d'improvisació a 9:00, demà música amb Miquel Barceló Quartet, que farà versions de clàssics a 8:00, i diumenge a 6:00, teatre. Res més, que passeu un bon cap de setmana i ens retrobem el dilluns. Que vagi bé.

0: Benvingudes i benvinguts. Una setmana més parlem de còmics a Ràdio Molins de Rei. Gràcies per acompanyar-nos en aquest passeig que ens agrada fer pel món dels TVOs, les historietes, les novel·les gràfiques o, com també se'l coneix, el nouè art. Aquest passeig que fem el fem gràcies a l'Eli Arjona, que és una crack d'aquestes tecles, piules, botons que hi han per aquí, i bé, gràcies a ella fem aquest programa. I comencem el 31è programa ja de la temporada amb la visita mensual d'en Jordi Riera. Com estàs, Jordi?
1: Molt bé, amb moltes ganes, com sempre, de compartir cosetes.
0: Doncs vinga. Clar, com sabeu, el Jordi és el nostre prescriptor de capçalera, l'home dels monogràfics, amb ell sempre anem no triant un tema i parlant d'aquest tema, però és que estem en plena arrencada de l'esdeveniment que tot aficionat i aficionada del còmic doncs està esperant anualment. Així que avui no ens podíem estar de demanar-li que, en lloc de parlar d'un monogràfic, d'un tema concret, parléssim d'un altre tema d'aquest esdeveniment. Quin esdeveniment és, Jordi?
1: Doncs parlem de la 44a edició del que per nosaltres sempre serà el Saló del Còmic Barcelona o Còmic Barcelona.
0: Exacte. Ara es diu Còmic Barcelona, però nosaltres informalment i quasi que formalment també li diem Saló del Còmic. Doncs sí, evidentment, parlarem avui del Saló del Còmic perquè estem a divendres, escolteu això el divendres, nosaltres no ho estem gravant divendres perquè, clar, ens perdríem estona de Saló del Còmic i no volem, però això, divendres comença el Saló del Còmic, el tindreu fins diumenge, i clar, doncs avui és el tema del qual no podem evitar parlar. Et sembla que fem una mica com de repassada?
1: I tant,
0: Perquè tu ja apuntes, tens apuntades coses com l'afluència que s'espera, per exemple.
1: Sí, és un esdeveniment on s'espera que hi hagi més de 100.000 visitants, com sempre amb una gran afluència, amb les habituals exposicions, trobades, artistes convidats, novetats, que mirarem d'anar desgranant durant tota aquesta estona, si et sembla.
0: Jo crec que tothom a aquestes alçades coneix el Còmic Barcelona o el Saló del Còmic, però és aquest certamen anual d'autors, autores, editors, editores, lectors, evidentment, lectores, doncs això, que se celebra a Barcelona des de l'any 81, és el més important de l'estat espanyol, això per descomptat, i és un esdeveniment, com deies tu, no?, que està congregant més de 100.000 persones anualment. Com fèiem l'any passat la broma del Mobile World Congress, estem per sobre del Mobile World Congress i estem per sota, evidentment, del Primera Sound i del manga, que el manga, evidentment, el manga Barcelona doncs, té molts més visitants. Però, bueno, com a mínim, s'espera una gran afluència.
1: Com sempre.
0: Tot i que aquest any canvien de pavelló i ja veurem doncs, com funciona. Canvien de pavelló per causes, diguem, forçoses, que és que estan fent obres en els altres pavellons habituals, que normalment eren, si no recordo malament, el 4 i el 5, o... I ara anem a l'altra banda del passeig Maria Cristina, que és el número 8.
1: Que ningú pateixi o que ningú s'alegri que no torna a l'estació de França.
0: Bueno, és un altre... Mira, podríem obrir un meló, amb això podríem obrir un meló, perquè avui, de fet... A veure, avui parlarem de moltes coses, intentarem fer-ho de la forma més ordenada possible, però és un programa d'aquests d'escalfament, d'anar preparant-nos per aquesta visita que farem al Saló del Còmic, i tindrem molta teca, però això, insisteixo que la farem endreçada. Aquest tema que has obert, el tema de l'estació de França...
1: T'he tocat la fibra, no tu?
0: És que, clar...
1: És que hi ha records aquí.
0: És que mira, una cosa que volia comentar. L'altre dia, a la diada del còmic de Mataró, vaig tenir ocasió d'atracar en viu i en directe a l'Oriol Estrada, i clar, va sortir una mica el tema de, bueno, Oriol, i què, aquest any, a veure això, no?, a veure com respirava el Còmic Barcelona, i clar, jo li deia, dic, però i el tema de l'espai no us plantegeu recuperar? I ell deia que era molt difícil perquè l'estació de França no té capacitat.
1: No té capacitat, no.
0: Per tant, és una cosa que es descarta.
1: No, va ser una bona notícia el canvi perquè va voler dir que ja es quedava petit aquell espai per tot el que estava esdevenint al Saló del Còmic aleshores i Còmic Barcelona ara. Però tenim molts records d'aquella època d'anar amb l'entrepà allà menjant-lo i amb una afluència allà que anava increixent cada any que passava.
0: Clar, és que potser això, no?, aquest any aquests últims anys potser l'hem de recuperar, no? Hem de mirar de recuperar aquell encant que havíem viscut en anys passats.
1: Tenim uns altres ulls, però, també és veritat.
0: Som gent ja...
1: Però la il·lusió pels còmics no la perdem.
0: Home, hem dit que això se celebra des de l'any 81, ja hi érem l'any 81, potser aquell primer any no vam anar, érem petits
1: encara,
0: per anar-hi.
1: No encara.
0: Però ja hi érem, per tant...
1: Però els 80 ja devíem aparèixer.
0: Sí, sí, sí.
1: Els 80 jo ja estava
0: treballant. El cartell del tercer Saló del Còmic el tenia a casa, el vaig tenir a casa a la meva habitació una bona temporada. O sigui que en aquell, jo crec que aquell hi vaig ser. Per tant, o sigui, em posa-li amb 7 anys. Doncs això, avui el que fem, comencem pel programa.
1: Vinga.
0: Inclús abans que el programa parlem del cartell. El cartell de la Natacha Bustos, autora nascuda a Eivissa, però bueno, pare xilè, mare brasilera, però diguem, treballa a Barcelona. I amb aquest cartell, que a mi personalment m'agrada molt, perquè crec que compleix aquells requisits de, bueno, és un cartell icònic que reconeixes de seguida i que veus, doncs, que està parlant del Saló del Còmic, a part que, evidentment, té aquelles clàssiques torres venecianes en algun element del còmic. A mi m'agrada. Jo crec que és d'aquests que funciona. Et pot agradar més l'estil o menys, però sí, crec que funciona molt i molt bé. Llavors, cartell, ja l'hem dit. Expectatives i novetats. Hem parlat de novetats, el canvi del pavelló, això sí, i això que dèiem de l'afluència esperada, que són aquestes 100.000, que, bueno, més o menys...
1: Sí, 110.000 persones, diuen, i comentar, bueno, que justament enguany un dels protagonistes serà la cultura pop asiàtica, destacant també el manga, que aquí podríem dir, si cal o no, tenint en compte el monstre que ja suposa el propi Saló del Manga, que ja té un espai per si mateix, no? Però, bueno, el manga guanyant terreny, no en detriment del còmic, perquè són, al final, dos mons coexistents perfectament compatibles, creiem. Doncs, entre altres, doncs, destacaran el manga, els webtoons, aquí podríem obrir meló també, que pels oients que no ho sàpiguen, doncs, són els còmics digitals pensats per llegir al mòbil. Aquí jo no
0: posiciona't, si vols,
1: jo haig de dir que com a mi ja no m'agraden els llibres digitals, ja llegint al mòbil doncs no em fa especial il·lusió. Celebro la idea si és per arribar a més públic i que al final fomenti la lectura, i des d'aquest prisma doncs em sembla encertat, però a mi l'olor de les pàgines i el tocar les pàgines
0: Jo també tinc una mica sentiments trobats, perquè, per una banda, sí que és veritat que jo m'agrada el paper físic, diguem, el producte físic, el còmic que pugui agafar, que el pugui, doncs, llegir, passar pàgines, però alhora, el que dius tu, és a dir, si serveix per experimentar la narrativa del còmic i serveix per atraure lectors i lectores, escolta'm, aquí benvinguts i benvingudes tots.
1: Sí, sí, el futur...
0: Exacte.
1: No es pot aturar. També tindrà protagonisme el manhwa, que s'assembla molt, doncs, com dèiem, al manga, que vindria a ser com justament el manga japonès, però propi de Corea del Sud, que té algunes diferències, com per exemple que no es llegeix igual que el japonès, sinó a l'estil europeu.
0: Exacte.
1: I té un estil més visual, i com deia, doncs, és la pròpia de Corea del Sud, i també justament, doncs, la presència d'autors de Corea del Sud i Hong Kong, justament.
0: Mira, jo crec que això que deies, no? Ostres, havent-hi el manga, com és que porten aquest tema dins del Saló del Còmic, i precisament l'Oriol Estrada, en aquesta conversa informal que vaig poder tenir amb ell en el marc d'aquesta Diada del Còmic de Mataró, ell em deia que una mica era voluntari, és a dir, que és una mica l'interès d'atraure, així com també han volgut atraure públic familiar, que segueixen mantenint el Comic Kids, etc. Ell venia a dir que això, que era una mica, doncs, l'intenció de mantenir una mica el públic atents i a sobre seguir atraient aquell que va al manga.
1: És que, de fet, Pau, i tornem una mica al punt d'aquell famós de l'estació de França, però allà va néixer també una miqueta el que avui coneixem com el Saló del Manga. És que allà el manga va començar, el Saló del Còmic, a aparèixer, doncs, amb Bola de Drac, quan ens compràvem aquells mangas, i va haver un punt que coexistien, després ja va agafar una dimensió que ja, doncs, va poder esdevenir un esdeveniment, doncs, per si mateix, però una miqueta, doncs, bueno, m'han anat agafats de la mà d'una manera o altra, no?
0: Doncs
1: no,
0: aquí, d'alguna manera, doncs, és recuperar aquell públic. Més temes, perquè si no, aquí no,
1: sí,
0: no avançarem. Exposicions.
1: Sí, doncs mira, pel que fa a exposicions, doncs en trobarem dedicades al 25è aniversari de la Comunitat de l'Anell, dintre de l'univers del Senyor dels Anells.

0: cada persona que hi havia a la cua fent unes dedicatòries, per mi, espectaculars.
1: Amb una dedicatòria que porto al cor, gràcies a la teva, diguem, això, no? Empenta perquè fes la cua, perquè està en català. Vull dir que té un gràcies escrit en català, amb un accent a la, ben català.
0: Sí, molta sensibilitat.
1: I per tant, molta sensibilitat. A més, una cua que ens va servir per conèixer gent, que vam fer amistat amb gent que escolta aquest programa i que agraïm molt, per cert, un record a la Ainhoa, però a més, escolteu o seguiu les xarxes a Somos Imaginantes perquè val molt la pena seguir la passió que té pel còmic.
0: Seguint amb exposicions, doncs, mira, en destaquem una dedicada al Paco Roca, no cal presentació, que es titula L'edat de piedra de Paco Roca, del que podríem fer, doncs, un o diversos monogràfics de la seva obra. Justament, doncs, una de les meves lectures recomanades per Sant Jordi va ser a les Rugues, però en podríem destacar, doncs, Los surcos del azar, Regreso al Edén, El invierno del dibujante, La casa, bueno, i un sense fi d'obres del Paco Roca.
1: Paco Roca sempre present en els nostres
0: sempre cors. Sempre present.
1: A part que aquesta exposició que destaques, que hi haurà d'aquests dels seus inicis, jo tinc la sensació, vull pensar que és una mica la mateixa exposició que hi va haver fa uns mesos, l'any passat, dins del Museu del Còmic de Sant Cugat. Allà potser devia ser una part d'aquesta exposició, no ho sabem, no, és a dir, no ho hem vist encara, però imagino que va per aquí i, per tant, crec que molt bé. El Paco Roca, a més, que, de fet, quan esteu escoltant això, a la una també estarà a l'Espai Còmic Univers, que hi haurà la projecció de l'entrevista que va fer dins del Gran Premi de Còmic de l'any passat, amb col·loqui, que hi haurà, això, a la una, amb col·loqui posterior amb el Toni Giral, el Borja Crespo i el Benet Román. També estarà a les 5 a la trobada de clubs de lectura de còmic que hi haurà, és a dir, s'ha organitzat o s'organitza anualment aquesta trobada de clubs de lectura de còmic, i aquest any doncs és amb el Paco Roca. No hi podré ser perquè em coincideix amb la recollida d'en Roc de Colònies, però crec que és una oportunitat espectacular per conèixer-lo. I també estarà dissabte, és a dir, demà, a les 7, amb una xerrada moderada amb el Borja Crespo. Més coses.
0: Més coses, doncs. També destaquem una exposició dedicada al Carlos Jiménez pel 50è aniversari de la seva obra Paracuellos, que és una obra, doncs, que representa tota una mirada crítica i també autobiogràfica sobre la vida de les llars d'auxili social de la postguerra espanyola.
1: Una obra, bueno, fonamental, de fet és la número 1 de la història del còmic espanyol, segons la revista Rock Deluxe, quan van fer aquella votació ara fa uns anys, però bueno, una obra, diguem, indiscutible.
0: I bé, també m'agradaria destacar, doncs, l'exposició Lo mejor del siglo de oro, del Ken Niemura, que per qui no el conegui, doncs, és un dibuixant, il·lustrador i autor de novel·les gràfiques nascut a Madrid, d'origen japonès, on en una proposta visual a través de 20 il·lustracions en gran format i amb estètica manga, doncs, fa un recull de les obres causa de la literatura espanyola, com per exemple, doncs el Don Quixot, per exemple.
1: Té molt bona pinta. També hi ha una exposició que es titula Del conflicte a la vinyeta, que fa l'Escola Josso, és a dir, diguem, moderada, produïda per la gent de l'Escola Josso, pels alumnes i les alumnes de l'Escola Josso, que si és del mateix nivell que vam fer ara fa un parell d'anys, diria, per l'homenatge al Blacksat, ja et dic jo que serà un nivell altíssim. I ja et dic, només recordar que l'últim convidat, el Jordi Ojeda, parlava del nivell de la gent que surt de l'Escola Josso, i evidentment això és indiscutible. I una que m'apuntaves tu, que és la de la intel·ligència artificial, que deia, ostres, però aquesta ja hi va ser l'any passat. Doncs no, el que fan ara és una mica recollir el testimoni d'aquella exposició, i es diu una que és la IA deshumanitza, a qui beneficia, una mirada col·lectiva, el problema de la IA generativa, no? Una mica com per insistir, i l'any passat parlaven de stop IA generativa, doncs aquest any doncs és una mica veure qui està buscant aquests beneficis que, bueno, que suposadament té aquesta IA, posant el focus en la importància de salvaguardar la humanitat per damunt dels interessos econòmics de les grans companyies tecnològiques. Més coses que podem comentar.
0: Més coses, doncs, mira, doncs, també m'agradaria comentar, doncs, alguns dels autors convidats destacats i fer un tastet mínim a les seves obres.
1: Fantàstic.
0: Com són, doncs, dintre d'aquesta cultura pop asiàtica, Shintaro Kago o el Pensó, però també el Milo Manara, i també, doncs, d'altres obres guardonades, no? Si et sembla, comentem algun dels autors amb alguna de les obres, val? Mira, per exemple, el Shintaro Kago, que és un dels artistes convidats, doncs és un mangaka japonès conegut per Eroguro, Eroguro ve del nom eròtic i grotesc, d'aquí ve Eroguro, doncs que barreja horror, humor negre, surrealisme i crítica social extrema, i que la seva obra, doncs, com molts dels mangakes japonesos de terror, doncs, es caracteritza per incloure deformacions, narrativa metacòmica, violència absurda, però també sàtira de la societat. No? De la seva obra en destaquem Dementia

0: 21, que ens parla de Yuki, que és una jove cuidadora de treball que treballa, doncs, atenent gent gran, i bé, cadascun dels capítols de l'obra, doncs, és un malson, no? Sempre amb el rerefons de la crítica o com la societat tracta la gent gran i els treballadors precaris. De fet, per exemple, en un capítol, la Yuki cuida d'una senyora on la seva casa és un laberint on cada habitació té unes regles físiques diferents i la protagonista acaba, doncs, atrapada en una rutina absurda de neteja, de cuina o simplement intentant moure's entre algunes d'aquestes habitacions, no? Tot això, doncs, representant la és una metàfora de l'esgotament dels treballs de cures, eh? Uh-huh. I amb un dibuix, doncs, amb una traçada molt neta i detallada que contrasta, doncs, amb el món grotesc i jugant amb l'estructura de la pàgina i els angles impossibles, no?
1: A mi és un tipus d'un estil d'històries que no hi entro, però no hi entro, diguem, també per gust, eh? O sigui, no dubto de la qualitat, i de fet ara m'ha vingut al cap que precisament el Oriol Estrada, no en aquesta conversa, sinó l'any passat al Terror Molins, va portar una xerrada sobre, diguem, manga de terror, i va parlar precisament d'Eroguro i del Shintaro Kago. Per tant, ja et dic que indubtable la proposta. Què més? Parlaves també d'altres autors?
0: Sí, per exemple, el Milo Manara, que és un autor italià conegut pel seu estil eròtic, elegant, molt detallista, i de que destaquem, doncs, entre d'altres, la més coneguda probablement sigui el Click, uh-huh. Que és una història, doncs, que gira al voltant d'una dona d'alta societat, la Clàudia, que viu reprimida sexualment i emocional. I, bé, doncs, la història, doncs, justament ens parla, doncs, d'una eina, d'un invent, un dispositiu que permet controlar el desig sexual de les persones, doncs, a través d'un clic.
1: Sí.
0: No? Aleshores, doncs, bé, un home gran obsessionat amb la Clàudia, doncs, se n'apropia d'això i se n'aprofita, no? Mm-hmm. Per així dir-ho, seria una obra, doncs, que ens parla amb humor negre i amb l'erotisme de fons, doncs, també de la repressió social del desig i també del poder del cos sobre els altres, no? Però també m'agradaria destacar el Milo Manara, que ho comentàvem, doncs, al Verano Indio.
1: Clar, jo crec que és indubtable l'impacte que va tenir en aquests finals dels 80, jo crec que finals dels 80, més aviat, anava a dir principis, sí, dels 90, però sí que és una obra que crec que envellim malament. O sigui, mirat en perspectiva, és una obra que dius, ostres, el contingut, més enllà de que cosificar la dona, etc etc, jo crec que això per sort ha evolucionat, però crec que hi ha escenes que avui directament no es podrien publicar, i no, diguem, no per fortes, però sí pel contingut en si, o pel que implica el contingut del que estem imaginant, i crec que el dibuix de les noies del Milo Manara, vull dir, més enllà de que com a adolescent en aquella època et podia interessar molt, les dones sempre estaven dibuixades igual. Sí, sempre era la mateixa dona amb un cabell diferent. I llavors jo crec que això, en perspectiva, crec que ha envellit molt malament. Però bueno,
0: a veure si
1: era
0: la mateixa en perruca.
1: També és veritat també pot ser. També és veritat que el Milo Manara ara està conegut, o, diguem, sí, aquestes últimes obres que ha publicat, i ara tu parlaràs d'una altra,
0: sí,
1: però el que ha publicat és la versió, diguem, en còmic de El nombre de la rosa, de l'Umberto Eco, i clar, encara s'ha publicat el segon volum d'aquesta història, d'aquesta adaptació, doncs crec que ell ve en aquest motiu d'això. Però tu volies parlar d'un altre.
0: Sí, com havia comentat el Verano Indio, que va fer, doncs, juntament amb el Hugo Prat, que s'allunya ja d'aquest erotisme al que fèiem referència, i que ja es centra en una història ambientada a l'Amèrica colonial del segle XVII, en una petita comunitat de colons anglesos rodejada de tensions amb les tribus indígenes, no? Uh-huh. I que és una obra, doncs que el que comença com un relat històric deriva a poc a poc en una història sobre desig, violència, religió, poder i repressió social i moral. I així, doncs, ens trobem, doncs, un sacerdot fanàtic, colons violents, però també dones atrapades per les normes puritanes, i sobretot, doncs, natius americans observant, doncs, el deteriorament de la comunitat, no? Uh-huh. O sigui, per mi és una obra que en resum, mostra com les apariències civilitzades, doncs, amaguen, doncs, aquesta hipocresia i crueltat.
1: Mm-hmm. Molt bé, jo crec que, com que vaig veient que passen els minuts molt ràpid, parlarem d'un altre autor, crec que
0: sí,
1: volies parlar d'un altre autor.
0: Sí, el Penso, mm-hmm, que és un artista de Hong Kong molt reconegut pel seu estil d'il·lustració detallat i molt centrat a la vida urbana. I d'ell, doncs, destacaria, doncs, l'obra del See You in Memories, que és una història molt centrada en la memòria i la nostàlgia urbana de Hong Kong, no?
1: Uh-huh.
0: I és una obra, doncs, on l'argument segueix a diversos personatges connectats per records, doncs, que estan fragmentats de la ciutat. I més que una trama, doncs, amb una trama lineal tradicional, diríem, doncs el protagonista va revisant moments de la seva vida a diferents barris de Hong Kong, mentre la ciutat canvia ràpidament. Això ens ha passat a tots, no? Que potser, doncs, sobretot els que hem canviat de ciutat, que després tornes i veus com ha canviat i tens aquella nostàlgia, que et vas fent gran una mica, és el senyor gran, eh? De dir, aquí hi havia aquest quiosc, aquí hi havia això, aquí... A mi això em passa sovint amb algun amic, que quan tornem a Premià, que jo estava a cavall entre Premià i Mataró, quan anàvem més, ostres, aquí compràvem els cromos i ja la llibreria no hi és. Aquí anàvem a jugar a futbol i ja no hi és tampoc. I doncs una miqueta et parla de tot això i aleshores doncs cada capítol funciona quasi com una memòria visual on present i passat es barregen i a mesura que la trama avança doncs ens mostra com, doncs, com la urbanització esborra llocs, persones, emocions i els personatges doncs això intenten aferrar-se a aquests records a poc que es tornen difusos i reals, no? És una obra que no es centra en acció sinó en sensacions, no? Aquesta pèrdua, la nostàlgia, la transformació. La ciutat diríem que és un personatge més, però diria que, tot i que té un to molt melancòlic, no és de desesperança, sinó que hi ha una acceptació al canvi inevitable, no? D'aquests entorns. No? I al final doncs, deixa una sensació de que els records sobreviuen més que la gent que, més a la gent que a la pròpia ciutat física en si. No? És una obra molt poètica i on no és important, diríem, el que succeeix, sinó el que es recorda.
1: Mm-hmm. Desconec totalment l'obra, per tant, t'agraeixo la recomanació. I, mira, una cosa que sí que m'agradaria fer, per anar seguint, és una mica repàs molt ràpid, no ens hem de centrar, diguem, categoria per categoria, els nominats i nominades. Mm-hmm. Perquè una cosa que, de la qual, evidentment, n'hem de parlar, és aquesta excepcionalitat que passa aquest any, que s'ha produït aquest any, que és que, per fi, hi haurà una guanyadora a la millor obra d'autoria espanyola. I dic que per fi, perquè malgrat que hi ha hagut nominades, no havia guanyat mai cap dona. I dius, aquest any, com sabem que ha guanyat? Perquè aquestes alçades no s'han lliurat els premis, perquè es lliuren avui divendres a les 7 de la tarda, però és que hi ha 5 nominades. És a dir, totes les nominades d'aquesta categoria són dones. Hi ha, per una banda, la Emma Ríos, amb Anzuelo, hi ha la Teresa Valero, amb Contrapasso, Mayores con Reparos, que és el segon volum de la seva història de Contrapasso. Tenim en Blanc, o en Blanco, que també està en castellà, de l'Anna Penyes, Encías Quemadas, la Natàlia Valverde, i la Irene Márquez, amb La Muerte. És a dir, 5 autores nominades a millor obra d'autoria espanyola i, per tant, hem de felicitar-nos perquè per una vegada guanyarà una dona, però clar, és un fet, diguem, insòlid, no? És a dir, no ha passat fins ara. Per primera vegada, doncs això, 5 creadores doncs, estan ocupant les candidatures de la millor obra d'autoria espanyola. Una fita que això que posarà fi a aquest fet insòlid que no hagi guanyat mai cap dona des de l'any 88, que és des de l'any que es lliura el premi. Per exemple, també parlem doncs, ja de les nominades i nominats a millor obra d'autoria estrangera. No les repasso totes, perquè jo no sé tu, Jordi, jo no les he llegit totes, per tant, no m'atreveixo mai a dir, doncs mira, crec que pot guanyar aquest, ja m'agradaria tenir temps per llegir-ho tot, però no. Però sí que m'agradaria parlar, per exemple, del millor còmic infantil, perquè de les 5 obres nominades...
0: D'alguna n'hem parlat,
1: i no només això, sinó que de 3 d'elles han passat pel programa. 3 persones de les nominades, la Júlia Robau amb El misteri de la Joda Rosada, la Màriam Benarab amb L'Eura, que és escrita pel Volker Schmidt, i el Damián amb Perdidos en el futuro 3, Salvar el planeta, que dibuixa l'Àlex Fuentes, doncs han passat pel programa, estem molt contents que estiguin nominats, i per tant, que guanyi qui guanyi d'ells ens encantarà, esperem que qualsevol d'ells s'endugui el premi, però bueno, ens agrada destacar-ho. Després tenim el millor còmic juvenil, i també doncs, això que va passar amb el Premi Miguel Gallardo a l'autoautora Revelació, que l'any passat hi havia doncs, 5 nominades. Aquest any tenim la Alicia García, la Dunia Navinés, el Janer Rigol i la Natàlia Valverde, i tenim la Júlia Robau, que també ha passat pel programa, com dèiem, amb aquesta obra infantil, i tenim moltes ganes que guanyi ella, ens agradaria molt que guanyés ella. Crec que ho té difícil, perquè hi ha el Janer Rigol, hi ha la Natàlia Valverde, que són obres molt potents i molt comentades, però, escolta'm, la Júlia s'ho mereix i, per tant, doncs, creiem que hi ha possibilitats. I el millor fanzín també és un dels premis que es lliuraran. Dels 5 obres nominades, n'hi ha 3 de la Berta Pascual, de l'autora sevillana, i, per tant, déu-n'hi-do. Jo crec que ho té...
0: Aquí anaven molts dels meus diners, en els fanzins.
1: Els fanzins anaven molts dels teus diners, sí, veus? Sí, sí. Molt bé. Això, contribuint des de la base,
0: sí,
1: això està molt bé.
0: Sí, sí, sí, sí. Molt bé. Molts dels meus diners.
1: Molt bé. I després hi ha aquest premi a Sofí Castill a la millor traducció, que és aquest premi que es concedeix de fa, doncs jo diria que 3-4 3 anys, diria, no vull equivocar, a la millor traducció en espanyol o en català dels còmics publicats durant l'any passat, i que té aquest objectiu de reconèixer la tasca dels traductors en el mitjà. No els repassem, perquè anem malament de temps, però en aquest cas és curiós perquè també hi ha tot dones, és a dir, totes les nominades són dones, que celebrem molt també, i mira, l'any passat sí que el va guanyar el Carlos Mayor per la traducció d'obra hermètica.
0: Que el curiós és que se les reconegui, no que hi siguin.
1: Exacte.
0: Que
1: sí, sí.
0: No que hi siguin.
1: Exacte, perquè Berri sempre hi ha estat.
0: El curiós és que se'ls reconegui d'alguna manera.
1: Sí, senyor, senyor. I res, doncs jo crec que a nivell del que és nominades i nominats no entrem més, però potser sí que ens dona temps de comentar, si vols,
0: sí, un parell d'obres, potser d'algunes de les millors obres d'autoria espanyola, com tu apuntaves. Una seria l'Anzuelo, d'obra de l'Emma Ríos, que no cal presentar-la perquè és una de les artistes espanyoles més prestigioses a nivell internacional, que ha treballat per Marvel, entre altres, i que ens presenta doncs aquesta fantasia fosca i gòtica de la mà d'Estiberri, que està, com dèiem, nominada millor obra d'autoria espanyola, i que explora la complexitat dels vincles familiars i el sacrifici, no? I és que ens parla, doncs, la trama segueix una jove, la Tess, que ha d'enfrontar-se a una herència ancestral lligada a un entorn natural i salvatge, i a través d'una atmosfera densa, l'autora, doncs, utilitza elements del folklore i sobrenaturals per narrar un viatge introspectiu, doncs, sobre la pèrdua, la identitat i els deutes del passat que s'aferren com un ham, no? I bé, és una peça visualment poètica on l'entorn, el bosc, l'aigua, doncs actua com un personatge viu que atrapa i transforma els personatges, no? Aquesta seria una de les millors obres de l'auditoria espanyola, denominades, i una altra, doncs...
1: Jo aquesta no l'he llegit.
0: No l'has llegit?
1: No l'he llegit, però l'he tingut a les mans, l'he fullejat, en vam parlar amb la xerrada amb el Gerard Capdevila, perquè a nivell gràfic em sembla espectacular.
0: Sí, entra molt pel
1: no?
0: ull.
1: És a dir, aquest treball ulls. De les aquarel·les és brutal, però no he arribat encara a llegir-la, però vaja, em sembla fantàstic que l'hagis recomanat. Deies quina altra?
0: I l'altra, doncs, que també portava, doncs, el Contrapasso Mayores con Reparos de la Teresa Valero, que és a continuació de Los hijos de los otros, val? També premiada a Angoulême, i amb la que l'autora, doncs, es va consolidar com una de les millors narradores del còmic actual, no? I és una història, doncs, que ens trasllada de nou a la Madrid dels anys 50, en plena dictadura franquista, i on els protagonistes, que són dos periodistes, un dels quals, doncs, és un falangista desencantat i l'altre, doncs, un jove impetuós amb un passat fosc, doncs es veuen envoltats en un cas que barreja la crònica negra amb la corrupció política, no? I aquí, doncs, a Teresa Valero, doncs, entre altres, doncs, profunditza sobre la hipocresia social de l'època i en què, com, doncs, el règim intentava silenciar qualsevol escàndol que esquitxés, doncs, a les bones famílies, no? Dic que tant la Teresa Valero com l'Emma Ríos, evidentment, estaran signant per a aquells que us animeu a comprar alguna de les seves obres.
1: La Teresa Valero ja va estar signant l'any passat, això ho tinc claríssim, perquè el meu pare va aconseguir signatura de la Teresa Valero. I em permeto fer un spoiler, un petit spoiler pels... Tenim un conegut en comú, una mica en comú, que està al nostre club de lectura d'aquí, de la Biblioteca del Molí. Ja, com que ell sé que escolta el programa, he de dir que la propera lectura, no la que fem aquest proper dilluns, sinó la següent, serà precisament Los hijos de los otros, aquest primer número de Contrapasso, de la sèrie de Contrapasso. I, clar, bueno, el nivell gràfic de la Teresa Valero és indiscutible. Ve del món de l'animació, això es nota moltíssim, però, bueno, realment, un premi, diguem, ha estat nominada, però per a mi serà molt merescut, però en qualsevol cas ella ja ve d'altres nominacions. He de dir també que, sense haver-lo llegit, sí que he fullejat Les encies quemades de Natalia Velarde i crec que gràficament és espectacular. Crec que és espectacular. Si el nivell del guió és similar o està proper al que és el grafisme, crec que també té moltes possibilitats d'endur-se aquest premi. Jo crec que ja estem al límit del temps. Una altra cosa que podríem haver fet és parlar de les novetats que es treuen en aquests... aprofitant el saló, però no ho farem. Això potser buscarem un altre moment per fer-ho. Ja ho buscarem.
0: Que ho descobreixin els assistents.
1: I, per tant, doncs, jo crec que ho podem deixar perfectament aquí. Res més. Fins aquí aquest 31è programa de la quarta temporada del Parlem de Còmics. Moltíssimes gràcies, Jordi, per venir.
0: Gràcies, com sempre.
1: T'esperem el mes vinent.
0: I tant.
1: Portaràs un dels teus monogràfics?
0: Com sempre.
1: Molt bé, doncs estarem encantats d'escoltar-lo. Eli, moltíssimes gràcies, com sempre. Un luxe, cada setmana, rere setmana. Els oients i les oients, moltes gràcies per escoltar-nos, molt bon cap de setmana i, sobretot, passeu-vos entre avui i diumenge pel Còmic Barcelona o, com diem els veterans, Saló del Còmic.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Avui jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, que de fet han tallat aquest matí la Nacional 240. En aquests moments està duent a terme una manifestació que ha començat des dels serveis territorials de Lleida. Allà hi tenim a la nostra companya, la Noèlia Burgos. Noèlia, com estan en tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, doncs la manifestació ja ha començat a caminar des dels serveis territorials d'educació d'aquí de Lleida i amb una llarga cua de docents que gairebé, segons els Mossos i la policia, són un miler de docents que ja avancen pels carrers de Lleida. Aniran per diferents carrers i finalitzaran a la Casa dels Gegants, això vol dir passar gairebé per la meitat de la ciutat caminant, van amb una pancarta que encapçala la manifestació, on s'hi pot llegir "no acabem el curs", "més salaris, més ràtios, més recursos". La manifestació la convoquen vostè, professors de secundària, la CGT i les intersindicals. Veurem aquests pròxims dies com acaben aquestes manifestacions, que en principi han de seguir durant tot el mes i que recordem que dimarts hi ha la nova convocatòria en una reunió amb el Departament d'Educació.
1: Gràcies, Noelia. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I de fet, qui també ha convocat vaga és Comissions Obreres i UGT a la xarxa de Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny. Els sindicats reclamen el compliment dels acords signats al febrer, més plantilla, millores salarials i més seguretat per a treballadors i usuaris. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. N'ha parlat avui el conseller de la presidència, Albert Dalmau, en una atenció als mitjans a la Comissió Bilateral Generalitat-Consell General d'Aran.
3: Refermar de nou el compromís del govern de que el país necessita pressupostos. Els pressupostos són importants per fer funcionar el país, són importants per no perdre ni un sol euro que ha d'anar destinat a les polítiques socials, a l'habitatge, a les infraestructures del nostre país, i en aquest sentit saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates.
1: També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord.

0: Els Mossos d'Esquadra, mesures de circulació també a l'AP7, a la C33 i la C17, i també reforç del transport públic.
1: Notícies en xarxa. Informació local.
2: Esquerra Republicana fa avui l'acte de lliurament dels 600 premis Caterina Casas i Maimó. Hi participarà el president Pere Aragonès. Els premiats aquest any són el Correllengua, l'Associació de Veïns del Canal i el Club d'Alterofília. L'acte de lliurament es fa avui a les 8 a la Sala Gòtica i l'entrada és lliure. Demà es fa el lliurament dels premis del concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda, que organitza de forma bianual l'Ajuntament de Molins de Rei i que està obert només a la participació de dones. El lliurament de premis a les guanyadores i també es coneixerà el nom de les autores finalistes es farà demà dissabte a 2:15 del migdia al pati de la Federació Obrera, un acte obert a tothom. I també demà la grupa celebra la seva festa de la primavera a partir de les 2 a la plaça de l'Església, on es concentrarà tota l'activitat. A les 2 hi haurà dinar popular, a les 4 jocs rurals, a 6:45 ballada de sardanes, a les 9 inici del cercavila dels Diables des de la seu de la grupa fins a la plaça de l'Església, on hi haurà la focarrada, i a partir de 11:15 amb música, amb DJs fins a 1:00 de la matinada. El Foment proposa per avui Impro Show Summer a les 9:00 de la nit, espectacle d'improvisació. Per demà dissabte, música amb Miquel Barceló Quartet, que faran versions de Frank Sinatra o Bing Crosby, entre d'altres, demà a les 8:00. I diumenge a les 6:00 de la tarda a teatre amb l'obra Els Plans. Diumenge també durant tot el dia als baixos del Molí. Molins de Jocs organitza una jornada de jocs de taula. Instal·laran 50 taules amb jocs infantils, familiars, per experts, jocs de rol, també hi haurà botigues, es faran sortejos, també hi haurà food trucks a l'exterior, jocs gegants també per la mainada i també un taller de maquillatge. Diumenge durant tot el dia, Molins de Jocs al voltant del Molí. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la farmàcia Oriol del carrer Santiago Rossinyol, 8-10.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat.
2: Els divendres, faves temps.

0: Demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba i te la posa.
0: Els divendres fa les tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
4: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
6: Estereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
0: Estereo Pop amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Hola, hola, molt bona tarda, vespre a tothom. Aquí estem, com cada dilluns, per parlar de teatre. I avui tenim un convidat de lujo, de lujo. Li dic que si volia venir, m'ha dit que sí, que sí, que sí, que sí. Ja és habitual de la casa. Donem les gràcies, Dani Anglès. Bona tarda.
1: A vosaltres. Ja no, jo no sóc de luxe, ja sóc de família. De la família.
0: Sí, però...
1: Més de la família que de luxe.
0: De luxe, de família de luxe. Com va això?
1: Doncs molt bé, mira, molt contents perquè...
0: Explica per què estàs aquí.
1: Clar, perquè vam estrenar aquesta setmana passada la nova versió del primer espectacle del musical més petit, a la Sala Versus Glòries, i està sent molt, molt, molt, molt emocionant. És tot un viatge bastant bèstia perquè vam decidir... provar què passava, i vam dir, anem a la Versus i fem 10 funcions, i pensa que dimarts de la setmana passada, que és el dia que vam fer la roda de premsa,
0: sí,
1: allà ens vam trobar,
0: sí,
1: a l'hora de començar la roda de premsa estava tot exhaurit.
0: Sí, sí.
1: O sigui, no quedaven entrades per cap de les funcions.
0: I posarem aquell lletrero tan maco, entrades
1: clar,
0: exaurides.
1: I clar, això és molt emocionant, i això ens va portar a decidir prorrogar l'espectacle, perquè si no avui...
0: No es pot fer.
1: No, clar, si no avui haguéssim vingut a parlar, però la gent que ens escolta i no tingués entrades no hagués pogut venir-ho a veure.
0: Tenim enveja,
1: Llavors, la cosa bona és que sí que poden venir-ho a veure perquè estarem fins al dia 29 de maig a la Sala Versus amb aquest musical.
0: És un
1: musical
0: ja, de... ja que...
1: No, ja. Sí, sí.
0: Les manos.
1: No, estan volant les entrades, és espectacular. Estem molt emocionats. I és un musical que d'alguna manera viatja pels grans títols. És a
0: però
1: dir...
0: digue'm per què ho feu.
1: Per què el fem?
0: Sí.
1: Val. A veure,
0: perquè, perquè m'han dit que fa anys.
1: Sí.
0: La cosa comença per aquí, no?
1: Clar, nosaltres fa 30 anys vam
0: abans
1: estrenar.
0: Abans d'ahir.
1: Sí, jo tenia 20 anys i ara en tinc 22.
0: Sí, o sigui, abans jo 25 i mig.
1: Exacte. Vam estrenar aquest espectacle, el primer espectacle del musical més petit a la Sala Versus. Va ser l'inici de moltes coses, que jo tenia... 19 anys, a punt de fer els 20 en aquell moment, i per tant érem com molt joves i teníem ganes de menjar-nos el món i vam decidir que no ens calien recursos, que no ens calia res, que nosaltres ens anàvem a un teatre i que mentre hi hagués un piano
0: ja n'hi ha
1: que ens vestíem de negre i ens posàvem allà a cantar cançons.
0: Sí.
1: I això va passar i va marcar molt com han sigut les nostres trajectòries després, no? I molts anys després et preguntes de vegades la gent que tenim la sort de tenir una vocació, que la nostra feina sigui una passió també, correm el risc de que amb els anys això es perdi, que la passió s'acabi transformant en una feina.
0: Un matrimoni. Clar.
1: No, sí, que s'acabi transformant com en una feina, com en una rutina, que la professionalització...
0: I no és aquesta la cosa.
1: No, que cada cop et vagis com cremant de coses, que coses no són com tu voldries i et vagis desil·lusionant,
0: ja.
1: I que l'espurna aquella... deixi de ser-hi.
0: Però hi és.
1: I hi és. I aquest espectacle serveix una mica per celebrar això. Serveix per celebrar que l'espurna hi segueix sent, que segueix havent-hi aquesta il·lusió, aquesta passió, i per això ens trobem fent això. És un espectacle nou, perquè sí que està basat en la idea original.
0: I però com se diu?
1: L'espectacle es diu Tu, jo i vosaltres i les cançons. Tu i jo seríem la Pilar Capellades i jo, que som els que portem el pes vocal de l'espectacle, i vosaltres, evidentment, és el públic, és tota la gent que vingui a veure l'espectacle i les cançons que són el que ens connecta, no? I és com una tercera versió. L'espectacle aquest s'ha fet 3 vegades, fa 30 anys, fa 20 anys,
0: però no iguals.
1: I ara, i cada vegada ha tingut un títol diferent, perquè la idea sempre ha sigut la mateixa,
0: sí,
1: però cada vegada l'hem fet de zero. Exacte. És com si tinguessis una idea per fer una cosa... i aleshores diguessis, ara recupero aquella idea, però la faig avui. I aleshores, evidentment, han canviat moltes coses. Hem canviat nosaltres, han canviat els temes sobre els que ens ve de gust cantar, les coses que ens ve de gust explicar, els compositors que homenatgem amb aquest espectacle també han escrit cançons noves durant aquest temps.
0: Sí.
1: La setmana passada va venir a veure una de les funcions una persona molt entesa en musicals del nostre país, que els ha vist tots i que ha estat molt a prop d'aquests espectacles sempre, i a l'acabar ens deia que aquest era amb molta distància el més profund, o el més madur, el més dramàtic, però sí el més intens.
0: Sí.
1: No, el més intens,
0: sí,
1: que el primer tenia una electricitat, no?, i una alegria, i que aquest de cop té com un pes en les cançons, en el que explica.
0: Una maduresa.
1: I és veritat que aquest ha sortit com molt visceral, com molt contundent, com molt emocional.
0: A mi el que va dir a la roda de premsa que dius tu, va haver-hi dues coses que vau dir que em va agradar molt i m'agradaria que tornés a explicar-lo.
1: A veure si me'n recordo.
0: Sí, sí, que vas dir l'altre dia que tens darrere, us va trobar la Pilar i tu.
1: Sí.
0: De casualitat, i ja va començar tot.
1: Sí.
0: I després també m'agrada molt, sempre, ja ho has explicat alguna vegada, el per què es diu el musical més petit.
1: Ah, molt bé.
0: També m'agrada molt.
1: Són dues històries molt boniques. Mira, sí. la primera, que és el decidir fer-ho, no? Perquè això sí. Ho haguéssim pogut fer fa 2 anys o d'aquí a 5, no sé, no? I va ser una cosa que va néixer d'una manera com molt casual. I, mira, i t'afegiré una cosa que no vaig dir a la roda de premsa, que et farà gràcia, us farà gràcia especialment a la gent d'aquí de Molins.
0: Doncs va.
1: Jo dirigeixo una escola, que és Aules Arts Escèniques,
0: sí.
1: Que és l'escola on es forma la gran majoria de gent que ara mateix està fent musicals a Catalunya, a Espanya, i la Pilar Capellades forma part de l'equip, dona classes allà.
0: Sí.
1: I aleshores, amb la Pilar ens coneixem des de que teníem 4 anys, tota la vida. Vam anar junts a EGB,
0: tota a
1: COU, o sigui, realment tota una vida. No? I veus aquelles persones que està molt a prop i que parles com... te la creues diversos cops de la setmana, però que sí. De vegades al moment de seure i parlar de manera profunda, doncs a vegades passa temps que no es produeix aquesta conversa, no? I un dia ella acabava de donar classes a l'escola i jo sortia també d'una reunió i ens vam trobar com a la porta, al carrer. I vam començar com a parlar i em va dir, tens pressa? No, no, i ella, no, no, tampoc. I vam seure al banc allà al carrer com davant de l'escola i vam començar a parlar de la vida, de com estava la família, de si estàvem contents amb com ens estava anant la professió, de com... I de cop ens vam trobar tenint una conversa molt, molt profunda
0: sí.
1: Sobre que fort com somiàvem que seríem quan érem petits, com ens imaginàvem, no? O sigui, la Pilar és la primera persona amb qui quan teníem 10 o 12 anys vam començar a dir de gran volem fer teatre. I vam començar a jugar, és a dir, nosaltres fèiem teatre a l'escola, vam crear una companyia quan teníem 12 anys que es deia Macedònia, que anàvem a actuar a les festes dels companys de classe. Jo me'n recordo que la primera ens van pagar 50 pessetes.
0: No
1: i vam anar els dos a fer com unes cançons i tal a casa d'un altre company de la nostra classe, imagina't, no? Vull dir que sempre hi ha hagut aquest joc, i jo li deia a la Pili, dic, jo crec que el que és bonic és que jo ho segueixo sentint així, que les ganes de fer un espectacle, que això hi segueix sent, no? I vam tenir una conversa com molt bonica sobre això i també sobre les coses que havíem viscut, sobre quan havíem estrenat a la sala Versus, el primer tu, jo, els nervis, les coses que ens feien por, les inseguretats, com de diferent seria fer-ho amb tot el que sabem ara.
0: Clar.
1: Vam tenir una conversa així com llarga i ja està, i ens vam acomiadar. I la Pili se'n va agafar l'autobús i jo vaig agafar el cotxe. Jo visc a Castellví de Rosanes, o sigui, aquí a la comarca.
0: Sí.
1: I et dic que hi ha una cosa que no vaig explicar-ho de premsa l'altre dia, però que estava passant per Molins de Reis quan la vaig trucar.
0: Sí.
1: Sí, és a dir, que per aquí davant.
0: Sí.
1: I jo passava per aquí amb el cotxe i la vaig trucar. I ja et dic, amb la Pili, trucar-nos per telèfon, ens envia missatges, ens escriu, però allò de et truco per, no és una cosa com habitual. I la Pili em va agafar el telèfon espantat, en plan...
0: Què passa?
1: Dani, tot bé? Ha passat alguna cosa? Tipo, estàvem parlant fa 15 minuts. Tot bé? Dic, mira, dic, és que aquesta conversa... Dic, no creus que seria bonic, aprofitant que farà 30 anys, que tornéssim a la sala Versus i que recuperéssim el primer espectacle? O no sé, que pensem alguna cosa, però que tornem a viure allò sent qui som avui? I la Pili va dir, m'encantaria... Dic, val, dic, doncs jo al maig crec que ho tinc bé. Tu podries? Sí, sí. Dic, doncs deixa'm fer 2 trucades. I aleshores vaig trucar. Li vaig penjar el telèfon. Vaig trucar al Sergi Cuenca, que és qui ens acompanya al piano, director musical de l'espectacle, el director musical del Rei León des de fa 13 anys, de Maricel, de Rent, d'aquests 5 anys, de les coses que hem fet nosaltres, no? I li dic, Sergi, volem fer això amb la Pili. I ho hem de fer entre amics, amb amics i amb el millor, i ets tu. Com ho tens? I el Sergi va dir, vull fer-ho, si tanqueu dates, jo m'agafo festa al Rei León per poder ser a Barcelona durant aquells dies per fer-ho.
0: I ara com ho farà? En parlarem, no?
1: Llavors, truco al Versus, bueno, de fet vaig enviar un WhatsApp a la sala Versus, al Jofre, el director de la sala Versus, dient-li, mira, i això podríem vaig... I al cap de 20 segons em respon dient, digue'm les setmanes que voleu i és vostre. I aleshores li torno a trucar de la Pili al cap de 10 minuts i li dic,
0: mira,
1: Pili, el Sergi ha dit que sí i tenim Versus, estrenem el 7 de maig. I va ser, uau!
0: Vinga, arremangar-se tu.
1: Dic, ara hem de decidir què.
0: Ah.
1: I aleshores van venir totes les converses sobre recuperar al màxim l'esperit del musical més petit, mantenir-nos en la mateixa idea, per tant, seguir-nos centrant en els mateixos dos autors, això en podem parlar després, si vols, però, evidentment, fer-lo de nou, des d'aquí a mare. I aleshores, ràpidament, vam haver de decidir el títol i després vam haver de fer unes fotos perquè ells ho volien ja anunciar. I aquí estem. I em preguntaves aquesta anècdota de per què el musical el nom, més petit, no? El nom de la companyia, del projecte. I és que quan vam estar fa 30 anys... clar, l'espectacle original es deia Tu, jo, ell, ella i Weber i Schoenberg, que són els dos compositors. Clar, això, algú que no sap qui són Weber i Schoenberg, no, això no sap entendre què és. I el qui dirigia el Versus en aquell moment ens va dir, el Eber, ens va dir, a veure, aquí sota hi hem de posar el musical alguna cosa, no? Perquè passa moltes vegades que els musicals són el musical de los 70, el musical con más ritmo, el musical con las canciones de ABBA, el gran musical. El
0: I
1: musical...
0: Ja, també hi ha el nom del musical, clar. I això te posa el musical.
1: Clar, exacte, o simplement el musical. Sí. Exacte, el musical. Sí. I perquè la gent ho sàpiga, que és un musical, i aleshores l'Ever ens deia, hem de posar alguna cosa que vengui. I jo pensava, però què anem a vendre? Si som aquí amb quatre, no?, el primer espectacle, quatre replegats, que no d'això. I aleshores aquell any, a Barcelona, s'estrenava West Side Story, una producció espectacular al Tívoli, que va produir Focus, impressionant, i Barcelona estava plena de cartells anunciant West Side Story, i el que hi posava les banderoles era el musical más grande. I aleshores m'estaven apretant molt del Versus, i jo vaig veure aquells cartells i li vaig dir al Versus, mira, si West Side Story és el musical més grande, és que nosaltres només podem ser el musical més petit. O sigui, l'única cosa de la que podem ser més és de petits. O sigui, és l'únic. Amb tot l'altre parlem, no? I aleshores el musical més petit era com el claim, com la frase promocional de l'espectacle. No era ni el títol, és a dir, es posava en petitó allà... Sí. A sota del títol. El que passa que la gent, al començar a veure l'espectacle, va començar a dir, has anat a veure el musical més petit? I la gent va començar a fer servir això com a nom. Sí. I aleshores ens ho vam quedar com a nom de companyia, i ara, evidentment, és el que la gent relaciona, no? quan ens busca. I ve d'aquí, el nom ve d'aquí. Jo crec molt en aquestes coses, Dani, que són com... o sigui, les coses que estan poc planejades.
0: Ja.
1: No? O sigui, jo crec que les coses, quan la vols molt, la busques, t'obsessió... És com la gent, per exemple, que vol trobar parella. És molt complicat trobar parella quan vols trobar parella.
0: Sí, sí.
1: I et poses a buscar-la i la
0: busques... I qualsevol dia...
1: I fas coses... I així és difícil, que pot ser, però és difícil. I, en canvi, de vegades, quan no ho busques, quan no ho esperes...
0: Tomes la cantonada...
1: Apareix una persona allà i se't complica la vida.
0: Sí,
1: i
0: dius,
1: això no és... No,
0: però això t'he de tenir en compte.
1: Clar, però crec que molen aquestes coses cada cop, no? Doncs posa-hi un musical més petit, pam, i això acaba tenint una gran transcendència. Doncs anem al Versus a fer això. Pam! Exaurides les localitats i pròrroga. I és una cosa decidida en un moment.
0: Perquè té un segell ja,
1: bueno, sí,
0: de qualitat. De qualitat.
1: Això ho ha de dir qui ens vingui a veure.
0: Doncs el que està els que clar, encara no l'han vist ja tenen les entrades. Fins tu s'ho saben.
1: El que està clar és que està molt cuidat. Està molt estimat. Hi ha molt de carinyo. Hi ha molta veritat. A mi és una cosa que m'obsessiona i
0: això es nota.
1: I tu que has vist darrerament moltes de les coses que he fet... M'és igual, Germans de Sang, Rent, Fan Home, dirigir un concert d'Eufòria al Palau Sant Jordi, m'és igual. M'obsessiona la veritat, o sigui, que allà hi hagi persones que estan fent coses, a les que els hi passen coses, no? I en un espai com aquest, a la Sala Versus, que per qui no conegui el teatre és un espai preciós, on hi caben menys de 100 persones a dues bandes, que tens els intèrprets molt a prop, que sents la respiració...
0: Però després ja anem a explicar també... Com heu posat el piano?
1: Això t'ho explico. Això té trampa. Clar, quan vas en un lloc així, més encara el que passa allà ha de ser molt de veritat. El que estem fent les persones que estem actuant allà ha de ser molt de veritat. I això és el que jo et puc assegurar que hi és. Ara, després el públic ho rebrà com ho rebi, no? Però sí que està cuidat, mimat, estudiat...
0: Un local com aquest, que dius tu, que és de prop, i que vols la veritat, es nota de seguida.
1: Jo crec que sí.
0: I al cap de 2 minuts, màxim, la publicació és vostra.
1: I jo crec que sí, és una cosa que estem notant en aquesta primera setmana de funcions, que estem al costat. Pensa que treballem dos compositors, que són Weber i Schoenberg, que són els dos compositors més populars de teatre musical de tots els temps. Els més populars. Això és indiscutible. No direm els millors o els més bons, però sí els més populars, perquè són els que han escrit els grans espectacles que més èxit... O sigui, els dos grans musicals amb més èxit de públic de la història són El fantasma de l'òpera i Els miserables. Un de Weber i un de Schoenberg. I aquí suma-li Jesucrist Superstar, Evita, Miss Saigon, Cats, Sunset Boulevard. O sigui, tots són títols molt, molt, molt impressionants. Aleshores, són cançons que estan creades perquè les vegis en un teatre de 1.200 localitats,
0: com a mínim, sí,
1: amb 15 o 20 músics al fossar, amb grans escenografies, una làmpara, una barricada, tot, hi ha molta gent a l'escenari, està pensat perquè sigui així.
0: Un espectacle.
1: I nosaltres agafem aquestes cançons i anem a buscar-ne com només l'essència d'aquesta cançó que explica, i només l'acompanyament d'un piano, i només la veu, vestits de negre, sense res, que a l'escenari hi ha una cadira, un tamboret, un bagul de fusta, és a dir, com una caixa negra, intentem anar com a l'essència d'aquest material. I clar, això el públic ho té a tocar, però a tocar literalment, vull dir que hi ha moments que estires la mà i tocaries a qui està cantant la cançó. Clar, això en aquests grans teatres no ho tens. Llavors, això li dona una dimensió molt, molt diferent, molt especial. I sempre és un espectacle que ha jugat a no tenir cap mena de trampa ni cartró. És a dir, res passa d'amagat. Però res vull dir que ni tan sols el que passa al camerino. És a dir, que fins i tot el que passa als camerinos, per entendre'ns, està allà a la vista de l'espectador. Perquè realment sigui com una trobada compartida amb amics i amigues que tenen ganes d'emocionar-se amb aquestes grans cançons d'aquests grans musicals.
0: Doncs hi ha molta gent que té ganes d'emocionar-se.
1: Això sembla.
0: Sí,
1: això sembla.
0: Dica,
1: Sí, sí. Sí, sí.
0: M'has preparat una cançó. Jo sàpiga.
1: Mira, t'he portat una cosa perquè ara, avui, els CDs avui ja no es venen. Avui la música...
0: Torna a venir l'altra vegada.
1: La música la trobes com de manera gratuïta a tot arreu i, per tant, enregistrar discs és molt complicat. Però fa 30 anys això era diferent. Sí. I nosaltres vam enregistrar un CD amb les cançons del primer Tu i jo. I tot i que ara ja no està publicat enlloc, i per tant qui el té, i és una mica una peça gairebé de col·leccionista, he pensat que potser et feia gràcia que escoltéssim una cançó.
0: Doncs
1: clar,
0: sí.
1: Imagina'ns, aquí estem amb 20 anyets cantant, la Pilar i jo, i se sent també a la Susana Domènech, que és l'altre membre que segueix en actiu a la companyia, i ha fet la direcció tècnica vocal de l'espectacle, que és un fragment del musical Els Miserables.
0: Val, sentim-ho, doncs.

0: Molt bé,
1: fa una mica de vergonya, escolta, això t'he de dir. Home, perquè sento la meva veueta amb 20 anys i com ho... I clar, penso,
2: ja
1: mare
2: bé,
1: meva. No, no, jo ho veig ara i penso, mare de Déu. Té un encant... Clar, és l'època en què encara no existien els programes d'ordinador per afinar les coses i tot això. Aleshores gravaves i el que cantaves era el que cantaves, clar, eh? Clar. No era allò d'aquesta vocal l'arreglo, aquest. No, era... Podies canviar una frase, però una frase sencera. No podies anar allò síl·laba per síl·laba. I és una cosa com tendre, però... Mira, com que és aquí amb vosaltres, ho he posat. En un altre lloc no ho hagués portat.
0: Moltes gràcies, doncs. Parlem de persones que estan dintre de l'espectacle, però que no es veuen. Hi ha una tal Mariona.
1: Mariona Castillo. És molt important això per mi... sempre la gent que forma equip amb les coses. Jo crec que cada vegada que he vingut aquí a parlar-vos d'algun projecte, sempre ha sortit aquest concepte de l'equip, la família que es crea.
0: Vas venir per allò de les germans de sang.
1: No? Crec que es crea aquest l'equip, o sigui, els companys de viatge, no? Amb els que viuràs aquesta, una aventura. I era molt important per nosaltres tenir aquesta vegada algú que ens fes una mirada externa a tot això. Perquè, clar, sempre l'he dirigit formant part dels intèrprets, I ens ho hem fet com entre nosaltres.
0: Vols que et digui una cosa?
1: Digues.
0: Ara que no se sent ningú.
1: Què?
0: I encara que ho senti la Mariona, tant me fa. Jo trobo que la Mariona és una de les tantes que en un altre país seria, bueno, una gran estrella.
1: Bueno, és que ho és. El
0: sí,
1: que passa
0: però,
1: que el nostre país és petit.
0: Sí,
1: les estrelles del nostre país...
0: No?
1: Clar, les estrelles del nostre país no van als MTV ni a la gala Met, però ho és. Clar, clar, la Mariona és top. I aleshores, la Mariona que té aquesta sensibilitat, que és tan bona actriu, tan bona cantant, i que havia vist l'espectacle fa 30 anys com 9 o 10 vegades, que ella era una adolescent, i per tant se l'estima i el recorda, tant a la Pili com a mi ens va semblar que era molt bona idea que fos la Mariona aquí en el procés final. De fet, la Mariona ha estat al teatre els 3 dies previs a la funció, simplement seient allà i simplement entre cometes,
0: sí.
1: I dient, ostres, això, li explicàvem, això volem que sigui així, i ella ens deia, ah, doncs si el que esteu intentant aconseguir és això, aquí proveu això, i ens ha donat molta tranquil·litat el fet de que algú ens estava com cuidant des de fora, imprescindible. Hi ha un altre nom molt important també, que tu ja l'has mencionat, que és la Susana Domènech, que és encara, des de mi, la sòcia del musical més petit, a nivell empresarial, i que ha fet, com sempre, la direcció tècnica vocal de l'espectacle, és qui ens va ensenyar a cantar, a la Pili i a mi, i en el seu moment formava part del repartiment, que també ha fet una feina importantíssima. Després, evidentment, Sergi Cuenca, que toca el piano i ha fet els arranjaments, i després tot un equip creatiu molt important, la Paula Costas, que ha fet unes llums espectaculars, l'equip de Contracorrent, que ha fet el disseny de so, les fotos que ens ha fet el Ruano. Què et sembla el programa demà, per cert? Això és un programa demà, de veritat,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, i tant. Clar, som els d'abans, creien.
1: Bueno, jo volia que el programa demà... Jo penso que el programa demà, per donar informació... ja no té sentit, perquè això et busques a internet o te la pots mirar amb un codi QR.
0: Sí.
1: I a mi em semblava que el programa demà era bonic que tingués una dimensió com de record, que, per qui el vulgui, però que sigui una cosa que tingués com una mica d'entitat. I li vaig dir a la gent de la sala Versus, dic, intentem fer un programa demà, no un flyer, que quan surts del teatre no saps què fer-ne, no? I aquí també ens ha ajudat el David Ruano, ha fet la fotografia, el Pau Oliver ha fet el disseny gràfic, perquè el Pau Oliver és un molt bon actor i cantant, però també és grafista. Per tant, realment estem molt, molt, molt ben envoltats de tothom qui ens ha ajudat a aixecar l'espectacle.
0: Tens que dir, doncs, el secret del piano.
1: Ah, el piano, clar, la sala Versus té un escenari molt petit, entres per una porta que seria com la porta del menjador de casa i allà hi ha un piano de mitja cua. No, és molt fàcil. El piano aquest, quan el transporten, li treuen les potes i el posen vertical. I aleshores el piano entra com si fos una nevera.
0: Amb rodetes a sota.
1: Amb unes rodetes, exacte.
0: Iau.
1: I aleshores s'instal·len, estem molt contents. El piano és de Jorquera Pianos, que és la casa històrica de pianos de Barcelona, que tenen els pianos molt, molt, molt cuidats, i jo crec que era imprescindible que tinguéssim un instrument, perquè sobre el que se sustenta tot l'espectacle, que tingués una bona sonoritat, i aquest és un piano que ens agrada molt.
0: I el Sergi Pons disfrutarà.
1: Clar, feliç.
0: Li trobarà tot.
1: Un Yamaha C3, que és un molt bon instrument, i que està molt, molt, molt, molt cuidat. No? Hem intentat que, precisament perquè és així de senzill, que tots els elements tinguessin la qualitat que han de tenir.
0: Suposo que, parlant del Sergi Cuenca, que té la seva feina ara últimament a Madrid, doncs, que ha vingut aquí especialment per a l'espectacle, tindrà que fer alguna substitució, no?
1: Sí,
0: enviar-vos a una substitució.
1: Clar, hi ha algunes funcions de la pròrroga, algunes, que, que el Sergi no les podrà fer perquè sí o sí ha d'estar a Madrid, sí. I aleshores tenim el Lau Mañé, que ja estava a l'equip de Germans de Sang, i que ha fet Maricel també amb el Sergi, que és també un bon company de viatge, que és qui cobrirà el Sergi Cuenca al piano en algunes de les funcions.
0: Molt bé. I doncs des de que vau dir amb la Pilar, què, ens hi posem? Fins la setmana passada que vau estrenar, quant de temps ha passat?
1: Doncs un any, perquè tot això va passar, va passar a principis mitjans de maig de l'any passat. Al juny els del Versus ens estaven demanant el títol i la foto, que la vam fer a finals de juny, i el juliol ja tenien títol i podien presentar temporada. I aleshores vam estar amb la Pili... amb la Pili, jo li dic Pili, però oficialment és Pilar,
0: Pilar.
1: Sempre li dic Pili, ella em diu Lani, o sigui que, la Pili i jo vam estar parlant molt fins al Nadal, no? Vam estar molts mesos primer decidint si ens manteníem fidels amb els mateixos dos autors o si ens obríem a altres compositors i altres musicals.
0: Sí, però en falta un,
1: Clar, si anàvem a la mateixa estètica, quanta gent col·locàvem a l'equip, o sigui, pensant, quantes de les cançons antigues volíem fer i quantes no. Fent llistes, no? Li vas dir a la Pili, tu fes la llista de les cançons que a tu t'agradaria cantar, jo faré una llista de cançons que a mi m'agradaria cantar. Tot això van ser molts mesos d'anar tenint com converses. I aleshores, al gener, vam començar el procés d'assajos. Vam començar el procés d'assajos aprofitant els dimarts, que és un dia que el Sergi sempre és a Barcelona, com que no té funció, el Sergi ve a Barcelona els dilluns dimarts. I aleshores, els dimarts al matí quedàvem per assajar. I és un procés d'assajos que ha sigut molt obert. Nosaltres vam començar dient, vull provar aquesta cançó. Ui, no m'agrada com em sona, Pili. Va, jo vull provar de cantar aquesta. Escolta'm, aquesta que has cantat tu i si la canto jo... Sergi, tu creus que això podria ser un duet? Va, vam anar com provant material durant molts mesos, Diria que gener, febrer, març, ben bé, sense prendre cap decisió. És a dir... Això potser
0: anar provant,
1: sí que ho
0: farem.
1: I si aquest tros el traiéssim, i si això ho canviem de to, i si aquí afegim... I aleshores, a finals de març, principis d'abril, vam dir, vale, creiem que l'estructura seria aquesta, ara anem a treballar això musicalment, anem a fer les lletres que ens falten, perquè l'espectacle és íntegrament en català. Vam haver, per tant, d'adaptar lletres de cançons que no havíem cantat mai, que no s'havien cantat mai en català. I aleshores...
0: I qui ho feia, això?
1: Les que s'han adaptat de nou per aquest espectacle, les hem adaptat o la Pili o jo. I també hem utilitzat doncs, material que ja venia a la seva època i algun que sabíem que estava traduït per companys nostres, la Gara Roda, el Marc Gómez, Joan Vázquez, que també l'hem utilitzat, l'Albert Masgriera, que havia fet traduccions fa molts anys, molt boniques. El que ja estava fet, ho hem utilitzat. I aleshores, a l'abril ha sigut assentar tot això musicalment i després l'última fase, que ja han sigut els últims dies a teatre, que és aixecar-ho a nivell escènic, és a dir, aquestes cançons on passen i com passen.
0: Per endavant, quan s'acabi aquestes entrades exaurides, doncs què tenim pensat, anar de gira?
1: Home, marxem de gira. Sí. El que passa que, escolta'm, o sigui, com pot ser que no haguem vingut encara mai de gira a Molins de Rei? O sigui, això, a veure, qui ens escolta?
0: Jo ja parlaré amb un castelló.
1: Clar, o sigui, ara, mira, el dia 30 ja anem a Amposta. Sí. Tenim Amposta, tenim Girona, tenim Manresa, tenim l'Ametlla de Merola, tenim un munt de poblacions ja confirmades.
0: Calaf també aniràs,
1: A Calaf espero que també hi anem, que Calaf és família. De fet, mira, avui m'ha enviat un WhatsApp l'alcaldessa de Calaf i li he de respondre. Però hem de venir a Molins, no?
0: Ja trucaré, a veure què tal.
1: A més, aquest és un espectacle petit per poder anar a tot arreu. Només cal que ens posin un piano
0: I
1: una mica d'espai al voltant. Crec que és una de les coses boniques i també per les que teníem ganes de tornar a fer l'espectacle. Realment que pugui girar.
0: De bolos.
1: Ens encanta.
0: Sí.
1: A mi m'agrada molt que entenguem que Catalunya és país, que no és Barcelona i altres, sinó que és un país i que hi poden passar coses a molts llocs, i evidentment la capital és importantíssima i té molt poder i molta força, però crec molt en la cultura a tot arreu. I aleshores ens ve molt de gust, i després per nosaltres sempre és molt bonic. On tenim bolo avui? Te'n vas allà amb temps, busques un lloc bonic on dinar, proves a la tarda, fas la funció, et ve a veure gent que no t'ha pogut venir a veure mai a Barcelona, conèixer gent, la gent és molt expressiva, els llocs s'espera, et saluden, t'expliquen, et diuen un bon lloc on anar a sopar, sopes i tornes cap a casa. I és haver anat a passar el dia fora i haver cantat en un espai diferent, en un entorn diferent, i és que, Dani, ens agrada molt el que fem. I aleshores ens agrada que ho vegi com més gent millor, i per tant poder anar de gira en aquest espectacle, perquè en aquest es pot fer. Hi ha espectacles molt complicats, Germans de Sang, només es pot veure el Condal, i qui no vagi a veure el Condal no ho veurà.
0: Fan Home Igual.
1: Fan Home Igual i Rent, però aquests que permeten això, jo hi crec molt en les gires, i em sembla que és una cosa molt bonica i que no s'ha de perdre, però perquè no es perdi, els ajuntaments o les entitats o les institucions o a qui li correspongui, perquè hi ha certs pobles que la programació teatral depèn directament de l'ajuntament i n'hi ha d'altres que està delegada a alguna institució o el que sigui, és important que segueixin fent aquesta feina, que ja sé que no és fàcil, ja ho sé, però que la segueixin fent de portar propostes.
0: Durada de l'espectacle.
1: L'espectacle...
0: Ja dic jo que és curt, eh? Ja t'ho he girat a dir.
1: A veure...
0: On vas amb això? És curt, això.
1: L'espectacle està durant al voltant d'una hora i deu. Uns 70 minuts. És fantàstic.
0: És curt.
1: És fantàstic. Pensa que som dues persones deixant-nos la veu allà
0: sí,
1: i, per tant, està molt bé. És molt intens. És com un ristretto, saps? És curtet, molt intens. Perfecte.
0: I quantes cançons? Perquè no són totes senceres.
1: No, hi ha cançons, hi ha moltes cançons modificades. L'espectacle té com 13, nosaltres diríem com 13 cançons, però no és veritat, perquè d'aquestes 13 cançons, vàries són medleys. Per exemple, d'aquestes 13 cançons, una és el medley dels Miserables, que dura com 12 minuts, i una altra és el medley d'Evita, que dura 14 minuts. O sigui, que no són 13 cançons, cadascun d'aquests... Però són com aquests 13 blocs. I, per tant, ens permet passar per... No tots... perquè no hi són tots, però molts dels musicals que aquests dos autors han fet.

0: a fora. I cada vegada que fas un no, això ho hem de treure o això no ho farem, ah, que són renúncies que costen molt, perquè com agradar-te t'agrada tot, però és veritat que quan comences a aixecar una peça, d'alguna manera sempre comença a tenir com vida pròpia, no? I si estàs amatent, jo crec que el propi espectacle et va dient això no, això no, això no, això sí, i va agafant com aquesta forma que té ara. De totes maneres, si t'hi fixes en el programa demà i en el dossier de premsa que us vam donar als mitjans quan veu venir a la roda de premsa,
1: sí.
0: No hi ha el nom de les cançons ni l'ordre,
1: no.
0: Que això jo altres vegades ho havia posat, mira, l'espectacle cantem això. No ho he fet perquè tinc la sensació que l'espectacle estarà molt viu i tinc la sensació que pot haver-hi modificacions, que de cop pot haver-hi un dia en què diguem, avui aquesta cançó, anem a provar què passa si la posem aquí.
1: Ah,
0: o avui anem a provar què passa si en aquest moment...
1: Així cada dia serà sorpresa.
0: Sorpresa no, vull dir que ara, per exemple, portem aquesta setmana i no hem fet modificacions, però que crec que realment l'espectacle pot estar com
1: està viu, molt viu.
0: I això també ens allibera i és bonic.
1: Canviarà una mica de tema, però mirant endavant.
0: A veure.
1: La temporada que ve torna a Germans de Sang.
0: La temporada que ve torna a Germans de Sang, que em fa
1: content, no?
0: Molta il·lusió.
1: Content, no?
0: Molta, molta, molta, molta il·lusió, sí. Molt, perquè és un espectacle que vam treballar-nos molt, que ha suposat un esforç molt gran a tots nivells, artístic, de producció, i ha tingut un èxit impressionant i per tant em fa molt, molt, molt, molt, molt feliç que, molt feliç que torni, molt feliç que torni, molt, molt, molt. I ara al juny estrenem també una cosa que em fa molta il·lusió, que és un monòleg del Joan Pera,
1: sí,
0: al Teatre Condal, que es diu L'auca del senyor Pera, que és preciós, és un monòleg que s'ha escrit el Joan, o sigui, el text és d'ell, i és un monòleg on explica la seva vida. Evidentment, amb molt sentit de l'humor.
1: Sí.
0: Molt sentit de l'humor, perquè és el Joan, no podria ser d'una altra manera, però també és una peça en la que el Joan es reivindica com a actor de teatre seriós. Jo dic seriós entre cometes, perquè per mi la comèdia també és molt seriosa.
1: Sí,
0: però on es reivindica com a autor de teatre, com a actor de teatre clàssic, i és un monòleg on rius molt, però li sents recitar Salvador Espriu, Salvat Papaseit, fa un tros de La vida es sueño, fa un monòleg de Sagarra espectacular de la Corona d'Espines. Hi ha tot aquest bagatge del Joan com a actor de teatre clàssic que molta gent ara no el té present, que és el que ell havia fet molt a l'inici,
1: sí,
0: i va deixar de fer, i està tot en aquest monòleg on viatja per la seva vida. I per les funcions que hem fet fins ara, perquè l'espectacle fa una mica de gira abans d'arribar a Barcelona,
1: sí,
0: això a la gent li impressiona molt, perquè el veuen fent aquests textos clàssics i diuen, uau, jo no sabia que el Joan Pera també podia fer això, i ho podia fer així de bé. I és brutal, és molt emocionant, ens hem divertit molt muntant-lo, crec que el Joan està en un moment preciós. Joan Pera és l'actor més estimat de Catalunya. Sens dubte.
1: Sí.
0: L'actor més estimat de Catalunya. I està en un moment molt tendre, en un moment molt intel·ligent, molt divertit, i ens ha quedat una peça molt senzilla, és un espectacle de cambra, que el Joan el fa gran i el fa immens, i em fa molt feliç, i el tindrem al juny al Condal, i això ho he estat dirigint al mateix temps que estàvem preparant l'espectacle per estrenar a la Versus. Hem estat fent les dues coses alhora, en aquesta obsessió que tinc de vegades per desdoblar-me o multiplicar-me, no? He tingut unes setmanes... Sí, és perquè estàvem acabant la tanda final de programes d'Eufòria, arribant a la final d'Eufòria, apropant-nos molt a l'estrena del musical més petit a la Versus, i aixecant aquest monòleg amb el Joan Pera.
1: Tornant a la Versus, abans ja t'he dit, sí, Weber, Schoenberg, però falta algú.
0: Qui falta?
1: Qui falta? Per mi, un dels més importants. D'aquests dos, i ells són el trio.
0: Clar, tu estàs parlant de Sondheim, de Stephen Sondheim. Stephen Sondheim, molta gent el considera l'autor més important de la història del gènere, d'aquest, anava a dir del segle passat,
1: sí,
0: també una mica l'inici d'aquest, però sí, bàsicament,
1: sí, sí,
0: no? Perquè és coetani, eh? És a dir, tot i que Sondheim ja ens va deixar, però es porten pocs anys amb Weber i amb Schoenberg, i tots van viure aquesta època daurada de finals dels 80, els 90, els 2000. Però Sondheim és un autor més intel·lectual. Sondheim és un autor de molt prestigi, molt reconegut, que ha determinat com és el gènere, que ha inspirat a tothom, també a Weber i Schoenberg, però no ha aconseguit tenir grans èxits comercials. No pots comparar l'èxit del Fantasma de l'Òpera, d'Evita, Jesucrist Superstar, de Cats, de Miss Saigon, de cap d'aquests, amb els títols de Sondheim, que sempre han tingut un altre tipus de vida. De fet, Golfos de Roma és el Sondheim més exitós, i després aniria a nivell de quantitat de públic, i després aniria Sweeney Todd, tipus

0: Jetset Company, però boscos endins, però es va com complicant.
1: No és el mateix.
0: No,
1: no,
0: comencen a ser espectacles més minoritaris. I és molt diferent. El dia que fem un espectacle sobre Sondheim serà només de Sondheim, perquè és un autor que té tanta personalitat i que és tan immens el que fa que no crec que pugui conviure. Ah, bueno, si jo vaig un dia i faig un concert, evidentment que sí, però quan li vols donar aquesta dimensió de viatge que tinc com una coherència, realment Weber i Schoenberg encaixen, per això que t'explicava, no? Del gran format, d'aquesta recerca desacomplexada del gran públic, de voler fer espectacles que tothom pugui entendre, que tothom pugui connectar, que tothom pugui emocionar-se. I Sondheim ha seguit un altre camí. Per tant, si algun dia en fem algun de Sondheim, serà només de Sondheim. És una cosa que amb el musical més petit hem fet. Tenim el Tu Jo, que és el de Weber i Schoenberg. Vam fer un espectacle que es deia Jugant a Rodgers, preciós, on anàvem a tot l'univers de Richard Rodgers, que està considerat el pare del musical contemporani, amb Sonrises i Làgrimes, Carrusel... O
1: que és una altra cosa, també.
0: Que anava per separat. Vam fer un espectacle que es deia Off-Broadway, on reivindicàvem la nova autoria, i allà hi havia Jason Robert Brown, Andrew Lipa, Michael John Lacusa, és a dir, tota aquesta generació alternativa, i en tenim uns quants dependents. Algun dia ens tocaria fer-ne un sobre Sondheim, algun dia en podríem fer algun sobre Kander i Ebb, per exemple, que són dos compositors que m'agraden molt, però això són coses que estan a la meva nota d'iPhone inacabable, de coses que m'agradaria fer algun dia.
1: Tinc una nota a casa.
0: Sí, és això, a l'iPhone, les notes al mòbil. Algun dia això podria passar, però jo crec que realment Sondheim requeriria... que està sol en aquest tipus d'espectacle, i en canvi Weber i Schoenberg lliguen molt bé.
1: I ara, si li pregunto al senyor Daniel Anglès, quan descanses?
0: Mira, ara per mi...
1: Estàs descansant?
0: Jo sí, venir aquí a trobar-me amb uns amics...
1: Ja.
0: No, i trobar-me aquí amb uns amics a passar
1: el vespre del dilluns... Però segur que tens un calaix de
0: cosetes. Sí, sí. Però mira, el que ens passa a la gent que fem el que ens agrada és que de vegades la línia
1: és molt...
0: entre el que estic treballant o no estic treballant, perquè clar, si jo estic de vacances però m'estic llegint un llibre que m'agrada i que m'inspira coses, això també és, en el fons, també és com treballar una mica, perquè estic llegint un llibre que em farà pensar en coses de teatre. Però sí, t'he de dir que soc molt curós del meu temps per compartir-lo amb les persones que m'estimo, perquè sí que vas veient, no?, que a mesura que passen els anys, i són converses que ens han portat amb la Pili a fer això que estem fent ara a la Sala Versos, amb el musical més petit, l'únic que queda són els moments compartits amb persones. Tota la resta no té cap mena de valor, però cap ni un, eh? Aleshores, aquests moments...
1: Creus amb les persones.
0: Sí, reals, compartits, aquella conversa, aquella trobada, aquella estona, aquella abraçada, tot això crec que és el que compta. Aleshores, evidentment, a la feina busco també cada vegada més que tot el que faci estigui ple d'això.
1: Si és, bé per
0: si és només el projecte pel projecte o per l'objectiu artístic, no em connecta tant com si hi ha... No? Jo sé que amb el Joan Pere treballa junts i a mi m'agrada estar amb ell. M'agrada que m'expliqui coses, que em parli de tot el que sap, de tot el que ha viscut. Això a mi fa que em vingui de gust fer aquell espectacle. No? I jo soc molt curós d'això també amb la gent que m'estimo. I per tant, amb la meva família, amb els meus nebots, amb el meu marit, amb els amics, l'estona de... Per mi, cada vespre, que moltes vegades és la una de la matinada, és el meu vespre. Però aquest moment d'arribar a casa i que tot el que passa fora s'apagui i sofà amb el meu marit, amb les dues gosses, si és hivern, encendre la llar de foc i les dues copetes de vi blanc i un capítol d'una sèrie a la tele... Per mi això és sagrat. Bingo. Cada dia. O sigui, això és sagrat, no? I amb els meus amics anar a jugar a un escape room un cop al mes, i escapar-me a Londres a veure el que m'agrada, i... O sigui, per mi tot això és molt, molt, molt important. I això són els meus descansos.
1: Vols dir que no et portes la feina a casa?
0: No.
1: Poques vegades.
0: O sigui, a la nit...
1: Poques vegades.
0: La nit hi ha un moment en què faig fins aquí.
1: Fins aquí.
0: Sí que és que em llevo d'hora i agafo l'ordinador i a casa treballo, però hi ha un moment a la nit en què és... Ara tot allò ha quedat a Barcelona i ara estem aquí i ara demà serà demà. I crec que això és molt important, no? Intento treballar com si el meu cervell... O sigui, intento que el meu cervell sigui com un escriptori d'ordinador que va per carpetes.
1: Ja.
0: I que jo pugui obrir i tancar carpetes. Pugui agafar una carpeta i tancar-la. O minimitzar-la. Saps algunes que les tens allà? Algunes directament tancar-les. Ja les tornaré a obrir quan toqui. Però que no estiguin totes obertes alhora.
1: Ja.
0: Llavors, això per mi és molt important. Ara això, ara això, ara això. I quan estic en una cosa, està en aquella. Ara estic parlant amb tu i estic parlant amb tu. I... tinc una hora per estar amb tu, i quan aquesta hora s'acabi, que ja s'està acabant...
1: tanquem la carpeta.
0: Doncs tanquem la carpeta i una altra cosa, però ara estic en aquesta,
1: sí.
0: I com que només és aquesta, acabo de donar un cop al micròfon, això sóc jo.
1: Sí.
0: Vull dir que no és Ràdio Molins, sóc jo que li dono cops al micro d'apassionat, perquè si em veiéssiu aquí, moc les mans mentre parlem. Aleshores, això per mi és molt important, no? Que cada moment tingui allò.
1: Ara dius que el temps s'acaba, abans que s'acabi el temps, m'agradaria que parléssim una mica... Fes propaganda d'aules.
0: Home...
1: A les noves generacions, com les veus?
0: Doncs les noves generacions pugen molt fortes, molt, molt, molt fortes, molt ben preparades, i en això nosaltres des d'aules intentem posar-hi el nostre gra de sorra, en oferir-los a totes les persones a partir dels 18 anys, quan acaben el batxillerat o el grau mig, el que estiguin fent...
1: Tenen que tenir 18 anys.
0: L'any que compleixen 18 anys. Mm-hmm. Abans poden venir també, l'escola està oberta a partir dels 4 anys, però el procés de formació professional comença a partir d'aquest moment, i d'oferir-los 4 anys d'una formació molt, molt, molt intensa, molt àmplia de mires en quant al tipus de disciplines que es poden treballar, que són moltes diferents, i això a mi m'obsessiona molt perquè siguin el més polivalents possibles i perquè vagin descobrint en el procés de formació quines són les coses que se'ls donen millor i se'ls obri la ment de quantes sortides poden tenir després. I molt feliços des d'aules arts escèniques que... tants i tantíssims dels nostres alumnes cada any, quan acaben els estudis, tinguin feina i estiguin treballant
1: la
0: i estiguin a llocs. Això busqueu a internet, aules.net, i si no, i busqueu a Escola Aules a Instagram, i trobareu tota la informació. Estem a Barcelona, a la Vila Olímpica, però és emocionant, no? És emocionant veure que ve Mamma Mia a Barcelona, i qui fa de Sophie i qui fa de Sky són exalumnes de l'escola, que estaven fent Aladdin i que hi havia exalumnes de l'escola, i que Bukov Mormon hi ha exalumnes de l'escola, i que Ànima està ple d'exalumnes de l'escola... i que el Fantasma de l'Òpera hi ha exalumnes de l'escola i que els Miserables hi ha exalumnes de l'escola i que tot el
1: que es va fent
0: hi ha alumnes de l'escola i això fa molta il·lusió, d'orgull.
1: És un orgull, doncs, que menja aquell.
0: Aquell, deixem-lo estar.
1: Sí.
0: És com un orgull com pràcticament paternal, de dir, ostres, són persones que han estat allà, que les has conegut, que has vist les seves pors, les preocupacions, les ganes, i veure que les coses els hi van bé i que tot d'alguna manera, durant els 4 anys que els has acompanyat, i els anys que venen al darrere, els has pogut ajudar, això és molt bonic. Per tant, allà estem amb els braços oberts.
1: De televisió.
0: Televisió.
1: Eufòria.
0: Televisió, eufòria, ja en portem 4.
1: I què?
0: Ja en portem 4.
1: No és 5 o 5, 4 o 4 o 5, 5?
0: Això
1: encara no
0: ho sabem. Això és TV3 qui ho decidirà en algun moment. I que hi hagi una quarta, una cinquena, tampoc voldria dir que jo hi fos. Vull dir que primer TV3 ha de decidir si n'hi ha una altra, si hi és, quan, i aleshores veure qui és i qui en forma part. Però és una cosa que m'agrada molt, em diverteix profundament. Comparteixo molt els valors del programa i l'objectiu que té i el que proposa. M'emociona molt que arribi a tanta gent jove, que a tant de públic familiar. Això m'agrada molt, molt, molt. Em fa molt feliç veure que connecta amb la família, que la família comparteix això. Que aquest moment el que passa a moltes cases...
1: Tots junts veient
0: l'història. Que està un amb el mòbil, un amb la tablet, un amb l'ordinador i amb els auriculars, no, que estiguin tots junts mirant allò...
1: Això em fa
0: molt feliç, Dani.
1: Molt, molt bé. I ara quins projectes que tens més aviat, a part dels de
0: l'esfera? Els que t'he explicat, jo crec que amb el Joan, seguir dirigint el Teatre Condal, amb la feina de l'escola, la gira del musical més petit, i que al febrer
1: ja tornem
0: a estrenar Germans
1: de Sang, ja tinc feina.
0: Com ho veus? Seguim cuidant el fil invisible i l'hilo invisible, que tornaran a Barcelona i a Madrid una altra vegada aquest Nadal. I altres coses, però no te les explico, perquè si t'ho explico tot avui no em tornaràs a convidar. És clar, m'he de guardar coses perquè em portis un altre dia...
1: Que no.
0: A principis de l'any que ve, per exemple.
1: Sí?
0: Sí, si vols, a principis de l'any que ve, doncs ens tornem a veure.
1: Bueno, vale.
0: Molt bé.
1: Doncs, Dani...
0: Marxem amb una cançó?
1: Sí, quina?
0: Doncs mira, jo et proposo que marxem amb Com si mai no haguéssim dit adéu, de Sunset Boulevard, però amb la versió última que s'ha fet a Broadway, que és una cançó preciosa i que... desvetllant una mica, és amb la que comencem l'espectacle del musical més petit a la sala Versos Glòries.
1: Al final ho has dit, eh?
0: Al final ho he dit, ja he dit una cosa.
1: Daniel, moltes gràcies
0: per venir. Fins a la propera.
1: Molt amable. Fins a la propera, que serà per allà el gener.
0: Gener, febrer, sí? Ja, potser sí. Va, sí. Ja ho parlarem.
1: Doncs molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Doncs fins dilluns que ve, a aquesta hora, aquí, a Tot Teatre. Gràcies. Ah, i mentrestant, porteu-vos bé. I know.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
0: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. És divendres 15 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre educació i els sindicats en vaga, Sònia Kerr.
3: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica. Són declaracions a la xarxa.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis del govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder tenir l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
3: Tot plegat en la cinquena jornada de mobilitzacions, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran.
0: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any.
3: Des d'avui i fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya situat a Montmeló acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món.
0: Recta final per a l'aprovació definitiva del nou Pla d'Usos de Ciutat Vella a Barcelona.
3: Que aposta per potenciar les activitats culturals en aquesta zona de la ciutat. La norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis.
0: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
3: Autors provenents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar.
0: En esports, el Girona surt del descens i depèn d'ell mateix només per seguir a primera divisió. Joan Barberà.
5: Cristian Estuani va tornar a salvar ahir els gironins que van empatar a un gol contra la Reial Societat diumenge. Els de Mitchell visiten l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga diumenge a Pamplona.
0: I pendents de la previsió del temps davant la davallada generalitzada de temperatures, que fins i tot ha deixat neu al Pirineu per sobre dels 1.500 metres. Allà les temperatures han baixat de zero en alguns punts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, el temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i en algun cas per les comarques de Tarragona. Atenció, perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà sobretot al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada a la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Iván López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un eventual acord amb l'executiu de Salvador Illa. Maite Polo, bon dia.
7: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
2: saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
7: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
0: D'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les negociacions entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes, de fet, podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
3: S'hi ha referit Yolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
3: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
0: I tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga i protestes, la cinquena d'aquesta setmana, i en aquest cas a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. Després de tallar la Nacional 240 a Lleida, a primera hora del matí, més de 2.000 persones han omplert els carrers de la capital del Segrià. Lleida Televisió, Noelia Burgos, bon dia.
8: Bon dia, ara mateix estem gairebé ja a la part final d'aquesta protesta que ve d'hora ha començat a les 7 de la matinada aquí a la capital del Segrià, on hi ha un cert detall. Ara la manifestació convocada dos quarts d'una de la Segrià que han s'han reunit davant del Servei Territorial d'Educació, on hi ha hagut algun moment de tensió entre els Mossos d'Esquadra que no els deixaven arribar fins a la porta del departament. Ara mateix, els que estan fent ells...
9: La nostra responsabilitat ha enviat la caiguda del sistema, però ara la desfeta ja és massa grossa i té massa fronts oberts. Les ràtios són excessives.
8: En definitiva, parlen de ràtios, parlen de pujar salaris i parlen de moments de tensió. La manifestació per això s'ha desenvolupat sense cap incident i ara mateix ja arribem cap a la seva part.
0: Gràcies, Noelia Burgos, en directe des d'aquesta manifestació que està reunint més de 2.000 persones professionals del sector educatiu des de la ciutat de Lleida. I encara en relació a les reivindicacions dels mestres, avui la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit amb els sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven aquestes mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que en la compareixença del Parlament no es van explicar bé ni la Direcció General de Mossos ni la consellera d'Interior, Núria Parlon, i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que el Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
11: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, facturant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
10: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
0: I tenim altres qüestions destacades d'avui pel que fa a l'educació. L'Assemblea de Direccions de Barcelona denuncia el procés de constitució del nou grup de treball de direccions de centres educatius que impulsa el Departament d'Educació.
3: Consideren que les direccions dels centres no han pogut escollir els representants ni particular en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i el repeteixi permanent la participació de les direccions d'escoles instituts.
0: Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions dels docents.
3: L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb els nivells de satisfacció.
0: I la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per a tot l'alumnat de primària i secundària.
3: És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per a les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 milions d'euros i com a principal novetat, aquest any serà únicament digital. El val es pot bescanviar en més de 2.000 establiments i també hi ha l'opció de cedir els diners al centre educatiu per reduir l'aportació de les famílies al material escolar.
0: El Consell General de l'Aran i la Generalitat han tancat un nou sistema de finançament pel govern aranès, que es xifra en 47 milions d'euros. Comptarà, a més, amb 500.000 d'euros anual per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquest acord, a què s'havia compromès el president Illa a l'inici de la legislatura. Lleida Televisió, Álvaro Ordóñez.
12: Pel que fa a les xifres, el sistema de finançament aranès estableix la quantitat de 42,7 milions d'euros pel fons de finançament incondicionat, el que suposa al voltant de 4 milions d'euros més respecte a la base actualitzada del model vigent fins ara. També es contemplen 500.000 euros anuals per fer polítiques pròpies durant 4 anys. 11 anys després de la reforma de la llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
13: Per al teu costat, que hagués no sigués un nou model de finançament a rus, sinó que avancés, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa, existut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
2: Avui, finalment, doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros, que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
12: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
0: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític.
3: N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades, Xavier Calaf, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
14: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics, no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicava en les places.
1: La xarxa de comunicació local.

0: comerç just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Anem ara fins a Girona perquè treballadors de les fàbriques de Nestlé, de Reus i de la capital gironina s'han concentrat aquest migdia davant de les plantes per tal de mostrar el rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A la una del migdia, coincidint amb el canvi de torn, a la capital del Baix Camp s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat unes 25. Televisió de Girona, Marc Guibas.
4: Una trentena de treballadors de la Nestlé de Girona s'han manifestat aquest matí davant la façana de la nau en contra de l'ERO. Comissions Obreres s'ha reunit avui amb l'empresa i creu que els acomiadaments no estan justificats. Ens ho explica Pablo Esteban, representant de Comissions Obreres.
5: Sí, bueno, la reunió d'avui el que esperem és, lògicament, és avaluar tota la informació que ens ha donat l'empresa. Tenim una bateria de consultes que també volem demanar perquè realment ja hem tingut diverses reunions i estem estudiant aquesta informació. Veiem que hi ha coses que no quadren i el nostre objectiu primer, ja ho vam dir a la primera reunió i avui també ho direm a Barcelona, és parar l'ERE, parar aquest ERE i aplaçar-lo més endavant perquè hi ha també un període d'informació en consulta amb el Comitè Europeu i són dos conflictes que no podem abordar correctament.
4: D'altra banda, el sindicat també ha demanat prejubilar els majors de 60 anys.
3: Doncs no deixem els conflictes laborals. Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga parcial a Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny.
6: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats del febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i també augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
3: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona a Catalunya, a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
7: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
8: Tens una alta ocupació. Dos, perquè normalment són els de ja t'ho reserven un any per l'altre. Tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
7: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
3: I de les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà el 26 de juny i fins al 7 de juliol amb una programació que inclou més de 60 activitats als 10 districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França i durant els 12 dies previs a aquesta cita omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prat, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo. Una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de mallots gegants. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
10: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat, per celebrar des dels barris i amb els barris.
9: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour. Tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
3: Encara a Barcelona, recta final per l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals. Una norma que manté, a més, les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis i que restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres negocis. Jordi Casino, bon dia.
1: Bon dia, Marta. El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text s'aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
11: Es tracta, essencialment, d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que doni servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
1: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
3: I encara una punta política municipal. A Barcelona, l'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí, ha anunciat a la direcció del partit que vol ser candidat a l'alcaldia de la capital catalana el 2027.
6: La intenció de Martí és presentar-se a unes hipotètiques primàries per encapçalar la llista dels de Carles Puigdemont a Barcelona, les que previsiblement hi participaria el portaveu de Junts i regidor a la ciutat, Josep Rius. A més, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat recentment per ser candidat a Barcelona.
3: I seguim amb l'actualitat d'avui i anem ara fins a Cambrils, perquè acollirà per primera vegada al novembre un congrés internacional de gastronomia, en el qual hi participaran turoperadors de països com el Canadà, els Estats Units o Alemanya. Anem fins allà, Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
12: L'Hotel Sol Port serà la seu de la primera edició de l'International Food Tourism Conference, un congrés gastronòmic que se celebrarà a Cambrils el 10 i 11 de novembre. En aquest congrés hi participaran agents de viatges especialitzats en la gastronomia i empreses i productors de no turisme d'arreu del món. Està previst que hi prenguin part 150 persones procedents principalment de països com els Estats Units, Canadà o Alemanya. Durant el congrés es faran diferents ponències relacionades amb la gastronomia i l'enoturisme. Els principals motius per assistir-hi són el networking i fer negocis, tal com explica l'organitzador Anthony Swift.
13: Es una razón fundamental para muchos para asistir a este tipo de congresos, el networking. El otro es hacer negocios.
12: Una dotzena de periodistes internacionals aprofitaran l'esdeveniment per viatjar a Cambrils i fer promoció de tots els encants que té el municipi.
3: I moment per la cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Al bell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
15: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
14: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
3: I museus arreu de Catalunya obren les seves portes aquest cap de setmana amb motiu del Dia Internacional dels Museus, que es commemora dilluns. És el cas del Museu de la Torneria de Torelló, que participa en la programació conjunta de la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. Ràdio Ona Torelló, Maria Ceituno.
16: La primera activitat tindrà lloc avui divendres amb la celebració de la Nit dels Museus entre les 10 i les 11 de la nit. Durant la ballada s'oferirà una visita guiada i es donarà a conèixer la peça de l'any, que enguany serà la Rossegall Gallina de Juguetes Reig. Ho explica Gerard Verdaguer, director del museu.
17: Farem una activitat que consisteix en presentar la joia del museu, que és una gallina de la marca Juguetes Reig, que és una rèplica d'una joguina americana de Fisher-Price Toys. Aquesta rossegall doncs, fa el soroll de la gallina i a finals dels anys 50, a principis dels 60, se'n va fabricar unes sèries aquí a Torelló.
16: La programació continuarà diumenge amb una jornada de portes obertes. També s'hi farà una demostració de torneria artesana i es posarà en funcionament l'embarrat, l'antic sistema mecànic que servia per transmetre energia als torns.
3: Arriben els esports. que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona, bones notícies pel Girona, que surt del descens i depèn d'ell mateix per seguir a primera divisió.
18: Bon dia, Marta. Cristian Estuani va tornar a salvar i els gironins que van empatar a un gol contra la Reial Societat. I diumenge, els de Michel Sánchez visiten l'Atlètic de Madrid. Ara mateix el Girona suma 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Elx, precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada del següent cap de setmana. Escoltem el tècnic del conjunt gironí.
19: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
18: I l'Espanyol, que està ara 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca, els dos en descens amb 39 punts. És la penúltima jornada de Lliga a primera divisió i es jugarà en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. El Barça, ja campió, rep el Betis a un quart de 10 de la nit. També en horari unificat demà, penúltima jornada de la primera federació. Sabadell, Europa i Nàstic lluiten pels seus objectius, els arlequinats per pujar directe a segona, els barcelonins per jugar al play-off d'ascens i els tarragonins per assolir la permanència. Nàstic i Europa es veuen les cares demà, duel català al nou estadi a les 7 de la tarda. Pablo Alfaro, tècnic de l'equip grana.
20: A sabiendas de lo que nos jugamos, porque somos muy conscientes, a sabiendas del rival que viene, que es el Europa y que está haciendo un temporadón, ¿eh? El míster y ellos están haciendo, entren en playoff o no entren en playoff, es un temporadón el que ha hecho, o sea que lógicamente lo querrán culminar y yo no tengo ningún problema que lo culminen después de esta Tarragona, que el último partido en casa se queden los puntos, pero lógicamente nosotros aquí nos jugamos la vida, y nos jugamos la vida deportiva, la mente hablando, y claro, para nosotros es un partido vital, vital.
18: I què diu l'entrenador de l'Europa, Adai Benítez?
21: En un moment maco per la història de l'Europa, crec que per nosaltres és la segon o tercer millor moment de la història, això no vol dir tampoc res, però sí que és veritat que l'energia és bastant positiva i bueno, amb una il·lusió que sempre pues, pot donar una força que a vegades pues, no, és difícil de trobar i només la situació...
18: I el centre d'esport Sabadell, a un punt del líder, rep l'Antequera, la nova Creu Alta, en un camp que presentarà demà la millor entrada de la temporada. També demà a les 6 de la tarda, el Reus, que va empatar sense gols en el partit d'anada, juga a Ourense. És el maig de tornada de la semifinal d'ascens a la primera federació. També demà a les 7 de la tarda, gran cita esportiva, el Barça femení juga la final de la Copa de la Reina de Futbol. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.
3: Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
22: Paraules noves que ja pots dir.
2: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
23: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables... Tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
22: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
24: El pebrot. El pebrot, capsicum annuum, és el fruit de la pebrotera, importada per Cristóbal Colón des d'Amèrica, tot i que actualment el gran productor és la Xina. Pertany a la família de les solanàcies, igual que la patata, l'albergínia o el tomàquet, i se'n poden trobar moltes varietats en funció del color, vermell, groc i verd, de la mida, des de ben petits a ben bé un pam, del sabor, de més dolços a més picants, o fins i tot de la forma, de rodons, cònics, allargats, de campanes rectangulars o de quatre morros. Un 90% del seu pes és aigua i és ric en fibra, per tant, és poc calòric i força saciant. Si es consumeix cru, és una gran font de vitamina C i també de betocarotens, interessants per la pell, la vista i les mucoses, per millorar l'absorció del ferro i bons antioxidants. A més, els pebrots picants contenen capsaïcina, un alcaloide natural que millora la salut cardiovascular i metabòlica i amb poders analgèsics. A la cuina es pot consumir en cru les amanides, però també com a protagonista de cremes fredes com el famós gazpacho o de plats com l'esqueixada de bacallà. Cuit es pot fer al forn escalivat o bé saltejat per guarnir d'altres plats de cereals, llegum, truites, peix o carn, fer-ne samfaina o fins i tot farcir-lo. I també el trobareu en conserva. Finalment, es pot usar per condimentar plats com a espècia, que s'aconsegueix després d'assecar i moldre diferents varietats de pebrot dolç, pel pebre vermell dolç o picants pel pebre vermell picant. És un aliment d'allò més interessant, però si veus que et costa de pair, prova de retirar-ne la pell, que és on es concentra la major part de solanina. És el temps de donar color als plats i a les amanides, i un gran aliment per fer-ho pot ser el pebrot.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
0: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
3: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. És divendres 15 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre educació i els sindicats en vaga. Sònia Kerr.
6: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica. Són declaracions a la xarxa.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder tenir l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
6: Tot plegat en la cinquena jornada de mobilitzacions, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran.
3: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any.
6: Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya situat a Montmeló acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme més important del món.
3: Recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, Barcelona.
6: Que aposta per potenciar les activitats culturals. La norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cannabis.
3: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del còmic Barcelona.
6: Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. L'edició 44 de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar.
3: Els esports. El Girona surt del descens i depèn només d'ell mateix per seguir a primera divisió. Joan Barberà.
18: Cristian Estuani va tornar a salvar ahir els gironins que van empatar un gol contra la Reial Societat. Diumenge, els de Michel Sánchez visiten la l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona.
3: I molt pendents també de la previsió del temps davant la davallada generalitzada de temperatures. Fins i tot ha deixat neu al Pirineu, per sobre dels 1.500 metres. Allà les temperatures han baixat de zero en alguns punts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. El temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'està estan com començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i, en algun cas, per les comarques de Tarragona. Atenció, perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà, sobretot, al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada a la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
3: El control de so Ivan López a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un eventual acord amb l'executiu de Salvador Illa. Maite Polo, bon dia.
7: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
0: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
7: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
3: D'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les converses entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes que podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
6: S'hi ha referit Iolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis del govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
6: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
3: I tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga i de protestes, en aquest cas a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. Després de tallar la Nacional 240 a Lleida, primera hora del matí, més de 2.000 persones han omplert els carrers de la capital del Segrià. Lleida Televisió, Noelia Burgos, bon dia.
8: Bon dia. Sí, la jornada de vaga ha estat al torn de Lleida, on unes 4.000 persones, segons USTEC, i 2.000, segons els Mossos d'Esquadra, han omplert els carrers de la ciutat. Ja des de primera hora d'aquest matí han començat a tallar la Nacional. Tot seguit han anat a tallar diverses rotondes i carrers de la ciutat de Lleida, fins que puntuals a 1:15 del migdia han estat els serveis territorials d'educació, on s'han viscut uns moments de tensió entre els Mossos d'Esquadra que no els deixaven avançar fins a la porta de l'edifici. Tot i així, la manifestació ha començat a caminar per diversos carrers, han travessat la ciutat fins a arribar a la seu del PSC a Lleida. Durant tota la manifestació s'han sentit diversos crits en contra de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la manifestació ha finalitzat davant de la Casa dels Gegants de Lleida, on s'ha llegit un manifest. Un manifest centrat en les principals reivindicacions que ja hem estat sentint tots aquests dies sobre voler pujar els salaris i reduir les ràtios. Les
1: protestes aniran continuant durant els pròxims dies, pendents dels possibles acords de la reunió que hi ha prevista aquest dimarts amb el Departament d'Educació.
3: Gràcies, Noelia Burgos, des de Lleida Televisió. I la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents en assemblees de docents que preparaven justament aquestes mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que en la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demanen que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que el Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
10: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
9: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
3: I tenim altres qüestions destacades de la jornada pel que fa a l'educació. L'Assemblea de Direccions de Barcelona denuncia el procés per constituir el nou grup de treball de direccions de centres educatius que impulsa el Departament d'Educació.
6: Consideren que les direccions dels centres no han pogut escollir els representants ni participar en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i que el repeteixi permetent la participació de les direccions d'escoles i instituts.
3: Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions de docents.
6: L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb alts nivells de satisfacció.
3: I la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per a tot l'alumnat de primària i secundària.
6: És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per a les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 milions d'euros i com a principal novetat aquest any serà únicament digital. El val es pot bescanviar en més de 2.000 establiments i també hi ha l'opció de cedir els diners al centre educatiu.

0: el que suposa al voltant de 4 milions d'euros més respecte a la base actualitzada del model vigent fins ara. També es contemplen 500.000 euros anuals per fer polítiques pròpies durant 4 anys. 11 anys després de la reforma de la llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
1: Per l'altre costat, que hagués no sigui ser un nou model de finançament a rus, sinó que avancés-se, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa és sustut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
2: Avui, finalment, doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
0: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
3: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de la plaça Catalunya a Barcelona també van tenir la seva pròpia força i organització.
4: El 15M va néixer en plena crisi de manera horitzontal i assembleària i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes d'aquelles demandes ciutadanes encara s'arrosseguen.
5: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
6: Notícies en xarxa.
3: Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga parcial a Rodalies. Serà els dies 27 de maig i 5 de juny.
4: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i també augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran, atenció, amb l'aturada de 200 convocada a tot Catalunya.
3: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
7: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
8: Tens una alta ocupació. Dos, perquè normalment són els de ja t'ho reserven un any per l'altre. Tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
7: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
3: De les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà el 26 de juny i fins al 17 de juliol, amb una programació que inclou més de 60 activitats a tots els districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Tot plegat costarà 460.000 euros a les arques municipals. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França. I durant els 12 dies previs a aquesta cita, omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prats, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo. Una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de majors gegants. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
10: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat.

0: per celebrar des dels barris i amb els barris.
1: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour. Tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
2: Un minut passa de 3:45 i seguim a Barcelona perquè estem ja en la recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals. A més, la norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis i restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres. Jordi Casino, bon dia.
3: Bon dia, Marta. El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text s'aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
4: Es tracta essencialment d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
3: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
2: Tarragona aplicarà la llei contra la multireincidència. Serà així, si més no, si es dona compliment a la moció de Junts aprovada aquest matí al ple municipal. A la mateixa sessió s'ha donat també llum verda al pla de biblioteques de la ciutat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
5: Junts ha demanat que l'Ajuntament sigui part acusatòria en els procediments penals de furts per expulsar els lladres multireincidents de la ciutat. Una proposta que ha rebut el suport del govern municipal socialista. Jordi Cendra, el portaveu de Junts, ha dit que es tracta d'una proposta seriosa i amb molt de rigor tècnic.
6: Ja n'hi ha prou d'impunitat, de delinqüents que entren per una porta del jutjat i surten per l'altra.
5: D'altra banda, s'ha aprovat en el plenari un document que preveu que la ciutadania tingui un punt de lectura a menys de 15 minuts a peu. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha celebrat que tiri endavant el pla de biblioteques a la ciutat de Tarragona. Diu que s'acaba amb una situació injusta que vivia la ciutat.
7: Que és que no tenim un sistema bibliotecari adequat.
5: Finalment, el plenari ha aprovat el nou barri del Nàstic, on s'hi construiran 550 nous habitatges, un 30% de protecció pública.
2: Unió de Pagesos i la Plataforma Catalana per la Recuperació de Béns Immatriculats per l'Església portaran al Vaticà el cas de la immatriculació de l'Església de Sant Andreu de Maians, al Bages.
8: Després de 4 anys reclamant que el temple sigui retornat al poble, les entitats acusen el bisbat de Vic de mantenir una estratègia dilatòria, malgrat haver-se compromès a revisar possibles irregularitats. Les entitats preparen accions coincidint amb la visita del pontífex a Catalunya aquest juny.
2: I Mataró vol fer net i avui ha presentat un pla per redreçar l'estat de la ciutat en matèria de neteja. El nou contracte de la brossa preveu una inversió històrica de 160 milions d'euros en 8 anys i aposta per incrementar el personal i la maquinària, reforçant també el servei. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
9: La proposta, que es portarà a aprovació en un ple extraordinari aquest dilluns, pretén transformar el model actual per adaptar-lo a les necessitats reals de la ciutat. David Boté, alcalde de Mataró.
10: Estimar Mataró és cuidar-la, és també tenir-la més neta. Sabem que havíem de millorar. Marquem un punt d'inflexió amb un nou contracte, més recursos que es tradueixen en més serveis, més maquinària i més persones.
9: La plantilla experimentarà un increment de 50 operaris, fet que permetrà, per exemple, incrementar les freqüències de les escombrades. A més del personal, la tecnologia serà una altra de les grans aliades. D'una banda, es canviaran tots els contenidors per uns de nous, més grans i antivandàlics. De l'altra, el parc mòbil creixerà amb 8 màquines de neteja d'última generació i la renovació de la resta de vehicles.
2: És moment per a la cultura. El talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic i signen exemplars de les seves obres. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Al vell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però a les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-Kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
12: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
11: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
2: I museus arreu de Catalunya obren les portes aquest cap de setmana amb motiu de la nit dels museus i del Dia Internacional d'aquests equipaments que es commemora dilluns. És el cas del Museu de la Torneria de Torelló, que participa en la programació conjunta de la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. Ràdio Ona Torelló, Maria Feituno.
13: La primera activitat tindrà lloc avui divendres amb la celebració de la nit dels museus entre les 10 i les 11 de la nit. Durant la ballada s'oferirà una visita guiada i es donarà a conèixer la peça de l'any, que enguany serà la Rossegall Gallina de Juguetes Reig. Ho explica Gerard Verdaguer, director del museu.
14: Farem una activitat que consisteix en presentar la joia del museu, que és una gallina de la marca Juguetes Reig, que és una rèplica d'una joguina americana de Fisher-Price Toys. Aquesta rossegall doncs, fa el soroll de la gallina i a finals dels anys 50, a principis dels 60, se'n va fabricar unes sèries aquí a Torelló.
13: La programació continuarà diumenge amb una jornada de portes obertes. També s'hi farà una demostració de torneria artesana i es posarà en funcionament l'embarrat, l'antic sistema mecànic que servia per transmetre energia als torns.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Girona surt del descens i depèn només d'ell mateix per seguir a primera divisió.
15: Bon dia, Marta. Cristian Estuani va tornar a salvar i els gironins, que van empatar a un gol contra la Reial Societat. Diumenge, els de Michel Sánchez visitant l'Atlètic de Madrid. El Girona suma ara 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Els, precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada del següent cap de setmana. Escoltem el tècnic del Girona.
16: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
15: I l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca. Els dos en descens amb 39 punts. És la penúltima jornada i es jugarà en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. També a les 7 de la tarda destaquem que demà dissabte, hi ha una gran cita esportiva. El Barça femení juga a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem la jugadora de l'equip barceloní, Salma Parayuelo.
17: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro y tendremos que estar muy concentradas, va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
15: Més futbol. Demà, penúltima jornada de la primera federació. Sabadell, Europa i Nàstic lluiten pels seus objectius. Els arlequinats per pujar directe a segona, els barcelonins per jugar al play-off d'ascens i els tarragonins per assolir la permanència. Demà, a les 7 de la tarda, al nou estadi Nàstic a Europa. Els dos equips amb diferents objectius. El centre d'esport Sabadell juga demà contra l'Antequera, la nova Creu Alta, i també demà a les 6 de la tarda el Reus, que va empatar sense gols a l'anada, juga a Ourense, partit de tornada de les semifinals d'ascens a primera federació. I diumenge, dos partidassos, play-off d'ascens a segona federació, a 2:15 del migdia, l'Hospitalet Badalona. Mitjans de l'Hospitalet, Maria Samblàs.
18: Un equip al qual no han aconseguit guanyar en tot el curs, amb un empat aquí i una derrota fa poc més de 10 dies a l'estadi badaloní. Aquest fet, però, no espanta els riberencs. Escoltem el míster de l'equip, Sergio Justé, en roda de premsa.
19: Barça.
20: És un equip fet per pujar de primer, com el nostre també, i al final pues, ells porten tota la temporada primers, al final cauen al final, però és un equip perillós, al final han demostrat. Penso que allà ens va costar sobretot la primera part, penso que sabem que quins errors hem comès i intentarem fer-los millor.
18: Diumenge, a 1:45 del migdia, l'OSPI haurà de superar el primer obstacle per estar a la imminent a segona federació. El partit es podrà seguir en directe a totes les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més.
15: I també diumenge, en aquest cas a les 6 de la tarda, Vilanova, Cornellà, també en directe a les televisions locals i a La Xarxa Més.
2: Gràcies, Joan Barberà, n'estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Hem de deixar-ho aquí, ens retrobarem dilluns a les 2 en punt. Bona tarda i millor cap de setmana.
21: La xarxa de comunicació local.

0: xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Rura. La reunió de la Comissió Bilateral ha estat Generalitat per encarrilar l'acord dels pressupostos entre Govern i Esquerra Republicana. Serà dimecres vinent a Madrid. És l'espai pactat entre l'executiu català i els republicans per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple la línia del tren orbital. La reunió es produirà després del Consell Nacional d'Esquerra Republicana, que hauria d'avalar dilluns a la tarda les condicions per tancar aquest acord de pressupostos. I el Consell General d'Aran i la Generalitat han acordat aquest divendres un nou sistema de finançament pel govern aranès que xifra en 47,2 milions d'euros i que comptaran 500.000 euros anuals per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquesta aprovació dins de l'ordre del dia de la Comissió Bilateral i el govern català s'ha explicat que aquest era un compromís del president Illa des de l'inici de legislatura. Albert Dalmau era present i és el conseller de Presidència.
2: Avui, finalment, doncs, el podem a complir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
1: I ho acabem de saber, la Generalitat ha presentat una reclamació extrajudicial al govern d'Aragó en què sol·licita més de 790.000 euros vinculats a les antigues compravendes de les obres del monestir de Vilanova de Sixena entre 1983 i 1992 i les despeses de conservació i restauració d'aquestes obres mentre van estar exposades al Museu de Lleida i que van ser traslladades el 2017. Ho ha anunciat la vicepresidenta de l'executiu aragonès, que ha carregat contra el govern per aquesta petició. I el sector hoteler de Mollet del Vallès es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any, des d'aquest divendres i fins diumenge al circuit de Barcelona-Catalunya, situat a la localitat de Montmeló, veïna, acull un nou gran premi de MotoGP i la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Mollet presenta aquest cap de setmana una plena ocupació i les localitats properes també, com Barberà del Vallès, Sabadell, Ripollet o Granollers, ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 euros als 1.800, com us dèiem, per dues nits. I Unió de Pagesos i la Plataforma Catalana per la Recuperació de Béns Immobles per l'Església portaran al Vaticà el cas de la immatriculació de l'església de Sant Andreu de Maians del Bages després de 4 anys reclamant que el temple sigui retornat al poble. Les entitats acusen el bisbat de Vic de mantenir una estratègia dilatòria malgrat haver-se compromès a revisar les possibles irregularitats.
3: Informació local. Esquerra Republicana fa avui l'acte de lliurament dels 600 premis Caterina Casas i Maimó i participarà el president Pere Aragonès. Els premiats aquest any són el Correllengua, l'Associació de Veïns del Canal i el Club d'Alterofília. L'acte de lliurament es fa avui a les 8 a la Sala Gòtica i l'entrada és lliure. Demà es fa el lliurament dels premis del concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda, que organitza de forma bianual l'Ajuntament de Molins de Rei i que està obert només a la participació de dones. El lliurament de premis a les guanyadores i també es coneixerà el nom de les autores finalistes es farà demà dissabte a 1:15 del migdia al pati de la Federació Obrera, un acte obert a tothom. I també demà la grupa celebra la seva festa de la primavera a partir de les 2 a la plaça de l'Església, on es concentrarà tota l'activitat. A les 2 hi haurà dinar popular, a les 4 jocs rurals, a 6:45 ballada de sardanes, a les 9 inici del cercavila dels Diables des de la seu de la grupa fins a la plaça de l'Església, on hi haurà la focarrada, i a partir de 10:15 amb música amb DJs fins la 1 de la matinada. El Foment proposa per avui Impro Show Summer a les 9 de la nit, espectacle d'improvisació. Per demà dissabte, música amb Miquel Barceló Quartet, que faran versions de Frank Sinatra o Bing Crosby, entre d'altres, demà a les 8. I diumenge a les 6 de la tarda, a teatre amb l'obra Els Plans. Diumenge també, durant tot el dia, als baixos del Molí, Molins de Jocs organitza una jornada de jocs de taula. Instal·laran 50 taules amb jocs infantils, familiars, per experts, jocs de rol, també hi haurà botigues, es faran sortejos, també hi haurà food trucks a l'exterior, jocs gegants també per la mainada i també un taller de maquillatge. Diumenge, durant tot el dia, Molins de Jocs al voltant del Molí. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la farmàcia Oriol del carrer Santiago Rossinyol, 810.

0: vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
1: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
0: Vols dir que val la pena?
1: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
2: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa't a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Cal Molí Jove, ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
5: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. Hi serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
4: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
5: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
4: T'esperem al Molí Jove.
6: Els divendres, faves tendres. Música a la carta.

0: Demana la teva cançó. Els divendres Faves Tendres
1: te la busca, te la troba,
2: ja no,
1: i te la posa.
0: Els divendres Faves Tendres amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda, Molins. Són les 4 i 7 minuts d'aquest divendres 15 de maig i això és l'última volta.
1: L'actualitat esportiva ja ha donat unes quantes voltes durant la setmana, però encara en queda una més. I no per repetir el que ja heu sentit a totes les tertúlies, sinó per mirar-ho des d'un altre angle. Us parla Joana Forner i com cada divendres m'acompanya l'Arnau Santero.
0: I com sempre, amb la poca atenció però el molt de carinyo, que ens regala el David Rius al control tècnic.
1: Avui tenim un programa especial Campions. I sí, lògicament parlarem del Barça, que diumenge va guanyar la Lliga davant el Madrid, que és una manera bastant elegant de dir-li al teu màxim rival: mira, això era nostre, i tu vinc a confirmar la cara.
0: Perquè sí, guanyar una Lliga està bé, però guanyar-la contra el Madrid té aquell punt extra de felicitat que no et dona cap altre partit. És com aprovar una assignatura difícil, però a més veure com suspèn aquell company que es pensava que era millor que tu. No només és una alegria, és pau interior.
1: Però avui no podem començar parlant només del Barça, perquè aquest cap de setmana no ha estat l'únic equip campió. Aquí a Molins tenim una vila plegada de campions i aquest passat dissabte el primer equip masculí del Molins, Club de Futbol, es va coronar campió de la Lliga i va certificar l'ascens directe a segona catalana.
0: I això, senyores i senyors, és una animalada, perquè tornar a segona catalana després d'una temporada així i fer-ho guanyant i celebrant amb la gent del Raic és d'aquelles coses que fan poble. Molt més que una campanya institucional amb quatre cartells i un eslògan sobre identitat molinenca.
1: I no només això, perquè en futbol sala el sènior femení del Molins 99 també culmina una temporada històrica com a campiones de Lliga. En aquest cas, per passiva, gràcies als resultats de la jornada i l'any que ve jugarà a Divisió d'Honor.
0: Exacte, i això també té molt mèrit, perquè guanyar el sofà al final també és guanyar. I de fet és una de les formes més còmodes de ser campió. Tu ja fas la feina durant tota la temporada i arriba un dia que l'univers et dius: mira, descansa, reina, que ja t'ho confirmo jo.
1: Així que avui tindrem temps per parlar amb calma d'aquest cap de setmana històric per als equips de Molins. Però fora de la vila també han passat moltes coses. Parlarem de la caiguda de Marc Márquez, que ha tornat a deixar-nos una imatge complicada en el món del motociclisme.
0: I també passarem pel Giro d'Itàlia, que aquesta setmana ha tingut més problemes que una junta del Madrid intentant explicar què està passant al vestidor. Et poses a mirar el Giro i no saps si estàs veient ciclisme, supervivència o una excursió escolar que ha sortit malament.
1: També ja coneixem el rival del Barça a les semifinals de la Champions d'handbol. Una competició on el Barça torna a arribar al tram decisiu amb opcions de fer una cosa gran.
0: I demà es jugarà la final de la Copa de la Reina, així que també haurem de mirar cap al futbol femení perquè arriba un altre partit important i, com sempre, hi ha el títol en joc.
1: Tot plegat en una setmana marcada per les dues cares de la moneda del futbol. D'una banda, la felicitat, la rua i les celebracions del Barça, campió de Lliga, amb els jugadors, l'afició i tot un barcelonisme que ha pogut sortir al carrer a celebrar.
0: I de l'altra banda, els casos del Madrid, els paperassos, les tensions, les rodes de premsa i Florentino Pérez sortint a parlar, que això ja és com veure un eclipsi, passa molt poc, tothom ho mira i després ningú té clar si ha entès alguna cosa.
1: En parlarem amb més detall a la segona part del programa, perquè la setmana dona per molt i hi ha moltes imatges, declaracions i moments a comentar.
0: Així que tenim el Barça campió, amb Molins campió, el futbol sala campió, motos, giro, handbol, Copa de la Reina i Madrid en moda incendi institucional.
1: Tot això en una hora.
0: Que evidentment no ens donarà temps, no. Però nosaltres ho intentarem igual, perquè la irresponsabilitat també és una manera de fer ràdio. Som-hi, comencem.

0: Comencem amb l'handbol i aquesta setmana toca parlar de Copa Catalana. El senyor masculí va superar la primera eliminatòria guanyant 33-31 al Calilla, un rival molt exigent i rocós que aquesta temporada ha estat competint a Nacional. Va ser un partit molt disputat des del principi, amb diferències molt curtes al marcador i amb cap dels dos equips aconseguint marxar a més de 3 gols.
1: El Molins a la primera part fa coses molt bones, atac fluid, bones lectures i un 5-1 defensiu que els hi va funcionar força bé. El problema és l'efectivitat en el llançament, perquè si haguessin estat més fins, segurament haurien pogut obrir una mica més de forat.
0: Tot i això, arriben al descans amb un més 3 important, però la segona part del partit es torna més dur, més trebat i més bronco. El Calella no deixa que el Molins trenqui el partit i els petits desajustaments defensius fan que la igualtat es mantingui fins al tram final.
1: Però aquí és on m'agrada la resposta de l'equip, perquè quan el partit es posa lleig, quan ja no pots guanyar només des de la fluïdesa, s'ha de saber patir i corregir sobre la marxa, i això ho van fer molt bé en els últims 10 minuts. Van ajustar defensa, van entrar al tram final amb avantatge i van saber tancar aquesta eliminatòria. Que no és només guanyar, és guanyar una eliminatòria incòmoda, i això, la Copa, val moltíssim.
0: El sènior femení, en canvi, no va poder superar la seva eliminatòria i va caure 21-25 contra el Joventut Mataró. L'equip ho va intentar fins al final i va estar bé en quant a defensa, però li va faltar una mica més d'atac per poder competir-li el partit a un rival molt fort, que venia de quedar campió de Lliga.
1: Sí, i de fet jo crec que la clau és aquesta, perquè defensivament van competir, però l'atac els hi va costar una miqueta trobar la continuïtat. Tenen un moment molt bo el primer temps, això sí, cap al minut 10, on van apretar i van agafar 3 gols d'avantatge, però just després els hi va arribar un bloqueig. El Mataró va pujar, la intensitat defensiva, i un parcial de 5-0 va canviar completament el ritme del partit. I aquest tipus de parcial contra un equip tan sòlid, doncs home, pesa molt.
0: I a la segona part, tot i que el Molins ho prova, no aconsegueix rebaixar la diferència de menys de 2 gols. El Joventut Mataró va demostrar molta maduresa, va estar molt concentrat i va saber gestionar l'avantatge fins al final.
1: I això és una derrota que sap greu perquè tanca la temporada, però també crec que s'ha de posar en valor el que ha fet l'equip. Després del disgust de no entrar a la fase del títol, es van refer, van quedar primeres del grup de permanència i van tancar l'any competint contra un campió de Lliga. Sí, evidentment volien més, però hi ha una base molt bona per tornar-hi la temporada que ve.
0: Passem al bàsquet, on el sènior A masculí va aconseguir una victòria importantíssima amb 82-78 contra el Que Bàsquet Sant Cugat. Un partit clau en la lluita per la permanència i que el Molins va haver de treballar moltíssim, perquè després d'un bon inici, el segon quart va ser molt dolent i va permetre al rival posar-se per davant.
1: I en aquest moment hi ha molts equips que s'enfonsen, però el Molins no es va arribar a trencar. Va tornar a entrar al partit des de la defensa i això és el que li permet arribar viu al tram final. I allà, en els minuts decisius, doncs, l'equip va estar molt encertat. Bones defenses, atacs amb una miqueta més de calma i un encert final que els va permetre remuntar i sumar una victòria final.
0: En canvi, el sènior A femení va caure a la pista del Prat Montivelló per 72-65. Una derrota dura fora de casa en un partit que havia estat molt igualat fins al tercer quart, quan les locals van pujar molt a nivell defensiu i el Molins no va trobar la manera de finalitzar amb claretat.
1: Sí, aquí és on el partit es trenca, en aquest tercer quart, perquè fins a aquell moment realment estaven competint, estaven a dins, però el rival va pujar línies, va tancar millor espais i t'obliga a prendre decisions més ràpid. I el Molins va perdre fluïdesa. Quan deixes de notar durant uns minuts contra un equip així, doncs la diferència s'obre molt ràpid. I sí, tot i millorar l'últim quart i intentar tornar a entrar al partit, doncs ja aquesta reacció no va ser suficient per capgirar el marcador.
0: Seguim amb el futbol sala i comencem pel sènior masculí, que va caure 3-2 a la pista del Badalona Futsal Iris. Una derrota dolorosa perquè el Molins va començar molt seriós, amb ritme alt i bones sensacions, tot i que van ser els locals qui es van avançar primer. La reacció, però, va ser ràpida, els molinencs van empatar i abans del descans encara van aconseguir fer l'1-2. Un resultat que era just pel que s'havia vist a la pista.
1: Sí, i és per això que aquests partits és dels que fan mal, perquè realment el plantejament inicial és molt bo. El Molins va entrar bé, va competir, imposar ritme i al final aconsegueix anar-se en el descans per davant. Però a la segona part es nota molt el pes del que hi ha en joc. Van aparèixer els nervis, la precipitació i quan el futbol s'obre, doncs, comences a jugar una mica massa accelerat, el partit se't pot escapar en dues accions tontes. De fet, l'empat va arribar en una badada a la banda, el 3-2 ve d'una errada que segurament hauria d'haver tallat abans, encara que fos en falta, i mira, són detalls petits, però en aquest tram de la temporada comencen a pesar molt.
0: Tot i això, l'equip ho va intentar fins al final, també amb joc de 5, però no va aconseguir trobar l'empat. Ara queda un últim partit a casa per intentar assegurar l'objectiu i donar una alegria a l'afició, que també va tornar a donar suport a l'equip.
1: I aquest partit a casa serà clau. Ara ja no cal mirar massa enrere ni recrear-se en què hauria pogut passar. Queda una final i el que han de fer és recuperar la versió del primer temps. Equip seriós, amb ritme, amb calma i sense precipitar-se gaire, perquè el futbol tenen, però encara es tracta sobretot de gestionar els moments.
0: El sènior B masculí, en canvi, va fer una passa molt important, guanyant 5-2 a Sant Just de la Sínia. Era un partit clau per ampliar l'avantatge en la lluita per pujar de categoria i, segons el resultat del Màgic Sants, fins i tot podria significar l'ascens matemàtic. El partit no va començar fàcil perquè els visitants van marcar en la primera ocasió que van tenir, però el Molins no es va desconnectar.
1: I això és del millor del partit. Reps un cop aviat, un dia molt important, et podries posar nerviós, però no. L'equip va mantenir la pilota, va continuar generant i va acabar girant el partit a poc a poc. L'empat arriba, de fet, en una acció d'estratègia i després el 2-1 a una recuperació en definició dins l'àrea. A partir d'aquí ja es veu un Molins molt superior i, de fet, el 4-1 al descans ho reflecteix bastant bé.
0: A la segona part, el partit va tenir moments de més descontrol, amb fases d'anada i tornada i una mica menys de control per part dels dos equips. Però el Molins va saber fer el cinquè en una molt bona recuperació i contraatac. El Sant Just encara va retallar distàncies amb aquest 5-2, però el resultat ja no es va moure.
1: Sí, potser el final és una mica més caòtic del que voldrien, però el més important és que guanyen, que el resultat els apropa molt a l'ascens. I a més, Isaac López, amb 4 gols, va fer una actuació espectacular. I en aquest tipus de partits doncs, necessita jugadors que apareguin, i mira, ell va aparèixer de ple. I ara el sènior B està molt a prop de fer una cosa molt gran.
0: I arribeu a una de les grans notícies del cap de setmana. El sènior femení del Molins 99 ja és campió de Lliga. I nou equip de Divisió d'Honor. Les molinenques van guanyar 7-3 al Sant Joan d'Espí i, combinat amb la derrota de l'equip perseguidor, es proclamen campiones de grup a falta de dues jornades per disputar-se.
1: I és que estem parlant d'una animalada de temporada. Després de 24 jornades, 23 victòries,
0: wow.
1: Assolir l'objectiu inicial abans d'acabar la Lliga diu molt de la regularitat de l'equip i el partit també és molt representatiu del que han estat fent durant tot l'any. Potser no tenen encert perfecte de cara a porteria en alguns dels partits, però competeixen, generen molt i acaben imposant-se d'inici a fi. I al final, quan un equip guanya així i a més ho sosté durant tota la temporada, no és cap casualitat.
0: Els gols van ser d'Aina Pedrosa i Mariona Solsona, amb dos cadascuna, i també d'Anna García, Berta Moreno i Valeria Zapata. Una victòria coral per tancar una fita enorme per a aquest club.
1: I encara hi ha una altra alegria pel Molins 99, i és que el juvenil A masculí també s'ha proclamat campió de Lliga i serà nou equip de preferent. I això al final és una gran notícia pel present i el futur del club. Vull dir, el primer equip femení puja, el juvenil masculí també fa aquest salt, ja estem parlant d'un projecte que funciona en diferents nivells. És el millor que et pot passar en un club, que és tenir èxits a dalt, però també una base que empeny des de baix.
0: Acabem amb futbol i aquí tenim una barreja d'emocions molt fortes, perquè el cap de setmana ens deixa una alegria enorme, però també una notícia molt dura. Comencem pel primer equip femení del Molins, que va perdre 3-1 al camp del Fontsanta Fatjó?
1: Fatjó, sí.
0: Amb gol de Mariona al minut 68. Una derrota que malauradament confirma el descens de categoria després d'una temporada molt complicada.
1: Sí, és una notícia dura, perquè quan un equip baixa sempre hi ha moltes coses al darrere, no és només el resultat d'un partit, és tota una temporada d'adversitats, de moment on ho intenta reaccionar i no acaba sortint, de petits que se t'escapen per detalls i d'una dinàmica que costa molt revertir. Però també crec que ara toca ser molt respectuosos amb l'equip, perquè perdre una categoria que ha costat tant d'aconseguir fa mal, però no esborra tota la feina feta. Tocarà reflexionar, reconstruir i tornar-hi més forts l'any que ve.
0: Exacte, perquè el descens és un cop important, però també ha de ser un punt de partida. L'equip haurà de fer autocrítica, però també recordar que hi ha base. Hi ha club i hi ha marge per tornar a competir amb ambició. I després d'aquesta notícia dura, arriba l'altra cara de la moneda. El primer equip masculí del Molins torna a fer història.
1: I de quina manera? Victòria 7-0 contra la Palma de Cervelló i ascens a segona catalana. Vull dir, no hi ha gaire cosa més a dir. Tens un partit per certificar l'ascens i guanyes 7-0.
0: Wow.
1: El missatge és claríssim. No s'ha pujat patint, no s'ha pujat demanant l'hora, s'ha pujat entrant per la porta gran.
0: Després de 2 anys, el Molins torna a segona catalana, culminant una temporada espectacular, plena d'esforç, sacrifici i orgull pels colors. Una temporada en què l'equip ha estat molt regular, ha sabut competir en els moments importants i arriba el dia decisiu amb una feina feta. però igualment respon amb una golejada davant la seva afició.
1: I això és precisament el més bonic, fer-ho al Josep Raic, amb la gent al costat, en un partit que ja era especial abans de començar i que va acabar sent una festa. A nivell futbolístic, un 7-0 parla d'un equip molt superior, però a nivell emocional parla d'un grup que tenia claríssim el que havia vingut a fer. Ascensos així són els que es recorden, perquè no només són els 3 punts, és la manera de tancar el cicle i obrir-ne un de nou.
0: Pel que fa a l'Atlètic Incresa, també tenim bones notícies, perquè el primer equip va guanyar 7-4 contra la penya blaugrana Ramon Llorenç en un partit amb molts gols i moltíssima energia ofensiva.
1: Sí, perquè un 7-4 sempre és un partit una mica boig, però per l'Incresa és una victòria importantíssima, sobretot pel moment en què arriba. Estan en una situació delicada i guanyar era l'únic que importava, encara que sigui en un partit d'anades i tornades, i sí que és veritat que potser defensivament hi ha coses d'ajustar perquè encaixar 4 gols, doncs, no és ideal, però ell, si en marca 7...
0: Clar, compensa. I també va guanyar el filial amb 4-3 contra la penya recreativa de Sant Feliu de Llobregat. Així que cap de setmana complet per l'Incresa.
1: Exacte, doble victòria, bones sensacions. El filial també fa un partit molt ajustat, però el tira endavant, i això sempre suma. I en el tram final de la temporada aquestes victòries donen aire, donen confiança, i després d'un cap de setmana que hem tingut ascens del Molins Club de Futbol, descens del femení, victòries de l'Incresa, vull dir, queda claríssim que el futbol de Molins pausa no te'n donarà.

0: I passem a l'actualitat global, on començarem amb MotoGP i no precisament amb bones notícies. Marc Márquez està tenint un inici de Mundial 2026 d'aquells que ningú esperava, sobretot venint d'una temporada anterior en què havia dominat com si la resta correguessin amb el fre de mà posat.
1: Doncs sí, però aquest any la cosa ha començat torta i el Gran Premi de França, Le Mans, ha estat el cop més dur fins ara. Márquez va patir una caiguda fortíssima just abans d'entrar l'última volta de la cursa sprint i el resultat ha estat una fractura del cinquè metatarsià del peu dret.
0: Del què, del què? És cinquè metatarsià, uau. Així, bueno, això el deixa, òbviament, fora del Gran Premi de Catalunya i és una baixa molt sensible per a l'afició, perquè Montmeló sempre espera que Márquez vagi i guanyi, bàsicament. I per a l'organització, perquè perdre una de les grans estrelles del Mundial doncs no és poca cosa.
1: I mira, si fos només el peu encara, però ell mateix va explicar als micròfons de TV3 que aprofitarà així per operar-se també de l'espatlla dreta, on té un clau trencat que li toca el nervi radial. Dit així, només, que fa mal, només d'escoltar-ho.
0: De fet, va reconèixer que estava pilotant amb un braç i mig, com ell diu, i veure en Marc Márquez emocionat, amb llàgrimes als ulls, recordant tot el calvari que ja va viure amb les lesions del braç, ha tingut molt d'impacte.
1: Sí, és que és una cosa que és competir al límit. I al final, després l'altre és ja fer-ho pràcticament en mode supervivència, com fa ell. Márquez ha estat sempre d'aquells pilots que no sembla que se'l conegui per la paraula prudència, vaja. Però que arriba un moment en què el cos també diu: ei, fins aquí.
0: Ara toca parar, operar-se, recuperar-se bé i sobretot no precipitar-se, perquè el Mundial és llarg, però les lesions mal curades encara ho són més.
1: Així que absència important a Montmeló i una nova aturada per Márquez. Esperem que aquesta vegada el camí de tornada sigui més curt i menys dramàtic que el que ha sigut dels últims anys.
0: I fem una parada ràpida al ciclisme, perquè el Giro d'Itàlia ens ha deixat una d'aquelles imatges que et fan preguntar-te si realment cal passar un test d'intel·ligència abans d'entrar a veure una cursa.
1: Totalment, perquè durant la sisena etapa, amb l'arribada a Nàpols, un espectador va decidir que, en lloc de mirar la cursa com una persona funcional, seria una bona idea envair la carretera en una rotonda i simular empentes als ciclistes.
0: Sí, sí, tal qual com ha sonat, és el que va fer. En un dia que ja venia complicat, amb caigudes importants com la de Nico Denz, aquest individu va travessar la línia de seguretat i es va posar a tocar deliberadament corredors en ple pilot.
1: I, a veure, és una idea excel·lent si el teu objectiu és provocar una caiguda múltiple a 60 km per hora i sortir a tots els informatius com aquell impresentable. Ara, objectiu complet, tot sigui dit.
0: Sí, sí, no. A més, com sempre passa amb aquesta gent, no anava sol. Hi havia algú gravant-ho amb el mòbil, no fos cas. Perquè si has de prendre una decisió absolutament lamentable, millor que quedi registrada.
1: Alguns ciclistes li van recriminar immediatament l'actitud, amb tota la raó del món, i l'organització del Giro tampoc es va mossegar la llengua.
0: De fet, van publicar directament el vídeo a xarxes amb un missatge bastant clar. Respecte als ciclistes, respecte a la cursa, no siguis com aquest individu.
1: Missatge senzill, directe i sorprenentment necessari el 2026, perquè sembla que encara hem d'explicar que els ciclistes no formen part d'una atracció interactiva.
0: Exacte. Però bé, tornem a l'embol, perquè el Barça ja sap quin serà el seu camí a Colònia. Els blaugranes s'enfrontaran a l'Alborg a les semifinals de la Champions el cap de setmana del 13 i 14 de juny.
1: I atenció, perquè això és una reedició de la final del 2024, una final que, per cert, els culers recordem amb bastanta alegria, i ja sabeu, d'aquestes que et fan somriure només en dir el nom del rival.
0: La semifinal del Barça es jugarà a les 6 de la tarda, mentre que l'altra semifinal serà duel alemany, Magdeburg contra Husse Berlin, suposo, a les 3.
1: L'Alborg arriba fort, va quedar segon del grup A i va superar una eliminatòria duríssima contra l'Sporting de Portugal, només per un gol en el global, 67-68.
0: Uau. Carlos Ortega ja ha avisat que no serà gens fàcil. Ha destacat que és un equip molt ràpid, amb molt llançament exterior, capacitat de penetració i una defensa 6-0 molt física.
1: Traducció, no serà un passeig per Colònia. Més aviat serà d'aquells partits en què necessites defensa, porteria i sobretot no perdre pilotes tontes, que després venen els disgustos.
0: El Barça, però, arriba amb una trajectòria europea espectacular. 15 victòries i una derrota en 16 partits.
1: Com el sènior femení de futbol sala, bàsicament.
0: Has vist? Toma.
1: Ara, això sí, l'objectiu el tenen claríssim, és sumar la sisena Champions en format Final Four i continuar engrandint la llegenda blaugrana a Colònia.
0: El camí ja està marcat.
1: I realment només fa falta que el Barça d'handbol faci el que millor sap fer, competir quan arriba l'hora de la veritat.
0: Però bé, passem ara a les reines de copes, perquè el Barça femení... Està molt ben trobat, no te'n riguis. Perquè el Barça femení ho ha tornat a fer. Nova final a la Copa de la Reina, que es jugarà demà a l'estadi de Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid.
1: I és que això ja comença a ser costum. 3 finals consecutives, 6 dels últims 7 anys i totes guanyades. El Barça femení amb la Copa de la Reina té una relació gairebé abusiva.
0: Des del 2020, les blaugranes han aixecat totes les finals que han disputat. Contra Logroño, Levante, Sporting de Huelva, Real Societat i Atlético. I recordem aquell 8-0 a la Real el 2024, que encara deu sortir en algun malson seu.
1: Sí, de fet, ara es reedita la final de l'any passat contra l'Atlético, que el Barça va guanyar per 2-0. Les de Pere Romeu busquen la 12a Copa de la Reina ja i la que seria la 3a consecutiva.
0: I ho faran amb gairebé tota la plantilla disponible. Les baixes són Laia Alessandri, lesionada a llarga durada, i Caroline Graham Hansen, que segueix recuperant-se de l'abductor per intentar arribar a la final de la Champions.
1: Que, per cert, quina setmana tindrem final de la Copa i després final de la Champions. I el calendari del Barça femení és directament una agenda de títols.
0: Bàsicament. Però bé, a la convocatòria hi entren noms importants com Catacoll, Paredes, Mapi León, Ona Batlle, Alexia, Patri, Aitana, Pina, Pajor, Parayuelo i Vic, o Vicky, entre, bueno, moltes altres, òbviament.
1: Perquè és que el Barça femení té una plantillassa que, tot i les baixes, tu et mires la llista i penses que, a veure, alguna solució trobaran, segur.
0: Per lo que sea. Però bé, dissabte, llavors, a primera gran final d'aquesta setmana.
1: Sí, i el Barça femení, una vegada més, amb opcions reals de continuar fent història i triplet.
0: Doncs sí. Però bé, passem una mica a la Lliga, que tot i ja tenir campió, encara hi ha molts moviments a fer,
1: sí.
0: Perquè, pel que sigui, a partir de mitja taula, literalment, cap a baix, tots podrien estar en perill d'acabar en descens.
1: I per dur que això sembli, és la meva part preferida de la temporada, és la part d'entrar a les aplicacions de calculadora de resultats de la Liga, entrar a Excel, fer tots els números possibles per saber el que ha de passar, perquè és que a més des de l'últim programa hi ha hagut 2 jornades, la jornada del cap de setmana on va guanyar el Barça la Liga, que ja això en parlarem amb més calma a la segona part, i aquesta entre setmana ha tornat a haver-hi jornada, cosa que ens ha deixat molt, molt, moltes coses a dir, perquè el primer és que el Barça va perdre, com absolutament tothom s'esperava. El Barça de les últimes...
0: Però van jugar amb nens que no sabien ni
1: sí,
0: qui eren.
1: Sí. Però sí, és que el Barça de les últimes 4 vegades que ha guanyat la Lliga, el partit següent l'ha perdut.
0: Però perquè vas amb la confiança
1: perquè,
0: del que acabes de guanyar...
1: Perquè vas amb ressaca, directament. Vull dir, aquests jugadors estan al màxim nivell de competició durant tot l'any i el dia que els deixen sortir de festa...
0: Doncs la lien, la lien.
1: Claro, deuen tenir una ressaca de 8 setmanes, els pobres. No és, vamos, cap tipus de problema. Però han passat coses històriques en aquesta jornada, com, per exemple, una victòria de l'Espanyol.
0: Que ja costava, ja portaven, què, 5 mesos?
1: Sí, una,
0: gairebé, sí.
1: Sí. Sí.
0: Gairebé
1: 5
0: mesos sense guanyar.
1: Sí, ja han tingut la sort d'enfrontar-se al que està sent el seu equip salvador aquesta temporada, ja que l'últim partit que va guanyar l'Espanyol fa 18 jornades va ser contra l'Atlètic Club de Bilbao a Sant Mamés, i ara sí han tornat a enfrontar i han aconseguit la victòria per 2-0. Això sí, en un camp que feia bastant de goig, amb entrades, tot sigui dit, a 10 euros a tot l'estadi.
0: Sí, superbé.
1: Però, joder, un dimecres a les 6 de la tarda omplir tot el camp, realment prou maco. I per fi aconsegueixen la seva victòria després de 18 jornades, després de 5 mesos, quan l'Espanyol va guanyar el seu últim partit, encara Salvador Illa no s'havia posat malalt. No estava de baixa. No s'havia posat malalt encara.
0: Déu meu.
1: Li ha donat temps de posar-se malalt, d'estar de baixa i de recuperar-se i de tornar a posar-se malalt una altra vegada.
0: O sigui, és que la cosa és... literalment la broma de l'any passat és que és aplicable.
1: És aplicable.
0: Llavors, és bastant trist, i t'he de dir, és bastant trist per l'Atlético de Bilbao.
1: Sí, sí, completament.
0: Perquè,
1: absolutament. Perquè a més, l'Atlético de Bilbao es jugava a entrar a Europa.
0: I ara, clar, i ara ja no, s'ha quedat literalment a les portes, o sigui, és el primer equip a no estar a Europa dins de la classificació.
1: Sí, de fet, l'Atlético de Bilbao i el Rayo són els únics equips que ara mateix no estan ficats en cap merder. Tots dos amb 44 punts encara opten en Europa. De fet, el Rayo ara mateix única i exclusivament pensa en la final de la Conference, que ja en parlarem també la setmana que ve,
0: sí.
1: Perquè és el que li oferiria a un lloc directe a Europa. Mentre que tots els equips que venen de baix, des del 11è fins al 19è classificat, hi ha 9 equips que encara no se sap qui descendrà. De qualsevol d'aquests 9 equips podria acabar en zona de descens al final de la temporada. Recordem que queden 2 jornades i que és probable que aquesta lliga sigui una lliga històrica en quant a punts per baixar a segona.
0: Home, és que partim de la base de que ja ara mateix els dos que estarien posicionats per baixar amb l'Oviedo, perquè bueno, l'Oviedo no és... ja no entra dins d'aquesta competició,
1: l'Oviedo
0: ja està fora,
1: ja està segona, sí.
0: Fa estona que està fora.
1: No tant, matemàticament no tant, no tantíssima, perquè quan... realment el Llevant anava malament, però és que el Llevant ha guanyat els últims, crec que...
0: dos partits.
1: Sí, dos partits seguits.
0: Bueno, tres dels últims cinc.
1: Era... sí.
0: Sí, no.
1: Sí, realment ven una ratxa el Llevant espectacular.
0: Però clar, la cosa és que està a 10 punts. Bueno, en fi, que ja només aquests dos, o sigui, el Llevant i el Mallorca, ja tenen 39 punts, que és... molt.
1: Sí, que de fet són els punts que ara mateix marca el descens, perquè l'Elx amb 39 punts també estaria salvat.
0: Sí.
1: De fet, una de les coses d'aquestes que hem estat calculant, hi ha una possibilitat de que els 9 equips aquests, des de l'11 fins al 19, puguin acabar la temporada amb 43 punts. O sigui, ara mateix el 43 és com el que s'ha marcat com a màxim. O sigui, el màxim de punts possibles amb els que podries estar en descens és 43, que ara mateix serien València i Sevilla. Sevilla, 12, recordem. Però és que
0: sí.
1: Si es donés aquesta combinació, pràcticament impossible, però si es donés la combinació en el que els 9 equips acabessin amb 43 punts, baixarien Sevilla i Espanyol. O sigui, l'equip que ara mateix està millor posicionat després del València en aquesta lluita pel descens seria un dels que baixaria en cas d'aquest empat nòctuple, no sé com es diria, un empat de 9 equips,
0: molts.
1: Però és una barbaritat. Tot i això dit, sí que és veritat que ara mateix són els que poden respirar més tranquils, perquè València i Sevilla amb aquests 43 punts, en principi, no hauria de passar. O sigui, és una...
0: clar, no. Si no, o sigui, han de passar manera, moltes com... combinacions molt
1: sis
0: concretes.
1: Cops cada, no sé, 6 cops cada 1.000 o 6 cops cada 10.000 de combinacions possibles, els acabarien tots els equips amb 43 punts. Per això ara mateix es poden descansar. Qui no pot descansar encara, per això, són Osasuna i Espanyol,
0: no, sí, sí,
1: amb 42 punts, perquè cuidado. 42 punts no salven.
0: No, no.
1: La salvació matemàtica està als 44 i la salvació virtual està als 43.
0: Però sí, amb 42 punts, al limitíssim.
1: Amb 42 punts, amb resultats no gaire bojos, es podria acabar segona igualment.
0: Clar, la cosa és que aquí depèn molt també de quins partits els hi quedin jugar, perquè si juguen entre ells, doncs pel que sigui, no es podran allunyar massa dels altres en cas d'empat o en cas de perdre. Llavors, queden molt poques jornades i queden molt pocs moviments possibles en aquí i serà una batalla campal.
1: Sí, i de fet serà una absoluta barbaritat. L'una de les poques coses que hi ha tancades són ara mateix 15 equips aniran a Champions.
0: Sí. Però
1: sí que ja està tancadíssim. Barça, Real Madrid, Villarreal, Atlètic de Madrid i Betis aniran a la Champions.
0: Sí.
1: Llavors comencen els misteris d'Europa, en els quals només es pot assegurar que Real Societat, anirà a l'Europa League segur. El Rayo, en cas de guanyar la Conference, aniria a l'Europa League segur també. I ara mateix tenim el Celta lluitant per l'Europa League, el Getafe, que ara mateix està en posicions...
0: jo no
1: de...
0: entenc, això.
1: El que també està en posicions de Conference i amb 3 punts de distància de l'Atlètic Club de Bilbao. O sigui que depèn d'ell mateix.
0: Sí, sí,
1: i
0: Getafe
1: i prou tranquil·lament.
0: I l'Atlètic
1: no, estaria...
0: guanya alguna cosa, podem fer canvis encara.
1: Exacte. Però està cada cop més afiançat en aquesta setena planta al Getafe. I recordem que, clar, no serviria de gaire, per dir-ho així, als equips que li venen darrere, perquè el Rayo ja està a la Conference. Llavors, de Conference no li traurà segur.
0: Bueno, no sé com funciona això.
1: No, clar, si el Rayo guanya l'Europa League,
0: clar,
1: algú ha d'anar
0: a
1: Conference. Llavors la plaça de Conference passaria al 8è.
0: Clar.
1: A no ser que el 8è sigui la Real Societat, que com que anirà a l'Europa League, tampoc necessitaria aquesta plaça i passaria al 9è. Per això et dic que és que el Getafe encara es pot permetre quedar 9è i anar...
0: I seguir anant,
1: I seguir anant, en cas de...
0: si
1: l'Atlètic de Bilbao no guanyés.
0: Si el Rayo...
1: És numeritos ara ja. Que és
0: si el Rayo ara queda segon en lloc de cada primer...
1: No, llavors necessitaria passar
0: per... Llavors es quedaria fora d'Europa, segons
1: no,
0: aquests números, ara mateix.
1: Sí. Ara mateix sí. Per això
0: el Rayo
1: va única i exclusivament a guanyar aquesta final, o sigui, és tot el que necessita. No tinc clar si el quedar segon t'assegura anar a Conference.
0: Vale.
1: Perquè Europa, guanyar t'assegura anar a Europa League...
0: Sí, però no
1: sé si cada segona, per si ve cada dels tres primers, els quatre primers, t'assegura Conference. Això no ho tinc clar, la veritat.
0: Home, jo crec que no. Hauries de classificar-te dins de la teva pròpia lliga. Seria,
1: per això no sé,
0: sentit,
1: igual,
0: en plan,
1: no sé.
0: Recompensar el primer, però la resta...
1: Sí. Per això,
0: a ver, pebelao.
1: Sí, completament. Jo diria que no. Però és això, o sigui, és que a partir d'aquí ja... O sigui, Rayo i Atlètic de Bilbao s'estan jugant entre Europa i el següent ja està jugant-se al descens. O sigui, no hi ha punt mig, no hi ha ningú descansat. De fet, aquesta jornada, ara ho parlarem, la jornada que ve aquesta setmana, tots els partits s'hauran de jugar alhora, per aquestes coses de jornada unificada, de que si un resultat no afecti l'altre, no sé què, excepte el del Barça i Betis, que són dos sí, dels perquè, pocs equips que no juguen res.
0: Perquè és igual. Sí. Ja estan bé on estan, un ha guanyat i l'altre li pela.
1: Sí, sí.
0: Que interessant. Serà una movida, eh? Haurem d'anar passant de resultat de partit en partit, a veure
1: sí,
0: què
1: sí,
0: està passant.
1: No, allò serà diumenge prou divertit. També s'han decidit avui, bueno, s'han decidit, ja han quedat tancats després d'aquesta jornada, els equips que aniran a la Supercopa.
0: Ah, molt bé.
1: I els rivals també, com ja es veia venir si no canviava molt la cosa, el Barça jugarà contra l'Atlètic de Madrid a les semifinals i el Real Madrid doncs, jugarà contra el Real Societat, l'altre finalista de la Copa.
0: Molt bé, bueno... Sí. Però
1: està bastant clar.
0: Però similar a com ha sigut...
1: Sí, normalment sempre és Barça contra l'Atlético de Madrid i el Madrid contra un altre o al revés. O Madrid-Atlético de Madrid i...
0: Barça
1: sempre,
0: contra un altre.
1: O Barça o Madrid guanyen una de les dues competicions.
0: Ja,
1: llavors,
0: sí, generalment.
1: Sol passar això. I aquest any s'ha donat com aquesta casuística de que el Madrid no... O sigui, al Barça li podia tocar Atlético o Madrid i casualitats de la vida o quina sorpresa no van al mateix quadre. Llavors els d'Aràbia es podran guanyar diners per... les dues semifinals i per la possible final, passi el que passi. Perquè si tens una final Barça-Madrid, l'altra semifinal no omplirien un estadi a Aràbia. Per què? Perquè es juga a Aràbia en comptes de jugar-se aquí, cosa que no té cap tipus.
0: Clar, i allà només els importen el Madrid i el Barça.
1: De fet, està per veure, perquè se'ls va acabar el contracte amb Aràbia i el van firmar a Qatar. En aquest any la Supercopa s'hauria de jugar a Qatar. Però, amb tots els conflictes internacionals que estan a haver-hi, ara mateix a Qatar no es podria jugar. De fet, els equips de Qatar no estan jugant a Qatar.
0: Clar, clar. I llavors què farien?
1: Pues ja ho veurem. Portar l'Espanya segur que no. Això...
0: Que jo no ho entendré mai, però...
1: Sí. Llavors és probable que acabin tornant a jugar a Aràbia un altre cop. Ja es veurà. Ja es veurà.
0: Que
1: això,
0: bé.
1: Això fins al gener de l'any que ve no...
0: Perquè el de jugar-ho a casa no és una opció,
1: no,
0: eh?
1: No, no, això no estarà passant.
0: Millor treure diners a un altre lloc.
1: Exacte. De fet, això és una idea de Piqué, eh? Recordem. De fet...
0: Bueno, no opinarem.
1: No, no. De fet, parlant de Piqué... Acabes de flipar com t'ho he lligat.
0: M'ho has lligat superbé, carinyo. Parlant de Piqué, parlem de la Shakira, que ha tret una cançó que es diu Die Die per al Mundial que es jugarà aquest estiu a Estats Units. I
1: és una mesura preventiva per dir que quan se'ns acabin les coses de dir de la Lliga, nosaltres haurem de seguir fent programa.
0: Que és un petit problema,
1: no
0: que
1: ens podem,
0: trobarem
1: no
0: ens d'aquí un parell
1: ara,
0: de setmanes.
1: No fer la bueno, el Barça ja guanya la Lliga, marxem a casa. No ens deixen fer això.
0: Es veu que no era així, com funcionava. No. Que, tot i que no hi hagi contingut, haurem d'inventar-nos-el. Una pena.
1: I passarem a passada al Mundial.
0: Exacte. Serà, no hi haurà més remei. No. Però no passa res, perquè en aquest Mundial ens acompanyarà la gran Shakira, que ja porta més Mundials ella que el Piqué, cosa que em sembla cinema absolut.
1: És veritat.
0: I aquest any, després de que hi hagués una mica de moguda amb la cançó que es deia que seria l'oficial del Mundial, ara ha sortit aquesta, que bueno, és prou xula, realment.
1: Sí,
0: per ser Shakira està
1: super... I de fet, perquè la cançó oficial del Mundial és terrible. Llavors, com a mínim, la de Shakira està...
0: Exacte.

0: A part dels equips de Molins, que ja han aconseguit guanyar les seves categories, que ja hem comentat, i que, evidentment, ens fa moltíssima il·lusió, la notícia que ha marcat la setmana esportiva ha estat una altra, que és la victòria del Barça al Clàssic contra el Real Madrid, que certifica els blaugranes com a campions de Lliga.
1: Sí, i és veritat que el partit fins a cert punt ja entrava dins del que ens podíem esperar tots. El Barça arribava molt millor, el Madrid venia com venia i la victòria blaugrana doncs, no sorprèn tant com hauria pogut sorprendre fa uns anys. Però el que ha vingut després és una altra cosa.
0: Perquè més enllà del partit, la setmana ens ha deixat moltíssimes imatges. Per una banda, tota la felicitat culer, aficionats celebrant el títol, jugadors eufòrics, abraçades, càntics, i aquella sensació que, després de tot, la temporada acaba amb un premi important.
1: I per altra banda, el Madrid, que la setmana passada ja dèiem que el vestidor estava una mica com una olla a pressió, però és que ara ja no parlem només de baralles de jugadors, estem parlant de gent que no es parla, d'un ambient horrorós i d'una crisi que ha pujat fins la cúpula màxima del club.
0: Tant és així que Florentino Pérez ha hagut de fer una roda de premsa 11 anys després. I quan Florentino surt a parlar després d'11 anys, és que alguna cosa s'ha mogut de veritat.
1: Exacte, aquest home que no surt ni quan cau un meteorit al Bernabéu, si surt és perquè l'incendi ja no el pots apagar amb un comunicat de dos paràgrafs i una foto en blanc i negre.
0: I com que l'última volta no deixem a ningú enrere i sabem que no podeu estar pendents de tot el que passa cada dia entre celebracions, filtracions, rodes de premsa i declaracions creuades...
1: Doncs avui venim a fer-vos un resum complet de tot el que heu de saber del que ha passat aquesta setmana. Del Barça campió, del Madrid en crisi i de Florentino tornant a l'escena com si fos el final de la temporada d'una sèrie.
0: Així que agafeu-vos fort perquè repassarem les imatges, els moments i les claus d'una setmana que ha tingut de tot.
1: I que, sincerament, pels culers ha estat bastant més divertida del que ens pensàvem.

0: que va ser el Barça-Madrid, que va ser dur en un principi, ja va deixar imatges des del abans que comencés que van ser dures de veure però molt emocionants. Joan Laporta plorant durant el minut de silenci.
1: Normal. Ens hi flica amb els ulls plorosos mirant al cel.
0: És que aquella imatge és una barbaritat. El Hansi Flick mirant els focs artificials amb els ulls plorosos, tot l'equip anant-lo a mantejar. Una cosa molt maca que m'agrada en el partit és que tots els jugadors del Barça, al celebrar els gols, anaven directes a la banqueta a abraçar-lo. I al final, en un partit, que no n'hem parlat abans, un partit que va ser una deixada d'anar del Barça, de dir... És que ni necessitem humiliar-los.
1: No, no, van fer els dos primers a la primera part i la segona van dir... Pa què?
0: Que
1: intentin fer algo.
0: Sí. Hi ha una cosa molt normal que es fa en el bàsquet, sobretot, no en el professional, en el bàsquet del carrer, per dir-ho així, que si hi ha un jugador que falla una molt clara, tu li agafes el rebot i li tornes a donar la pilota com dient, va, torna-ho a intentar, que aquesta no val. I això va ser el Barça-Madrid. O sigui, el Barça és un equip que normalment quan pot fer-li mal al Madrid, li fa mal. Sí. I per això van haver 2-6, hi ha hagut el 5-0, el 0-4 en l'etapa de Xavi. I en canvi sempre s'ha dit el Madrid que no ho fa. Que quan té el Barça com per fer-li mal, no li acaba podent fer. Però precisament no li acaba podent fer. Quan el Barça està malament, el Madrid no li dona per humiliar-lo. I el Barça no només ja li ha donat, sinó que en aquest partit van decidir no fer-ho.
1: Van dir,
0: mira, amb el 2-0 estem tranquils, tampoc ens cansarem ara massa. Els van tractar com si fos el Leganés, amb tots els respectes del món al Leganés, però de dir, mira, nosaltres ja hem fet la feina, ara que ho intentin ells una mica, i ja ens preocuparem d'una altra cosa, que aquesta nit s'ha d'aguantar fins tard.
1: Sí, perquè la celebració no ha durat només aquella nit, que aquella nit ja va tenir tela, telíssima, perquè... Com no, Casador va decidir tornar a espaonejar al mig de Canaletes per celebrar amb l'afició. I aquest cop va venir acompanyat de Valde.
0: Sí.
1: Que em sembla cinema.
0: Meravellós. Una altra vegada acompanyats per una sèrie de gent molt gran que encara no hem descobert si és literalment
1: seguretat
0: policia,
1: real,
0: seguretat privada on gent
1: o
0: molt boja. Encara no ha quedat del tot clar. Però sí, ja va començar fort a la nit, que també ens va tenir a Olmo, Pedri i companyia agafant el bicing per celebrar per les ciutats de Barcelona, amb un comentari d'Iñigo Martínez al post que va fer Dani Olmo, un dels que els va acompanyar l'any passat a agafar les bicis per celebrar.
1: Que trist.
0: Que també ho deu estar passant Iñigo veient el partit. Vamos.
1: Bueno, també hi has vist... qui era Luis Enrique, que va preguntar com havia quedat... Com havia quedat el resultat del clàssic i quan li van dir 2-0, va dir, toma!
0: Sí.
1: I va seguir boníssim.
0: I tot això no es va quedar aquí, perquè el dia següent, el dilluns, es va fer la rua. Una rua capitanejada i amb els MVPs absoluts.
1: Amb els millors absoluts de tot.
0: Que van ser els dos polonesos, Chesney i Lewandowski. Capitanejant des de dalt de l'autobús i fent història.
1: Capitanejant literalment perquè estaven asseguts a la part frontal de l'autocar, a dalt de tot. Mirant-s'ho tot.
0: Que no els van treure d'allà ni als arbres. Quan eren més baixos els arbres que el bus, que es van estirar a terra com si estiguessin... Vamos.
1: Com per caure, t'he de dir.
0: També et dic, no crec que juguin més ja al Barça, pràcticament.
1: No, ja.
0: Perquè Chesney ja no tenia previst jugar gaire més a la seva vida.
1: I Lewandowski no li deuen quedar gaire estona més.
0: Aquests dos van menjar gelat, van menjar hamburguesa, Chesney va fumar molt.
1: Sí, van cantar molt.
0: Chesney va cantar Joan García és de la Masia. Cosa que una persona que no sàpiga parlar ni en castellà ni en català, l'única cosa que sàpiga dir és Joan García és de la Masia. Sembla meravellós.
1: I Chesney fumador, això també s'ho sap.
0: I parlant de menjar, Gerard Martín, Cobercí i Casador, partint-se un fuet a mossegades, li van donar a Cancelo i Cancelo no estava entenent res del que estava passant al Sàmina Mercada.
1: Bueno, i Cobercí signant un fuet.
0: Increïble.
1: Hola.
0: Lewandowski amb una estelada, Lamine Yamal amb una bandera de Palestina...
1: Això ha donat molt a parlar. Sí.
0: I bàsicament, i resumidament, festa.
1: Festa
0: absoluta. L'afició del Barça contentíssima. I mentrestant, a l'altra banda, no els estaven agradant tant les coses.
1: No els estava acabant de fer gaire gràcia.

0: Perquè mentre Can Barça tot és festa i celebració, a Madrid no estan tan contents. De fet, el Florentino Pérez ha hagut de sortir 11 anys després a fer una roda de premsa, atenció, per dir que es dona de baixa de l'ABC.
1: Cosa que em sembla el motiu més random com per fer una roda de premsa.
0: És increïble. No li va agradar un dels articles amb els que l'ABC que va citar que estava, no s'estava ben clar si era que estava malalt, si estava cansat, no va acabar de dir-ho molt clar, perquè realment es va veure una versió de Florentino que és que feia por. Una versió de Florentino que no s'havia preparat aquella roda de premsa, que no trobava els papers en els que havia de parlar, que no, que s'allunyava, que quan havia de parlar en comptes d'acostar-se al micro se l'allunyava i se'l deixava de sentir. Va deixar anar comentaris de tota mena.
1: Uf! Però de tot, eh?
0: De tota mena.
1: Sí, faltades absolutes amb tothom d'aquella sala, jo crec.
0: De tot el que la gent considerava que havia de ser un president del Madrid, una persona feixista, racista, masclista... Doncs, tot el checklist tot. El va complir.
1: Sí,
0: tot.
1: Sí, com si li haguessin demanat, com si estigués fent un bingo, saps?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: A veure quantes d'aquestes pots deixar anar.
0: Sí, sí, de fet, òbviament no es va oblidar de Negreira.
1: Clar, no fos cas.
0: Va dir tot el que va poder, i més, fins al punt en què Joan Laporta... No, de fet, no Laporta, sinó... Rafa Juste, el president actual del Barça,
1: sí,
0: ja va dir que segurament estaven buscant com denunciar-lo, estava ja treballant l'equip legal del Barça, i de fet el comitè d'àrbitres l'ha denunciat ja.
1: Molt bé.
0: Ens ha queixat ja del que va dir Florentino, i de fet Florentino no es va quedar curt amb la roda de premsa que va oferir, sinó que el dia següent se'n va anar a la Sexta amb Pedrerol, una miqueta perquè Pedrerol li digués, oh, que bé en Florentino, que bé que haces les coses, i també com per excusar-se, entre moltes cometes, del que havia fet, no per demanar perdó en cap de manera, sinó per justificar totes les coses que va fer, deixant pitjors comentaris encara.
1: No, una barbaritat. Però bueno, també et dic, ha seguit amb aquest tipus de comportament tots els dies següents, perquè just abans de començar el partit amb l'Oviedo, de fet, també va tenir un encontronazo amb un dels aficionats de la fila de just davant, que se'l va veure, doncs, literalment, escridassant-se amb un aficionat.
0: Sí, de fet, la manera de Florentino d'arreglar tot això ha sigut convocar eleccions, unes eleccions en 15 dies... Unes eleccions en 15 dies, és a dir, només queden 9 dies per preparar-te la teva possible candidatura, per la qual has d'avalar 180 euros de la teva butxaca.
1: 180...
0: No pot ser 180 milions d'euros de la teva butxaca, no pot ser d'un aval extern, i que a sobre has de portar mínim 20 anys de soci del Real Madrid. És a dir, unes eleccions en les que es podrà presentar ell, i punt.
1: Bàsicament. De fet, poca gent més hagi mostrat, bueno, ha mostrat com intenció de presentar-s'hi, precisament perquè és molt complicat, barra impossible.
0: I així, senyores i senyors, com Florentino Pérez porta 20 anys al càrrec i com a mínim en seguirà 5 més.
2: L'última volta. Els esports de Molins, del món i alguna tonteria més.
0: Però deixem una miqueta de banda tots aquests drames que hi han muntats i totes les celebracions que hi ha a l'altra banda, perquè tornem als esports de la vila, que encara que sembli que no, aquests dies encara es jugaran més partits. Així que anem a fer una última volta perquè ens espera aquest cap de setmana.
1: I començarem, com no, amb el Molins de futbol masculí, que jugarà demà a les 6 contra el Mirassol Bacó. I el sènior femení juga diumenge contra les de la Granada a les 5.
0: Diumenge l'Atlètic Cresa A jugarà contra el Sant Vicenç dels Horts a les 5 i el B a les 6 contra el Vallirana.
1: Pel que fa al futbol sala, el sènior masculí A jugarà demà a les 5 contra els de Riera i el B jugarà dissabte a 8:45 contra el Prat.
0: Però si el que us interessa és més aviat l'handbol, el sènior masculí A jugarà dissabte a les 7 contra els de Vilamajor i el B jugarà avui divendres a 9:45 contra el Vendrell i diumenge a les 12 contra els de Agarra. Mentre que el sènior femení B jugarà demà a 9:45 contra les de Cerdanyola.
1: Pel que fa al bàsquet, el sènior A masculí jugarà demà a 8:45 contra el Sabadell i el B a 4:15 contra els de Gelida.
0: Mentre que el sènior femení A jugarà aquest diumenge a 6:15 contra les de Les Apps i el B a 8:15 contra les de Vilanova.
1: Però bé, si sortim una mica en aquesta jornada unificada que es jugarà diumenge, quin partit creus que seria interessant tenir a la pantalla?
0: Jo crec que el més important aquesta setmana és no parar boig. perquè seran massa resultats alhora, la gent començarà a fer càlculs a mig partit. No cal, no és necessari, ja quan s'acabi tot ens ho mirem amb calma. El partit que no importa per res, per dir-ho així, és el del Barça, un Barça-Betis, en el que com a mínim podrem veure un altre cop a joves debutar i a veure com comencen. I sobretot que hem d'estar atents al partit de l'Atlètic de Madrid-Girona, perquè el Girona dels equips catalans és realment el que més es juga.
1: Sí, és el que està realment patint per mantenir-se ara mateix en aquí.
0: Sí.
1: I a veure com tiren, a veure si l'Atlético de Madrid, que ara ja té com una mica la plaça bastant assegurada, relaxa.
0: Aviam si és veritat.

0: recordem per això que aquesta jornada unificada ha jugat diumenge a les 7 de la tarda. És a dir, fins a diumenge pràcticament seran càlculs i probabilitats. Mentre que el Barça jugarà també diumenge, però ja més tard. O sigui, ja durant el partit del Barça, que no importarà absolutament per res, és el moment de treure calculadores, de treure Excel, de mirar-s'ho tot, perquè és que la jornada següent sí que serà de patir de veritat.
1: Però bé, fins aquí el programa d'avui, una setmana d'aquelles que ens ha deixat de tot, emocions, caigudes, títols, alguna imprudència monumental i algun que altre atac de nervis a segon quins despatxos.
0: Sí, perquè hem començat amb la notícia amarga de Marc Márquez, que sembla que no acaba mai de poder competir sense que alguna peça del cos decideixi independitzar-se. Sí, esperem que aquesta aturada sigui ara sí la bona.
1: També hem fet una parada ràpida a Giro d'Itàlia, on hem comprovat que encara hi ha gent que confon una gran volta ciclista amb una gimcana interactiva. Recordatori amable, els corredors no són part de l'espectacle de contacte.
0: Hem passat per l'handbol, on el Barça torna a fer allò que ja sembla de costum, classificar-se per Colònia i fer-nos creure que aixecar la Champions és gairebé un tràmit. Tot i que, això sí, l'Alborg segur que no ho veu exactament igual.
1: I també hem parlat de les reines de copes, perquè el Barça femení continua acumulant finals com qui col·lecciona cromos. Ara toca l'Atlético i després a Europa. Calendari lleuger.
0: Vaja, com sempre. Això sí, hem mirat també a casa, perquè els equips de Molins ens continuen donant alegries i demostrant que la competitivitat no entén de categories.
1: I, evidentment, hem hagut de parlar del gran tema de la setmana, el Barça masculí campió de Lliga després de superar el Madrid.
0: I amb la posterior rua de campions, que és aquell moment de l'any on els culers surten a celebrar i els madridistes, misteriosament, decideixen que el futbol tampoc era tan important.
1: Però bé, tanquem una altra setmana i divendres vinent a les 4 tornarem amb una nova última volta.
0: Òbviament li agraïm al David Rius que una setmana més ens ha acompanyat minut a minut darrere els botons.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. Avui n'ha parlat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
4: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
3: L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre Educació i els sindicats en vaga. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui, ha dit, les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
5: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis del govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo si fos també una línia vermella.
3: Tot plegat a la cinquena jornada avui de mobilitzacions a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. L'aturada ha tingut un seguiment del 15%, segons el Departament d'Educació, i del 50%, segons l'USTEC. Més temes. L'Assemblea de Direccions a Barcelona denuncia el procés de constitució d'un nou grup de treball de direccions a centres educatius, precisament, que ha impulsat el Departament d'Educació. Consideren que les direccions als centres no han pogut escollir els representants i participar en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de les veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i repeteixi permetent la participació de les direccions, escoles i d'instituts. I parlem de Tarragona, que aplicarà la llei contra la multireincidència. Serà així, si més no, si es dona compliment a la moció de Junts aprovada aquest divendres al ple. A la mateixa moció s'ha donat llum verda també al pla de biblioteques de la ciutat. Junts demana que l'Ajuntament sigui part acusatòria en els procediments penals de furs per expulsar els lladres multireincidents a la ciutat. El ple també ha donat llum verda, com us dèiem, un document que preveu que la ciutadania tingui un punt de lectura a menys de 15 minuts a peu i on s'inclouen també actuacions en aquest sentit a 16 anys vista.
2: Notícies en xarxa.
6: Informació local.
7: Aquest cap de setmana es fan activitats extraordinàries als museus de la vila amb motiu del Dia Internacional dels Museus. Al Museu del Renaixement, demà a 14:15, hi ha una visita comentada gratuïta. A 5:15, activitat familiar amb el tresor perdut de la Remolina. Des de les 3, de fet, demà des de les 3 que hi ha portes obertes. I a la tarda vespre hi ha una activitat titulada Les músiques de Petrarca, músiques inspirades amb la poesia de Petrarca, a la sala del Gran Tapís. 3 sessions, a les 8, a les 9 i a les 10. Diumenge, visita comentada gratuïta també a la tarda, en aquest cas, a 5:15. I diumenge tot el dia portes obertes al Museu del Renaixement. A la seu del Museu de Can Ametller, dissabte a la nit també, nit màgica al museu, de 9:00 a 1:00, una visita amb sorpreses a càrrec de Gralla Manufactures Teatrals. I diumenge, a les 3 seus del museu, a Can Ametller, al carrer Pinto Fortuny i al Museu del Renaixement, portes obertes diumenge amb entrada gratuïta de 10:00 a 2:00 i de 5:00 a 8:00. Diumenge, l'Ajuntament organitza la lectura del manifest institucional contra la LGTBI-fòbia, diumenge a les 12:00 del migdia, al racó de Sònia Rescalvo, al carrer Canal de la Infanta, i després de la lectura es farà una ofrena floral i actuació poètica. Diumenge, Enredat per la Discapacitat prepara una nova sessió del Ballet Party amb l'ambientació del DJ Jambo Jambito, diumenge a partir de les 5 de la tarda al Bacus Molins, del carrer Foment. I diumenge, el grup de La Xarxa prepara un nou espectacle pel públic familiar. La companyia Professor Caroli presenta L'Home Roda. És l'últim espectacle de la temporada, final de temporada, a la pista de la Penny. Diumenge, 6:45. Les entrades anticipades al web Entràpolis i, si no, a la taquilla del teatre una hora abans de l'espectacle. I el SEM, que fa una sortida de medi ambient aquest diumenge a Montcada i Reixac, al Parc de la Llacuna. Si voleu més informació, passeu pel local del SEM de 6:45 a 9:15. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la farmàcia Oriol, que està al carrer Santiago Rusiñol, 8-10.

0: Aquesta melmelada és boníssima.
1: La noia que les prepara va començar fent-les a casa. I ara ja té obrador, botiga i pàgina web.
0: I com s'ho ha fet?
1: Amb un ajut líder.
2: Tens un projecte per impulsar un negoci en un entorn rural? Els ajuts líder poden cobrir fins al 40% de la inversió subvencionable del projecte empresarial i fins al 80% en el cas d'ens locals. Informa't en el teu grup d'acció local o trucant al 012.
0: Ara mateix aviso uns amics que volien muntar una fusteria al poble.
1: Em sembla molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
5: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
4: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la Nova Assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
5: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
4: Informa't al Molí Jove.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
7: Ya no es lo que era antes. Y la música también.
8: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
9: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

arrenca el programa més participatiu dels divendres, on vosaltres sou els protagonistes. Truqueu al 93-668-6161 i demaneu la vostra cançó preferida. Podeu guanyar un pastís. Els divendres, Faves Tendres, amb Judit Herrera.

0: Bona tarda, amics i amigues de Ràdio Molins de Rei, i benvinguts un divendres més en aquest fantàstic programa que porta per títol Els divendres faves tendres. Un programa que sempre tenim en bona companyia. Avui ens acompanyen dos oients que vosaltres ja els coneixeu pel nom, el Josep Maria Torner i l'Antònia Lara. Bona tarda, macos, què tal? Ai, que no els hi va, no els hi va els no, auricular. El volum. Antonia Tideva, buenas tardes, Antonia, y bienvenida, ¿eh? Hoy en pleno directo, ¿eh?
1: Y ahora. Ahora sí.
0: I el Josep Maria Torner, bona tarda, Josep Maria, què tal?
2: Bona tarda.
0: Avui no tindràs el número 3, oi?
2: No, ni el 3 ni el 4.
0: Molt bé. Doncs em sembla que tenim la primera trucada, que és el Manolo López de Sant Vicenç dels Horts. Bona tarda, Manolo, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes a los cuatro.
0: No, los tres.
1: El cuatro. Bueno, David también.
0: Bueno, pero él está...
3: Sí, claro.
0: Ya lo ha saludado, ¿no? Porque es el que te coge el teléfono.
3: Sí, pero como hay cuatro personas ahora, pues buenas tardes a los cuatro.
0: Buenas tardes. ¿Ves que estamos en buena compañía, Manolo?
2: Buenas tardes, siempre. Manolo.
1: Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Buenas tardes.
0: A ver, mi amigo Manolo, ¿qué quiere escuchar hoy? Tienes el número uno, ya te lo digo, ¿eh?
3: Sí.
0: El número dos es el Quesada que está detrás tuyo.
3: La de Karina, el baúl de los recuerdos.
0: Karina, el baúl, es de tu madre, ¿no?
3: Sí.
0: El baúl de los recuerdos. Va, cántamela un poquito, Manolo.
3: No, que me da vergüenza.
0: Oy. Venga, la Antonia Moriana la dedica a su marido Manolo, a su hijo Manolo, a su hija Cristina, a sus hermanos.
3: ¿Para vosotros?
0: A sus padres y para nosotros y también para...
3: Efectivamente.
0: Para los oyentes, ¿de acuerdo?
3: Efectivamente.
0: Muy bien, pues Manolo, número uno para ti.
3: Vale, muchas gracias, Judy. Luego llamaré para mí, ¿vale?
0: Muy bien, venga.
3: Venga, hasta ahora,
0: hasta
3: Judy.
0: Hasta luego, chao.
3: Hasta luego, chao.
4: Els divendres, faves tendres. Música a la carta. 93-668-6161. Truca i demana. T'ho posem tot.
0: Bona tarda, senyor Quesada Doble. Què tal?
5: Bona tarda, senyorita Judit.
0: Mira...
5: I companyia.
0: I companyia amb el Josep Maria Torner i l'Antònia Lara, eh?
5: Sí, avui anava batalles de...
0: Sí, batalles de... Exacte. Això és com la batalla de, com diuen, de restaurantes, no?
5: Sí.
0: Que sempre
5: sí.
0: Es tiren els ganivets i tothom vol guanyar, tothom vol... Aquí no. Aquí sembla una sala d'espera. Que vas a algun lloc i et fan esperar. Pues ells estan
5: home,
0: aquí...
5: Home, per això tens aquí el doctor, no?
0: Exacte, el doctor.
5: Perquè tens el doctor i l'enfermera.
0: Ah, també. Per si el David i jo ens trobem malament, pues que ens donin els primers auxilis
2: si
0: aquí.
2: Si no se troben bé, ja, mira, tenen el metge i tenen l'enfermera.
0: Exacte.
5: Ja tenen una part feta de...
0: La llàstima és que no vinguis tu, Quesada.
5: Però mira, he estat a punt de vindre.
0: I això però perquè no és... Què, plovia? Ara ja no plou, eh?
5: No, però bueno, ara ja no baixaré. Però si no hagués plogut, com tinc que sortir a caminar, hauria fet el mateix camí de l'altre dia.
0: Vale. Bueno, doncs pues vale. la setmana que ve, eh? La setmana que ve et vull aquí, eh? Perquè hem de fer el relleu, no, Quesada? És que el Quesada diu que ho farà ell, quan jo marxi ho farà ell.
1: Oh, mira.
0: Coneixes ja tots els oients, coneixes el David, els coneixes a tots, no?
5: Sí, ja conec a tot l'equip de la ràdio.
0: Pues ja està. Tu vens aquí, ara això sí, eh? El canvia-li el nom al programa, eh?
5: No, li posaré superfaves.
0: No, superfaves no, favones. Ai. Josep Quesada, què volem escoltar avui?
5: Avui una de Joaquín Sabina.
0: Joaquín Sabina.
5: Que es titula Pongamos que hablo de Madrid.
0: Ah, pongamos que hablo de Madrid. Mare meva, com està el tema, eh? I Quesada, no et dic a qui la dediques perquè encara no m'he fet la xuleta, eh?
5: Bueno, espera't, que ja te vaig dir que aquesta setmana traieu amb una i entraven dos.
0: Sí, tenien que treure la Yolanda.
5: Sí.
0: A la Yolanda, i espera't, aquí vam posar... Uf.
5: No, encara no ha posat a ningú.
0: No, no, no, que la... Espera, espera. Ai, però on estàs tu, que s'ha de que no et trobo? Que no has trucat fa un mes, o què? Ah, mira, la Yolanda no. Era la Laura Iglesias, la Inoa García, sí. La Eli, a l'Oriol, al Montano, al Roger, a la secció femenina de l'Ajuntament, al Ferran, a l'Anna, a l'Helena, a l'Òscar Miguel, a la Laura... La Laura, el Carles, la Carina, la Montse Carbonell, el doctor Torné, Paquita Ortuño, i ara qui més vol apuntar?
5: Doncs pues apunta a les dues conductores...
0: Dos què?
5: Que fa... Sí, sí, espera't. A les dues conductores del bus del poble, de la línia M1 i M2.
0: M1 i M2. Conductores.
5: Sí.
0: Bueno, que escoltin el programa, si no... Aviam, les línies dels autobusos M1 i M2, com es diuen aquestes noies?
5: Hòstia, doncs no ho sé, perquè... Per això poso la xofer, la conductora de l'autobús, perquè no me'n recordo el nom.
0: Vale, vale. I a la Yolanda ja la traiem, no?
5: Sí.
0: Vale.
5: Sí, perquè ara ja està a Terrassa, o sigui que no oblidarà el programa.
0: Algú més que vulguis afegir, Josep Quesada? Algun xisme de Molins de Rei que ens encanta?
5: No, per cert, ahir el senyor alcalde va passar por ahí de Resquilla, de la residència, que diu que, clar, per fer l'obra, que tinc un recull
0: de
5: paper.
0: Sí, sí, corre bé, a veure. Mare de Déu.
5: Sí, que és el Correos.
0: Pues que s'esperi el Correos.
5: Vull...
0: És que, vamos, el que passa aquest programa no passa cap altre, Ara ens hem d'esperar perquè li truquen a la porta, que és el correu. A les 5 i quart de la... Passarà correu comercial.
2: Esclar.
0: Ara, aviam si sentim que són els atracadors i li ven...
5: Que no és per mi, és pel seu germà.
0: Ah, i a més no és per ell, és pel seu germà, la carta.
5: Sí.
0: Aviam.
5: Però resulta...
0: Sí, vinga, breument, breument.
5: Va passar de llarg, va parlar de la residència, perquè diu que el perímetre de seguretat invade el pati del col·legi.
0: Sí, i què passa?
5: Res, que hasta que no comenci, hasta que no el tingui tot tancat, no pot...
0: Però a l'aparcament sí que el pot tindre, que la gent aparqui, no?
5: Sí, això sí.
0: Però... Anda, ja, Quesada, no em donis aquestes notícies, Que me pongo muy, muy tirante, Me pongo muy tirante,
5: Dime. Sí,
0: bueno, aviam, està parlant amb el de la porta i està parlant amb mi.
5: ¿Te tengo que firmar algo?
0: Es que
5: vale, pues, José Quesada.
0: Ara, oi, el DNI, tu. Número de targeta, sisplau. Ara ens acomiadarem del Quesada. Però tu creus el que està fent? Mare meva.
2: Ai, Quesada.
0: Quesada. Quesada. És que, vamos, això sembla la finestra indiscreta, no?
5: Digue'm.
0: Aviam, això no ho tornis a fer més, que el tio s'esperi a la porta, Tu dius, estic parlant en directe a Molins de Rei i tu vens aquí a portar-me una carta que, a més, no és per tu,
5: No, és una carta.
0: Què és?
5: És un paquet.
0: Bueno, aviam si serà un paquet bomba i veuràs...
5: De còmics.
0: De còmics.
5: Un paquet de còmics.
0: Però si no és per tu, és pel teu germà.
5: Bueno, però el meu germà se treia el gos i m'havia dit que el que sigués a tant... El tanto, perquè el suportava aquesta tarda.
0: Doncs, Quesada, ho deixem aquí, Número 2 per tu, Número
5: 2.
0: I ara tenim a darrere teu, tenim a la nostra amiga, la transparent.
5: Hombre, no la de l'escopeta.
0: Bueno, l'escopeta, em sembla que el temps de caça ja ha passat, Ja ha passat,
5: Home, no, perquè pot anar al Coixarola, a casa porquets.
0: Ah, bueno, allà al seu poble sí que ho feien, cavalins, sí, els anaven matant, eh? Bueno, aviam si se li escapa un tiro i mata el qui no ha de matar, eh? Que s'ha de... Ens parlem, vale, maco. Gràcies. Adéu-siau. Adéu, adéu. Bona tarda, Laura Iglesias, com estàs?
6: Hola, bona tarda.
0: Què passa, nena? Que estàs contenta?
6: Però és que plou massa, no veus tu com ha plogut avui?
0: Nena, serà el teu poble, aquí no ha plogut, eh? Aquí hi ha un
6: home,
0: sol
6: espaterrat. Home, nena, surt una mica que sí que ha plogut aquí a Molins, ai, eh? Que ha fet un xaparrat. A l'hora ha sortit el sol i ara s'ha tornat a posar negre.
0: Però si està el sol aquí, al costat...
6: Posa... Veia... Sí, no sé d'on.
0: Ai, ai, ai, Laura, l'escopeta no et deixa veure el sol, eh?
6: Sí, no, no, no, no, és que sí, que sí, que ha plogut, sí.
0: Bueno,
6: sí,
0: però, sí, però ara ja no, eh? Ara, aviam...
6: Bueno, aviam, no sé Laura, què vols que et digui.
0: Bueno, avui tens el dia una miqueta girant, no?
6: No, per què, eh?
0: No sé, no, no sé. Clar, des que t'han tret l'escopeta...
6: Que va, ja no, sí, no, no, ja em vaig dir, uah, tinc l'escopeta, tinc la metralleta, tinc el bazooka, o sigui que per això no hi ha problema, no, no, no m'entra res, tu, tinc ben, tot ben guardat.
0: Bueno, bueno, t'has barallat amb algú avui o què?
6: No, a ningú m'he barallat, bueno, a ningú.
0: Bueno, millor, millor, a mi tampoc, eh? Mm. Aviam quina cançó vol escoltar l'amiga Laura.
6: Mira, he demanat una del grup aquell que es diu Amistades Peligroses.
0: Amistades Peligroses. I com es diu la cançó?
6: No, no me'n recordo ara el títol. Ah, sí? Bueno, el David el sap.
0: Estoy por ti.
6: Exacte, estoy por ti, sí.
0: Sí, por ti. I sí, aviam, sí, sí. Laura Iglesias, dispara a qui la vols dedicar.
6: Mira, al JQ, a la Dolors del final del carrer, a la Marga, a la Montserrat Carbonell, el David i la Judit.
0: No es deixes a l'alcalde?
6: No, no, no, no, no, no, perquè no fa res, eh? El té tot molt paradet, eh? No fa res, aquest home.
0: Ai, l'any que ve no el votis, eh?
6: Jo no puc votar, per això, jo no soc d'aquí.
0: Per això.
6: No puc votar.
0: Ai, mare de...
6: Mira, s'ha llibre d'això, jo no puc votar, no soc d'aquí.
0: Pobre, tan bon gent que és, eh? És que no, no, no, és que no l'enteneu, pobre. No l'enteneu.
6: Com que no? Escolta, és que no, no, no, no, no. A mi hi ha coses, per exemple, el fet de que els semàfors no estan coordinats. Arribes a un, deixes, posa verd, i el de davant se posa vermell. A l'altre es posa vermell. Hòstia, posa els seus verd, que podem passar directe, no que t'estiguis. I tarden més des de l'entrada d'aquí arriba aquí que des de la meva casa aquí.
0: Mare de Déu, senyor. És que li agrada que us pareu i observeu quin poble més maco tenim a Molins de Rei.
6: Sí, sí, que sí, no sé què pot veure des del semàfor, no es veu res. Mira, una de les coses que em fa gràcia de i no es pot dir-lo, eh, de Sant Sadurní és que no té cap semàfor. No n'hi ha ni un. I no n'hi ha caravanes per ningú puesto.
0: Claro, perquè tots sou molt educats allà a Sant Sadurní de Noia.
6: El que has dit, que són què?
0: Molt educats.
6: No, però és que els semàfors i els guardiobanos són el que emprenyen i és el que fan que tot vagi malament. Allí, com no n'hi ha ningú, tothom passa quan li dóna la gana.
0: Ah,
6: que,
0: està bé.
6: Que és veritat. No, no, no, no, és que els semàfors i els guàrdies són els que fan l'embotellamiento.
0: Bueno, agafo la suggerència per passar-li a qui correspongui de l'Ajuntament, eh? Que prenguin,
6: sí, sí,
0: nota,
6: sí, sí, sí,
0: que prenguin nota de que s'han de connectar bé els semàfors, no?
6: No, no, que desconnectin. Veuràs com no va problemes, tu. Perquè, mira, sí, te dic una cosa. A Sant Sadurní n'hi ha un. I només el que està és per anar... L'únic semàfor que n'hi ha és el que és per anar al tanatori. És on hi ha un semàfor. Pels altres puestos no n'hi ha cap.
0: O sigui, no hi ha pressa per anar al tanatori, eh?
6: Per això és el semàfor.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, Laura...
6: Només el semàfor que n'hi ha és el que tens que anar pel tanatori.
0: T'imagina que porten el mort allà amb el cotxe fúnebre i el semàfor i s'ha de parar allà. És que vamos. Bueno, bonica, doncs escolta, avui tens el número 3, el número que sempre té el Josep Maria Torner, que avui el tenim aquí amb l'Antònia Lara, eh?
6: Sí, ja l'he sentit, sí.
0: Aviam si algun dia vens tu també, eh? Farem la roda també.
6: Vale, ja, a veure si puc passar un dia d'aquests.
0: Aviam si és veritat. Laura, número 3 per tu, bonica. Bon cap de setmana,
6: vale,
0: eh?
6: Vale.
0: Adéu,
6: merci,
0: bonica. A tu.
6: Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu.

0: Ara que estan les línies desocupades, però tenim aquí a dos oients que sempre truquen, començarem pel Josep Maria Torner. Josep Maria Torner, veig que portes un paper amb moltes lletres, eh?
1: Bueno, lletres perquè vull dir que no em vull dir de deixar cap persona que les dedico.
0: Caramba! Sí, jo que volia escriure menys, ara resulta...
1: Bueno, però tu ja més o menys ja tens tot el programa meu, eh?
0: Aviam, primerament, Josep Maria, quina cançó vols escoltar?
1: Mira, primera de tot, avui posarem No me pretendo.
0: No me pretendo?
1: Per Gloria Estefan.
0: No me pretendo, de la Gloria Estefan. Gloria Estefan. I ara sí que comencem amb la llista...
1: La llista, sí, que ja la tens de tindre.
0: Vinga.
1: Mira, l'Antònia, l'Ara...
0: No la conec.
1: No la coneix? No. Jo tampoc no la coneixo.
0: Em sembla que és la teva infermera, no? Antònia, l'Ara.
1: El Miquel...
0: El Miquel aquest sí que el conec, eh?
1: Sí. I a la senyoreta Judit Herrera, que és tu, també, no?
0: Sí, també. Ai, la peça està feta.
1: El Josep Montano...
0: El Montano...
1: El Ramon Sánchez...
0: El Ramon Sánchez...
1: La Paquita Ortuño...
0: A la Paquita Ortuño...
1: La Montserrat Rubió, que la felicito, si fa anys...
0: Sí, avui.
1: Pues por molts anys.
0: La Montserrat Rubió...
1: La felicito, eh? L'Eli...
0: L'Eli...
1: El David Rius...
0: Sí.
1: La Montse Carbonell...
0: La Montseta, molt bé.
1: La Carmen Santaugini...
0: Carme Santaugini...
1: El Carlo Mas...
0: El senyor Mas...
1: El Quesada...
0: El JQ...
1: La Carmeta Reventós.
0: Carmeta Reventós.
1: La Marita.
0: La Marita.
1: La Dolors Pinyol.
0: Dolors Pinyol.
1: I la Rosa Clariana.
0: Ai, sí, la nostra amiga que va vindre la setmana passada.
1: I ara anem per la barriada de la Bonavista.
0: Caramba.
1: La presidenta, l'Anna Graner.
0: Anna Graner.
1: La Milagros.
0: La Milagros, que ens va trucar des de Montblanc, em sembla.
1: Sí, va trucar. Sí.
0: La Milagros.
1: La Maria...
0: Sí.
1: La Maria Rosa.
0: Sí.
1: I la Teresa Márquez.
0: Uh-huh.
1: I a tothom que escolti el gran programa del divendres Faves Tendres.
0: Que ja les faves ja estan florides, recollides i menjades, eh?
1: I fetes, eh?
0: Doncs, Josep Maria, avui, sento, no tindràs el número 3, però tindràs el número 4.
1: Bueno, 4, sí.
0: Ara sí, ara tindrem a la infermera.
1: A l'infermera,
0: vaja. Antonio Lara, buenas tardes.
2: Pues voy a pedir una canción de Los Chunguitos.
0: No me digas. Antonio, yo pensaba que ibas a pedir Como una ola.
2: El viernes que viene la pido.
0: Antonio Lara, una canción de Los Chunguitos. ¿Y qué canción? ¿La que queramos?
2: La que quieras, David.
0: Caramba, David, quina feinada que tens avui. Mare de Déu, senyor. El disjockey. Aviam, quina cançó li posem? Una de marxosa, eh? Una que tingui... Ai, si hi ha alguna ola pel mig, encara millor, eh? Ai, aquests els Chunguitos. Jo no sé quina cançó... Espera, que mirarem aquí. Aviam, perquè l'internet és una joia, eh? Vull dir, qualsevol cosa... La paia de què? La paia... Ja sabes, Antonia, la paia de Los Chunguitos.
2: De Los Chunguitos, bueno.
0: Vale,
2: bueno.
0: I ara... Mira! Que bonica, no? Ai, que bonica. I, Antonia, dime a quién la...
2: Pues la Montse Rubiol, felicidades por su cumpleaños.
0: Sí.
2: A la Montse Carbonell.
0: Muy bien.
2: A la Paquita Ortuño. Ay,
0: ¿qué pasa?
2: A José María Turné, que me he olvidado.
0: Madre mía.
1: Ay. Eso es un pecado, ¿eh?
2: Hoy tan.
0: Hombre, está bien, ¿eh? Que lo tienes al lado.
2: Yo eso que lo tengo aquí al lado.
0: Madre mía. ¿Y a quién? Al José Quesada.
2: Al José Quesada. ¿Cómo se llama el que había aquí?
1: Algo más.
0: No, el Montano.
2: El Montano. ¿Me sale ahora?
1: Carlos Más.
0: Mira cómo te lo está chivando, ¿eh?
2: La Paquita Ortuño.
0: Carlos Mas. Y
2: a la Marita.
0: A la Marita.
2: Y a todas las de allí de Bellavista.
0: No, Buenavista.
2: Buenavista. A todas. Y a ti y al David, a la Judit y al David.
0: Eso. Vale. Pues mira, tienes un número que me parece, no sé si le gustaba a él o al pobrecito Bruno que ya nos dejó hace tiempo, el número 5, él le encantaba el número 5.
2: Y a mí me encanta el número 5.
0: Pues el número 5 para ti, Antonia.
2: Porque mi marido cumplía los años 5.
0: Caramba, hay números que te gustan más que otros, ¿eh?
2: Sí.
0: Él tiene adjudicado el 3 y tú el 5, pero ara són el 4 i el 5.
1: Però mira, això que tenen manies a vegades el número 13.
2: No.
1: Jo quan vivia on vivia allà dalt de Vallvidrera, pues jo tenia el 13 a la casa.
0: Bueno, també depèn del país. És un número que no porta bona sort, amb diuen, alguns que
1: diuen,
0: sí.
1: Diuen, però jo amb això no...
2: Mira, jo cumpleaños el 13 i el santo el 13.
1: Això el 13...
2: Les dues coses.
0: En martes i 13 ni te'n cases ni t'embarques, eh?
2: Sí.
0: Perquè hi ha gent que diu, jo em vaig casar amb un dimarts i vaig anar en barco fins a Mallorca. I tu dius, ostres, a vegades és també una mica de superstició, eh? Però bueno, algo de veritat hi ha, eh? De vegades...
1: On vinc és el 213, o sigui que també.
0: Jo el 15. Bueno, a l'Avinguda València, 15.
1: A l'Avinguda València.
2: On ha dit, eh?
0: Ves? No, i perquè... En las casas siempre hemos tenido el 9 y ahora el 15 y en la otra tenemos el 5. O sigui que al 5 també hi ha números que et persegueixen, eh? Però bueno. David, no hi ha ningú al telèfon? Tinc... Sí? Vinga, pues passa'm aviam qui és el que ens truca desesperadament. Hola?
3: Pues passa'm aviam qui és el que ens truca...
0: La Dolors Pinyol.
4: Hola. Ai, que et sento per la ràdio, no et senti ara.
0: Aviam, Dolors, el fa eco. Jo, per exemple, parlo i els dos segons en torno a sentir. Perquè teniu la tele molt... Sí, digue-li a la Marta que la baixi una miqueta.
4: Ja sé que l'habitació.
0: Vale. Dolors Pinyol. Veus, ja sabia sí. Jo, amb aquest soroll, dic que és la Dolors Pinyol. Dolors Pinyol, Què posem avui?
4: Una del Pierre, la que li he dit al David, la que vulgui.
0: Ja t'ho dic, quina feinada que té, eh?
5: La gallega.
0: Sí, sí. Espera't, David, que està sonant aquí un mòbil.
1: No.
0: A mi
1: no,
0: que me registre. Hi ha un mòbil?
1: Sí, meu, és el meu, però...
0: Sí, però és que està sortint per antena, igual que la... Ai, Déu meu.
4: Estàs sentint encara?
0: No, ja està, pues ja està. Ja està, ja està.
4: Estic aquí a l'habitació meva, eh?
0: No, eres tu, Dolors.
4: Ah.
0: Ah, mira, la cançó del Pierre és el Vals... del retorn. No l'he sentida mai, eh? Tu sí, l'has sentida?
4: Sí, que jo sé que l'he sentida, però no m'agrada gaire.
0: Ostres!
4: és igual, posa-la.
0: No. Si no t'agrada, no la posarem. No. Si no t'agrada a tu, tampoc m'agradarà a mi. És que aquest noi...
4: Poseu-nos aquestes que ha sortit de noves de l'últim disc que té.
0: Ah, una de nova. És que jo no el tinc, l'últim disc.
4: El que vulgueu d'aquestes.
0: Ah, espera't que... Farem aquí una prova, la prova de l'algodon. És que, aviam, el Pierre, cançons.
1: Rico, mami.
0: Ai, no, que mira, en surt el Pierce Brosnan, que no té res que veure amb el Pierre. El Pierre, canciones. És que, si no t'agrada aquesta, no te la posem, eh? Mira, el Pierre té... Aviam. Ostres, hi ha una cançó que diu El Narigón del Barranco.
4: I, va, aquesta mateix.
0: O Sacrifici sí. Rock and Roll Contigo Pan y Cebolla.
4: Vale, posa aquesta
0: mateixa. O Jaque Mate, el ritual de los... Ui, això deu ser el nou que té, eh?
1: Sí, perquè aquesta no la tinc jo, eh?
0: No, El mar de sangre, Puñalada certera, Marcado al fuego, Juego... Vinga, la que volem nosaltres, Dolors?
4: Sí.
0: Bueno, vale. Pues mira, La il·lusió que me condena, què et sembla?
4: Vale.
0: La il·lusió que me condena. Sentirem aviam aquestes noves cançons del Pierre, que sempre posem les mateixes, però bueno, ara donarem publicitat amb aquestes. I ara, Dolors, m'has de dir a qui la dediques.
4: Bueno, els meus fills, la Carmen Reventós, la Paquita Ortuño, la Montse Carbonell, l'altra Montse Rubió, després el Josep Maria,
0: el
4: que tens aquí, oi, que
0: el doctor,
4: aquí.
0: Sí, el doctor Turner.
4: Sí, és el doctor aquest que digueu, i tothom que m'escolti.
0: Vale. Tens alguna cosa que et faci mal? Aprofita que tenim el doctor i l'enfermera aquí. Avui no cobra la visita, eh? Avui no la cobra.
2: Muy gratis.
0: Si tens tos o mal de coll o et fa mal una cama, un braç o els ombros... Aquí tenim...
4: L'esquena.
0: Què hi ha, doctor, per l'esquena? Un bon massatgista?
1: Sí, bueno, mira, per l'esquena, per cert, que jo també per l'esquena me tenen de fer una radiografia, per cert, ja m'ha dit, però mira, el que va molt bé són massatges per l'esquena.
0: Aquí tens la llicenciada en massatges, l'Antònia Lara. Ara et passaré amb ella i li demanes hora i et farà un massatge a domicili. ¿Verdad, Antònia?
4: Ah, molt bé.
0: Mela.
4: Molt bé.
2: I tanto.
0: Bueno, Dolors Pinyol, tens el número 6 de trucada, bonica.
4: Molt bé.
0: Gràcies, bon cap de setmana. Adéu-siau.
4: Igualment.

0: Bona tarda, Montseta, com estàs?
1: Bona tarda, Judit, i tu, com estàs?
0: Jo tan bona com sempre. I avui que he anat a la perruqueria no em coneixia ni el David, tu.
1: Ah, sí?
0: No em coneixia.
1: Què has fet avui? Què t'has fet? Aviam, perquè has canviat de look?
0: No, jo una mica que només m'arreglo és que canvio jo. Entra per la porta, deixo els trastos i em diu el David, diu, que ve a buscar algun regal, senyora. És que no m'havia vist la cara, eh? No, no. No, però de tant en quant un pues, s'ha de dedicar un temps a, amb ell, ha d'anar a la perruqueria, que la posin guapa, eh? El que
1: t'has tenyit o no?
2: I tanto.
0: No, no, no, és el meu cabell, eh? No us ho creureu, però aquest és les meves canes, eh?
2: Pues són molt bonita, eh?
0: Les meves canes, eh, Montse?
1: Que valor que tienes, perquè jo no m'estrebo, eh?
0: Que no que no. Mira, es podria dir que és com tinte, però no és tinte.
2: No.
0: No, vull dir, ell, com ho diuen les perruqueres, ho ha matitzat o alguna cosa així. Llavors, sí, mescla amb el que tenia, com que ja era roseta i tal, pues bueno, no me queda mal, ¿verdad, Antonia?
2: No, molt bé.
0: Ai.
2: No, está guapa.
0: En los otros días estoy regulada.
2: No, hombre, no.
0: No, però...
1: Has fet un roset, vaja. No. Un roset blanquet.
0: Exactamente.
3: Sí. Mira, veus? Fa molt de goig, eh?
0: Al Torner també li faria falta un matitzat, eh? També Torner, tu.
1: Aquí? Sí.
0: Perquè ell té tots els cabells blancs i li faria falta també un matitzat. Ja et passaré el número de la perruquera, que és unisex.
1: No. Però jo crec que els homes tallits no ho valen res, eh? Tenen que ser el natural, eh? No m'agraden els homes tallits. No.
0: Es nota molt, eh? Es nota molt.
1: Sí.
0: Però bueno, te'n recordes quan es posava allò de les canes al Grecian 2000? Que era per les canes... I tu, te'n recordes quan... És que hem parlat de l'aigua del Carme, del lapis termosant. Ara l'Imimento Sloan. I ara el Grecian 2000. És que va, molt.
1: Tot això és molt antic, eh?
0: Home, com
1: això
0: és antic. Montse, com nosaltres. Jo li dic
1: un nen de 20 anys i diu, què és això?
0: Bueno, però funcionava, eh? I el Vicks Vaporú encara resiste, eh?
1: Ja, i tant. I la crema de vaca.
0: Hosti, sí, quan anaves a la platja et posaves aquella crema perquè el sol agafava més. La crema
1: però
0: de
1: allò
0: vaca.
1: Cremava, eh? Allò cremava. El temps d'abans el sol no cremava tant, però aquesta crema de vaca te la poses avui en dia i tu tens unes butllofes que has d'anar comint al metge.
0: El que s'han perdut les noves generacions, eh, Montse?
1: Mare meva.
0: I quan no tenies ganes, feies, quina Sant Climent, te da unes ganes de comer? I tu deies, si quedaves, bevies una... Anaves més cap amunt que cap avall, perquè et donava una alegria a la quina Sant Clemente.
1: David, tu has...
0: Bueno, el David no necessitava quina Sant Clemente.
3: És que tenir el cabell, les arrels del cabell, les perjudiquen, eh? Amb el temps se cremen, eh?
0: Bueno, per això jo ara ja no. Jo tinc el meu cabellet blanc, que...
3: Molt bé.
0: Gràcies, Josep Maria.
3: A l'entrada no t'han conegut.
0: Ah, sí, tampoc m'han conegut, ells.
2: No, jo estava sentada i dic, ui, de veritat...
0: Mare de Déu.
3: No,
1: ai, nueva presentadora.
2: Ara l'Antonia Lara.
0: Ai, sí. La temporada, la pròxima temporada...
1: Era nueva presentadora, oi. Oi, era nueva presentadora. No la coneixia.
0: Home, el que sí que podíem fer eren tots els que truqueu, venir a fer un programa, us aneu tornant cada setmana i aneu parlant de les vostres coses. Què et sembla? És bona idea,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no està malament.
0: Aviam, Montse, assenyi'ns a la feina, que per això em paguen, eh? Aviam.
1: Sobretot, que passa el temps i després no tindràs temps.
0: Treu el caset d'aquest vintage que tens i digue'm la cançó.
1: Ui, aquest vintage. Aquest vintage és dels Beatles. Imagina't, si és de vintage.
0: Els Beatles. I la cançó?
1: A veure si te la tradueixo bé, perquè...
0: No, digue-ho amb títol original, sisplau.
1: Bueno, tu et mantens el que vulguis i el David ja te la confirmarà una altra vegada. Què et sembla?
0: Aviam, però digues que m'encanta el teu anglès, eh?
1: In soul.
0: In soul què?
1: In soul AB. AB?
0: Però què és? Què és xino, això?
1: No, això és anglès.
0: Aviam, ara posen, digue-m'ho, lletra per lletra, va.
1: I-S-H-O-L-D.
0: No,
1: L-D.
0: I...
1: Ai,
0: I-S-H-O-L-D.
1: Show.
0: Això ho he dit. O-U-L-D, show. Aixol. Aixol, què més?
1: Aixol, ave.
0: Ave, ave, què sembla?
1: Ave.
0: D'una ave?
1: D'una ave, sí.
0: Ah, vale.
1: Em vaig a davant.
0: Sí, home.
1: A ser davant amb un ave, sí, sí. Com un ave, em vaig a davant.
0: Això el jef.
1: Jef, jef, pues jef, jef. Espera que te'n dic una altra de bona. Cano, W-N.
0: Canot.
1: Canot, W-N.
0: Doble.
1: I l'última és Better.
0: Mare meva.
1: Insoul, ave i canou.
0: No, insoul no, es diu I shall have shall and not win weather.
1: Pues ja està, molt bé, Judit, molt bé. Molt bé, ho has traduït perfectament. Home. Molt bé.
0: És que, vamos, amb un any que porto d'anglès en sé una miqueta, però tu m'ho poses molt difícil.
1: Bueno, si t'ho trobés paraula per paraula no és tan difícil.
0: Aviam, Montse, a qui la vols dedicar?
1: Anem-hi. Bueno, jo li dedico especial a la Maribel Díaz, que es posi bonet aviat.
0: Ah, que no es troba bé.
1: Bueno, l'han operada, no sé.
0: Ah, val. Pues que es recuperi la Maribel Díaz, el més aviat.
1: Vull que recuperi la Maribel.
0: Què més?
1: El Peny Albert.
0: Aquest tampoc.
1: A la Marita Macías.
0: Molt bé.
1: Laura Iglesias. Sí. Paquita Ortuño. De qui és el cumpleaños avui?
0: De la Montserrat Rubió.
1: Ah, vale, bueno, és que ara, espera't. Antonia Lara.
0: Com una ola.
1: Pinyol.
0: Ah, l'Ola Espinyol. Molt bé, què més?
1: Carneta Reventós. Sí. O JQ.
0: JQ, molt bé.
1: I felicitats per la Montse Rubió.
0: Molt bé, bonica. Aviam si truca, i li cantem el cumpleaños feliz,
1: Això. El Josep Maria Torné, a la Fina Givert, que no truca mai, ara no sé què li passa. No.
0: Té molta feina, la Fina Givert.
1: Sí, no sé què. La Pilar Casas, que tampoc truca, perquè, pobreta, no sé. No,
0: però sempre, no tenim, sempre tenim aquest espai de la Pilar Casas.
1: Sí, ja. La Judit Herrera i el David Rius.
0: Molt bé.
1: Que tingueu

0: número... Va, tens el número 7, Montse.
1: Oh, 7, molt bé, molt bé. Vinga, gràcies, gràcies.
0: Pues, el 7 per tu, però avui encara no he dit els regals. Els diré després.
1: Molt bé.
0: Eh?
1: Seré al tanto, eh?
0: Vale, aviam si és veritat, eh, bonica. Vinga, bon cap de setmana. Adéu, guapa.
1: Gràcies, Judit.
0: De res.
1: Gràcies, adéu.
0: Adéu, guapa, adéu.

0: Bona tarda, Carmeta, com estàs?
1: Bona tarda, doncs pues mira, aquí esperant a veure si m'agafen, perquè dic, jo ja em canso.
0: Això és com la perruqueria, quan et toca, et donen una hora i et toquen quan acaben amb la que va davant.
1: Sí, però aquí com que truques has d'estar pendent a veure si m'agafen o no m'agafen i encara tinc de trucar per altres, per una altra noia.
0: Però quina espera més bonica, no?, que està sentint a la gent com parla. Carmeta?
1: Sí, perquè si no, què? Mirant el cel i els ocells com passen, els pardals, que cada dia me'n venen 3 o 4, quan són les 7 de la tarda.
0: Ah, mira, que bonic, no?
1: Ja ho sap, cada dia a les 7 de la tarda ja venen els pardals.
0: Bueno, doncs ja saps que tens que fer, una caseta perquè vinguin a viure aquí.
1: Sí, no? Ja hi viuen. Viuen aquí a l'arbre perquè allò no tenen gana i quan que els dono una miqueta de cosa ja estan acostumats.
0: Ai, veus, que bonica és. Que bonica que és la Carmeta. Carmeta, avui què vols escoltar, avui?
1: A veure, avui, si no me'n recordo ja, la puntaire cantada. La puntaire.
0: Aquí la canta el Ramon Caldú?
1: No ho sé.
0: Bueno, ja t'ho buscarem. Ja t'ho busqui.
1: Ja busqui el que canti.
0: Avui li doneu molta feina amb el pobre David,
2: Sí.
1: Home,
0: aviam si tindré que fer com una vegada que vaig fer una llista de cançons i només us demanava el número. I després deia una. A mi m'ha tocat aquest i no m'agrada.
2: No.
1: A mi m'han dit que la demanés i ja l'he demanada.
0: Molt bé, aquesta. I a qui la vols dedicar, aquesta cançó, la puntaire?
1: Bueno, fem a tota la família, a la meva germana Nuri, que no ho pot escoltar perquè viu a l'Arbós.
0: Vale.
1: A tots els del mercat, a la Dolors Pinyol, a la Dolors del final del carrer, a la Paquita Ortuño, a la Montse Carbonell, i quina més, a la Milagros, un dia la vaig veure, no sé si la coneixo encara.
0: La Milagros Reyes.
1: El Miquel Soler, el Joan Amigó, i no sé, i a tots, i aquest, el Josep, era el Josep Torner.
0: Josep Maria Torner.
1: El Josep Maria Torner. El vaig veure un dia que vaig venir aquí, però ara si ens trobem, poder no ens coneixeríem ja.
0: Bueno, i a l'infermera també, no?
1: L'infermera, no sé qui és, però bueno.
0: L'infermera del doctor, l'Antònia Lara, que també va vindre aquell dia.
1: Ah, també estava aquí. Sí. Però no me'n recordo, Com te fas gran, perds la gent, Perds les cares de la gent. Jo ja em faig una mica cagant, ja. Bueno, no m'agrada.
0: Sí, i a mi...
1: A la Judit. Bueno, també a la Judit. I al David. I a tots els que escoltin la ràdio.
0: La Carmeta Reventós, cada vegada que em veu, diu, tu ets una nena. Sí, tindré 80 anys i seré una nena,
1: Carmeta? Clar, ets gran, però no ho sembla, doncs.
0: Ai.
1: Jo soc més gran. A la teva mare, doncs mira, si penso, encara la veig. El teu pare no tant, però la teva mare sí. Me'n recordo d'allà a la plaça, sembla que la vegi.
0: Sí, encara. És veritat, Hi ha persones que sempre et queden...
1: Hi ha gent que et queden les fesomies, però altres no. Els trobes pel carrer i ja no saps qui són.
0: Pues avui Carmeta, no em coneixeries, avui, Perquè no m'ha conegut el David quan hi entra per la porta.
1: Segur que no, que si trobo pel carrer la feina tinc... Bueno, ara fa 4 o 5 dies que no he sortit de casa. És una mica lluny, em fa mal la cadera, em fa mal el genoll...
0: Doctor, què hi ha? Què hi ha pel mal de cadera? I aquells polvos que em vas dir quan tenia mal de... Sí, Progen?
3: Sí.
0: El Progen. El Progen
3: va molt bé, molt bé.
0: Va molt bé, de veritat. I a mi em feia mal i...
3: Jo el prenc quasi cada dia.
1: Sí, passa que pels meus ossos ja...

0: metge, si sí, un metge
1: això,
0: no em dóna res.
1: Cuidado, de curar no cura, però alivia bastant, eh?
0: Home, si et treuen el bau sí, i pots anar tirant.
1: Home, de curar sí, perquè, no, no se curen aquestes coses, però,
0: no,
1: però s'alivia bastant, eh?
0: Sí.
1: Jo, mira, jo, bueno, que així cada dia, pues un vas me'l prenc jo, eh?
0: Sí, sí.
2: Escolta, aprofita, Carmeta, que avui les consultes són gratis, eh? Perquè si ha de vindre sí, a domicili...
3: Malament.
2: Malament,
0: bueno,
2: eh?
0: Bueno, sí, va. Si li falta farigola, el meu fill me'n va portar una caixa Onda? De farigola. Si us falta farigola. Ara ja se m'està assecant. Clar, se seca, però és bona igual.
2: Home, i tant. I,
0: viu a Sant Just. Doncs veu que va pujar cap dalt a la muntanya d'allà a Sant Just i va venir aquí amb una caixa de farigola.
1: Ah, sí, que on... on anava jo a agafar la farigola, veus? També, jo com vivia allà dalt, a Vallvidrera, que des d'allà veus tot Barcelona a l'altra banda.
0: Clar, devia anar sí. Per allà sota la Pedrera, o no sé per on va anar.
1: Allà s'ha portar... fet molta farigola, allà, eh? Molta.
0: Ah, per això, que me'n va portar una caixa, dic, on vas amb tanta farigola?
2: Home, jo, sí. Sempre és bona la farigola.
0: Ah, sí, jo sempre en tinc un got, eh?
1: Sempre...
0: Ara vaig a la cuina, sempre en tinc un got i em faig un glopet, un glopet, un molabeco. Sempre fa... en tinc un got.
2: Mira,
1: pues fa molt bé això, fa molt bé.
2: Carme, aromes de Montserrat va... que l'eren al dia. Ja veuràs sí. Com no et farà ja mal i res.
0: No et farà... Si us en falta, ja us en portaré.
2: Molt bé, bonica. Va... Es... Carme, número 8, eh? Que no em vull deixar-te de dir-te el número, eh?
0: Ah, bueno, sí, he trucat perquè, bueno, per la puntaire aquesta...
2: És del Ramon Calduc. La puntaire sí, sí. És del Ramon Calduc, eh? Sí.
0: Bueno, molt bé.
2: Bueno, bonica.
0: Me l'han demanada, dic, bueno, ja la demanaré. Bueno, que us vagi bé.
2: Gràcies, bonica, una abraçada, eh?
0: Ah, jo ai. Un altre per tu, i un altre pel David...
2: Que t'estan cridant els ocellets que volen menjar, eh? Que els estic
0: no,
2: sentint...
0: que encara és d'hora, encara és d'hora.
2: Bueno, però tenen gana,
0: com
2: tenen...
0: Com que tinc un taronger, és agre, el taronger, i té molt, és molt alt i té moltes fulles, es veu que dormen aquí, ja. I com són per allà a les 7, o les de 8, ja baixen a mirar si troben alguna molla.
2: Molt bé, bonica, doncs bueno. Pues no els despertis, eh?, quan ja es posin a dormir, tu.
0: No, no, els hi tiro perquè penso, pobres, ara baixen i no tenen res. Dóna'ls un grapadet de menjar d'ocell, o quatre grans d'arròs, o les molles del pa. Però, bueno, com se fa fos, esperen, eh?
2: Veus, oh. Veus? Diuen, anem a casa de la Carmeta Reventós, que ja em donarà de sopar.
0: Va, com que els veig, també em fa llàstima. Baixa. Que baixen i busquen i dic, pobres, deuen tenir gana.
2: Ai,
0: i els hi tiro una miqueta.
2: Molt bé, bonica. N'hi ha
0: quatre o cinc, ahir em van baixar cinc. De vegades n'hi ha un que sí, que aquell a mitja tarda ja ve quasi bé fins allà. Ja li dic, vine, que t'agafaré una mica, vine. aquell no té tanta por. Llavors els altres ja van a darrere. Sí, clar. Sí. Bueno.
2: Bueno, bonica.
0: Però hem de distreure amb algú.
2: Exacte.
0: Que vagi bé per allà dalt.
2: Gràcies, bonica.
0: De l'Ebre.
2: Molt bé.
0: Molt bé.
2: Bon cap de setmana, adéu. Carme. Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Doncs ara tenim una trucada d'una persona que el Josep Maria i l'Antonia Lara coneixeu. Aviam si la podeu encertar. No digui res, l'oient. De moment que no digui res. No dirà res. La coneixeu vosaltres dos, la coneixeu?
1: La
2: Paquita Ortuño.
1: La Paquita Ortuño.
0: La Paquita Ortuño. Sí. Bona tarda, Paquita.
3: Bona tarda.
1: Avui l'he vista jo.
0: O sigui, diu que t'ha vist,
1: Sí, però ens saludem els divendres.
3: Sí, sí.
0: Paquita Ortuño, a on t'han vist avui a tu?
3: A la plaça.
0: A la plaça. Ah, molt bé, I què has comprat? Què has comprat?
3: Pues no he comprat res perquè m'ha estat de seguida i no m'ha comprat res. Després d'esmorzar m'he anat al casal a buscar el tiquet per anar a pagar, per anar a les colònies.
0: Vull dir que no he anat... Mare de Déu.
3: He anat de boli.
0: Però tens una agenda molt extensa, tu.
3: No saps tu prou.
0: És que no para.
1: No para.
0: Tindrà un estrès acumulat al cortisol aquest que en diuen.
1: Sí, sí.
3: Que... Ha estat tots dies a Torre d'en Barra, dilluns, dimarts i dimecres.
0: Ah, s'està bé allà,
3: Sí, molt bé.
0: Mira, demà, segons diuen, farà molt bon dia. Avui era un dia... Però el reste de la setmana està ennuvolat i tot això. Hem d'aprofitar el poc sol que surt, Si no, ens posarem morenes, Paquita Ortuño.
3: I tant que no.
0: Encara tinc la imatge de...
3: Aquell dia feia fred.
0: La imatge aquella, tu allà amb el matalàs a dintre del mar, semblaves una sirena, De veritat,
3: Estava d'allò posada, sí.
0: Molt bé. Paquita Ortuño, què posem avui?
3: Mira, que bonica la vida.
0: Que, és del quin grup?
3: Del Moliner.
0: Del Nil Moliner.
3: Nil,
0: és molt maca aquesta cançó,
3: Sí, m'agrada.
0: I ara sí que anem per les dedicatòries.
3: Mira, pues a Manolo, el meu fill, la Susana, la meva filla, la meva neta, la Marta, després la Judit, la coneixes?
0: No.
3: Judit.
0: És un trasto.
3: El David.
0: Sí.
3: A Isabel Saez.
0: Aquesta,
3: a la Milagros Reyes.
0: Aquesta Isabel Saez no truca mai,
3: Mira, no sé què passa, nena.
0: No, em donaràs un dia al telèfon que la trucarem en directe.
3: Però si no l'agafa, Milagros Reyes.
0: La Milagros Reyes, pobreta, que ja us he dit que va trucar des de
3: Montblanc. Antonio Lara.
0: Aquesta tampoc
3: el senyor Josep Maria Torné. El Carlos Mas. A la... D'allò, espera. Que no, Dolors Pinyol.
0: A la Dolors Pinyol, molt bé.
3: A la Teresa Márquez.
0: Teresa Márquez.
3: Al Miquel Soler.
0: Sí.
3: A la Carme Reventós.
0: Sí.
3: A la Montse Carbonell. A Jotacó, com li dieu?
0: A Jotacó. El
3: trobo bastant, parlem molt, sempre. A la Montse Rubio, que per molts anys, que la vaig veure ahir aquí a la ràdio, que vaig anar-hi, la vaig trobar aquí.
0: Molt bé.
3: I que per molts anys. La Margarita Vives, a la Fina Givert, i després li vull dedicar també a Carlos Mas, ja t'ho he dit, oi?
0: Sí.
3: Sí. Ah, vaig conèixer ahir el Ferran Cardona, que no coneixia.
0: Ah, no ho coneixies?
3: No, vaig posar mi cara. I després a la Rosa Clariana, que també la vaig conèixer aquí.
0: Sí.
3: I la conec com molts anys també, sí.
0: Veus?
3: I bueno, a tothom que m'escolti, que si deixo alguna cosa que em perdonin perquè tinc tanta llista allà, i a tot el grup, del Bonavista, a tot el grup de les Unió Coral, si escolten.
0: A la Coral Cordona. Coral Cordona.
3: Sí, i a totes les del ball.
1: I falta les xiques d'oro.
3: Les xiques d'oro, ja ho he dit, les xiques de la... Això és veritat, Josep Maria. Les xiques d'oro, les dues al dematí.
0: Mare de Déu, senyor. Mare de Déu, senyor. Aquí tindríeu que fer, no sé, anar de colònies tots plegats, no?
3: Sí, ja marxem, es diu.
0: No, no, però tots els que truqueu aquí, agafeu un autocar i marxar tots junts.
3: Sí, jo hi vaig amb una colla de les que haurem a ballar i tot això, sí.
0: Vale. Escolta, que t'haig de deixar Paquita Ortuño, queden 4 minuts i tenim a la Marta Falcó.
3: Ja ho sé.
0: Vinga, bonica, doncs bon cap de setmana.
3: El número
0: 9, per tu.
3: No, a veure si porta sort,
0: Aviam, ja esperem, esperem. Adéu, bonica.
3: Una abraçada per tots, adéu.
0: Gràcies, adéu-siau. Bona tarda, Marta Falcó, què tal, com estàs?
4: Hola, bona tarda, bé.
0: Bé? Molt bé.
4: Sí.
0: Escolta, perdona, que se'ns ha tirat el temps a sobre i jo enrotllant-me, com sempre. Mare meva.
4: Bueno,
0: Alguna novetat musical que vulguis escoltar, Marta?
2: Bueno, no sé, jo no sé si és novetat, perquè m'han dit que ja l'havien ficat en un altre programa.
0: Ah, sí? Digues, quina cançó és?
2: La de Day Day de la Shakira, la del Mundial.
0: Com es diu? Ah.
2: Day Day de la Shakira.
0: Day Day de la Shakira. No sé si li sona amb el David, et sona aquesta de la cançó de la Shakira? Ah, l'ha posat abans, en el programa anterior.
2: Per això t'estic dient que m'ha dit que l'ha enfocat al programa.
0: Doncs pues nosaltres la tornarem a posar. Oi que sí, Marta? A qui la vols dedicar, Marta?
2: A tothom el que escolti la ràdio, a tots els Isidres, que avui és el seu sant, no?
0: Ens hem deixat els Isidres, mare meva, és veritat, eh? Aviam si truca algun Isidre, tu, per felicitar-lo, eh? Ai, sort que la Marta sempre ha estat tot, pel plat i les tallades, mare meva.
2: La meva mare em pregunta que quin número té, perquè m'ha estat dient. Jo li dic que té el 6 i ja em diu que té el 5.
0: No, té el 6.
2: Veus, el 6.
0: Perquè el 5 el té l'Antoni Alara, que està aquí. I el 4 el té el Josep Maria Torner. Marta, tu tens el número 10, eh?
2: Molt bé.
0: Gràcies, bonica, bon cap de setmana, eh?
2: Gràcies.
0: Adéu-siau. Adéu.
2: Vinga, adéu.

0: Bé, ja veieu que aquesta hora truca bastanta gent, a pesar de que ni plou ni... Ara fa sol, però necessitem que la llista es faci, eh?
1: Que s'animen,
0: perquè si no vaig a passar llista aquí com a l'escola, eh? Aviam, no truca la Montserrat Rubió, que avui és el seu cumpleanys. Els premis no els diré a la segona part, però que es posin una mica nerviositos, aviam. El que us he de dir és que no tenim una cuixa de pernil perquè encara no hem trobat la botiga generosa que regali una... No, sí, home.
2: Pata negra,
0: sí.
1: Com la canción que canta la... ¿Cómo es? Pata negra. Ay, no sé quién la canta.
0: Sí.
1: La mero, ay, no me sale.
0: Ay, la Antonia Lara es que té como una ola. Ella li encanta como una ola. Venga, va, 30 segundos, cántanos un poquito la O como
1: sí,
0: una ola.
1: Sí, yo no sé.
0: ¿Cómo no sabes? Venga, que yo te hago los coros.
1: No.
0: Como una ola.
2: Bueno, es que le falta la música, si no hay música...
0: Bueno, ¿verdad? Pues después una miqueta de música, David, y yo li faré els coros. Ara sí, ara us tenim que deixar amb l'informatiu de les 6 de la tarda. Nosaltres anem a menjar i a prendre un cafetó, però no marxeu perquè encara això continua. Fins ara mateix.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat per encarrilar l'acord de pressupostos entre Govern i Esquerra serà dimecres vinent a Madrid. És l'espai pactat entre l'executiu català i republicans per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple la línia de tren orbital. La reunió es produirà després del Consell Nacional d'Esquerra, que dilluns ha d'avalar a la tarda que hi ha les condicions per tancar un acord de pressupostos. I la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb els sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Albert Palacios, portaveu d'USPAC.
2: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos la base no som l'enemic, nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, facturant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
1: I avui fa 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol va ser una icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. Estem parlant del 15M, que va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleari, i es va convertir, aquell malestar en un cisma polític. Avui n'ha parlat a la xarxa el politòleg Xavier Calafat.
3: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
1: I treballadors de Nestlé de les fàbriques de Reus i Girona s'han concentrat avui davant les plantes per tal de mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A l'una del migdia, coincidint amb el canvi de torn a la capital del Baix Camp, s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat unes 25. I a motiu del Dia Internacional dels Museus, que se celebra el proper dilluns dia 18, el Museu de la Torneria de Torelló participarà aquest cap de setmana en una programació conjunta dels museus a la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. La primera té lloc avui amb la celebració de la Nit dels Museus des de les 10 fins a les 11 de la nit.
4: Informació local. Esquerra Republicana fa avui l'acte de lliurament dels 600 premis Caterina Casas i Maimó. Hi participarà el president Pere Aragonès. Els premiats aquest any són el Correllengua, l'Associació de Veïns del Canal i el Club d'Alterofília. L'acte de lliurament es fa avui a les 8 a la Sala Gòtica i l'entrada és lliure. Demà es fa el lliurament dels premis del concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda, que organitza de forma bianual l'Ajuntament de Molins de Rei i que està obert només a la participació de dones. El lliurament de premis a les guanyadores i també es coneixerà el nom de les autores finalistes es farà demà dissabte a 2:15 del migdia al pati de la Federació Obrera, un acte obert a tothom. I també demà la grupa celebra la seva festa de la primavera a partir de les 2 a la plaça de l'Església, on es concentrarà tota l'activitat. A les 2 hi haurà dinar popular, a les 4 jocs rurals, a 6:45 ballada de sardanes, a les 9 inici del Cercavila dels Diables des de la seu de la grupa fins a la plaça de l'Església, on hi haurà la Focarrada, i a partir de 10:15 amb música, amb DJs fins a 1 de la matinada. El Foment proposa per avui Impro Show Summer a les 9 de la nit, espectacle d'improvisació. Per demà dissabte, música amb Miquel Barceló Quartet, que faran versions de Frank Sinatra o Bing Crosby, entre d'altres, demà a les 8. I diumenge a les 6 de la tarda, a teatre amb l'obra Els Plans. Diumenge també, durant tot el dia, als baixos del Molí, Molins de Jocs organitza una jornada de jocs de taula. Instal·laran 50 taules amb jocs infantils, familiars, per experts, jocs de rol, també hi haurà botigues, es faran sortejos, també hi haurà food trucks a l'exterior, jocs gegants també per la mainada i també un taller de maquillatge. Diumenge, durant tot el dia, Molins de Jocs al voltant del Molí. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la farmàcia Oriol del carrer Santiago Rossinyol 810.

0: és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
1: Tens raó.
0: Justament l'altre dia a l'Institut de la Nora hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
2: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què en faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure hi està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
5: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
4: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
5: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
4: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
5: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
8: Garcia.
9: Què?
8: Diumenge fem programa.
9: Clar, com tots.
8: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
9: Ai, fullet. Pensa que tu també hi surts, eh?
8: Ah, sí?
9: Sí.
8: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
9: Ai, fullet.
8: Ai, Garcia. Mare de Déu, Senyor.
10: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

Després de la pausa, torneu a obrir línies. 93-668-6161. El telèfon de la participació de Ràdio Molins de Rei. Podeu demanar la cançó que més us agradi. Nosaltres ho trobem tot. Els divendres, Faves Tendres, amb Judit Herrera.

0: Bona tarda, Fina Gibert, com estàs?
1: Hola, fatal, estic fatal. Mira, que demano amb el David la Gemma i no me'n recordava de qui la canta.
0: Sí, doncs
1: Joan
0: Bautista
1: Humet. Ostres,
0: mare meva, Fina, és que tens una agenda tan atapeïda, tu també.
1: Sí, no, jo ja estic per anar a la residència aquesta que no faran hasta d'aquí 4 o 5 anys.
0: Bueno, de moment pots anar al Pipicant.
1: Ai, per favor. Oh, estic... Home, mira que no en recordar-me'n. Res. Bueno, tot sigui com això.
0: Joan Bautista Humet. Que aquesta cançó és molt bonica. Vinga, canta-me-la una miqueta ja. Que no, ara no me'n recordo.
1: Sí, que te'n recordes, va.
0: Home, a mi em passa com l'Antonia Lara, que sap que viene una ola, però no la canta.
1: Ai, Gemma, entre les flors ets la més bonica.
0: Gemma, goita les flors, que són boniques.
1: Oi, és que tu ets la més bonica.
0: Ah, exacte, que bonica.
1: Mira,
0: és aquesta cançó.
1: Li dedico a la Gemma, que va ser el seu sant el dia 13.
0: La teva filla.
1: La meva filla. I li dedico a mi germana, que el dia 14 va fer 80 anys.
0: Mare meva, la teva germana es diu...
1: La Montse Gibert.
0: Montse.
1: I li dedico a la Paquita Ortuño, que sempre me les dedica.
0: Ai, sí.
1: I a qui m'ho dediqui, a la Montse Carbonell, també, que sempre m'ho dedica. I a qui m'ho dediqui, li torno.
0: Molt bé, així m'agrada.
1: I a tots vosaltres, i a tots vosaltres i tothom qui ens escolti.
0: Molt bé, bonica. Tot bé, no, Fina Gibert?
1: Sí,
0: ja estàs aposentada,
1: sí.
0: Ja està tot arreglat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, el Rafael ja està a casa i ja menja com una persona.
0: Sí, perquè, pobret, és el que diuen, no? Va passar més gana que un mestre d'escola, eh?
1: Avui quan he dinat, diu, oi, que està bo tot.
0: Clar, perquè amb una miqueta de sal, d'oli...
1: No, sal, ni pensar-ho, no.
0: Però
1: amb una mica, amb carinyo i una mica de condicions.
0: Deu dir, mare, no em torneu a portar mai més a aquest lloc, eh?
1: Amb sal ni una mica, però amb oli d'oliva, tu, sí, home, tu.
0: I amb una
1: mica de carinyo, tu.
0: Home, i està amb el seu sofà allà i veient la tele i tot.
1: Sí, s'està escoltant, sí, sí.
0: Bueno, que et portis bé, Rafael? Porta't bé, eh?
1: No, ja fa una cara, ja fa una altra cara i tot, tu.
0: No m'estranya, Fina Gibert, no m'estranya. Se li ha obert el cel, eh? Aquí?
1: Pues sí.
0: Com la casa no hi ha res, ja ho saps.
1: No hi ha res com a casa.
0: Molt bé, bonica, pues escolta, número 11 per tu, eh?
1: Molt bé, reina, vinga, una abraçada a tothom.
0: Igualment, Fina. Adéu-siau, bonica.
1: Adéu.

0: Doncs ara que tenim les línies telefòniques lliures que podeu trucar, us he d'avisar que tinc la llista dels que no heu trucat. I si no truqueu, diré per telèfon. Igual que a l'escola, quan passen llista i no ho sou, pues bueno, tothom s'enterarà. Aprofito també per dir que els premis avui són el val aquest de 15 euros de la botiga de l'Ibèric. Després tenim els dos menús precuinats de les Palmerines i el kit de xurreria Àngels de Molins. Sembla que està prou bé, oi que sí, Josep Maria?
1: Sí, i també.
0: Molt bé. Doncs com que ara no truca ningú, el que farem... Ai, no sé què està fent el David, eh? Ah, ja està bé, no? Molt bé. Doncs, si us sembla, posarem la cançó que ens ha demanat l'Antònia Moriana, que és la mare del Manolo López. Ens ha demanat una cançó que tots coneixeu, que és de la Karina, i es diu El baúl de los recuerdos. I la dedica al seu marit Manolo, al seu fill Manolo, a la seva filla Cristina, als seus germans, als seus pares, a vosaltres i a nosaltres. L'escoltem? Vinga, som-hi.

Bé, doncs seguim ara amb la petició musical que ens ha fet l'amic Josep Quesada. Ell ens ha demanat una cançó del Joaquín Sabina que es diu Pongamos que hablo de Madrid. I la dedica a la Laura Iglesias, a la Ainhoa García, a la Eli, a la Sílvia, a l'Oriol, al Montano, al Roger, a la secció femenina de l'Ajuntament de Molins de Rei, al Ferran, a l'Anna, a l'Helena, a l'Òscar, al Miquel, a l'Òscar, a la Laura, al Carles i la Carina, a la Montse Carbonell, al doctor Torné, a la Paquita Ortuño, a l'Antònia Lara i molt especialment a les conductores dels autobusos de la línia M1 i M2. O sigui, noies, si esteu sentint aquest programa i sou les conductores de l'M1 i M2, aquesta cançó va per vosaltres. L'escoltem? Som-hi!

0: Aviam, gent que ens esteu escoltant, els que sou assiduos amb aquest programa, que us tinc apuntats cada setmana, què passa que no truqueu? Encara no han arribat les vacances, eh? Estem al mes de maig, eh? Fa un dia boníssim, però la temperatura tampoc és que hi hagin per tirar coets, eh? Si et sembla bé, David, vaig a passar llista, no? Aviam si algú es dona per al·ludit. Doncs mira, hauria de trucar, aviam, la Teresa Márquez, la nostra amiga d'allà, del barri Bonavista. Després, qui hauria de trucar més? La Montserrat Rubió, que no truca ni a tiros.
1: Ah, perquè avui, la... avui té d'estar de festa.
0: Bueno, però ha de trucar. Això és com anar a missa. No però pots saltar-te, no pots. La Milagro Reyes, la nostra amiga també d'allí, del barri Bonavista, que crec que no es deu haver perdut allà a Montblanc, no? Que ja deu haver tornat.
1: No, ja haurà tornat.
0: El nostre amic, el Carles Mas, que segurament...
2: No, tampoc.
0: Està amb l'estadística i ell compta...
1: Però ell ja està escoltant, ja veuràs com truquen.
0: Carles Mas, sí. Deixa l'estadística i fes el favor de trucar, que si no els números no quadren. Després la Marita Macías, que també és del barri Bonavista, l'Anna Graner, que l'Anna Graner és la presidenta. La Rosa Clariana, que ha vingut durant 2 o 3 setmanes, però avui ha fet campana. No sé. Saps que aquí no molesta, Rosa, i que pots vindre tantes vegades com tu vulguis. I després hi havia una altra persona que també truca, però... Ah, la Rosa Maria Vaquero. Rosa Maria Vaquero, si estàs escoltant això, doncs ja saps, tens que trucar, perquè si no, l'estadística el Carles Mas ja no la podrà fer, perquè tots els números no li quadraran. Vale? Doncs, mentre us esteu pensant, continuarem ara amb la petició que ens ha fet la Laura Iglesias. Ella ens ha demanat del grup Amistades Peligroses la cançó que porta per títol Estoy por ti, i la dedica al Josep Quesada, a la Dolors del final del carrer, a la Marga, a la Montse Carbonell, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

0: Bueno, per fi ens ha trucat la Montserrat Rubió i abans de que parlem de la cançó t'hem de dir que moltes felicitats, Montserrat Rubió.
1: Moltes felicitats.
2: Moltes gràcies.
3: Muchas felicidades.
0: Saps per
2: moltes
0: què?
2: Moltes gràcies. Perquè, en vida vostra.
0: Home,
2: eh?
0: I que nosaltres ho puguem veure cada any. Eh?
3: I tant.
0: Perquè
2: i tant que sí.
0: Ahir va ser el complet del Montano. I
2: Montano, sí, sí.
0: I com que sempre ens deies, jo vaig néixer un dia més tard que el Montano.
2: Sí. Sí. L'heu trucat?
0: Sí.
2: El vas trucar?
0: El vaig trucar.
2: Ai, doncs, què?
0: Aquesta
2: no vol vindre?
0: Espera. Aquesta cançó és per tu, Montse.

0: Montse Rubió.
1: Ai, sí, sí.
0: Veus,
1: doncs
0: veus,
1: mira, ja passat... un any més vella.
0: Ah, exacte, però bueno, menys temps ja per jubilar-te, no?
1: Per... Sí, això mateix, sí. Per això espero, tu.
0: Home...
1: Sí, en... perquè, mare de Déu, això és més gran que un calvari.
0: Jo et desitjaria que no et jubilessis, perquè és un mes a cobrar i llavors no ens augmentaran la pensió.
1: Ah. Ja, clar, bueno, vosaltres... això de cobrar ja en parlarem.
0: Vosaltres heu de treballar, el David ha de treballar per almenys 20 anys més.
1: Això sí,
0: diu que no, diu
1: i però
0: que
1: ell
0: no.
1: És jove, el David és jove, diu... té tota la vida per davant.
0: Diu, en queden 13 anys, no li queda res més, no. Saps?
1: Més, ni queden.
0: Bueno, 16. Però és...
1: 16?
0: Bueno,
1: si és un nen. Sí.
0: No, però és que ara diuen que augmentaran l'edat de jubilació.
1: Esclar.
0: Als 80.
1: Sí, no, que treballi. Que treballi i passi 4 o 5 feines, si pot.
0: Exacte.
1: Que vagi perquè, fent guardiola.
0: Perquè ens pugui pagar la pensió, no?
2: Esclar,
0: perquè si no...
2: No,
0: ell que segueixi treballant, i que li diguin, mira, s'han acabat ja els diners de la pensió i només li toca...
1: Mare ha de meva. Treballar. No és família numerosa, però bueno, encara que tingui un fill també ha de treballar.
0: Bueno,
1: eh?
0: El seu fill ja el mantindrà amb ell, no?
1: Sí, però bueno, ara gasten molt els nens, que si les activitats, l'anglès, la piscina... Buf,
0: bueno, quan el David es jubili ja serà avi tot.
1: Això sí,
0: no?
1: sí.
0: Seràs avi, no? Falta. Bueno, sí, clar. Perquè el seu fill tindrà 30 anys.
1: Oh, Angelet, que és un bebè encara.
0: Sí, mare. Bueno, tu, Montse, no et jubilis, no et jubilis mai, eh? Tu
1: no,
0: continua treballant... continua aportant a la
1: sí.
0: Seguretat Social i així cada any ens
1: queden
0: a pujar
1: molt. No, sé, és un tema peliogut.
0: Bueno.
1: Bueno,
0: Montse, com prova el dia avui, vinga. El teu comple? Com prova el dia?
1: Ah, doncs pues mira, la veritat és que és com un dia com un altre, eh?
0: Home.
1: Hora de que et truca la gent i tots et feliciten, però no notes res més, no?
0: Però
1: vull
0: és important,
1: no,
0: eh?
1: No.
0: El dia del comple,
1: no.
0: Si ho fa tants anys que vaig néixer, pobra la meva mare, que estava de part,
1: sí.
0: Eh? Oi que de vegades pensem això, eh?
1: Jo vaig
0: néixer en un dijous, per això sempre estic al mig de tot.
1: Ah, jo un diumenge.
0: Ah, mira, la teva mare ho va fer
1: diumenge.
0: Bé.
2: Mejor.
0: No molesti sí. Ningú i neixo en un diumenge, eh? Ah, molt bé.
1: Sí.
0: Doncs,
1: bueno,
0: Montse Rubió,
1: pues...
0: repetim aquí amb el companyia del
1: Moltes
0: Josep
1: Maria Moltes gràcies a tots, sí.
0: I
1: ja he escoltat que molts m'han felicitat, molt amables. Els que tens aquí, la parelleta feliç, molt amable, eh? Moltes gràcies.
0: Són macos.
1: Sí.
0: I què vols escoltar tu avui, Montse? Vinga, va. Doncs
1: pues mira, avui havia pensat una mica en el que hem dit abans, el que va fer Àngel i home.
0: El Montano.
1: Aquest, home, ara no em sortia, oi? Se'ns en va, veus? Un any més i he perdut la memòria.
0: Oh,
1: el Montano... A Montano li agradava molt la Elo.
0: Ah, sí, és pues veritat. Elo.
1: Doncs pues he demanat de la Elo l'Estrany to London, l'últim tren a Londres. A ell li agradava també la Elo, i dic, fa dies que no la demano, doncs pues vinga, demanem aquesta.
0: Aquesta cançó és molt bonica, eh? I bueno,
1: sí,
0: i aquí la dediquem aquí.
1: De l'època. Bueno, doncs pues primer pel senyor Torner,
0: sí.
1: Per la seva amigueta Antònia Lara, per la senyora Dolors Pinyol, per la Montse Carbonell, per la Paqui Ortuño. No sé si algú més m'ha felicitat, és que hi ha hagut un tros que no he pogut escoltar. Bueno, doncs pels que m'hagin felicitat, per tu i pel David, i per tots els que compleixin alguna cosa, perquè aquest mes es compleixen moltes coses, eh?
0: Home, perquè tothom es va posar la feina el mateix mes, i per això vam néixer el mes
1: sí.
0: De maig. Home, no com... Jo vaig néixer el mes de gener.
2: Jo febrero.
0: Imagina, els nostres
1: mira.
0: Pares ho van fer-ho bé.
1: Clar, jo em vaig casar el 13 de maig, eh? No t'ho perdis.
0: Hola.
1: També he estat d'aniversari.
0: Mare meva, tot
1: 42
0: junt.
1: Anys.
0: Espera, si vau néixer el mes de maig, devien encarregar el nen...
1: Els meus pares el 15 d'agost.
0: Oh, clar, quan feia tanta calor.
1: No, era l'aniversari, era el sant de la meva mare, que es deia Maria.
0: I ho van celebrar-ho.
1: I això ho explicava, el meu germà gran ho explicava, que es veu que es havien enfadat i van fer les paus, i veus, eh?, què va passar. I
0: què
1: entens,
0: dius?
1: Oi?
0: Vaya reconciliació,
1: sí.
0: Eh?
1: Quina mon germà època. Gran, que ens portava amb 12 anys, imagina't, ja estava amb l'orella, doncs pues, ho deia això, eh? Deia, es havien enfadat i van anar a fer les paus, i goita...
0: Déu-n'hi-do, eh? I va sortir
1: sí.
0: La Montse Rubió, eh? Que bé, no?
1: I la meva germana, que són bessones.
0: Mare de Déu.
1: Ha sortit dos de cop.
0: Molt bé.
2: Bona tarda.
1: Bueno,
0: bonica.
1: Ja,
0: pues...
1: no, Ja no us destorbo més, eh?
0: No, i ara,
1: ho passeu tots
0: avui,
1: molt bé,
0: avui,
1: eh?
0: Avui és el teu cumple i avui pots fer tot el que et doni
1: gràcies.
0: La gana. Demà no,
1: no
0: ho sé,
1: dona,
0: però avui sí, eh?
1: Demà ja no celebraré res. Bueno, diumenge sí, vaig a... Diumenge passaré per davant de casa teva.
0: Ah, oh, què
1: perquè
0: dius?
1: Perquè vaig allà al carrer del Serral. Saps on és el carrer del Serral?
0: No.
1: Doncs pues allà vaig diumenge.
0: Però aquí Molins de Rei,
1: celebrar...
0: dius tu, aquí?
1: No, home, no.
0: Ah.
1: D'allà a Roda.
0: No sé on és,
1: vaig
0: això.
1: Vaig a celebrar l'aniversari de la meva neta, que ha fet el dia 12, és que celebrem tot aquest mes.
0: Mare de Déu.
1: Ha fet 5 anys.
0: Déu-n'hi-do,
1: imagina't, 5 anyets i anem a celebrar allà al carrer del Serral.
0: Pues jo el dissabte...
1: Si l'has un dia a passejar,
0: sí.
1: Mira bé si el trobes.
0: Vale.
1: Carrer del Serral, número 5.
0: De Roda de Barà.
1: Sí.
0: Vale.
1: Segurament passaré per la teva porta i ja m'hi fixaré, perquè em sembla que ja sé on t'estàs.
0: No, perquè jo dic a la platja.
1: Bueno, i què?
0: Home,
1: però passaré per la teva porta, perquè per baixar cap allà he de baixar aquella avinguda ampla,
0: sí.
1: I sembla que tu estàs per allà de xanfrà, que sí?
0: Sí, sí, sí.
1: Home, és que ja començo a anar-hi unes quantes... Bueno, ara fa de l'any passat que em sembla que no hi he anat. Però ja, més o menys, memòria visual si tinc.
0: Bueno, ja estaré al tanto, eh? Ja estaré al tanto.
1: Ja, sí, sí.
0: Molt bé, bonica.
1: Bueno, macos, ho passeu tots molt bé.
0: I tu també, que
1: gràcies,
0: acabis de passar
1: el dia. Gràcies a tots, que m'heu felicitat.
0: Gràcies a tu.
1: Adéu,
0: bonica. Adéu.

0: amb alguna trucada. Ai, em diu que... Bueno, ara us comento que avui també, ara fa uns minuts, ha vingut la Rosa Clariana. Déu-n'hi-do, haurem d'ampliar aquí a l'estudi perquè, en vez de trucar per telèfon, veniu aquí ja directament, eh? No pot ser això, eh, Rosa? Hem dit, trobem a faltar la Rosa Clariana, sí? Oi que sí, Josep Maria? Sí, sí, sí.
1: Saps què m'ha passat? Que...
0: No cridis, no, que cridis. Ah,
1: que... És que no me'n dono compte.
0: No, perquè el volum està molt fort. Després te l'arreglo. Què t'ha passat? Què t'ha passat?
1: Doncs pues que estava mirant una sèrie. Dic, ai, que tinc que anar a la ràdio. M'has anat a la pel·lo, eh?
0: Sí, sí, espera't que t'arreglaré aquí el so. Aviam, posa't a... Com ho veus ara?
1: Oh, no ho sé jo.
0: Com la sentiu, a la Rosa?
2: A veure, parli.
0: Hola.
1: Hola, bona tarda.
0: Molt
2: bé,
0: ara sí. Escolta, ja tindries que saber això amb tres vegades que has vingut, eh?
1: És que sóc mal alumne.
0: No pot ser això, no pot ser, eh? Aquí tenim un botonet que hi ha volum i, a més, és més... Adéu, ara marxa el jefe. És perquè, de vegades, si parlem molt fort, s'acopla una miqueta, sí, vale? Sí. Hi ha gent que ho té a tope perquè no escolten.
3: Però, bueno.
0: Doncs, Rosa Clariana, ens ha encantat que vinguis.
1: Gràcies.
0: Per antena hem dit que els que faltaven. Hem passat llista i dels que hem passat, dos, sí que ho... La Montse Rubió, que ens ha trucat, i tu, que has vingut aquí. Eh? Déu-n'hi-do. Ara no sé què està fent el... Qui serà? Qui serà el que ens ha trucat ara? El que està al telèfon?
3: El David está hablando.
0: Bueno, què t'expliques de nou, Rosa Clariana?
1: Que et veig molt guapa.
0: Perdona, és que una ja ho és, de guapa.
1: Bueno, però si s'arregla una mica, encara...
0: Correcte.
1: Encara...
0: Oi, que no em coneixia ni el David, tu.
1: Oh, és que sembla que no, amb el cabell així es millorant molt. Ja portes arracades avui?
0: Mira, avui em porto. Et vaig fer cas.
3: Però ese pelo se ve más joven. Ah, que sí?
0: Home, ai, espera, que m'està... Digui'm, senyor David. Vinga, passa'm la primera.

0: De la llista negra, Teresa
1: Marqués. Ah, vale. Sí, ja està bé, estic contenta.
0: Bueno, què vol escoltar l'amiga Teresa?
1: Pues mira, de Nino Bravo, un beso y una flor.
0: Oh, no em diguis.
2: Eso me encanta.
0: Nino Bravo. Sí. Un beso
2: y una flor.
0: Y una...
3: Flor.
1: Y una... Flor. ¿Y una qué?
0: Una florecilla.
1: Florecilla, sí, vale.
0: Aviam, Teresa Márquez, a qui la vols dedicar, aquesta cançó?
1: Pues mira, a tota la meva família, a la Milagros, sí, a la Paquita Ortuño, a la Marita, a l'Anna Graner, que truqui també, eh?
0: L'Anna Graner, mare meva.
1: I el Miquel, i el senyor Josep Maria...
0: Torné.
1: Josep Maria Torné.
0: L'Antònia Lara.
1: La seva companya.
0: Home.
1: I a tu... A tots vosaltres, a tu, al David, i a tots de la ràdio. I a tots Ràdio Molins de Rei que escolti la ràdio.
0: Exacte. Escolta, tens algun conegut que es digui Isidre? Perquè avui és Sant Isidre,
1: no.
0: Eh?
1: No.
0: Aviam, fem una... Que truqui algun Isidre, no? Que li dedicarem una cançó en directe. O algú que coneixeu que es digui Isidre, truqueu aquí a la ràdio al 93.
1: Sí,
0: sí, Isidre.
1: Sí, en coneixo un, però no... Doncs...
0: Però ara que he dit això, si algun dels oients diu ostres, sí, el meu cosí es diu Isidre, doncs que truqui aquí a Ràdio Molins.
1: De família no en tinc cap.
0: Bueno, doncs pues mira, tu no tienes un Isidro en tu vida, lo siento, Teresa.
1: No, que llàstima.
0: Ai, és una llàstima. Teresa, tens el número 13, eh?
1: Mira que bé.
0: T'agrada?
1: Vinga. Sí?
0: Pues el 13 per tota la vida. Bueno, no, per tota la vida no.
1: Per avui.
0: Per avui, que avui tenim...
1: Què?
0: Quina Maria. Si la Maria Macías no ha trucat, no me l'has passat.
1: No. Hombre, no pot ser això, eh?
0: Aviam, és que aquí no estem per lo que fem ni pel plat ni les tallades. Estàvem aquí i em diu, hi ha la Montserrat Rubio, vale, hi ha dues trucades. I clar, i després dic, passa... Ai, pobreta, la Marita Macías torna a trucar, Marita, eh? Però li... Bueno, ara tinc que fer un altre d'això. Sembla la llibeta dels tristos, això. Bueno, pues Teresa Márquez, tens el número 14, vale? El 13 li...
1: No m'has dit el 13.
0: No, però és que no se n'ha donat compte el David i no m'ha passat la trucada de la Marita, que era abans que la teva. Vale?
1: Ah, bueno, ja està.
0: Això,
1: ja està,
0: ara, quan
1: vale.
0: truqui...
1: Me conformo.
0: Ella, tu tens el número 14.
1: Me conformo con estar a tu lado.
2: Anda.
1: Vale, ja està.
0: Escolta, que has begut aigua del Carme avui.
1: No, he begut whisky.
0: Ah, no, quina Sant Clement ha tomat.
4: Una veu molt maca, eh?
2: Sí,
0: és que cantava, la Teresa Márquez cantava.
4: Ah, sí. Una veu molt maca.
0: Home, aviam... Però avui està molt, molt contenta, eh, la Teresa Márquez? Mare meva, avui guanyaràs el bingo, segur.
1: Sí, pots comptar que guanyaré el bingo.
0: Molt bé, bonica, pues, número 14, recorda, eh?
1: Sí, ara sí, ja està.
0: Vale, bonica, vale. Esperem que truqui la Marita. Vale, una abraçada, bonica.
1: Gràcies. Vinga, bon cap de setmana.
0: Adéu-siau, bonica. Adéu.
1: Adéu.

0: Bueno, pues, pues nada. A ver, Manolo, ¿qué quieres escuchar hoy?
1: La de por un sorbito de champán.
0: Oh,
1: de los brincos.
0: Mira, a l'Antonio y a la Lara le gustan todas.
2: No, esa es bonita.
0: Por un sorbito...
1: De... Que me la cante Judy.
0: ¿Quién? La Antonia. Antonia canta en trocito.
2: Cuando la... Cuando...
0: No, hombre, pero es la tonada. Por un
2: sorbito de champán. Es que no me acuerdo más.
0: Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Tú tampoco lo sabes, José María?
3: No, yo no.
0: El José María dice, ¿en dónde me he metido yo? Madre mía, por un sorbito. ¿Qué es de los sírex? ¿Es del sírex? ¿Sabeu si
1: no,
0: és?
1: No, de los brincos.
2: De los brincos.
1: Me ha dicho David.
0: Brincos, muy bien. ¿Y a quién la dedicas, a Manolo?
1: A mi padre Manolo, a mi madre Antonia, a mi hermana Cristina, a mis dos sobrinas, para Montano, para todos.
0: ¿A tus dos sobrinas?
1: Sí.
0: Y tus abuelos también, ¿no?
1: Efectivamente. Y para Nuria Vidal, que hace tiempo que no llama.
0: Ah, la Nuri Vilà.
1: Eso.
0: Nuri truca, es que le encantan las series de estas que son coreanas o turcas.
1: Ya, siempre llamaba cuando acababa la novela, llamaba.
0: Sí, cuando un día llamó a las 9:05.
2: Oh, no.
0: Sí, sí, llamó a las 9:05 y ya habíamos hecho el sorteo y todo. Me has dicho a la Nuri Vilà y al Montano.
1: Sí.
0: Vale, venga.
1: Efectivamente.
0: Manolo, tienes el número 15, ¿eh? Porque hemos reservado el 13 para la...
1: Sí, ya lo he oído, Judy.
0: Ay,
1: que le iba a dar a la que estaba delante mío el 13, pero como el David ha corregido.
0: Vale, pues el 14 se lo reserva... Ay, el 13 para la Marita, el 14 lo tiene la Teresa Márquez y tú tienes el 15, ¿de acuerdo?
1: De acuerdo, Judy. Para la semana que viene, Judy.
0: Buen fin de semana. Igualmente para ti, Manolo. Adiós.
1: Gracias.
0: Adiós.
1: Gracias.
0: Ai, mare meva. És que tenim una feinada últimament, eh? De veritat, eh?
3: Passo un fart d'escriure.
0: Oi que sí? És que mira que en quina llibreta tinc. És que aquesta llibreta va a l'or.
4: Això mateix li vaig dir jo l'altre dia. Quin fart d'escriure que es fa.
0: Sí.
4: Treballa, eh? Les 4
0: sí, sí.
4: Hores treballa.
0: I em paga molt poquíssim, eh?
3: Se guanya el jornal, eh?
4: Sí, però em sembla que no cobren duro, eh?
0: Ah, ja tenim a la Marita al telèfon.
5: No, què passa aquí?
0: Què passa? Cuidat,
5: què passa en aquest estudi? Quin gallinero teniu aquí? Mare de Déu. Ai, cuidat,
0: això m'agrada, eh?
5: Això m'agrada moltíssim, eh?
0: Aquí, bueno, ja tenim el Josep Maria, que ja...
5: Te sento molt lluny, eh? Molt
0: sí,
5: lluny.
0: És que estic a Suïssa.
5: Ah, estàs a Suïssa. Mira, escolta, tenim aquí el senyor Josep Maria?
0: Sí.
5: Doncs mira, Judit, ara li farem una consulta, ja que és barato. Mira, Josep Maria, carinyo, em plora molt un ull. Quin remei tenim per això?
3: Pues si plora molt l'ull, pues se li té de posar gotes d'aquestes de lagrimal. D'aquestes... De...
5: Ah, làgrimes artificials d'aquestes.
3: Artificials, exactament, sí, sí.
5: Perquè és que està tenint una cremor i tot,
3: això,
5: eh?
3: Això se pot prendre totes les que vulgui, que no li farà mal, eh?
5: Ah, val.
0: Però sí. Si li plora l'ull, doctor, posar-li unes llàgrimes artificials li farà plorar més, no?
3: No, li deixarà tot, diguéssim, i li deixarà... Depèn també com tingui l'ull, però pot provar això. Primer
5: no,
3: de tot, això no li farà mal, això.
5: No, o sigui, però està una mica escaldadet per aquí darrere, perquè clar, quan la llagrimeta va escaldant, saps?
3: Sí, això provi amb aquestes gotes.
5: Doncs i... a la farmàcia compraré sí. Unes gotetes d'aquestes
0: si
5: bones.
0: No, també...
5: Però si m'assembla que en tinc.
3: Ja.
0: Però Josep Maria, bueno. També podia ser una infusió de farigola.
3: La farigola és una miqueta massa forta. Això,
2: no. Això
3: en camamilla és millor sí. Perquè no és tan fort.
5: La camamilla també és bona.
3: La
5: sí,
3: camamilla,
5: sí, sí.
3: Bueno, el que pot fer, pot fer les dues coses. Pot fer les gotes aquestes i després...
5: No, ja m'agrada. Sí,
3: i la camamilla, com és més suau, perquè la farigola és massa forta pel ull, eh?
5: Bueno,
3: fes aquesta provatura, perquè...
5: Moltes gràcies per la visita, eh?
3: Bueno, escolta, això a vegades se té de veure, depèn com té l'ull, però més o menys, pel que vostè m'explica, pues, ja. Són dues coses senzilles i barates, anem a dir.
5: Molt bé. No, sí,
0: bueno,
5: sí,
0: no s'admeten reclamacions, eh?
5: Moltes gràcies. I l'Antònia Lara, que no rigui tant, que m'ho contagi a mi, també. Ai, Antònia, xotxona. Que te ries
0: molt. Tinc una colla aquí per llogar-hi cadires, eh?
5: Molt bé.
0: Marita,
5: adéu.
0: No, adéu què, si no m'has dit la cançó?
5: Ai, és veritat, és que havia demanat una i després m'he esborrat i han demanat una altra. I ara vull el Julio Iglesias.
0: El Julio Iglesias?
5: Sí, sí, sí, sí.
0: I què demanes del Julio Iglesias?
5: Tropecé de nuevo con la misma piedra. Na, aquesta.
0: Hoy todo el mundo canta, todo el mundo ha tomado agua del Carmen.
2: Porque estamos felices. No, Marita?
5: Felices, felices.
0: Però, escolta, com se diu la cançó? Digues. Perquè això m'has cantat una estrofa. Com es diu, David, la cançó del Julio?
5: No se diu de mi.
0: Bueno, a qui la dediques, Marita?
5: A tothom que escolti, escolta, ja he xerrat bastant. A tothom que m'escolti, tothom que vulgui escoltar-me, i moltes gràcies per tot. Soc feliç, però que siguin feliç tots, també.
0: Exacte, tu has de fer propaganda del doctor Torné, eh?
5: Ai, sí, sí.
0: Medicina
5: sí.
0: Alternativa.
5: I l'Antònia Lara, que també és molt simpàtica, eh? Oi. Molt maca.
0: I la Rosa...
5: I la Judit, oi, la Judit, que ja sé que ha estat a la peluqueria. S'ha enterat tothom.
3: Està molt guapa, la Judit.
0: Si voleu...
3: Mira, que no la coneixíem quan hem entrat.
0: Mare, és veritat, és veritat.
4: Sí, és que se'm pentinat bé, eh? Un tallat.
0: Tinc una perruquera que no me la mereixo, perquè fa miracles. Quan jo entro amb una cara, i quan surto amb una altra. No, és una bona perruquera que s'ha de ser fidel a la perruqueria de tota la vida. Jo fa 20 anys que vaig a la mateixa perruquera. No sóc una bona perruquiana, però bueno, quan vaig dic, noia, has fet un treball excel·lent, eh? Excel·lent.
5: I és que la perruqueria canvia tot, eh? És el tot, eh? La peluqueria. Estàs una mica deprimida, vas a la peluqueria i escolta.
0: Exacte.
5: És una medicina, eh?
0: Tens tota la... Bueno, i una que és guapa ja, home, per favor.
5: Hombre, per favor.
3: Tot ajuda.
5: Això ja no sé dudar.
3: Tot ajuda. Va canviar de...
5: Adéu, guapos.
0: Adéu, Marita, tens el número 13, eh?
5: Vale, molt bé.
0: Adéu.
5: Mira, el dia 13 em vaig examinar de conduir.
0: I què? El vas treure?
5: El vaig treure.
0: Ah,
5: però, però escolta, era l'any 75, eh?
0: Uau! Però jo no et dic l'any que m'ho vaig treure, eh? Que jo vaig anar 6 vegades a examinar-me.
5: No, jo... Jo i la Pilar Casas també.
0: Ai, mira.
5: Sí, totes dues, més o menys... Pues, 4 mesos o 4...
0: Pues,
5: sí.
0: Ves-lo renovant encara que no condueixis, eh?
5: No, si ja me l'he robat, en tinc dos. No me'l demanen, doncs me'n faig un altre.
0: Oh. Mare de Déu, senyor. Que és terrible,
5: no,
0: la Marita.
5: Però d'aquests moderns, eh? No d'aquells de cartronet, no? D'aquells d'ara.
0: Ja.
5: Bueno, però com no puc conduir, carinyo, no puc conduir. Estic molt malament de la vista.
0: Bueno,
5: però bueno, què farem? Adéu!
0: Adéu, bonica, una abraçada,
5: adéu,
0: Marita.
5: Adéu,
0: Marita, adéu.

0: Crec que hauríem de tindre una secció especial per a aquestes malalties transitòries, com pot ser que et plori un ull, que tinguis mal de coll, que tinguis mal d'orella. Què li sembla? Amb medicina alternativa. Per exemple, quan jo em feia mal l'orella, no sé si vostè se'n recorda, que diuen de posar com una paperina que era, la posaves aquí, la cremaves i feia puf, i et sortia tot l'aire de l'orella. O també hi ha molta gent que diu de posar un all, un allet calent a l'orella. Mm. Això també ho heu sentit, no?
1: Sí.
0: Doncs preparis vostè un bloc així de remeis casolans, eh?
2: Ja. És que avui en dia, anem a dir, avui en dia els casolans d'això no és com abans, perquè abans tot era natural, el ser natural, pues anava tot molt bé, però és que ara ja se té de veure que hasta que quan un agafa un encostipat d'aquell fort, ja els antibiòtics no fan res, ja tenen de donar cortisona, o
0: sí,
2: sigui, ja canvien,
0: eh?
2: Ja té de ser més potent, diguéssim. I és clar, els casolans, pues clar, no tenen força per diverses coses d'aquestes, coses que abans sí. Se solucionaven.
0: Sí, però ara...
2: Però ara és molt diferent, molt diferent ara.
0: Bueno, jo només vull fer una puntuació, un apunt. Si la Marita li passa algú l'ull, aquesta empresa, la Ràdio Molins de Rei, no es fa responsable, eh?
2: No,
0: no es
2: home,
0: fa responsable,
2: però, si la
0: imagina que li canvia del color l'ull.
2: No, diguéssim...
3: La camamilla no...
2: La camamilla neteja i desinfecta, vull dir, no, és una cosa que no... Vaja, tota la vida s'ha fet això,
0: No, però aquestes gotes, aquell llagrimal, perquè sí. Deu tindre l'ull sec...
2: Bueno, si li pregunta la farmacèutica, també li dirà, o sigui que...
0: Bisbaporú que no se'n posi,
2: No, home, no. Cuidado,
0: La Montserrat Carbonell va dir que els encostipats el que anava bé era Bisbaporú del peu.
2: El Bisbaporú, pel que sempre s'ha fet antigament, sempre s'acostumava a posar al pit. Aquelles èpoques s'hi posava...
0: I a l'esquena, també.
2: I a l'esquena, efectivament. I a l'entrada del nas. Solament una mica a l'entrada.
0: Sí, perquè Déu-n'hi-do...
2: Sí, una miqueta. I després, el principal era fer bafos. O sigui, agafar una tovallola i escalfar-lo i tirar, i el baf, el fum, allò que surt, tot allò respirar-ho.
0: Josep Maria, doctor, perdoni, però hem de passar l'informatiu.
2: Ja continuarem
0: amb això, perquè l'informatiu és en punt.
2: És informatiu.
0: I el David diu que si no connectem ara, no connectarem fins la setmana que ve. Doncs nosaltres farem un break, com hem fet abans, i ara quan soni el pito, ja ens podrem aixecar de la cadira. Oi que sí?
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Òscar Ordeig ha anunciat aquest divendres a la xarxa social X que les Filipines aixecaran la prohibició a les importacions de porc procedents d'Espanya, establerta, recordem-ho, arran del bruc de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola del Vallès a finals de novembre. El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ho ha considerat una bona notícia i ha subratllat que el mercat filipí és el cinquè global i el tercer de l'Àsia per al porcí català. Ordeig ha insistit que des del departament continuen treballant per a l'erradicació de la pesta porcina africana i la reobertura de mercats. I recta final per l'aprovació definitiva del Pla d'Usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals en aquesta zona de Barcelona. Una norma que manté les actuals prohibicions d'obrir locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis i que restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres. Albert Batlle és el regidor de Ciutat Vella.
6: Es tracta essencialment d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
5: Més qüestions. Educació xifra en un 18% el seguiment de la vaga de docents fins a les 5 de la tarda, la cinquena jornada de mobilitzacions avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. L'USTEC ho ha pujat al 50. Precisament, el ple del Parlament votarà la setmana que ve si exigeix al govern retirar definitivament la mesura d'educació interior que preveu, recordem, la introducció de Mossos d'Esquadra als centres educatius. Es tracta d'una moció de la CUP que insta l'executiu a eliminar de forma immediata la iniciativa. La Cambra es pronunciarà sobre la polèmica proposta del govern que, de la qual alguns instituts ja s'han desdit. Està previst que la consellera d'Educació, Esther Niubó, comparegui dimarts en comissió per donar explicacions sobre la prova pilot. Junts també vol que l'hemicicle declari l'A2 de català com a requisit per renovar la regulació extraordinària d'aquí a un any. I l'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha anunciat a la direcció del partit que vol ser candidat a l'alcaldia de la capital catalana el 2027. La intenció de Martí és presentar-se a unes hipotètiques primàries per encapçalar la llista dels de Carles Puigdemont a Barcelona, les que previsiblement, volem dir, i participaria el portaveu de Junts i regidor de la ciutat, Josep Rius. A més, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat recentment com a candidat de Junts a Barcelona.
1: Notícies en xarxa.
3: Informació local.
4: Aquest cap de setmana es fan activitats extraordinàries als museus de la vila amb motiu del Dia Internacional dels Museus. Al Museu del Renaixement, demà a 12:45, hi ha una visita comentada gratuïta. A 4:45, activitat familiar amb el tresor perdut de la Remolina. Des de les 3, de fet, demà des de les 3 que hi ha portes obertes. I a la tarda vespre hi ha una activitat titulada Les músiques de Petrarca, músiques inspirades amb la poesia de Petrarca, a la sala del Gran Tapís. 3 sessions, a les 8, a les 9 i a les 10. Diumenge, visita comentada gratuïta també a la tarda, en aquest cas a 5:45, i diumenge tot el dia portes obertes al Museu del Renaixement. A la seu del Museu de Can Ametller, dissabte a la nit també, nit màgica al museu, de 9 a 1, una visita amb sorpreses a càrrec de Gralla Manufactures Teatrals, i diumenge a les 3 seus del museu, a Can Ametller, al carrer Pinto Fortuny i al Museu del Renaixement, portes obertes diumenge amb entrada gratuïta de 10 a 2 i de 5 a 8. Diumenge l'Ajuntament organitzarà la lectura del manifest institucional contra la LGTBI-fòbia, diumenge a les 12 del migdia, al racó de Sònia Rescalvo, al carrer Canal de la Infanta, i després de la lectura es farà una ofrena floral i actuació poètica. Diumenge, Enredat per la Discapacitat prepara una nova sessió del Ballet Party amb l'ambientació del DJ Jambo Jambito, diumenge a partir de les 5 de la tarda al Bacus Molins, del carrer Foment, i diumenge el grup de La Xarxa prepara un nou espectacle pel públic familiar. La companyia Professor Caroli presenta L'Home Roda. És l'últim espectacle de la temporada, final de temporada, a la pista de la Penny. Diumenge, 6:45. Les entrades anticipades al web Entràpolis i, si no, a la taquilla del teatre una hora abans de l'espectacle. I el SEM, que fa una sortida de medi ambient aquest diumenge a Montcada i Reixac, al Parc de la Llacuna. Si voleu més informació, passeu pel local del SEM de 6:45 a 9:15. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la farmàcia Oriol, que està al carrer Santiago Rusiñol, 8-10.

0: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies se't necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
2: L'Ajuntament de Molins de Rei estrena un nou servei d'assessorament en sexualitat i afectivitat.
3: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, l'Helena i el Pau de la cooperativa Plaer t'esperem al Molí Jove.
2: Un espai confidencial i de confiança per resoldre dubtes, parlar i aprendre sobre relacions i sexualitat.
3: I un cop al mes, participa al taller obert.
2: Vine i descobreix aquest nou servei pensat per tu.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
5: Apunta els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
4: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
6: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
4: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
7: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
4: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat.
8: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
9: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: aquesta tercera part dels Divendres Faves Tendres i ho fem amb una trucada molt important. Últimament heu anat al cinema a veure les últimes estrenes de cinema? Us agrada el cine? Sí? Doncs aquí tenim el Carles Mas, que si algú sap molt de cinema és el Carles Mas. Bona tarda, Carles.
1: Bona tarda, Judit.
0: Com estàs? Com estàs?
1: A veure, avui tenim el cel una mica tapat.
0: Ah, però que ara... T'has tornat home del temps, ara.
1: No, que jo m'assumo aquí al balcó i ve com està el cel.
0: No, demà...
1: Vosaltres el veieu de la finestra.
0: Sí, però demà farà un sol esplèndid, ja t'ho dic jo, eh? Ja ho van dir-ho. Però la setmana estarà una mica emboirada.
1: Vale, aquí l'altre dia va caure la pedra, eh?
2: Ui, sí.
0: Bueno, jo és que... Però jo no estava aquí, estava a Roda Barà. Roda Barà és un paradís que allà les pedres no... Allà cauen diamants, allà.
1: De tragada.
0: Escolta, que tinc aquí el Josep Maria Tornera, l'Antònia Lara...
1: Sí, el metge, l'enfermera...
0: I la Rosa Clariana.
1: I el consultori que van preguntant.
0: Home, doncs està bé, no?
1: Els remeis.
0: Els remeis. Home, està bé. Tu et fa mal alguna cosa, Carles?
1: Doncs sí.
0: El què? Digues. Aprofita.
1: M'ha sortit una mica de dolor a la cama esquerra del tendó, però ja tinc aplicament allò del reflex i aquestes pomades antiinflamatòries.
0: No, aquí sí que aniria bé el Progen. El Progen, sí. Que són uns sobrets que van molt bé.
3: Sí, va bé, però...
1: Ara m'han donat una mostra que també porto una miqueta i també m'ha anat bé. És un nom raro. La farmàcia m'ha donat allò de mostres.
0: Ah, va, però has de comprar la pomada, no em mostres, no faré res.
1: Vas comprar el reflex amb gel.
0: Ah.
3: No, el reflex va molt bé, eh? Sí, que va bé. Sí,
1: però fa molta pudor. L'he comprat amb gel, amb pomada.
0: Escolta, i
1: ara també el fan amb pomada, el reflex.
0: Has provat amb l'àpis termosant?
1: Sí, aquí en tinc un. Doncs
0: pues aquest sí que fa efecte. Almenys t'anestèsia amb l'olor que fa.
1: Sí. No, en tinc un, eh?
0: No, i el Limimentos Loan, antigament es posava això, els Limimentos Loan era pels populistes. Sí. I va molt bé.
1: Com el reflex, que també és tot especial.
2: El reflex també, els deportistes...
3: Els futbolistes sí que...
0: Bueno, però a part de la cama no et fa mal res més, no?
1: No, ja m'ha anat millorant, eh?
0: Bueno.
1: Però tenia que anar piano, caminant poc a poc, eh?
0: Bueno, doncs pues no cal que corris, eh? Que vale. A casa s'està molt bé. Doncs, escolta, vale. Carles Mas, avui...
1: Anem pel tema.
0: Sí, anem pel tema. Avui... Anem quin soundtrack,
1: avui,
0: com diu.
1: Avui, el Titanic.
0: El Titanic.
1: El soundtrack. Del Titanic. Ah,
0: sí. Molt bé.
1: També puc dir-te que fa 2 anys vaig estar a Irlanda del Nord, de Tour, i vam passar per Belfast, on està el Museu del Titanic.
0: Ah, mira.
1: Sí, vam fer un tour d'una setmana.
0: Ostres, que bé.
1: Sí, va estar molt bé. I a Moher, l'acantilatge de Moher, i les pedres aquella de la calçada.
0: Sí, sí.
1: I castells que van rodar això del... a Harry Potter.
0: Caramba, Déu-n'hi-do,
1: no,
0: eh?
1: No, molt verd, museu, molt verd, sí. molt taiga, molt verd.
0: Sí, però el Titanic no l'han trobat encara.
1: I vam agafar bon temps, que no es va ploure.
0: Ah, això està bé, això està molt bé. Això està molt bé.
1: Sí, vam agafar bon temps.
0: Bueno, i aquesta...
1: Sí, fama de ploure per allà.
0: Aquesta banda sonora del Titanic, que qui la vols demanar? Perquè és que té un final molt trist, també, eh? Vam plorar moltíssim al veure la pel·lícula.
1: A veure, jo li he dit 3 temes amb el David, a veure quin em posa.
0: David, quina li poses?
1: Bueno, jo li dic...
0: Ho està mirant
1: si
0: perquè...
1: Si anem bé de temps, que posi la llarga.
0: Home, la llarga quan dura 6 minuts?
1: Sí.
3: Sí, llarga.
0: Bueno, 6 minuts.
1: I la curta a la meitat.
0: Bueno, depèn... Sí.
1: I després hi ha l'entremig, que és la Celine Dion, que és cantada.
0: Ah, exacte. Doncs ara em dirà el David quina... Qui és la banda sonora, és la que comença la pel·lícula, no? Dius tu?
1: Sí, vale. Hi ha l'obertura, eh? Sí.
0: Obertura.
1: El famós tema, eh?
0: Vale.
1: Que surt aquella del barco, el DiCaprio i l'actiu aquella, ara no sé
0: sí,
1: què.
0: Sí, ja sé quina
1: és. Jo he comptat que hi ha 50 i escaig d'actors, que surten al barco.
0: Ai, no em vas veure a mi, jo anava d'extra al barco.
1: Ah, sí?
0: Sí, que anava, saps que hi ha la part baixa on estava la gent treballadora? Allà estava jo.
1: Sí,
0: amb una taula allà, que es comencen a barallar, doncs jo estava allà amb un raconet.
1: Vale.
0: Em van dir d'extra i vaig anar d'extra, sí.
1: I tens nota que a l'abril del 1912 és quan es va a l'iceberg, es va xocar, i van haver l'enfonsament.
0: Sí, home, molt famós, 1912.
1: I la pel·li, Sleeping Dogs, es va estrenar el 1997.
0: Exacte, per això jo, el 97, com que ja estava aquí, vaig fer d'extra. Vale. No em van pagar gaire bé, però bueno.
1: Ara d'acabar el segle.
2: Bueno, tu ja estàs acostumada a no cobrar.
0: Exacte, per això... No, però almenys els crèdits vaig sortir, eh? Els crèdits, Judit Herrera Gastó. Vaig sortir els crèdits. No em vas veure tu, Carles Mas, els crèdits.
1: Que en surten tants ara, abans sortia... Fin, ten i s'acabó.
0: No, però ara surten els crèdits.
1: Ara m'hem de crèdit. Bueno. Els Pirates del Caribe hi havia 10 minuts de crèdit.
0: Sí.
1: I si, surt gent, eh?
0: Bueno, pues
1: per
0: jo...
1: dir-te alguna
0: cosa. També...
1: I les rares noves, m'hem de sortir crèdits i crèdits i crèdits.
0: Escolta, i pregunta del milió. A qui la vols dedicar aquesta banda sonora?
1: Ah, espera, que també volia dir una cosa. Pia tantes. I aquí al barri del Canal, perquè tenim el carrer Sant Isidro i la capella de Sant Isidre.
0: Sí, sí.
1: Sí, almenys de Pelayo
0: sí,
1: tenim la capella
0: ja ho sabé,
1: de Sant Isidre.
0: Sí. Però avui no ha trucat, no ha trucat cap Isidre, els hem
1: era
0: felicitat.
1: Era el patró dels llauradors.
0: Sí, i tant, i tant.
1: Hi ha de Sant Antoni Abat i a Sant Isidre. Sant Antoni era dels dels animalets
0: sí.
1: I Sant Isidre dels tractors. També feien festa, havien fet festa...
0: Bueno, avui estarà content perquè ha plogut una mica i el camp estarà bastant verd, eh?
1: Sí. Bueno, anem per les dedicatòries.
0: Anem a les dedicatòries.
1: A la senyora Aneli.
0: A l'Aneli.
1: Que sempre ho escolten diferit.
0: Molt bé.
1: A la Paqui, Paquita Ortuño.
0: Molt bé.
1: Joan Amigó, que aquesta setmana no l'he vist.
0: El Joan Amigó, sí.
1: Els presentes, Josep Maria Torner, Antònia Lara.
0: Gràcies.
1: A la Carme Carmeta Raventós, que, com te diu, la memòria ja se li va. Que a mi em coneix, però quan em veu.
0: A la Rosa Clariana, no te la deixis, que està aquí també en directe.
1: A la Rosa Clariana.
0: Gràcies, eh?
1: A veure, ja aviam si la conec personalment.
0: Ja la coneixeràs.
1: A l'Associació de Veïns del Bona Vista.
0: Molt bé.
1: Tots, totes. Que encara estem pendent, eh?
0: Estem pendent. Tenim una agenda pendent, molt plena, eh? Tenim una agenda molt plena, Carles.
1: Vale, perquè ara el dia anem allargant, eh? Després vindrà la verbena i ara ja m'escurçant el
0: bueno,
1: dia.
0: Bueno, passarem la verbena allà al barri de Bona Vista.
1: No, abans d'acabar el carrer feien verbena, eh?
0: Per això, igual aquest any sí que la fan.
1: Tancant el carrer fan els veïns la verbena.
0: Bueno, aquí tenim aquí el Torner i l'Antoni Lara, que saben ballar molt bé, no?
2: Bueno, fem el que podem.
3: Bueno, això mateix.
0: Bueno, i aquí...
1: Aquí em sembla que el barri del Canal també l'associació dels avis. Em sembla sí. Que també fan ball de tant en tant.
3: Nosaltres anem aquí allà al Casal.
1: El primer de maig, que ara la setmana passada van fer la gran paella. La 28 paella van fer el dia passat. Jo estava fora. Jo estava a Calella. Que per cert ens va repagar la puja també a Calella.
3: Allà portem portem una coca, diguéssim, i el cava, tot això va a part, diguéssim, de l'Ajuntament. I allà pues, fan el ball, anem a dir.
1: Sí.
3: Nosaltres cada any hi anem, vaja, allà.
1: Bueno, ara l'ha passat al pati del pont de la cadena, perquè abans sí. La feien al mig de la plaça pel remodelar, l'han passat al pati del col·legi de la Pont de la Cadena.
3: Sí, ja.
1: Que també està bé, ja serveix, està més
3: sí,
1: controlat.
3: Sí. Però abans el se feia el col·legi, allà al col·legi, enfrente, davant del casal.
1: Sí.
3: Pues, se feia allà.
1: No, anys enrere es feia al mig de la plaça que ara van remodelar, que ara tot està de plantes. Que hi havia aquella pista, sí. No sé si l'has conegut.
3: Sí, sí, i tant.
1: Mitat pista era per ballar i l'altra mitat de taules.
3: Sí.
1: I portava una orquestra en vivo i directe.
0: Escolta, per què no quedeu un dia per anar i us ho expliqueu tot? Que aquí
3: no,
0: estem
3: no,
0: aquí els amics. Estem aquí.
1: No tinc cap problema.
0: Carles bueno, Mas.
1: També vinga. Per la Judit Herrera i el David Rius.
0: Vinga, no fa falta que ho diguis.
1: I a tots els radioients del 91.2 FM, la ràdio nostra.
0: La millor del Baix Llobregat.
1: Que ho tens aquí sobre la finestra.
0: 91.2 FM, la ràdio nostra.
1: Bé, aquí sobre la finestra ho tens, eh? Ho tens tot apuntat, eh?
0: Pues mira, no m'havia fixat, jo, veus? Escolta.
1: Sí, mira la finestra.
0: Ah, sí, ara
1: ho veig. La part de dalt,
0: Sí, ara ho veig. Està molt bé. Veus, ja, no me, ja sempre no se m'olvidarà mai. Carles Mas,
1: vale,
0: que hem de continuar amb el programa?
1: Vale. No, com? Anem començant a passar, eh? Jo tinc el 16.
0: Sí, de tota la vida.
1: Com bueno, la setmana passada.
0: Exacte, doncs pues mira...
1: La primera 10 i la segona 5 i ara comencem... I si hi ha algú més que truqui, perquè l'altre dia va trucar...
0: Falta trucar, la Milagros i l'Anna Graner.
1: Sí, vale.
0: I ja està.
1: Bueno, fins la setmana que ve, si Déu vol.
0: Gràcies, Carles. Bon cap de setmana, eh?
1: Merci.
0: Adéu, adéu, adéu,
1: Carles. Adéu, adéu, adéu.
0: Adéu-siau.

0: Bé, doncs, com que tenim aquí la Rosa Clariana en vivo i en directo, a ella també li direm quina cançó vol escoltar i a qui la vol dedicar.
1: A tota la família, a tots els que m'estan escoltant i a vosaltres.
0: I m'has dit que t'agradaria un vals, no? Doncs ara t'escollirem un vals com pot ser el Danubio Azul o un altre que li agradi al David i li dediques a tota la teva família, als oients.
1: És que anys enrere, quan el ballava amb el meu marit, més d'alguna vegada es havien separat per deixar-nos sols.
0: Què dius?
1: Però això ja fa uns anys. I...
2: Bueno, però per què ballaven bien?
1: Ell en sabia. Jo em deixava guiar.
0: No, és que és veritat, això de saber ballar, que l'home que és el que condueix, si la dona posa una mica de resistència, no. T'has de deixar portar, vale? I jo, com que no em deixo portar per ningú, jo no sé ballar.
1: Bueno, ja, llavors amb vosaltres estem ballant més difícil.
0: No, però amb un vals és, has de saber com amb el pas doble i tot això, no? Perquè si tu tires per un cantó i a l'altre, no, val més deixar-ho, eh?
1: Amb verbenes del col·legi, amb un viatge de nuvis, diverses vegades, però és ell que en sabia. Claro. Jo no era una balladora de cara.
0: És que si us ho fixeu, ara no es balla com es ballava abans. Els meus pares ballaven...
3: Agafats.
0: No, ballaven això, feien els passos aquests, dos a l'esquerra, un a la dreta.
3: Sí, molt agafats.
0: No, i a la meva època els braços així perquè no s'acostessin, eh? Home, no s'arrambessin tant, eh? Ara sí, ara pots agafar-te així, però clar, abans i posaves les mans així.
1: I a l'ombro.
0: A l'ombro, home.
3: Balla, o sigui, agafat i te desfas, fas la volta, o sigui, per davant, per darrere, la voltereta, el pas de...
0: Bueno, doncs mira, fes unes classes de ball.
3: No, jo classe, mare de Déu, quina és la classe.
0: Doncs, escolta, Rosa, tens el número 17 pels premis d'avui, que són un val de 15 euros de la botiga de l'Ibèric, dos menús precuinats de les Palmerines i el kit de xurreria Àngels de Molins. Vale? Ja sabeu que això va pel dau de la sort. Doncs, si et sembla bé, David, continuem amb les peticions. Mira, ara li toca al Josep Maria Torner, que ens ha demanat de la Gloria Estefan. No me pretendo, com ho has dit, o no te pretendo. No pretendo. Tu has posat el té, però bueno, és igual. No pretendo. I la dedica a l'Antònia Lara, al Miquel, al Montano, al Ramon Sánchez, a la Paquita Ortuño, a la Montserrat Rubió, a la Eli, al David, a la Montse Carbonell, a la Carme Santogini, al senyor Mas, ai sí, al senyor Carles Mas, al Josep Quesada, Carmeta Reventós, Marita Macías, Dolors Pinyol, a la Rosa Clariana, Anna Graner, a la Milagro Reyes, a la Maria Rosa, a la Teresa Márquez i a tots vosaltres. L'escoltem? Vinga, som-hi.

Bé, hem sentit la petició que ens ha fet el doctor Josep Maria Torner i ara sentirem la petició que ens ha fet l'infermera, l'Antònia Lara. Ella ens ha demanat una cançó del Chunguitos i li hem escollit la que porta per títol La Palla. I la dedica a la Montserrat Rubió, a la Montserrat Carbonell, Paquita Ortuño, Josep Maria Torner, al Josep Quesada, al Montano, al Carles Mas, a la Marita Macías, a l'associació Barri Bona Vista, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

Bé, continuem ara amb la petició que ens ha fet l'amiga Dolors Pinyol. I li han tret de les últimes cançons que ha gravat el nostre cantant local, el Pierre, una que porta per títol La ilusión que me condena. La dedica als seus fills, a la Carmeta Reventós, a la Paquita Ortuño, a la Montse Carbonell, a la Montse Rubió, al Josep Maria Torner, a l'Antònia Lara i a tots vosaltres. I una miqueta també a nosaltres. Escoltem-la.

Doncs ara continuem amb les peticions. Sembla que ja han trucat tots els que tenien que trucar, excepte l'Anna Graner. Si truca, ja tancarem la llista. Ara posarem la petició que ens ha fet la Montse Carbonell. D'aquest caset vintage que té, diu que li agradaria escoltar dels Beatles una cançó, perdoneu si no ho pronuncio bé en anglès, però és que me l'ha dit de lletra per lletra i no sé si és així. I should have cannot win better. És... M'ha dit que sí. Gràcies, David, gràcies. També t'estimo. Aquesta cançó la dedica molt especialment a la Maribel Díaz, perquè es posi bon aviat, al Josep Pinyalver, a la Marita Macías, a la Laura Iglesias, a la Paquita Ortuño, a la Montse Rubió, a l'Antònia Lara, a la Dolors Pinyol, Carmeta Reventós, Josep Quesada, a Josep Maria Torner, a la Fina Givert, a la Pilar Casas, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

0: Bé, doncs, per fi ja podem tancar aquesta llista de peticions perquè tenim el telèfon a la última persona, que és l'Anna Graner. Bona tarda, Anna.
1: Hola, bona tarda.
0: Ai, menys mal que... Menys mal que has trucat, perquè si no, no podien tancar la llista, i a part que el Carles Mas no li quadrava l'estadística. No li quadrarà de totes maneres, però no passa res. Doncs, Anna Graner, benvinguda al programa. Quina cançó vols escoltar?
1: Una cançó de la Bonnie Tyler, que la tenim malaltona, que està... I bueno, a mi m'havia agradat moltíssim,
0: sí,
1: les seves cançons.
0: Amb aquella veu tan ronca que té, no?
1: Tan ronca, sí, tan peculiar.
0: Peculiar, exacte. Mira, s'ha acertat la paraula. Alguna cançó en especial, o li deixem al David que l'escolleixi?
1: No, una que, bueno, almenys a mi m'agradava, es deia Total Eclipse of the Heart.
0: Oi, que has anat a classes d'anglès. És que m'has deixat, deixat sorpresa, eh? Total Eclipse... De l'LP, deu ser de l'LP Total Eclipse. I quina has dit, la cançó? Quina? Torna-ho a...
1: Off the Heart.
0: Com? Sí?
1: Off de tu corazón o algo así.
0: Off the Heart. Off the Heart.
1: Off the Heart.
0: Que bé, off the Heart.
1: Oh, escolta, he estat practicant abans de trucar, eh?
0: Ah.
1: És broma.
0: Bueno, ja saps a qui tenim aquí a l'estudi, no?
1: No, és que estava cosint i de cop i volta m'ha vingut el capós.
0: Ah, mira, que no... Tenim el Josep Maria Torner, l'Antònia Lara i la Rosa Clariana, que un dia la portaré aquí a l'associació, perquè la coneixeu.
1: Sí. No, jo la conec, ja.
0: Ah, la coneixes?
1: Sí, jo la conec, però fa molt de temps que, no, que ens vam conèixer, però fa molts anys.
0: Ah, doncs mira...
1: Passa que ella ja ni se'n deuen recordar.
0: Ella és l'Anna, sí, sí. Anna Graner, es diu Anna Graner.
1: Sí, la millor coneixia més la meva mare, que era l'Anna Mercader.
2: Ara mateix no hi caic, però potser quan la vegi vostè de veure el poble...

0: Milagros, o sigui, ja...
1: La Milagros ja ha trucat, eh? Ja ha trucat, la Milagros.
0: I la Teresa,
1: també
0: i la...
1: Avui la Teresa...
0: I la Dolors...
1: La Teresa ens ha sorprès avui, perquè s'ha posat a cantar, tu.
0: I jo què dius ara?
1: Mira, perquè ha demanat una cançó de... em sembla que era del Nino Bravo. Crec, no sé, espera, deixa'm mirar, que tinc una llista de tachons i de coses que és massa, eh? Aviam, qui ha demanat la... Ui, ara no la trobo. Espera, sí. Espera. Ui, l'he perduda. Mare meva. La Teresa Márquez ha demanat un beso i una flor.
0: Ah,
1: i ens l'ha cantada,
0: eh?
1: Ens l'ha cantada un trosset que ens hem quedat tots parats, oi que sí? Avui tothom cantava, tu. Avui tothom cantava.
0: La Teresa feia anys que sí, que quan arribava allà a l'associació sempre venia cantant. I estava sentada i quan fèiem alguna activitat ella anava cantant sempre.
1: Pues
0: per
1: mira.
0: Circumstàncies, bueno, ho ha anat deixant de fer. Però ara veig que comença a tornar...
1: Sí, l'ha cantat molt bé, verdad?
0: De tant en tant...
1: Ara l'Antonia Lara està practicant la de la Rocío Jurado com una ola.
0: Oh,
1: perquè li encanta. Com una ola li encanta.
0: Jo la cantava, també, eh? Sí, tot i que no em feia allò, però és que em feia... Era una de les cançons de la Rocío, que era maca, vaja, que era maca.
1: És maca, sí. Aquesta cançó.
0: És maca. Sí. Tot i que a mi la Rocío no em feia massa gràcia, però en una de les cançons que m'agradava, vaja, d'ella.
1: Pues, Anna Graner, amb tu tanquem aquesta llista de peticions perquè ja no ens donarà temps d'agafar ningú més. O sigui que si us heu despertat tard, ho sentim, oi, Josep Maria?
2: I tant.
1: Home, és que aquí portem ja 3 hores, quasi bé. 3 hores aquí de l'Que te pego. Doncs, Anna Graner, que us ho passeu molt bé jugant al bingo, sobretot que la màquina estigui preparada, que no hi hagin talls de llum, que no facin trampes, vagila, eh?
0: No, ja vagilo.
1: Vale.
0: Amb 4 ulls.
1: Molt bé, bonica.
0: Dos pues. Meus i 2 posats.
1: Pues una abraçada per tota l'associació aquesta del barri de Bona Vista, i per tu també.
0: Igualment.
1: Gràcies, bonica. Tens el número 19, l'últim, eh?
0: Ole, que bien.
1: Apa, bonica.
0: Gràcies. Vinga, gràcies.
1: A vosaltres. Adéu-siau. Adéu. Bé, i ara sí que anem amb la marxa, amb la quinta marxa, perquè escoltarem ara la cançó que ens ha demanat la Carmeta Reventós, que una cançó del Ramon Caldú que es diu La Puntaire i la dedica a la seva família, a la seva germana Nuri, als venedors del mercat municipal, a la Dolors Punyol, a la Dolors del final del carrer, a la Paquita Ortuño, Montse Carbonell, a la Milagros, al Miquel Soler, al Joan Amigó, Josep Maria Torner, Antoni Alara, a vosaltres i a nosaltres. Ara podem parlar, però primer escoltem la cançó. Escoltem-la.

Bé, doncs, ara continuem amb la petició que ens ha fet l'amiga Paquita Ortuño, que ens ha demanat del Nil Moliner una cançó que a mi personalment m'agrada moltíssim, que es diu Que bonita la vida, i la dedica al seu fill Manolo, a la seva filla Susana, a la seva neta Marta, a la Isabel Sáez, a la Milagro Reyes, a l'Antònia Lara, al Josep Maria Torner, Carles Mas, Dolors Pinyol, Teresa Márquez, Miquel Soler, Carmeta Reventós, Montse Carbonell, Josep Quesada, a la Montse Rubió, a la Marga Vives, Fina Givert, Ferran Cardona, a la Rosa Clariana, al barri del Bona Vista, i també a la Coral Cordona i a les Xiques d'Oro, i també a nosaltres, evidentment, els que estem aquí i a tots els que esteu escoltant aquest programa. Vinga, escoltem aquesta cançó.

David, et sembla bé que aquests 4 minuts que quedin podem fer l'espai de la Pilar Casas amb aquesta cançó del Pentatònic, Mary Did You Know, perquè sabeu que si tenim una mica de temps, 3 o 4 minuts, ens agrada tenir aquest record per la Pilar Casas, que ella sempre que pot ens escolta per la ràdio, i sé que li encanta aquesta cançó d'un grup que ja és molt familiar, que potser no té un nom molt conegut, que es diu Pentatònic, però la cançó sí que és molt bonica perquè es diu Mary Did You Know. I ara el David ens la posarà i després de la cançó ja anirem directament a l'informatiu. Però no marxeu perquè encara ens queda una hora per posar totes aquestes peticions. Fins ara mateix.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els sindicats educatius han tallat cap a 6:45 de la tarda la carretera C-16 a l'altura de la boca nord del túnel del Cadí, a Riu de Cerdanya. La protesta forma part de la vaga territorial que les formacions han convocat a Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran. Es tracta del quart dia consecutiu d'aturades a Catalunya, el primer dels quals va ser dimarts, que va ser general per tot el país. Els manifestants duien pancartes amb lemes com "Per cuidar els infants, cuideu l'escola". I el govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat el Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que s'està negociant intensament.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
1: Comissions Obreres i UGT han convocat una vaga parcial a Rodalies del 27 de maig al 5 de juny. Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre, diuen, les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor a cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat i usuaris i augments salarials. I no deixem el tema, perquè David Pujol, un estudiant de 19 anys a la Universitat Autònoma, ha presentat una reclamació patrimonial de més de 9.200 euros contra el Ministeri i la Generalitat com a usuari de Rodalies. El jove justifica pels prejudicis que assegura ha patit durant un any i mig de trajectes marcats per retards, cancel·lacions i manca d'informació. Pujol, veí de Pineda de Mar, denuncia que la situació l'ha afectat a la salut mental i al rendiment acadèmic i està disposat a anar a judici si cal. I acabem parlant del jazz escandinau i del grec, passant per l'islandès i el català. Us estem parlant d'un menú internacional per aquest primer cap de setmana del 28è Festival de Jazz de Vic, amb una programació que manté el criteri de donar protagonisme al jazz d'avantguarda. El festival es desplega als escenaris ja habituals de la plaça del Carbó i la Jazz Cava. Entre les actuacions destacades hi ha la Jazz Band de l'Envic i el Joan Fort Organ Trio. És tot de moment. D'aquí una hora, ja ho sabeu, tornem amb més notícies en xarxa.
3: Informació local.
4: Demà es fa el lliurament dels premis del concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda, que organitza de forma bianual l'Ajuntament de Molins de Rei i que està obert només a la participació de dones. El lliurament de premis a les guanyadores i també es coneixerà el nom de les autores finalistes es farà demà dissabte a 1:15 del migdia al pati de la Federació Obrera, un acte obert a tothom. I també demà la grupa celebra la seva festa de la primavera a partir de les 2 a la plaça de l'Església, on es concentrarà tota l'activitat. A les 2 hi haurà dinar popular, a les 4 jocs rurals, a 6:45 ballada de sardanes, a les 9 inici del cercavila dels Diables des de la seu de la grupa fins a la plaça de l'Església, on hi haurà la focarrada, i a partir de 11:15 amb música amb DJs fins a 1 de la matinada. El Foment proposa per avui Impro Show Summer a les 9 de la nit, espectacle d'improvisació. Per demà dissabte, música amb Miquel Barceló Quartet, que faran versions de Frank Sinatra o Bing Crosby, entre d'altres, demà a les 8. I diumenge a les 6 de la tarda a teatre amb l'obra Els Plans. Diumenge també durant tot el dia als baixos del Molí, Molins de Jocs organitza una jornada de jocs de taula. Instal·laran 50 taules amb jocs infantils, familiars, per experts, jocs de rol, també hi haurà botigues, es faran sortejos, també hi haurà food trucks a l'exterior, jocs gegants també per la mainada i també un taller de maquillatge. Diumenge durant tot el dia, Molins de Jocs al voltant del Molí. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la farmàcia Oriol del carrer Santiago Rossinyol, 810.
5: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei.
6: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
0: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
6: Un kit d'emergències?
0: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya. Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
7: Cal Molí Jove, ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
8: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
7: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
8: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
7: T'esperem al Molí Jove.
9: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
10: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
11: Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
12: Stereo Pop amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

Bé, quan passen 8 minuts de les 8 de la tarda, engeguem aquesta quarta i última part dels divendres faves tendres. I continuem amb la petició que ens ha fet la Marta Falcó. Ella ens ha demanat una cançó de la Shakira, que es diu Dai Dai, i la dedica a tots vosaltres, i en especial a tots els que porteu aquest bonic nom d'Isidre, perquè avui sí, avui és Sant Isidre. Escoltem-la.

petició que ens ha fet l'amiga Fina Gibert. Ella ens ha demanat una cançó que porta per títol Gemma. I no se'n recordava del cantant, i això que li encanta la cançó. El cantant és Joan Batista Humet. Li dedica a la seva filla Gemma, que fa un parell de dies va ser Santa Gemma, i també a la seva germana Montse, que em sembla que farà o ha fet 80 anys. I també per vosaltres, per nosaltres, per la Paquita Ortuño, la Montse Carbonell, el Josep Maria Torner, l'Antònia Lara i la Rosa Clariana, que avui estan aquí amb nosaltres. Escoltem-la. Gràcies.

Bé, continuem amb la petició de la Montse Rubió, que avui fa anys, i ens ha demanat una cançó que li agrada molt al Josep Montano, que el seu cumpleanys va ser ahir. Ens ha demanat de Elo, Last Train to London, i la dedica especialment al Josep Montano, però també al Josep Maria Tornera, a l'Antònia Lara, a la Dolors Pinyol, a la Montse Carbonell, a la Paquita Ortuño, a la Rosa Clariana, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la? Som-hi!

Continuem ara amb la petició de l'amiga Marita Matías. Ella ens ha demanat del Julio Iglesias la cançó que porta per títol Con la misma piedra i la dedica a tots vosaltres.

petició de la Teresa Márquez. Ella li encanta el Nino Bravo i avui vol escoltar la cançó Un beso y una flor. La dedica a tota la seva família, a la Milagros Reyes, a la Paquita Ortuño, a la Marita, a l'Anna Graner, Josep Maria Torner, a Antonia Lara, al Miquel, a la Rosa Clariana, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

Ai, ai, ai, ai, ai, aquestes senyores aquí, eh? Teniu que quedar un dia per sopar, eh? Que ara tenim que donar pas a les peticions musicals que ens falten. La que continua és la que ens ha fet l'amic Manolo López, no?, de Sant Vicenç dels Horts. Ell ens ha demanat del grup Els Brincos, que déu-n'hi-do com ha plogut, no?, d'aquest grup, una cançó que segur que tots coneixeu, que porta per títol Por un sorbito de xampany, i la dedica al seu pare Manolo, la seva mare Antònia, la seva germana Cristina, els seus nebots, els seus avis, també al Montano, a la Nuri Vilà i a tots vosaltres. Escoltem-la.

Bé, ara passem a la petició de l'amic Carles Mas, que ens ha demanat una de les cançons de la banda sonora de la pel·lícula El Titanic. I li hem escollit potser la més coneguda, que la canta la Celine Dion, que es diu My Heart Will Go On. Ell la dedica a la Nelly, a la Paquita Ortuño, al Joan Amigó, al Josep Maria Tornera, Antoni Alara, Carmeta Reventós, Rosa Clariana, a l'Associació del Barri Bona Vista, també a tots els oients del Ràdio Molins de Rei 91.2 FM, la ràdio nostra, i a tots els que esteu escoltant aquest programa.

Bé, i ara passem a la petició de la Rosa Clariana. Ella ens ha demanat un vals, i no sé quin vals li posarem, el Danubio Azul, pot ser? Digue'm el que... The Second... El segon vals, es diu. Espero que t'agradi. I la Rosa Clariana la dedica a la seva família, a tots els oients, a vosaltres i a nosaltres. Ens posem a ballar el vals? Som-hi!

Bé, ja estem a la penúltima petició d'avui que ens l'ha fet la Milagro Reyes. Ella vol escoltar la cançó Los Amigos del José Luis Rodríguez El Puma i la dedica a la seva neta Cristina, a les seves filles, a la Paquita Ortuño, a l'Anna Graner, Carmeta Reventós, al doctor Torner, a l'associació Bona Vista i a tots vosaltres. Escoltem-la.

Última petició d'aquest programa que ens l'ha fet l'amiga Anna Graner, la presidenta de l'Associació de Veïns del Barri Bonavista. Ella ens ha comentat que la Bonnie Tyler és una cantant que té una veu molt peculiar, està malaltona, i llavors pues, d'aquí li desitja que es recuperi ben aviat. I li agradaria escoltar la cançó Off the Heart. Off the Heart, no? Es diu així, Off the Heart. Oi que sí? Diu, bueno, sí, el David en diu aproximadament és el que dius, més ben dit en anglès, però bueno, una fa el que pot. Doncs aquesta cançó la dedica a l'Associació del Barri Bonavista, a tots vosaltres, a la seva família i també una miqueta a nosaltres. Escoltem-la.

0: Bé, doncs, falten 5 minuts per acabar aquest programa i sabeu que aquesta és la sintonia del concurs. Avui tenim el val de 15 euros de la botiga de l'Ibèric, aquests dos menuts precuinats de les Palmerines i el kit de xurreria Àngels de Molins. Aviam, aviam, a qui li tocarà. Espero que bufeu tots, sisplau. Començarem per els 15, el val de 15 euros de la botiga de l'Ibèric. Aviam... Mare meva, quina bufera, doctor. Doncs vinga, va, ho tirem. Doncs mira, ha sortit el número 11. Número 11. Fina Gibert. La Fina Gibert s'endú el val de 15 euros de la botiga de l'Ibèric. Ara, el menú, els dos menús precuinats de la botiga de l'Ibèric. Vingues. Ai, mare meva, quina bufera. Ai, de les Palmerines, què he dit jo? Ai, bueno, és que estic pensant en l'Ibèric. Doncs mira, ha sortit el número 16, número 16. Carles Mas. Carles Mas s'endú aquests dos menús precuinats de les Palmerines. I ara el clàssic, el kit de xurreria Àngels de Molins. Mare de Déu, quina bufera. Doncs mira, ha sortit el número 2. Número 2, número 2.
1: A Manolo.
0: El Josep Quesada.
1: Ah, és veritat, sí.
0: Doncs enhorabona a la Fina Gibert, que s'endú el val de 15 euros de la botiga de l'Ibèric. A l'altre que li ha tocat, al Carles Mas, que s'endú els dos menuts precuinats de les Palmerines, i al Josep Quesada, que s'endú el kit de xurreria Àngels de Molins. I res més, agrair amb el Josep Maria Torner, a l'Antoni Alara i a la Rosa Clariana, que avui m'han volgut acompanyar aquí al programa perquè no em trobi tan sola. I a més ens ho hem passat molt bé i us espero la setmana que ve. Gràcies, David, fins la setmana que ve. Rosa, que vagi molt bé el cap de setmana, eh? Un petonet bonica. I jo, ja sabeu, ara quan s'acabi aquest programa me'n vaig directament cap a Roda de Berà perquè m'han dit que farà un temps estupendo i que podré anar a la platja. Fins la setmana que ve. Adéu-siau!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Òscar Ordeig ha anunciat avui a través de la xarxa X que les Filipines aixecaran la prohibició a les importacions de porc procedents d'Espanya. Establert, recordem, arran del brot de pesta porcina africana que es va detectar a Cerdanyola a finals del mes de novembre. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha considerat una bona notícia i ha subratllat que el mercat filipí és el cinquè global i el tercer de l'Àsia per al porcí català. L'Ordeig ha insistit que des del departament continuen treballant per l'erradicació de la pesta porcina africana i la reobertura de mercats. I Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del gran depart del Tour de França. Serà del 26 de juny al 7 de juliol amb una programació que contempla més de 60 activitats als 10 districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Durant 12 dies previs a aquesta cita ompliran places, carrers de música, de tallers, de cultura popular i d'arts escèniques. Un d'ells, un dels escenaris serà la plaça de la Catedral en concerts com Sidoní, Doctor Prats, Su o la Dilla Russa. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
2: Totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat per celebrar des dels barris i amb els barris.
1: I Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions a docents. L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb els nivells de satisfacció. A més, sense deixar el tema, la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per tot l'alumnat de primària i secundària. És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 euros i com a principal novetat aquest any serà únicament digital. I acabem parlant de Mataró, que vol fer net i avui ha presentat un pla per redreçar l'estat de la ciutat en matèria de neteja. El nou contracte de la Brossa preveu una inversió històrica de 160 milions en 8 anys, aposta per incrementar el personal i la maquinària i reforça el servei. La proposta que es portarà a aprovació en el ple extraordinari de dilluns no és només una qüestió, diuen, de gastar més diners, sinó d'intentar, comentaven des de l'equip de govern, fer-ho millor.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Oriol, del carrer Santiago Rusiñol, números 8-10.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
2: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
3: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
4: Aquesta melmelada és boníssima.
5: La noia que les prepara va començar fent-les a casa. I ara ja té obrador, botiga i pàgina web.
4: I com s'ho ha fet?
5: Amb un ajut líder.
6: Tens un projecte per impulsar un negoci en un entorn rural? Els ajuts líder poden cobrir fins al 40% de la inversió subvencionable del projecte empresarial i fins al 80% en el cas d'ens locals. Informa't en el teu grup d'acció local o trucant al 012.
4: Ara mateix he vist uns amics que volien muntar una fusteria al poble.
5: Em sembla molt bé.
6: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Bona nit i benvingudes a El Bondatge. Aparentment, un programa de música jamaicana a Ràdio Molins de Rei. Avui som divendres 8 de maig de 2026 i us porto un programa en el qual un servidor no parlarà gens. Avui us he portat una autèntica sessió de selector. Tune in.
1: I want all you skillet to get up on your feet. Put your braces together and your boots on your feet. And give me some of that old moon stamping.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Els sindicats educatius han aixecat cap a 8:45 de la nit aquest divendres al tall de la carretera CK16 a l'altura de la boca nord del túnel del Cadí a Riu de Cerdanya, que mantenien des de 2 hores abans. La protesta formava part de la vaga territorial que les formacions han convocat a Ponent i a l'Alt Pirineu i a l'Aran. És el quart dia consecutiu d'aturades a Catalunya. I s'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. A més, avui ha transcendit que dimecres vinent a Madrid tindrà lloc la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple la línia del tren orbital. I l'OMS no descarta nous casos d'antivirus, però assegura que les mesures de control estan funcionant. A més, asseguren que no hi ha proves que el virus hagi mutat ni que sigui més perillós. Ho ha dit el director general Tedros Adhanom, que ha tornat a assegurar que el risc d'aquest brot per la població en general és baix. L'escoltem.
2: L'OMS repeteix que el risc d'aquest brot per la població general és baix i continuarem actualitzant les dades tant com sigui necessari, com avui. S'han notificat 10 casos, inclosos 3 morts, 8 persones amb infecció pel virus confirmada per laboratori i 2 casos probables. No s'ha notificat cap més mort des del 2 de maig.
1: L'organització ha indicat que el passatger dels Estats Units, la prova del qual no era concloent, finalment ha resultat negatiu. A més, ha confirmat que tots els passatgers de l'Ondius es troben ja en aïllament i complint els períodes de quarantena. I la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut l'home del qual el centre penitenciari de Ponent alertava mitjans d'abril que presentava perill de reincidir després d'haver estat en llibertat arran del compliment d'una condemna per assassinat. La detenció ha tingut lloc aquesta tarda després que en un supermercat de la capital del Segrià s'hagi alertat d'un intent de robatori. L'individu duia una pistola que sembla que era simulada i que ha fugit sense haver perpetrat el cop. Quan han arribat els Mossos, han vist les càmeres i han vist que es tractava d'ell, després la Guàrdia Urbana l'ha detingut. I el talent de Hong Kong s'ha donat a conèixer avui en el primer dia de Còmic Barcelona. Es tracta de la 44a edició, que estarà fins diumenge, dia 17, i que compta amb 200 expositors i combina la presència de figures destacades del còmic contemporani.

0: dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
1: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, ven a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
1: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
0: Informa't al Molí Jove.
2: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
3: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
2: Vols dir que val la pena?
3: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
4: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa't a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
6: Però Estereopop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
7: Estereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
8: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.

0: Benvinguts a Fora Clichés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Hola a tots i totes, molt bona tarda a tothom. Sigueu on sigueu, a casa, a l'escenari o al camerino, buscant el vostre amulet preferit.
2: Això és Fora Clichés, el programa on allò que sembla evident sempre porta un encanteri ocult.
1: Avui parlarem de supersticions, rituals i aquelles coses que no sabem si funcionen del tot, no? Però tampoc ens atrevim a no fer-les.
2: Exacte, perquè mira, avui descobrirem si la sort és real o simplement és una manera d'enganyar els nervis.
1: Ai, és que jo, per si de cas, jo he tocat fusta abans de començar el programa, però moltes vegades he tocat fusta.
2: Jo he evitat passar per sota una escala, que
1: típic
2: sempre ho
1: neus,
2: faig.
1: Típic neus.
2: Sempre, sempre. Típic no neus. Cal provar si funciona o no.
1: Veus un andami i no passes per
2: allà. Exacte. Així que podem dir que el programa d'avui està protegit.
1: Sí. Però abans de començar, no, com sempre, jo sóc l'Arlet.
2: I jo la Neus.
1: Avui obrirem el meló de les supersticions en el món artístic. Us sona?
2: Els rituals abans de sortir en escena, els amulets de la sort i les manies que molts artistes no confessen, però segueixen amb molta consciència.
1: Així doncs que avui obrirem el meló de...
2: La superstició és el mànager ocult del món artístic.
1: Prepareu-vos perquè potser descobrim que la sort no és només qüestió d'atzar.
2: Exacte. Però vosaltres, oients, creieu... Què creieu sobre les supersticions?
1: Sí, què creieu? Creieu que són bones, dolentes, o és un mite que té massa pes a la societat?
0: Preparades? Arriba el radar en 3, 2, 1...
2: En aquesta secció sempre portem notícies i històries que ens fan dir això no pot ser veritat.
1: I exacte, i avui el nostre radar ve ple d'astres, talismans i una mica de màgia escènica. Això he de dir que fa una miqueta de por, eh? Una miqueta
2: totalment,
1: de mal rotllo.
2: Totalment. Mal i a més a més... 100%. Té molta connotació religiosa.
1: Molta, massa i tot. Bueno, depèn de com ho mirem. Depèn de com ho mirem.
2: Vale, va, portes,
1: va, començo jo.
2: Comença, va.
1: Avui començo jo. Aviam, porto, mira, llenço el titular, rituals abans d'actuar. Vale, pot ser qualsevol. Pot
2: moltíssims.
1: Ser cine, pot ser teatre, i pot ser qualsevol cosa, perquè realment hi ha molts. Però bueno, el que a mi em va fer gràcia, que vaig fer un recull de coses que em van interessar, és que molts actors i músics mantenen rituals gairebé màgics abans de sortir a escena. Però espera't. Perquè es veu que a Broadway, per exemple, mai es diu Macbeth. Mai es pot dir aquesta paraula. I Macbeth és una obra de Shakespeare, vale? Llavors,
2: vale.
1: Ara no sé si es diu Macbeth, crec que sí. Mare meva, estic fallant, eh? Però mai es diu Macbeth, vale? A mi això em va sobtar molt. Perquè dins d'un teatre es parla de la peça escocesa, vale? Perquè
2: entre
1: es
2: cometes.
1: Diu que, entre cometes, perquè es diu que porta desgràcia. O sigui, no pots dir Macbeth perquè porta desgràcia. Igual que a Itàlia, que això em va crear molt l'atenció també, els ballarins mai es posen plomes grogues als vestits per una antiga mort a escena. Es veu que va morir algú amb aquestes plomes grogues i ja... saps? Es van fer que aquest
2: que el color
1: sobre...
2: groc.
1: Després ja parlarem.
2: Sí. El color groc,
1: el color groc té per estona. A vegades em diuen, va, encén una espelmeta, té una de color groc. I jo, no, lejos. Ben lluny, les espelmes de color groc. Mira, una altra cosa. El circ rus,
2: A veure.
1: Lluny, això. Creuen que xiular atreu esperits dolents.
2: Ah, sí.
1: En canvi, tu pots dir merda, molta merda, i és el que es fa servir, perquè en aquest, saps? Ara, avui en dia, no es pot dir molt bona sort. Bueno, això jo també ho diré més endavant.
2: No es pot dir, no, a veure, de poder es pot.
1: Sí, però vull dir que no...
2: No s'utilitza.
1: No s'utilitza gaire, no està ben vist, perquè això dona males hores a peu.
2: Curiós.
1: Molt curiós.
2: Mira, doncs jo et diré que de la mateixa manera que els artistes... porten amulets, esportistes també en porten.
1: Esportistes,
2: o sigui,
1: eh?
2: Jo crec que tothom. Tothom sí, té amulets, mica, òbviament. Tots. I molts artistes confien en petits objectes de poder. O sigui, tenen objectes petits que sempre porten a sobre perquè els doni bona sort. No fan rituals, sinó que porten objectes. Per exemple, Maria Callas guardava una medalla, el portava un collar, no? I que sempre se'l guardava abans d'actuar.
1: Vale.
2: Un altre, Freddie Mercury, tenia una pedra de jade, no sé com es diu en català. Bueno, una pedra d'aquestes, com es diu, una pedra
1: sí, d'aquestes que purifiquen,
2: minerals o coses així.
1: Que sí, no pot tocar només la persona. Ah, o sigui, tu no les pots tocar, no la pot tocar qualsevol persona, tant, només la pots tocar tu.
2: Pues Freddie Mercury en tenia una que sempre viatjava amb ell. I a Catalunya alguns actors porten figuretes de Sant Genís o retalls de vestuari d'obres que ja han fet.
1: És curiós. I això com saps que és veritat? Això és cert? Ai,
2: suposo que sí.
1: És el que diuen, no?
2: Sí, és el que han dit en entrevistes i coses, o sigui, és el que diuen els actors. Fins i tot Lady Gaga.
1: Lady Gaga, eh?
2: També, sí, sí, tant.
1: Ojo.
2: Té rituals amb encens i amulets espirituals abans de començar els concerts.
1: Ah, es fa un bon ritual, eh?
2: Mm-hmm.
1: Increïble.
2: Home.
1: Increïble. La Lady Gaga sap. És fort, això, és fort.
2: Sí. També hi ha un altre, porto un altre tema avui.
1: Sí, avui tu estàs molt activa, sí, sí, amb aquest tema.
2: Psicologia o màgia? Ui. És això dels amulets i de les supersticions.
1: Vale, què vol dir? Que rossa lo emocional, vols dir?
2: Sí, més o menys. Diversos psicòlegs expliquen que aquestes pràctiques tenen una funció emocional. O sigui, redueixen l'ansietat escènica i donen una sensació de control.
1: Ah.
2: O sigui, més que d'una bona sort, al final et fan tu tindre la calma i la seguretat.
1: O sigui, t'equilibren. En certa manera, és com un equilibri, no?
2: Exacte.
1: Que junten tots, o sigui, alineen totes les coses corporals o mentals que tu pots tenir com a humà, no? I aquella pedra, per exemple, que fa servir el Freddie Mercury, bueno, feia, pobre, aquella pedra, doncs, li alineava, no?
2: Exacte.
1: Els chakras.
2: Això mateix.
1: Li alineava els chakras.
2: No és màgia, diuen que de fet és placebo. O sigui, és aquests medicaments a vegades, bueno, no sé, no seran sempre medicaments, no? Però
1: vale,
2: jo conec com a medicaments, que en veritat no són medicaments, però que psicològicament fan que se't curi.
1: Vale, no sé si t'entenc.
2: No sé com es diu.
1: Bueno, és el que abans deien les àvies, no? Que amb una bona infusió de romaní, nena,
2: tot passa.
1: Ho cura tot. Pues, algo així, no? Bueno. Mira, jo porto una altra, que és històries de camerino.
2: Bueno.
1: Ajú, ajú, eh? Atenta. Es veu que hi ha històries hilarants, vale, al darrere dels camerinos. Camerinos, perdó. Un actor que es veu que va perdre la sabata abans de sortir a escena i es veu que aquell dia va triomfar. Va triomfar. I clar, com que va triomfar i va perdre la sabata, doncs ho van convertir en un ritual. Calla, que potser tots hem de perdre la sabata per triomfar. A veure. El límit. Existeix? A veure, jo crec que... Jo crec que hi ha una mica de tot, no? O sigui,
2: sí,
1: crec
2: sí,
1: que
2: tant,
1: pot
2: sí,
1: ser,
2: tant.
1: Però...
2: Si tu t'ho creus...
1: Sí, està bé. Sí, és veritat, això és un plantejament. Si tu et creus una cosa amb molta força i realment sents que ha de passar, passarà. Igual que quan, per exemple, tu camines pel carrer i dius, ostres, fa molt que no veig a la Pepa, una amiga de tota la vida, i de sobte dius, buah, és que buah, la trobo a faltar, m'agradaria molt trobar-me-la. De cop i volta surts del metro i te la trobes, pam. Manifestar,
2: sí, sí, sí.
1: Manifestar existeix, jo crec que sí que funciona.
2: Jo parlarem un
1: però,
2: dia.
1: Però bueno, històries sí, un dia podríem treure aquest tema perquè també és interessant. Bueno, que també va haver-hi un cantant que no surt sense menjar una oliva verda. O sigui, no surt a escena sense menjar una oliva verda.
2: Ah.
1: Una oliva verda, una, eh? Atenció, perquè un cop ho va fer i va guanyar un premi. És que, o sigui, a mi no em fa molta gràcia. O, per exemple, alguns teatres es deixen flors seques d'antics muntatges com a protecció escènica i els oients doncs, poden compartir doncs, les seves pròpies supersticions d'escenari i rituals personals. És que hi ha cada cosa.
2: Sí, bueno, hi ha gent també que, per exemple, quan juga al Barça s'han de ficar uns calçotets en concret.
1: És molt fort.
2: Perquè
1: això
2: els dona bona sort.
1: És com lo de Cap d'Any.
2: Que ells no juguen, eh?
1: És com lo de Cap d'Any. Sí, però és com lo de Cap d'Any que et diuen posa't roba vermella.
2: Clar,
1: i comença l'any... Per què m'he de gastar 30 euros amb Victoria's Secret o el que sigui?
2: Si te'ls bueno, pots comprar al mercat
1: aquí. És igual,
2: aquí.
1: Ja sí, però vull dir, la gent normalment se'l compra així, el regalen de fet així, amb guirnaldetes, així bonic. Per què et gastes diners amb unes calces vermelles?
2: Jo és que soc molt supersticiosa,
1: no,
2: ja
1: també,
2: ho saps.
1: Però
2: jo perquè tinc la
1: no.
2: meva teoria, en plan, si diuen que dona mala sort, o les, jo faig més les coses que donen mala sort, no? En plan, si em diuen passar per sota una escala dona mala sort, per què haig de provar si em donarà mala sort? Per què haig de provar? Clar, ho habito
1: no
2: i està.
1: Home, però una mica tocar el límit, o sigui, arriscar-se, qui no arrisca no pisca, Neus. A veure, no passis per un andam i si fa por.
2: Mira.
1: Explica. Que et mors de ganes.
2: Mira, mai millor dit. La mort més surrealista que he vist en una novel·la.
1: En una novel·la.
2: En una novel·la.
1: No em diguis
2: com
1: que
2: si
1: és com si fos ahir.
2: Exacte,
1: és que,
2: sí,
1: clar,
2: sí, sí.
1: La novel·la de
2: fa
1: cada
2: dues temporades, crec que va ser, no sé quantes temporades
1: sí,
2: fa que va passar això.
1: Sí, perquè porten moltes.
2: No
1: fa,
2: sé quantes
1: fa dues,
2: portes.
1: Jo crec.
2: Sí, aquesta no, l'anterior, jo crec sí. que a final de temporada, que un dels personatges havia d'agafar un avió no sé què, i va dir, era supersticiós, no volia passar per sota una escala.
1: I va passar.
2: I li van dir, home, no, que són tonteries, passa i passa, i va passar, i saps què li va passar?
1: va morir.
2: Exacte, per creient per unes escales.
1: Però això és una novel·la. O sigui, jo hi crec, però jo passo pels andamis, calla. És que tu toquem fusta. La taula és de fusta. Toquem fusta, molta fusta. Perquè sí que és veritat que jo ara dic que no, però sí que és veritat que també sóc supersticiosa en algunes coses.
2: Sí, tant.
1: Vale? Jo crec que tu més que jo, però... Però bueno, és que...
2: No fa falta jugar-nos-la.
1: No, és un tema. Mira, parlarem del color groc, Neus?
2: Sí, mira, ara no va parlar.
1: Jo és que m'avanço
2: paciència,
1: els fets.
2: Paciència.
1: No, jo paciència no.
2: El color groc.
1: Mira, el color groc, explica'm.
2: És un color que jo no utilitzo mai, o sigui, i sempre intento evitar-ho. Faci el que faci, més si té relació al que estic fent amb algo artístic, mai utilitzo el color groc. Mai, detesto el color groc. No puc, dona mala sort.
1: Sí. Dóna mala sort. En el món artístic dóna molt mala sort.
2: Sí. I, de fet, jo vaig estar fent pràctiques en una obra de teatre a Barcelona, una obra boníssima, espectacular.
1: Jo corroboro. L'he vist i és increïble.
2: O sigui, era increïble perquè no l'estan fent.
1: Una comèdia molt bona.
2: I no va anar bé. O sigui, els números no van anar bé, no van anar bé. I els actors em deien, és que, clar, com pot anar bé una obra que el cartell té el títol de color groc?
1: Clar. Clar. Fallo. Molt fallo.
2: I hi havia una portant una samarreta groga de vestuari. És que, clar...
1: Que és que, a més, el dramaturg i el director d'aquesta peça és un crac i ha fet moltes obres i sí, totes altres obres, la majoria que jo sé, no tenia el títol i el cartell groc i els hi ha anat bé. Per què aquesta cop i volta?
2: Van provar-ho.
1: Per què van fer-ho del cartell groc? Error. No diré el nom, però, senyor, error. Per properes produccions...
2: Mira, ja no ho han tornat a fer més.
1: No facis el cartell groc, consell de la Neus. També una altra cosa, el que dèiem abans, la bona sort versus molta merda. El que es diu, no? Que ara sí que està ben dit, perquè està ben dit, hem dit bona sort, però és que la gent et fot la bronca quan dius bona sort. Jo a vegades he dit que vagi molt bé, molt bona sort, que no! I jo, com que no? Diu, m'has de dir molta merda, i jo, ai... Vale, perdó. Ens tornem a...
2: Mira, jo estic avui molt, molt colorida. El color blau.
1: El color blau?
2: Dóna bona sort, el color blau.
1: Sí. Explica l'anècdota, Neus. Explica l'anècdota.
2: La Red i jo vam suspendre l'examen teòric.
1: No, el teòric el vam fer la primera, Neus.
2: Sí, però anteriorment ja havíem pujat sense estudiar.
1: Tres anys abans, però això no compta, Neus, això no compta.
2: Havíem suspès. I vam tornar a provar una tercera vegada... I vam dir, què hem de fer? O sigui, vam muntar-nos el ritual per aprovar. Hi havia espelmes, sí, hi havia...
1: Sí, vam ser molt supersticioses.
2: A més, que vam fer? Ens vam ficar vestides de color blau senceres i portàvem un dendai a la butxaca.
1: Un dendai,
2: Un dendai.
1: Un yendai, sembla allò de Star Wars.
2: Què va passar?
1: Què va passar? Que vam aprovar!
2: Claro que sí.
1: Que vam aprovar! Però a la segona prova, a les pràctiques, vale, vam portar un dendall, també un yendall, amb l'espasa de Star Wars. No, vam portar un dendall. És que ara no dic això ja amb Rick.
2: I vam suspendre,
1: bueno, o sigui, que a veure, les supersticions també tenen un límit.
2: Però la segona vegada vam aprovar.
1: La segona vam aprovar, però la segona no portàvem el dendall.
2: Jo sí que el portava.
1: Ah, doncs jo no hi vaig aprovar igual. Bueno. Això és que sóc tan bona conduint... Sóc tan bona. No és per tirar-me floretes, eh?
2: Va, segueix, que no ens donarà temps d'acabar el programa.
1: I l'últim tema que vull treure d'avui en aquest radar, no?, és el tema de la mort, que això és molt fort, poc se'n parla. Hi ha productores americanes, i òbviament, segurament no només americanes, que es comença, o sigui, comencen projectes i la gent va morint pel procés. Fort, per exemple.
2: He portat... Normalment, històries de terror, no?
1: Sí, he portat... Bueno, no tot, jo tinc una sèrie que a mi m'encantava, que era Glee, que és una, no sé si la coneixeu, però jo, és la meva adolescència, aquesta sèrie. Té com 300.000 temporades, vale? Moltíssimes. Ara mateix no sé quan es diu, però 13, 12, 11, és que no sé quantes té de temporades. Però jo veia Glee, vale? I des del 2013 al 2020, diversos actors, és que diversos, et podria dir que potser 3 o 4, mira, el Cory Mantin, bueno, és que jo l'anglès, malament, el Mark Salling i la Naya Rivera, per exemple, van morir protagonistes i van morir pel camí, i per circumstàncies tràgiques. És que és molt fort, però és que això ja perquè aquí li m'agradava i em vaig interessar. Mm-hmm. Però és que hi ha, per exemple, The Crow, de Brandon Lee, que es va fer el 1993, que el fill de Bruce Lee va morir durant el rodatge per una pistola mal carregada. Aquesta història la coneixem tots.
2: Sí.
1: Que es va equivocar, una mal carregada, pam.
2: Això és mala sort, també.
1: És igual, però un moment, és raro. Molts van parlar d'una maledicció familiar.
2: Segur que no van fer un ritual abans de començar a gravar.
1: No ho sé, però molts van parlar que era una maledicció familiar. I que el rodatge estava maleït. També és molt fàcil dir, el rodatge està maleït, eh? També et dic. I després, per últim, no m'enrotllo més, el Poltergeist, que també, no sé si l'heu vist, és guai, és molt guai, bueno, m'agrada molt. És que diversos actors d'aquesta saga van morir joves en situacions inesperades. I això va fer pues, créixer i néixer el mite, no?, de maledicció de Poltergeist, saps? És com...
2: molt bé.
1: Pa, és com la superstició aquesta, no? Es diu que el rodatge pues, es va posar... A... És que, espera't, és que això és interessant. Ja paro, us ho prometo. Superstició d'aquest del porter... Paul Hollin. Poltergeist, vale. Es diu que en el rodatge es van usar ossos humans reals per fer més autèntiques les escenes. I això crec que va invocar les energies negatives, diuen.
2: Podria ser, podria
1: ser. Que hi hagués alguna cosa, algun fantasmito por ahí. Bueno, bueno, pregunta per vosaltres, oients. Vosaltres creieu que la superstició ve de la religió?
2: Com creieu, i tinc una altra pregunta, com creieu que ha pogut afectar la societat aquest fet?
0: Obrim el meló.

0: Ai, el meló d'avui ve ansiós, amb por i amb un punt religiós que no fa gaire il·lusió, eh?
1: Com ja sabeu, aquesta és la secció més sucosa del programa.
0: I com hem comentat a l'inici, avui, Neus, què obrirem el meló de...
1: Les supersticions en el món artístic.
0: Exacte. Bueno, què? Sempre fem la cara bona i després fem la cara dolenta?
1: Vinga, va, cara bona.
0: Cara bona.
1: Anem per feina.
0: Anem per feina, tu, que avui anem escuetes de temps. La cara bona. Jo crec que els rituals com a botó de seguretat mental, no abans de sortir a escena, funcionen, eh? Jo, per exemple, tinc la meva superstició de no menjar coses molt potents, però perquè això és veritat que vocalment jo sóc cantant i actriu i si he de fer un concert, doncs no m'agrada menjar com molt carregat. Va haver un dia...
1: No fa tant.
0: Que tenia molta gana, però tenia el bolo a les 11 de la nit, Neus. Clar, què faig? Em mato de gana tota la nit i arribo a les 3 de la matinada.
1: Van a sopar a les 9 de la nit i què et vas menjar?
0: Un melós de vedella amb puré de patata.
1: Així, re, re potent.
0: És que era un restaurant que no tenia gaire cosa lleugera, eh? Si no m'hagués fet un biquini. Bueno, el biquini tampoc és que ajuda gaire perquè el pa... Bueno, el tema és que... Això, que fer aquest ritual com a seguretat mental abans de sortir a escena, jo voto, estic a favor i crec que és algo positiu.
1: Sí, tu tens aquest ritual,
0: sí,
1: que a vegades no compleixes, eh?
0: Sí, a vegades no compleixo, però vull dir que a mi m'agrada, que per això et dic que hi ha límits. És el que deia abans. A mi m'agrada la superstició i creure de tenir aquest ritual de fer el que necessito, la meva rutina abans de sortir a escena o abans de sortir a cantar, però és veritat que em faig les meves infusions i això no falla, eh? Les infusions són els meus rituals de cada dia, sempre que faig funcions, però bueno, que és el que hi ha, que no és màgia, vamos, que és una en realitat és una concentració disfressada de tradició.
1: Exacte.
0: Ara, i és el que hi ha.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Perquè repetir gestos o costums, no? No deixa de ser com una ajuda.
1: Sí, exacte. T'ajuda a calmar una mica l'estrès o que tinguis, o els nervis.
0: Clar. I això és positiu.
1: Sí, al final l'únic que fa és calmar-te.
0: Igual que els rituals, jo crec que serveixen... És el que diem, no? Per calmar, marcar el moment de comença l'espectacle. Comença ja, després tires cap endavant. A mi m'agrada molt els nervis que m'entren al principi, perquè si no tinc nervis una mica avorrit. Els nervis fan que tu estiguis pues, en aquesta sensació de... Buah! De transparència, de fragilitat, que puges sobre un escenari i per mi és meravellós. O sigui que és això.
1: Llavors crec que podríem dir... No, així com una petita conclusió que podríem treure és que al final una superstició és simplement una manera d'organitzar el teu caos mental que tens i els nervis, no?
0: Sí, vale. Sí. O sigui, jo penso que sí, o tothom... Mira, espera't. Tu creus que els rituals ajuden a rendir millor o només són placebo? O sigui, tu creus que t'ajuden a fer les coses millor o són coses perquè sí, s'han posat perquè sí, que no tenen cap mena de sentit ni cap mena d'objecció.
1: Mira, jo crec que són placebo realment això, només perquè et donin calma a tu, però tampoc cal jugar-se-la.
0: No, és veritat, ja, però és que no estem parlant de l'andami, Neus. És que tu només penses en passar per una escala, per un andami. No, però hi ha diferents situacions. Fer no menjar abans de cantar no és una cosa que sigui vida o muerte.
1: Ja.
0: És que hi ha diferents tipus de supersticions. Per exemple, el tio aquest que es va treure la sabata i va entrar amb una sabata menys, això no és de vida o mort.
1: No.
0: No és com un andant.
1: Però aquesta persona segurament el dia que s'oblidi de treure's la sabata està tot el rato pensant, invocant a la mala sort.
0: Bueno, però perquè això som éssers mentals que pensem en això, però és el que deia abans. Si nosaltres mentalment diem sí, passarà això, perquè vull que passi, això al final passarà, però m'entens? O sigui, també és una cosa mental de, a veure, tampoc ens passem, saps? O sigui, ser conscients una mica del que volem i no volem.
1: I jo crec que al final tothom té el seu propi ritual.
0: Exacte.
1: Encara que la gent no ho confessi,
0: sí.
1: Tothom té les
0: sí,
1: seves cosetes.
0: 100%. Les seves manies o les seves coses per poder arribar a aquest punt. Vale, he fet això, m'anirà bé. Hi ha una cançó que és perfecta, Neus, per aquesta ocasió, l'he portat jo, que m'encanta. Flipareu amb el meu anglès, l'he practicat, aquest títol, perquè és una cançó que juga entre el límit de creure o no creure i la idea que la fa cega, no? Bueno, que la idea que la fe cega ens pot enganyar o pot empoderar. Aquesta cançó, com podeu escoltar, es diu... Superstition, that's Stevie Wonder.

0: després d'aquesta cançó.
1: És un tema que
0: jo la ficaria sencera,
1: és un tema que
0: no
1: és molt bona.
0: Avui.
1: Escolteu-la sencera, per favor, és increïble.
0: Parlem una mica de la para, ai, de la para.
1: De la para, com estem avui, eh? Com estem?
0: Ui, la dislexia està pels aires, tu. La cara complexa.
1: La cara dolenta, bueno, dolenta, sí, complexa. No?
0: Sí, igual que el que estàvem dient, igual que et donar aquesta calma, fer el teu ritual.
1: Ja està molt bé.
0: Imagina't aquesta persona que s'havia de menjar una oliva verda abans de sortir a l'escenari. El dia que no se la menja, això li crea una ansietat.
1: Una dependència.
0: Tota l'estona, exacte. O sigui, el que fa... El problema dels rituals, al final, és que si no el fas... Imagina't que has de menjar una oliva verda, penses que en tens, no en tens, i estan els súpers tancats. D'on treus l'oliva verda?
1: Pues que sents que anirà tot malament. No, però al final sents que tot anirà malament, no, i tens una dependència mental.
0: I anirà malament, no perquè no t'hagis menjat l'oliva verda, sinó perquè el teu cap l'únic que pensarà és merda, no he menjat l'oliva, merda, no he menjat l'oliva, anirà malament.
1: Com sempre, diem que les coses tenen, no està bé anar a un extrem a l'altre, o sigui, una superstició, no està bé creure 100% que això serà sempre així, perquè el dia que no la tinguis, anirem a l'altre extrem. Sempre és positiu una escala de grisos, que és al mig. I al mig és el més positiu. Sí que jo tinc les meves coses, les meves manies, però jo tampoc penso que els extrems siguin d'aquesta manera. També pot convertir-se com en una cosa escènica, una obsessió, no? De la repetició, en certa manera, com una repetició obligada per calmar la por, que és el que diem, que això és negatiu, els extrems no són bons. Tu, calmem-nos quan passen aquestes coses.
0: I no? També el... L'altra part com dolenta, bueno, és que no sé, tampoc és tan dolent això, sinó que t'acabes justificant a tu mateix, o sigui, si un dia et quedes en blanc per falta de concentració, perquè tenies el cap a un altre lloc, dius, no, clar, és que avui no he fet tal.
1: És com si jo, per exemple, surto a cantar, no?, i m'he oblidat d'un tros de la lletra i dic, ostres, és que avui no m'he fet la infusió amb romaní, me l'he fet amb totes les coses, però avui el romaní no l'he posat, i per mi el romaní és clau. Clar, en persona m'ha sortit la lletra. No, a veure, xico, a veure... Ens estem equivocant, ens estem equivocant. No és per això, és perquè t'has equivocat la lletra i ja està.
0: I no passa res.
1: I no passa res, som humans. Vull dir, no passa res. De veritat us ho dic. Perquè on està, Neus, la frontera entre l'hàbit i l'obsessió? Jo crec que...
0: Bueno, és el que dèiem, els extrems, no són bons.
1: No són bons. Sempre hem d'intentar estar al mig. Perquè el ritual, si no surt bé, pot afectar realment a la nostra actuació. I això no és una cosa que ens correspongui ni que ens... sigui positiu, no, en aquest cas, per això l'hem posat aquí a la cara complexa al parlar d'això.
0: Sí, és que és com tot el rato el mateix, però és veritat això, o sigui, no fer alguna cosa... És que és forta la ment,
1: Molt, molt, molt, molt. És molt potent. A vegades ens domina, i aquesta és la putada, que a vegades la ment ens domina i ens agafa, no?
0: Sí, a mi alguna vegada que m'he oblidat de fer un ritual és com... La meva ment està pensant i a la vegada estic lluitant de no passa res, i llavors encara em despisto més, perquè clar, hi ha una lluita al meu cervell que ja no sé ni el que haig de dir, ni el que haig de fer, ni res.
1: Però és que això passa, jo els dies que, per exemple, tinc un concert i em faig una infusió i aquell dia se m'oblida fer la infusió, jo penso, és que clar, ara em sortiran els mocs, és que clar, ara no em sortirà la veu neta. Deixem-nos de tonteries, els mocs estan sempre, infusió, no infusió. Vale? Hi ha dies que la veu està més ben col·locada i hi ha dies que la veu pues, està d'una altra manera, perquè igual que passem per grips o per qualsevol cosa, vull dir que és normal. I que al final, no? Com trencaries un ritual sense sentir-te desprotegit? És que aquest és el problema, que ens sentim desprotegits i llavors al final aquest ritual passa a ser una obsessió.
0: Quin és el ritual més estrany que has sentit o has fet, Arlet?
1: Ostres, m'has pillat, per què no fem el que fem a vegades? Per què no dius la cançó que toca en aquesta secció i m'ho penso?
0: Vale, va. és una cançó que a mi m'agrada molt, és un gran tema.
1: És

0: un, dos, tres, sí. No sé què.
1: No, 53, 2, 1, 53, 2, 1, 3, 2, 1. No, però vull dir que això també es fa en el teatre, es fa això, la cuenta enrere. O sigui, no sé com es diu això, la cuenta enrere. Que és el mateix, que realment és el de la mà, però és una cosa que abans de sortir, no?
0: Sí.
1: També parlarem de l'origen d'aquest concepte, crec que és interessant. Mm-hmm. D'on ve tot això de superstició, no? Pues jo vaig buscar que ve del llatí.
0: Ah.
1: Vale, de superstitio. Superstitio. No sé com es pronuncia això. Que és el que sobreviu, diguéssim.
0: Ah.
1: És molt interessant això, eh? Escolta, escolta.
0: A veure.
1: Inicialment volia dir creences antigues que persistien malgrat la raó, vale? Uh-huh. O sigui, diguéssim que en el teatre moltes supersticions neixen de fets pràctics o històrics, coses que han passat. Vaig trobar les següents coses. Interessantíssim, eh? Tu escolta. No xiular. Els tècnics van veure en aquesta superstició de no xiular, vale? Uh-huh. Abans de començar, perquè els tècnics donaven senyals amb xiulets i eren per avisar d'accidents. Llavors era com, si he d'avisar d'un accident, no xiularé. Vale? Per això, això es va convertir en una superstició, del plan, no xiulem. Després, portar el groc també eren colors dels actors que no cobraven... O sigui, imagina't, eh? Es veu que venia de... Per què dona mala sort? Perquè el groc es veu que eren robes que portaven els actors o els hi feien posar els actors que no cobraven per lo que feien, o gent que havia de morir en escena. Molt fort,
0: curiós,
1: això.
0: Curiós.
1: El del groc es boca bé d'això. I el de molta merda, no? Com a bona sort, venia del temps dels carros i cavalls davant del teatre. Si hi havia molta merda dels cavalls, doncs volia dir que hi havia públic, perquè molt públic havia anat amb el carro.
0: Ah!
1: És molt guai, això, eh? A mi m'agrada molt aquestes coses. A mi és que el de l'origen...
0: Clar, o sigui, hi havia anat tants cavalls que hi havia molta merda al terra.
1: Exacte. Sí.
0: Anda.
1: I llavors era com molta merda, venia això. I amb el temps aquestes pràctiques es van convertir com en símbols culturals, rituals teatrals i tot això. Que ve
0: sí,
1: això,
0: que ve d'allà, de home, fa home, anys, anys i panys.
1: Sí, de l'any de la
0: Maria Antonieta.
1: De la Picó, que es diu, no? Any de la Picó, no? Bueno, crec que ho estic dient bé. Bueno, jo en aquest... Bueno, això de l'origen, no? Jo he escollit una cançó que m'agrada, bueno, que m'agrada molt, que està, bueno, és que el que fa aquesta dona és meravellós, que per cert Madonna és igual, és igual.
0: No ho entès
1: és igual,
0: el
1: que fa aquesta dona, Madonna, és que és la cançó, no, és igual, lo que malament estem avui. Bueno, és una cançó que es diu Lucky Star, i parla de celebrar la necessitat humana de creure en una cosa, no? D'aquella estrella que ens guia i ens protegeix, que en aquest cas és la superstició.

0: El proper tema que volem treure, bueno, aquesta cançó és meravellosa, escolteu-la tots i totes, és Tot és creure-hi. Aquest és el titular que li hem posat en aquesta secció dins d'Obrim el meló. Què és el que vol transmetre, no?
1: Sí, que els rituals, al final, el que fan és activar una part del cervell relacionada amb el control i la calma.
0: Que això ja ho hem dit, que al final és controlar el que tu sents, la ment, i com aquest genera, pues, les seves manies per fer dia a dia, saps? Sí, i calmar el nostre cervell per dir, vale, he fet això, tot anirà bé.
1: Sí, que al final és com una forma de mindfulness. Artístic. Què és això? És un moment, al final és un moment per tu mateix, per concentrar-te, per calmar-te, per respirar i connectar amb l'energia abans d'actuar, no?
0: Exacte, és com un espai amb tu mateix, no?
1: Sí, al final és tindre això, tindre el teu propi espai.
0: I també estem parlant avui de l'àmbit artístic, però òbviament això està a tot arreu, segur, la gent que ha de fer conferències o la gent que ha de fer qualsevol cosa o qualsevol feina, que també necessita aquest mindfulness.
1: Que també tu i jo estem a diferents parts, o sigui, jo estic més a part de
0: darrere de...
1: Deixa l'actor que ha de fer la seva càbala, com digués, no?
0: Sí.
1: Que és una altra paraula, que és el mateix.
0: Càbala, no? Superstició, sí.
1: Sí. Deixa l'actor els seus 10 minuts abans, o sé què, tal, avisa'l, queden 10 minuts, i vés a fer tus pensamientos.
0: I jo soc la que estic com fent això, saps? És com necessito el meu temps.
1: I tu ets la que no podem començar perquè encara no m'he pres el te amb romaní.
0: Amb romaní i gengibre.
1: I gengibre.
0: Gingebre, gingebre. Realment. Vale, i...
1: Una cançoneta per aquest trosset,
0: no? Una cançoneta,
1: no?
0: Així, tontorrona. Sí. Bueno, tontorrona no,
1: sí. És una cançó del Michael Bublé, que

0: parla de la fe personal, de creure sense proves. És perfecte per tancar, sí, per aquest tancament sí, emocional del debat. Sí, que es diu I believe in you.
1: I believe in you.
0: Oh my God.

0: el món de les supersticions, com podem veure, és enorme. Nosaltres hem ficat un, bueno, hem fet una pinzelladeta per aquest món, no? Així, per tancar una mica, obrim el meló, una mica de tot el que hem parlat, no? Podríem dir que hem parlat del pes de la tradició, el per què costa tant trencar supersticions, no? I que no són bons els extrems, sinó que hem de buscar un punt intermig. Però no només amb això, sinó amb tot plegat. Després hem parlat de les supersticions digitals. Bueno, no hem parlat del tot d'això, però és com dir-te que amb un missatge abans de l'actuació o el morta merda... Bueno, digitals no són. Però quan t'envien un missatge, per exemple, de molta merda, que vagi bé la funció perquè el familiar no t'ha pogut venir a veure, doncs això al final el que fa és porta sort, no? I hem parlat d'això també. Hem parlat també de la maledicció...
1: De la fama,
0: de quan he dit jo en el radar, quan explicàvem que un home va triomfar al treure's la sabata, no? I que això, o el de l'oliva verda, que llavors pues, tot passava a tenir aquella importància, doncs que al final pues, aquesta fama, què fem? Per què associem èxit amb tragèdia? Per què hem de tornar a repetir els mateixos patrons si ens hem menjat una oliva verda i ens ha fet triomfar o ens hem deixat una sabata pel camí? O sigui, no té res a veure. També hem parlat de l'energia i el que ens vibra com a persones humanes, no? Els artistes que fan rituals d'energia o visualització abans de sortir, que això és superpositiu, però també ja és el que deia, els extrems no són positius. I si són positius, no si els tractem, o sigui, sí si els tractem amb calma i amb límits. I per últim també hem parlat del públic com a talismà, no? O sigui, en funcions que sabem que sortiran bé també per com rebrà tot el que el públic... Però, per exemple, aquella noia que va cridar, que clar, el públic ho escolta i què deu pensar el públic des de fora, no? No sé, tots aquests temes que han anat sortint i que hem anat parlant, crec que tancarien el meló del programa d'avui. Ara sí, per acabar aquesta secció, us posarem una cançó que parla de seguir, no?
1: De seguir cap endavant.
0: Tirar...
1: Encara que no hagis fet el teu ritual, sempre el show ha de continuar.
0: Exacte, sí. Perquè superstició, no? La funció, com en aquest programa, no? Ha de seguir, no ens podem parar. Sí. I aquesta cançó, com ja comença a sonar, es diu The Show Must Go On i és de Queen i és una meravella.

0: començant experiment.
1: Mira, Reta, avui no t'ho preguntaré. Avui t'ho confirmo, que ja estem dins del laboratori.
2: Sí, que estem dins del laboratori. Què ens portarà, no, avui? Què ens proposarà avui el nostre còmplice digital?
3: Sí, avui ja torna a ser aquí el nostre amic, el ChatGPT. Il·lumina'ns, va.
2: Chati, estàs per aquí o no?
3: Chat?
2: Ui, no contesta.
3: Oh, serà que s'ha enfadat.
2: S'ha enfadat perquè portem dues setmanes que no li estem dient res. Va, mare meva, Chati!
4: Hola, ara sí que em voleu. Dues setmanes sense dirigir-me la paraula. I ara em necessiteu? Sou unes poques soltes.
3: No t'enfadis, va.
2: Ens encanta, ens encanta. Et necessitem, Chati, va. Posa'ns alguna prova.
3: Fes-nos companyia.
2: Exacte.
4: Vale, el repte d'avui és: inventeu un ritual artístic nou totalment absurd, però que funcioni per portar bona sort a qualsevol actuació. I expliqueu el per què.
2: Mare meva, li ha costat fer aquesta pregunta, eh? Pobre no, Chati.
3: És fàcil, de és convèncer fàcil, que es desenfadi.
2: Sí, sí, sí, és molt fàcil, és molt fàcil. Pobre, és que l'hem obviat dues setmanes i ara la volíem i molt ràpid. Ostres, que complicat. Mira, no, no, complicat no, perquè portem la feina feta, no us mentirem. Perquè, clar, portem sabíem la feina que feta. La Chati estaria enfadada amb nosaltres i li han dit, digue'ns la prova abans, no? vale, coses no... què faríem com a ritual artístic? Doncs jo he portat quatre, Neus. Quatre he portat.
3: N'he portat quatre més.
2: Quatre més?
3: Sí.
2: Doncs jo he portat cinc. Doncs jo cinc. Bueno, és igual. Clar, no podem estar així tota la tarda.
3: No, no, no tenim tant de temps.
2: Bueno, la primera és que aquesta em fa molta gràcia.
3: Ai.
2: És, imagina't fer el ritual artístic d'abans de sortir a fer una obra, un concert o el que sigui, dir el nom de l'obra que fas del revés. Del revés. Mentre fas una volta sobre tu mateixa.
3: Però del revés. Ah.
2: Del revés.
3: O sigui, dir el nom del revés, vale, havia entès dir el nom del revés, o sigui, jo estan de cap per baix.
2: És com si l'obra es diu Arlet, jo he de dir Telra, crec que es diu Telra.
3: És el teu nom.
2: Telra, sí. Era Arlet.
3: És el teu nom.
2: Sí, Telra, vale, és com si jo dic Telra mentre dono voltes entre, o sigui, per sobre meu. Ai, a mi m'entens?
3: Sí, t'entenc.
2: Vale, això mateix.
3: Jo tinc una de millor. T'haig de dir que la meva és millor que la teva.
2: Bueno.
3: Em sap greu, però no, sé no és perquè sigui idea meva, però...
2: No sé què dir-te, a veure.
3: És... que en el camerino abans de sortir miris a la teva ombra i li piquis l'ullet per dir-li...
2: Que li piquis l'ullet?
3: Sí, perquè no et tregui el protagonisme, Arlet. S'ha de pensar. Perquè no et tregui el protagonisme, tu li dius avui, ombra,
2: això és una superstició super... És que de veritat. Quines idees, per favor. Mira, jo tinc una altra, que és el primer dia de l'obra... No has de fer cas de les marques del terra que et posen de llum. Sí, òbviament no estaràs enfocat.
3: Ah, que bé, pobre, vale. Pobre tècnic.
2: No, però és gràcies perquè si, per exemple, fas una temporada d'un mes a un teatre de Màlaga, per exemple, en el Soho, per exemple, i estàs un mes fent aquesta obra de teatre. Uh-huh. El primer dia t'han ficat marques, òbviament, als assajos generals, perquè sàpigues que allà va la teva llum, no? I allà t'has de posar en aquestes cançons. Doncs tu, el primer dia, no t'has de fer cas de les marques. Òbviament no tindràs la llum, però això et donarà sort tot el que queda de temporada.
3: Mira, a tu et matarà el tècnic i a mi la de vestuari. Perquè l'altra idea que tinc és ficar-te la roba del personatge al revés.
2: Ah, molt bé. Clar, la de vestuari estarà traient estarà fum i perseguint-te. Del plan, posa't la roba bé, posa't la roba bé.
3: Anirem tots corrents.
2: Anirem tots corrents, donant voltes. No, és que això em dona sort. No, però pos, que em despediran, que em faran fora. Mare meva. Ai. Tinc una altra. Imagina't, venir corrents del camerino... I quan estàs a res, a dos passos d'entrar a l'escenari, fas una voltereta, t'aixeques i entres. Què tal? Una activació corporal de cop i volta. És que imagina't, fas una voltereta. Vale? T'aixeques i dius, ser o no ser. Esta és la qüestió. T'imagines? Que és que canvia tota la gestió, eh? El ritme i tot.
3: Sí. Mira, una altra podria ser... Aquesta està bé. Aquesta m'agrada, és curiosa. Quin és el peu bo? O sigui, quin és el peu de la bona sort? Sempre s'entra amb el peu dret, no?
2: Sí. Pues
3: et fiques les sabates al revés.
2: Ah, a l'esquerra.
3: Sí, vale, la sabata esquerra. Dreta te la fiques al peu esquerre.
2: Vale. Vale.
3: Vale. I llavors pots entrar amb el peu dret o a l'esquerra, perquè un tens el peu dret i l'altre tens la sabata dreta.
2: Vale.
3: I enganyes una mica la sort.
2: Vale, per confondre la mala sort. Ho has fet a propòsit, això. I mira, l'última que porto és practicar els blancs. Imagina't que de sobte jo estic fent una obra de teatre i em quedo un blanc. Em quedo un blanc. Què faig? Em desplomo. Em tiro el terra.
3: Justifico... És com l'obra que vam anar a veure l'altre dia, el sogre de lloguer. Un sogre de lloguer, boníssima.
2: Deia la paraula emblemàtic, i quan deia emblemàtic li agafava un atac de son.
3: El Joan Pera s'havia de desmaiar.
2: Increïble,
3: boníssim.
2: Si no l'heu vist a Neu, perquè aquest home, de veritat, aquest senyor fa un riure, és que jo no puc. S'inventa tot. Mm. Bueno, com...
3: Suficient.
2: Què t'ha semblat, Chati?
3: Chati?
2: Chati, estàs per aquí? Què t'ha semblat?
4: M'ha Les supersticions creatives són les úniques que garanteixen un bon espectacle. I això és molt màgic.
2: Doncs que així sigui de màgic. Mira, que així sigui.

0: Brutal, aquesta cançó de Coldplay, Magic, que ha quedat perfecta, molt rodó amb el que hem dit abans. Aquesta cançó parla de l'encant invisible de l'amor, la inspiració i la fe en lo impossible, no? D'aquella mena de màgia que no es pot explicar, però que et fa creure que tot pot sortir bé, que és una mica el que hem parlat avui, no? Creure en alguna cosa que no pots veure.
1: Totalment. Avui hem après dues coses molt clares. Una, que la superstició pot ser una eina si la sabem controlar.
0: Vale.
1: Vale?
0: Sí, 100%.
1: I dos, que per molta sort i rituals que busquem, res substitueix la creativitat, el treball i sobretot la confiança en un mateix.
0: Sí, això és veritat. Hem de treballar-nos a vegades el cervell, perquè a vegades això ens passa, bueno, ens juga una mala passada, no?
1: Exacte.
0: Les supersticions poden acompanyar-nos, però no poden fer la feina per nosaltres, això ho hem de tenir superclar. Perquè la veritable màgia al final és el talent, la constància i les ganes de seguir creant i creant.
1: Sobretot la constància i les ganes.
0: Sí, 100%.
1: Molt important, eh? Ha estat un laboratori molt intens, amb una bona dosis d'humor i reflexió.
0: I també ràpid.
1: Sí, ha sigut fugaç avui. I sobretot, una manera preciosa de recordar que tots tenim un petit ritual intern, encara que no ho reconeguem.
0: I que la màgia, com la inspiració, només funciona si creus una mica. Així que gràcies per jugar, imaginar i reflexionar amb nosaltres. Tu mateixa, Neus, tu mateixa.
1: I recordeu, sempre hi ha marge per la creativitat humana. Ni la sort, ni els amulets, ni cap algoritme podran substituir mai això.
0: Fins aquí donem per acabat el laboratori el dia d'avui. Així que som-hi amb la següent part.
1: Després de tot això, potser la superstició no és tan dolenta, no?
0: Potser només és la manera que té el nostre cos, no, de calmar els nervis.
1: I encara que no porti sort, ens fa sentir especials.
0: Això sí, si algun dia us cau un mirall al camerino, no us culpeu, per favor.
1: Exacte, per favor.
0: No us culpeu. Gràcies, com sempre, a Ràdio Molins de Rei per cedir-nos aquest espai meravellós, al nostre tècnic meravellós, David Rius, gràcies, com sempre, i a l'Àlex Gilabert per posar veus a les nostres sintonies que podeu escoltar en el programa.
1: I recordeu, la vida és massa curta i avorrida per no creure una mica en la màgia.
0: Aquí acabem, o millor dit, aquí comencem.
1: Però atenció,
0: ui, la setmana que ve obrirem el meló de...
2: Això ha sigut Fora Clitxés. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor.

0: Jo ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
1: Jo les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets hostequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
4: Ai, Follet.
3: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, Senyor.
5: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

0: estem aquí, els més cavis de tot Radiomolins de Rei, i ve a ser el criu del Zona Metall que arriba navegant aquest barco de col·legues cap a les teves putes orelles. Hola, que tal, Mijail Smirnov, però no surt el teu nom, nen, només començar. Com va tot plegat, que t'expliques què és de tu? Jo aquí, relaxant-me, m'estic prenent una infusió tranquil·litzadora perquè avui vinc molt espitat, amb la qual si tinc un ictus lingual, sisplau, fes-me, anava a dir, boca a boca, o fota'm un tip pel cul, el que tu vulguis, però que em ressusciti, saps?
1: Un reset de fàbrica,
0: ja
1: no?
0: Ja te digo.
1: A veure què passa.
0: Què t'expliques, què dius, tio?
1: Molt bé, molt bé. Aquí una setmana més, el vostre programa de confiança de metall.
0: Sí, és allò, és el dealer, és el dealer.
1: El dealer.
2: Oye, ¿qué tienes?
1: Bueno, oye, mira. Tiene metal de vuelva a mí.
2: Tengo black, tengo trash, tengo, saps?
1: Sí, lo que quiere pel body, nen.
0: Sí, amb la camisa oberta, ensenyant el rellotge espenjant, saps?
1: Sí.
0: Però som nosaltres.
1: I bueno, tu tatuatges black allà, xungos, no?
0: Ja te digo, sí. I llàgrimes al costat de l'ull, del mal, saps? Ja sabes, no? Ja sabes.
1: Tu ja sabes de què va, no, esto.
0: Són calcomanies, en el fons, vull dir.
1: Els puntets a la mà, no? Aquella cosa.
0: Sí. Però són esses de Slayer, no?
1: Exacte, jo.
0: Bueno, a veure si algú em fa callar les tonteries. Companys al metall, la resta de la taula, que us expliqueu la barba més sumària del programa, el senyor... Mr. Hyde, què dius?
3: Bona nit. Bé, no, ara ho explicarem, però el que deia abans, hem rebut una caixa misteriosa com la de Seven.
0: Sí, no vale. Sabia si a dins hi hauria metall en format escoltable.
3: Exacte.
0: Merchant, un cap d'algú en plan Seven, o com de vegades aquí en Mijail diu, pues, jo que sé, una bossa de caps de canaris, saps?
3: Exacte.
0: Que com a curiositat estaria bé, vull dir,
3: sí,
0: seria bastant top, però sí. Ara, per omplir el programa, aquest no.
3: No, aquest no,
0: no sé.
3: No és aquest. No, però és que em fa molta gràcia, perquè deia, no, és una caixa molt voluminosa. Bueno,
0: home, tenint en compte que normalment...
3: Que normalment rebem...
0: Sí. Clar, ens envien CDs, però envien xines...
3: Però el que anava a dir és que ara ho direm, que de quins ha enviat, esperem un parell de temes, i ho diem, però...
0: Jo no ho faria.
3: No?
0: No.
3: No?
0: Deixem-ho per la setmana que ve,
3: okay,
0: quan haguem fet la feina. Cosa,
1: és més, seguim-nos per xarxes...
3: Per xarxes.
1: I ho sabreu.
0: Exacte. En breu penjarem un reel.
3: El més que deia és que... Era, ho direm, han vingut, entre altres coses, dos CDs, mm-hmm, en format físic, no el Digipack, que ja és d'agrair, però amb...
0: Format,
3: no
0: sé, el Jewelbox.
3: El Jewelbox.
0: Jewelbox.
3: Es diu Jewelbox?
0: Sí, es diu Jewelbox. No sé per què.
3: I que no sé quants anys fa que el CD està entre nosaltres, posa-li 30... Posem 30
0: i
3: 35.
0: I 40.
3: I 40, potser.
0: El CD es va sortir comercialment, em sembla, a principis dels 80,
3: vale,
0: diria.
4: Ah, sí?
0: Sí.
4: Home, tant. Jo diria a principi dels 90.
3: Passa, jo diria 90,
0: passa que aquí a Espanya va arribar bastant més tard. Però als Estats Units diria que va començar...
4: Vale. Principis, perquè igual... el meu pare va fer tot el trànsit del vinil i van ser cap al 91, una cosa així.
0: I les cintes que van rolar per casa també.
3: I enmig hi havia el caset.
0: Per
3: en
0: fi,
3: amb no sé quants anys d'història del CD com a producte musical, hi ha una cosa que no s'ha millorat, que és l'envoltori, sí, aquell plàstic...
0: El retractilat.
3: El retractilat. però...
0: Perdona, aquest so, si algú és capaç d'imaginar-se aquí la barba més sumària del programa fent la cara aquesta de fàstic, de...
3: No, bàsicament és que dius, o sigui, o tens una mica d'ungla o has de fer servir eines... per desembalar
0: la capsa. Jo tinc un parell de coneguts que han treballat o treballen en tendes de música i sempre portava una pua a la butxaca, porta pues dels texans, perquè no sabeix per res més que portava les pues, i treia la pua...
3: Tu dius la butxaqueta aquella pel rellotge.
0: Aquella, i feia així, xic-xic, pel rellotge. Qui fot un rellotge allà?
3: Pues els vaqueros.
0: Els vaqueros portaven rellotge?
3: Sí, queda pel rellotge.
0: Per si era l'hora de munyar la vaca?
3: No, que t'ho juro que és... Que t'ho juro que era pel rellotge.
0: Jo crec que si algú... Si algú es treurà del dubte, serà de... Teacher, la persona més estudiada del programa, què t'expliques? Què dius? Tu creus que és pel rellotge o per les pues?
4: Jo també havia sentit que era pel rellotge.
0: Sí?
4: Sí. Sí. Tinc...
5: És l'hora de muntar la vaca!
4: És l'hora del té.
0: I més el toro que s'ha portat les pezunyes, saps?
4: Jo el que tinc aquesta setmana és una mica de fartavirus.
0: Tens què?
4: Tinc artavirus.
0: Fartavirus, o sigui, sí, hasta el conyovirus.
4: Exacte. Estic dels rics que es foten en vaixells, bàsicament que ens destrossen el món com sigui, ja de maneres creatives, fins i tot quan estan en vacances. I res, noi.
3: I era més guai el fantavirus, tio.
4: El fantavirus també mola. Bueno, ara el que hi ha és una gastroenteritis, que
3: en
4: crec que
3: barco...
4: és un... Sí, com es diu això? Un norovirus? O sigui, bueno, un virus, sí, de cagalera. S'estan cagant per la pota baix.
0: Creuen que és un norovirus, però a dia d'ahir, que vaig mirar-ho,
3: detox virus,
0: encara no havien tret resultats. I clar, s'ha mort un passatger. Hòstia, que xungo.
4: Un passatger de 91 anys.
0: Tenia 90 anys. Tenia 90 anys.
3: Va ser la seva última cagada.
4: Vaig llegir, abans de que explotés lo de l'antivirus...
0: El senyor, pobret. No,
4: vaig llegir por ahí que quan vas amb un creuer, que ens podria aplicar els creuers aquests que han de metal i tal,
0: sí.
4: Quan de cop comencen a convidar gelat, i vinga, vinga, gelat per la penya,
0: ah, sí?
4: Gelats per berenar, gelats per sopar, convida, saps? Convida l'organització, és perquè s'ha mort algú i necessiten espai al congelador.
0: Ah.
4: Sí, que ja sabeu.
3: Però la reflexió és que...
0: Se murió de neurovirus, no tenia el congelador.
3: La reflexió és que, ok, diguem, malalties típiques que hi ha hagut en barcos, com l'escorbuto, sí. Vale? Sí. Vull dir, veiem que han passat els segles i segueixen haver-hi malalties, sí, rares en vaixells.
0: Jo que últimament la meva font d'informació reliable, bueno, no sé si reliable, però com a mínim massiva, és TikTok. No, em surten diferents vídeos de la gent explicant coses, alguns bé, altres fent morbo, altres dient tonteries. Una persona em sortia explicant que todo bien con que un antivirus, un norovirus, no sé què, però nadie habla de los barcos pedófilos de Disney. I es veu que... Sí, es veu que part dels tentacles de les xarxes de pedofilia, aquestes horribles que últimament s'han destapat, eren els creuers Disney, i es veu que Disney ho ha tapat que te cagues perquè no els interessa, saps? Flipa! Flipa!
4: Completament verosímil.
0: Xunguíssim, xunguíssim tot plegat.
1: El ratoncito salia de la madriguera, nen.
0: Ja te digo, sí.
1: Com a nota informativa, dir que...
0: Més encara?
3: A veure, sí. El CD.
1: El primer lector de CD, Sony el va llançar l'1 d'octubre de 1982.
0: Vale. Bé, correcte. Algo així
3: tenies el lector... No tenies el CD.
0: És com allò que diuen del telèfon, no? Quan el va inventar el senyor Meucci, sí. que no era Hambel.
3: Meucci.
0: Va dir, bueno, i aquí truco. Ningú, només hi havia un, saps?
3: Això és com el xiste de que fins a no sé quin any es van inventar les maletes amb rodes.
0: Sí.
3: Mira que va haver segles que la gent portava les maletes arrossegant, ja, o les mans i tal, saps?
0: Bueno, què anava a dir? Punxem metall, no? Perquè...
3: No sé, jo estava veient un filó...
0: Hem vist moltes garrulades, algunes d'elles les hem parlat una mica metàl·licament, però jo crec que el seu seria punxar-ne. Mira, estava pensant de punxar l'últim disc de Deep Purple o l'últim de Venom.
4: Oh, que guai! Hòstia,
0: a veure. Però no ho faré!
4: No, ho faré la setmana vinent jo.
0: No, ho penso fer, però no ara. Si puc, si i em dóna temps...
1: Però és un single, no? El disc no surt.
4: Sí,
1: és un
4: single.
0: Exacte.
4: De fet, escollir entre
3: Deep Purple i Venom...
0: Doncs em quedo amb una altra cosa, i és que porto massa temps amb una gent que ha tret un parell de singles del seu últim disc, que es dirà Dead to Rights. Sortirà el 10 d'abril del... Perdona, no, això està malament.
3: No.
0: Aquí l'he liat, és igual, sigui com sigui. Els Dead Sleep, una gent d'Estats Units, que fan... Bueno, Trash / Dead, trauran d'aquí poquet el seu nou disc, que ara no recordo com es diu, però entre dos singles que sonen molt i molt bé. A mig camí entre... no sé si dir-te... el trash alemany de The Creator o alguna cosa així, i algun Dead més suavet... com els... Ai, ara no em surt el nom tampoc, com tinc el cervell, mare del senyor. Bueno, dels Estats Units. És igual, sonen molt bé, sonen els Dead Sleep, i el tema que us punxo, si és que en Mijail ho té a punt, perquè veig que està fotent cares de problemes, i m'aixeca un didet i per sort és el polze. El primer single que van treure es diu Repulsion, i després us en parlo. Fali fort, Dead Sleep!

0: Repulsion, primer single del que serà el futur nou CD dels Dead Sleep, dels quals, per cert, ho he dit tot malament, tot malament.
1: Què?
0: Número 1.
2: Meravellós.
0: Número 1. Ni ells, pel que estic veient, ni ells, pel que estic veient, no han dit com es dirà el nou CD.
3: Ué.
0: 2. No són dels Estats Units, que són de Malmö, Suècia.
3: Ué.
1: Vale,
0: i 3. Volem parlar d'ells. He parlat d'una cosa que volia dir de Venom, i és que em sona una miqueta creatoriano. I aquí no. Aquí em sona més aviat a
2: Holy
0: Moses, con sonido gruixudor dead, però ells...
2: Està molt bé, cafè, copa i puro, nen.
0: Ja,
3: sí, sí, eh?
0: Et dic jo que avui em vaig tope.
3: Ding, ding, ding.
0: Ells es defineixen com un grup que sona entre Venom, Slayer, Sodom, amb toques de Discharge.
3: A veure...
0: Bé, bé, molt bé.
3: O sigui, si ells es volen descriure així, em sembla perfecte.
0: Però jo no he vist res d'això,
3: però
0: no?
3: Jo no he vist res d'això. I m'ha agradat bueno. Més que la descripció.
0: Sí, sí.
3: O sigui, del que han dit, a mi em falla... A mi em sobraria Venom.
0: Però... és que depèn el tema.
3: Depèn el tema.
0: Discos anteriors sí que hi ha cosetes que potser és més així, més aixà. Però clar, si no m'equivoco, porten ja 2 CDs. Aquest serà el seu tercer, del qual, repeteixo, no sabem el nom. Sou, jutjarem el següent single que han tret. Potser no és tan fosc, però alhora segueix l'estela d'aquest single. Vull dir, a mi m'agrada moltíssim, eh? Vull dir, jo els acabo de descobrir, he escoltat només, a part d'aquests singles, a l'anterior CD, i oi, molt bé, molt bé. Dead Sleep, Immersus. So, who's next, va? Què hem de fer?
1: Cri, cri, cri, cri. Vinga, jo tinc dos versions avui.
0: Versions?
1: I, sí, versions. Sí, estic supercontenta. Estic supercontenta, en sèrio. O sigui, porto totes les demanes emocionada. Sí, una us la vas compartir,
3: una me la vas compartir i em va agradar.
1: Doncs pues mira, posaré l'altra.
3: Vale. No, millor la sorpresa.
1: La sorpresa,
0: i la cançó també.
1: I vinga, va, llavors això acaba de triar ell. En realitat us anava a fer una mica de mareig, però porto els Grail Knights.
3: Hombre, sí.
1: Fa molt de temps que no els punxem.
3: Sí. I de fet, van treure... Són els Sigatron alemanes.
1: Són els de Pumping Iron Power, tio.
0: Uf.
1: Però, és la cançó fundacional del nostre gimnàs del metall quan el fem. Aquesta okay. És la cançó que farem quan obrim portes.
0: Sí. Me quiere sonar.
1: Pumping Iron Power, sí. Flex Muscle Side.
0: Pot ser.
3: S'ha punxat aquesta.
0: Okay.
1: Bueno, i a mi m'agraden bastant, o sigui, dintre del diguem, de dimensió pallassa, m'agraden molt.
0: Uh-huh.
1: I resulta que van treure l'any passat àlbum nou, el 7è àlbum de la seva carrera, es diu Forever. I no en van fer ni cas. I avui tampoc serà el dia que punxem una cançó d'aquest àlbum, perquè de fet la cançó que us porto és un single a la part que acaben de treure fa un parell de setmanes.
0: Bueno.
1: Aquesta gent fa 22 anys que s'arrosseguen, es van fundar Hanover el 2004,
0: mm-hmm.
1: I la cançó que us porto és una versió, la versió es diu Super Trooper.
0: Abba,
1: molt bé. I ja van unes quantes, unes quantes versions d'Abba que posem en aquest programa, oi que sí?
0: Sí. Algunes d'elles de Ghost i d'altres també.
1: Sí.
3: Jo et dic que com a fan d'Abba em sembla perfecte totes les covers que vagin sonant.
1: Sometimes Abba, sometimes Black Sabbath, but always antifascist.
3: Sí. Pol, sí. Sisplau, si ens escoltes, una samarreta de Tin Lizzy, que estan de puta mare.
1: Ai, per favor, de Tin Lizzy, sí. És igual. D'això, vaig buscar per casualitat que era Super Trooper. Mm-hmm. Ho sabeu, què és Super Trooper?
3: És algú de les llums.
1: Sí, senyor, molt bé.
3: Un pont de llums.
1: És la marca d'un Focus. D'un Focus que era molt famós als anys 70. Llavors, aquesta cançó, Abba, bueno, el seu compositor, un dels dos senyors.
3: O era el ros o era el pelirrojo.
1: Pues, van pentinats xungos. Mm. El que volia era com a transmetre la soledat de la cantant, perquè està cantant en primera persona, i diu això, no?, que es troba molt sola, no sé què, mentre aquesta nit entre els focus m'il·lumini.
0: Ja entenc.
1: I una mica la cançó aquella de Barón Rojo de "Porque yo sé que siempre estás ahí". Sí, hi ha un moment que diu la cançó, no?
0: Clar, que no m'hi veig, però...
1: Que, exactament, que em consola saber que estaràs entre la multitud.
0: Clar.
1: Mentre m'il·lumina aquest Super Trooper Focus.
0: Hòstia, no ho sabia.
1: I ja. M'ha semblat boníssima,
0: okay,
1: la cançó. O sigui, com voleu, l'escolteu.
0: Sí.
1: Grail Knights.
0: Folly Ford.

0: Chocapa.
1: És brutal. Gent, necessitem més versions d'ABBA. Mai en sí, però versions que visita.
2: Jo en tinc moltes, allò a la rereguarda, de bastanta gent diferent.
3: Però jo crec que hi ha una cosa fàcil i és fer versions d'ABBA superproduïdes, happiness. Ok, sí, ho entenc, sí, dona sí, per fer-ho. Sí, sí. But... I si passem al cantó fosc del metall? I
1: fotem
3: Dead Black, saps? Vull dir...
1: Bueno, ho has tapiat per aquí, no?
3: Grim, jo també, saps?
4: Una versió, rotllo... Sí, o tot el contrari, baixes el tempo, fas un depressiu black metal, saps?
3: Oh, sí, sí, un, com es diu, black doom, saps?
4: Un almost suicide black metal.
2: Jo m'estic imaginant, Type Negative. Type Negative, mamma mia.
1: En algun lloc del món algú ho està fent ara mateix, segons parlem,
3: Sisplau, perquè... obrim les línies, vull dir...
4: I poseu-vos a treballar.
3: Comuniqueu-vos amb nosaltres, per favor, escriviu-nos a les xarxes socials.
2: Jo només
3: dic
2: una cosa, per motius que no diré, tinc la possibilitat de tenir compte de professional de Suno, que és la IA aquesta que et genera coses...
3: Suno?
1: Suno.
3: Però Suno no és un grup també de dron...
2: No. Sí,
1: que et genera tartes de llimona? No,
2: no, et genera cançons amb... els estàndards que tu li diguis.
1: Abominable.
3: No, per coses que no...
1: Meteorito.
3: Per motius que no pots explicar.
2: No, tinc un...
3: Estàs a la llista d'Epstein o alguna
2: cosa? No, és fàcil. Tinc un col·lega que es dedica a la publicitat i totes aquestes IAs que tu pots fer servir, doncs, ells, òbviament, tenen la versió xachiguai, i tu proves, i no és la il·lustració que tu fas de ChatGPT, és algo més currat. I lo mateix a...
3: Chat GPT.
2: Sí,
3: sí.
2: No, però Suno, que és l'aplicació, diguem, que fa servir, o que... Jo l'he fet servir en plan guassa, entre els col·legues, de dir, vull cantar una balada d'un col·lega que té el dia que se pilla una gogorza. I tu dius uns estàndards, t'ho fa, i ara dic, hòstia, pues pillar el tema mamma mia i domatitzar-lo...
3: Jo no sé si és amb Suno o amb quina aplicació... gratuïta, segur, però jo tinc un amic corrupte, des d'aquí una abraçada, Xavi, que és un professional, t'ho juro, en qualsevol estil de fer-te cançons amb qualsevol fricada de lletra.
2: O sigui, és abominable, sí, és divertit, molt.
3: Cada X temps ens passa coses que flipo.
2: Molt.
3: Flipo fortíssim,
2: molt.
3: Bueno, anyway, t'importa si en Mijail punxa un tema?
2: No, jo només tinc un tema, o sigui, que aneu fent.
3: Bueno, doncs... Vols tancar tu? Vols tancar tu?
2: No, tancar no, perquè hi ha canes i calves.
3: Quines però... les llaves del programa?
4: Tanca la clau i la llum.
2: I queda't a dins, no?
3: Tanquem la paradeta. Bueno, Mijail, què hem de punxar?
2: Què?
4: Doncs avui sortiré bastant de la meva zona de confort. Bastant
2: lluny. Has decidit experimentar la teva edat.
4: Estic juguetón.
2: Què?
3: De fet, porto un plucanal, saps? Mateix.
2: I una mica de por, perra.
3: Sí. Jo que feia un olor que dilata pupil·les, saps?
4: Ha fet servir.
3: I doncs, què? Què hem de punxar?
4: Doncs us porto una banda anomenada Letal.
3: Letal?
2: Letal amb AA, Letal.
4: Sí, tal qual.
3: Tal qual Letal.
2: Letal.
3: Vale.
4: Banda catalana de... sí, és més, parlem de metal de proximitat.
2: Vale.
3: Surs de zona de confort, però per un motiu concret.
4: Sí, òbviament. Practiquen una espècie de death... És una banda molt eclèctica, val?
3: Okay.
4: I practiquen una barreja entre death metal, molt nu metal, sazonada con un poquito de System of the Down, algun scratch que altre...
2: Vale, ens anem una mica al metal dels 2000.
4: Sí.
3: Bueno, vale.
4: Una miqueta així.
2: Sí,
4: estic donant etiquetes per una mica així...
3: Situar-nos.
4: Però
3: sí.
4: No sóc molt donant etiquetes.
3: Estàs millor... fent la triangulació perquè no ens perdem.
4: Exacte. Vull dir, estic delimitant una àrea. Sí. A partir d'aquí veurem.
3: Bueno. Vale?
4: La tal banda que entre Barcelona i Hospitalet es formava 2022 i que va treure el seu primer EP el passat 16 d'abril.
3: Ah, o sigui, ja.
4: Sí.
2: Fa un mes.
3: Vale, o sigui, fa 4 anys es van formar i fa un mes han tret el seu primer EP.
4: Sí.
3: Fins ara
4: tenien singles publicats i han tret un EP.
3: Vale, bueno, o sigui, hipernovella el tema.
4: Sí.
2: I van de pandèmica.
3: Vale, sí.
4: Correcte. Us porto el track que obre el disc, aquest anomenat Rage.
3: Okay.
4: I, bueno, a veure què us sembla. Ja dic, a mi m'ha agradat, però és una banda molt eclèctica, toca molts pals.
3: I és un estil que a la zona metall costa escoltar perquè cap de nosaltres és que siguem massa...
4: Correcte.
3: Amants.
4: I també s'ha de dir que l'EP està compost de 4 temes molt diferents entre ells i gèneres, sí. Vull dir...
3: Vale, bueno. Quin tema dius que has triat?
4: El tema que obre el disc, anomenat Rage, i res, jutgeu vosaltres mateixos.
3: La tal, sonen així.

0: com dius tu, l'eclecticitat que té és una bogeria. Des de, fins i tot el missatge de veu aquell raro que sona a telèfon, el moment de solo de scratch, les veus com Serge Tankian, jo què sé, és ula, molt bé tot. I en cap moment abusen de velocitat ni de omplir de massa ritme i de bateria. La bateria és molt tranquil·la dins de que cap, saps?
1: Contundent, però...
0: Contundent i tot el rato mantenint. No sé la resta de l'EP com sona, però t'ho juro que me'l vull escoltar, eh? Vull dir, ui, hòstia, molt bé els Letal, tio. Bravo. Uau, acabo de flipar. Jo que soc molt amant de les coses rares i fricades,
2: m'ha fet el dia. S'han convertit en els nostres enginy de Potran.
0: Sí, sí, enginy de Potran.
2: Potrin.
0: Bueno,
2: ja està. Gràcies.
0: Ja està la francòfona. Bueno, doncs res, que molt bé, que molt bé. Va, ara sí, vols punxar?
2: Gràcies, ara sí.
0: Va, no, a més,
2: pensa... Tinc un nom.
0: Ja ho sap tothom.
2: Ja ho sap tothom. Em fa gràcia, perquè és un tema que portava molt de temps a la llista, allò de algun dia el punxaré, i arrel d'una notícia de fa 2 setmanes, em ve que em ve que niquelada. I és que Dragon Force ha anunciat...
0: Hòstia, sí, he flipat.
2: Sí, ja sabeu per on va, no?
0: He flipat fort, eh?
1: La notícia peta caps.
2: Sí, bàsicament. Sí. O sigui, ha anunciat que la seva nova vocalista és ni més que menys que Alissa White Lutz.
0: Correcte. L'ex-cantant...
2: Ex-vocalista de... Arch Enemy.
0: Correcte.
2: Anava a dir èpica, perdó. Clar, sobta molt. Són dos gèneres...
0: I dos registres molt diferents.
2: Totalment diferents, exacte. Sí que ella... tant amb el grup anterior com era The Agonies com amb les etapes, amb els discos Arch Enemy, sí que té un registre de no gutural que està molt bé, que queda, però clar, dins del gènere del death melòdic.
0: Però Dragon Force és totalment líric, podríem dir.
2: Power metalero, diguem-ho així, o sigui, veus bueno, aguda...
0: Melòdic molt agut, molt èpic, molt flipat, saps? Vull dir, res a veure amb el que l'havíem escoltat
2: doncs
0: fins
2: sí,
0: ara.
2: Sí, aquesta ha sigut la notícia, a part et trobes a una Alissa pluriempleada perquè ara està amb Dragon... o està de fet ja, perquè ella ha fet concerts en Dragon Force juntament amb un altre cantant. El seu projecte en solitari i amb un altre grup que es diu Blue Medusa, que és ella amb més músics.
0: Oh, o sigui, molt bé, molt bé.
2: Al final, la sortida d'Arch Enemy, si tot li va bé, no és tan traumàtica.
0: Clar. I, a més, crec que això parla molt bé de la seva capacitat vocal. Vull dir, si efectivament dona el pego, vol dir que la tia té un entreno de cordes que flipes, flipes fort.
2: A més, a xarxes, tant ella com Dragon Force, hi ha un fragment de Through Fire and Flames cantada per ella, que està molt bé. Que està molt bé. O sigui, jo ho vaig compartir amb una amiga cantant i diu, ostres,
0: pues no veus, no?
2: Si aquesta és la primera presa de contacte, perquè, òbviament, és un vídeo produït, hi haurà estudi, però, joder, que no farà un mes que la canta.
0: Ja, clar.
2: Això pot anar molt bé. I per què dic que em va molt bé? Perquè fa mesos enrere van treure una col·laboració que es deia Burning Heart amb l'anterior formació de Dragon Force i ella.
0: I ella cantant.
2: Amb l'anterior cantant, el Mark Hudson. Que
0: sí,
2: Mark Hudson...
0: Compartint veus.
2: Okay, una col·laboració. Sí. I Mark Hudson, a priori, no deixa la banda, sinó que ara estarà com Brian Johnson, per uns problemes de cúfans i temes d'orelles, s'ha de separar una mica de...
0: S'ha d'apartar. O sigui, ella és cantant provisional?
2: No, ella forma part de la banda des d'allà.
0: I l'altra l'han fet fora?
2: I l'altra, ara mateix, però... no l'han fet fora, però el futur és una mica incert, ja.
0: Vale.
2: A veure, que no seria la primera banda amb dos vocalistes.
0: Si Maiden té 3 guitarres, per què no Dragon Force...
2: Exacte.
0: Dos cantants, saps? Vull dir, jo què sé.
2: Bueno,
0: què? L'hem de punxar o què?
2: Sí, punxem-la. El tema es diu Burning Heart, com la cançó de Survivor de la BCO de Rocky.
0: Cert que ho has dit.
2: I sona així de bé.
0: Dispara!

0: Uau, perdoneu, disculpeu-me, m'he de punxar l'insulina, nen, perquè... Hòstia, no veus,
1: És Poker Rainbows.
0: És que, de debò, tinc la sensació que és gent que s'ha esnifat una ratlla de sucre i estan flipant molt fort patinando sobre arcoiris de metal.
2: Això és el final boss del Guitar Hero, eh?
1: Una mica, una altra vegada.
0: Jo parlava aquí amb en Mr. Hyde que mai ha estat santo de mi devoció, però després d'escoltar això et diré que els odio, saps? No puc.
2: I això que els van veure quan començaven, eh?
0: Ho sé, fot 21 anys ara, nen.
2: Ojo.
0: No puc. Ho entenc, d'acord? Endavant, qui vulgui. Sí, però és que no em veuràs. Si algun dia em veus posar-me un CD d'aquesta penya, algun passa. O m'han substituït, saps? Com a Jim Carrey.
2: Tu que ets un fosc.
0: Oh, no, un fosc no, tio. És que...
1: No, sí que s'ha de dir que és cafè per als muy cafeteros del rotllo, saps? I... Ja t'he dit, jo els he vist dues vegades en directe, no m'agraden especialment, però el directe està molt bé.
0: Sí, però és com anar a veure el Cirque du Soleil, vull dir, saps?
1: Sí, vas una vegada a la teva vida i prou.
0: No, i que fan la tera fricada i... Uah, soc molt ràpid i guai, corro per l'escenari. Uah, és que ja! Uah, ullem balles! Quan surto d'allà, tio, m'he de prendre una tila, saps? Vull dir, jo què sé, saps? M'he de fumar una índica, saps? Jo què sé.
1: Una índica?
0: Per calmar-me un poco, saps? Vull dir... Bueno, anyway...
1: Anem a parlar del tema.
0: De quin tema? D'aquest tema?
1: De lo que has dit al principi del programa, d'escollir entre
0: jo,
1: el pare o...
0: És que clar, jo tinc el problema que he descobert que Deep Purple, dels quals tot bé, però ja... jo me estoy quitando perquè quan ja són tan i tan grans...
2: Sí.
0: Seguir escenaris... Que dius, hòstia, si apenes s'aguanta les pets, a mi em fa coseta. A mi em costa molt, saps? No els posaré dins el bus que tots coneixereu, que parlo sovint. No, perquè els tinc un carinyo molt especial. But... Ojo, cuidao. Fa temps que els he perdut la pista. Estic parlant de Deep Purple.
2: Vale.
0: Del Mark Nou... de Deep Purple. El Mark 8 era amb Steve Morse, que jo pensava, clar, quan va entrar aquest, bueno, el grup és, perdona, la formació amb Steve Morse és la que va durar més anys de la història. 28 anys amb Steve Morse. Guitarra que va entrar fa molts i molts anys, el 90 i alguna, 93 diria, recomanat per Joe Satriani, que no m'han acabat de gravar un disc amb ell, que va ser ell que va dir, no, perdona, jo amb vosaltres no faré carrera, però aquest amic meu, que és molt bo, i està empezando, saps? Llavors, imagina't, sí que ho farà.
2: Això va ser després del Perpendicular?
0: De fet, el Perpendicular és el primer amb ell.
2: Amb ell.
0: Sí. De fet, amb l'altra guitarra que acabo de dir.
2: Steve Morse?
0: No, l'altra.
1: Satriani.
0: Joe Satriani. No van arribar a gravar mai res. Van fer una gira, diria, els va salvar els papers i quan van dir, oye, estàs contratat? Va dir, no. Però és amigo mío, sí.
2: Jo pensava que el Perpendicular estava ahí.
0: No. És una... Sí, és una rata, no és seu.
2: Vale.
0: O sigui, jo també ho pensava, però no. Llavors, Steve Morse ha passat 28 anys amb ells. El 22 va fotre el camp. I jo pensava, per què? Ho he investigat. Perquè la seva dona estava en un estadio 4 de càncer.
2: Sí,
0: i el tio va dir, voy a cuidar-la.
2: Sí, jo ho sabia.
0: No sé si el tema ha acabat bé o malament, això ja no ho sé, però té 4 projectes més funcionant actualment, cap d'ells de metall. I ara han agafat un altre guitarrista... Ai, que és un ronda. Ho tenia preparat al principi del programa.
2: S'ha tancat la pestanya.
0: No, és que l'he canviat. Ai, a veure si ho trobo. Estàs aquí o no estàs aquí? Com te llames? És que ho he investigat, eh? Que és un ronda, no sortirà. No trobo. Ah, aquí està. A veure, eres Simon McBride. Clar, aquest home qui és, saps? Doncs, bueno, us diré que té 47 anys, amb la qual cosa quasi... Bueno, 20 llargs menys que tots ells. El més jove fins al moment era Steve Morse, per davant Don Airey, el teclista que va substituir l'immens i insubstituïble
2: John Lord.
0: I aquest bon home que acabo de conèixer aquí, no sé d'on ve ni què fa, però sona molt bé, i explica on solament és que flipes. Ara, no són solos pel meu gust d'aquell Deep Purple que jo m'estimo i amb el qual jo vaig créixer com a persona dins el heavy metal i el hard rock. But, sona molt bé el tema, sí. El nou disc sortirà, si no m'equivoco, el 10 de juny? A veure, deixa'm-ho mirar, això. Perdona, 3 de juliol, com estic avui, nen. Es dirà Splat, acabat amb admiració, perquè ja no saben què fotre-li. L'últim disc, em sembla que era una I, un 76 o alguna cosa així, oi que sí? Hi ha un que es diu, que és el símbol d'infinit, Vull dir, ja no saben
1: quan,
0: què posar.
1: Jo quan he vist Splat m'he recordat de l'Splash del tricicle, saps?
0: Jo de l'Splatterhouse de la Mega Drive, sí, sí. Un joc bastant sanguinolent dels premis que hi havia. Bueno, i el primer single del qual sabem fins i tot el nom, perquè la resta dels temes, allò que de vegades posen... Bueno, el tracklist és aquest, doncs no el sabem encara. Són uns quants temes, em sembla que 18 o 19, però els noms no han transcendit. L'únic que sabem
2: sí,
0: és...
2: Sí, sí, el sabem, eh?
0: Jo ho he mirat i no.
2: A Metal Archive està.
0: Hòstia, doncs...
2: I puc dir que
0: a Spotify no, eh?
2: Que la portada és molt bona, eh?
1: Ah, la portada és xula.
2: La portada és molt xula. Em recorda una de Dream Theater, eh?
0: I tots els noms estan allà.
2: Sí?
0: Doncs Spotify són uns merdes. Va, és igual. Ja ho sabíem, res. O sigui, nada nuevo bajo el sol, però...
1: Ui, Spotify patrocina aquest programa.
0: Anyway, el primer single i tema que obre el disc es diu Arrogant Boy i Mikhail dispara, perquè sona així de bé, fot-li fort.

0: All right! Molt bé, molt bé. Sí, tema... tema canyero, happy, d'aquells que no t'enganxi la carretera.
1: Jo veig un però.
0: Un però.
1: Un però.
0: Però.
1: És, aquí a la veu està de puta mare.
2: Sí.
1: Sí que és veritat que hi ha 3.000 veus al voltant.
0: Ja, sí.
1: I després en directe...
0: Però a veure, és que és el que... De...
2: No, tampoc, fa, cap, tampoc fa les virgueries que feia quan tenia 25 anys, eh?
1: No, vull dir,
2: ja ho ha rebaixat bastant.
0: Jo he dit que es portava 20 anys amb la resta perquè veig que es portava vora 40, ja, saps? Claro. Perquè...
2: Té 80 cap a 81, farà d'agost.
0: Ja, duríssim, eh? Canta justet, vull dir, no fa res malament, i ja està.
1: Sembla,
0: vull,
1: més, un, sembla més un crooner?
0: Bueno, un crooner a l'última època, sí.
1: Sí.
0: Bueno.
1: Traiem altre whisky.
0: Perdó, respecte a la composició, em recorda molt l'època que parlàvem aquí amb The Teacher, Les Slaves and Masters, el Perfect Strangers, House of Blue Light, és el que hem dit, també. Aquesta època així, que com es diu, jugueja? Bueno, és igual. Entra una mica el joc del progressiu, de vegades, saps? També és un so quasi més heavy, saps? Però curiós que aquesta meitat del tema, aquest passatge quasi progressiu, si no fos perquè mantenen el 4-4, amb la guitarra... que comença a donar-hi presentant el tros melòdic, és curiós. Després es posa molt ambiental i torna el Deep Purple clàssic. Aquí és quan m'ha capit el peu i quasi caic a terra, saps? Dic, què passa aquí? But, també dic que per començar el disc és un tema mogut, veloç, prou canyero, m'agrada.
3: A mi m'ha sorprès, sí.
0: Sí, sí, molt bé, molt bé.
3: Va pujar les expectatives.
0: Per això, és que per això el porto, perquè si no, l'he escoltat amb curiositat avui, a veure què passa aquí, clic, clic.
2: Jo només l'adelanto que havíem posat per Instagram, vaig decidir que m'agradaria i, efectivament, m'ha comprat les expectatives.
3: Bueno, i em dono la raó a mi mateixa.
2: Sí, sí, sí.
0: I em sap greu perquè volia punxar el nou disc de Venom, que està brutalment bé, he flipat.
3: Venom o Venom Inc?
0: No, Venom.
3: Venom, vale.
0: Cronos i sus colegas.
3: Vale.
0: Però no em deixes, Mijail, no? Vols fer un Canes i Calbes per tancar el programa?
1: Està fent una cara com jo abans.
0: Doncs ens hem de despedir, Mijail. Amb què ens despedim?
3: Doncs ens despedim amb Canes i Calbes.
0: Sí.
3: Viatgem a 1986...
0: Quan és molt bona època, eh?
2: Moltes coses passant, sí. Moltes,
0: el 86, hòsties.
3: Quan una banda, el qual líder avui ha mirat la seva edat i flipat.
0: Ai.
3: Estem parlant de Rage.
0: Oh!
3: Pibi Wagner,
0: hombre,
3: 61 anys.
0: Clar.
1: Però ja el feia més gran, eh?
0: No, passa com que ell ja per si és voluminós i ja té la barba blanca...
1: Jo com a persona grandota envellim malament.
0: És que és un perdó, Mijail, t'estic traient el temps. És un paio que abans, quan era jove, era molt prim i molt alt, semblava un ent, amb els anys ha començat a guanyar volum, però segueix igual de gran, amb el qual el tio ara és immens, vull dir, és molt, molt gros.
3: Doncs res, parlem del primer àlbum de carrera, que és Reign of Fear.
0: Hombre, i tant.
3: I tenim poc temps, perquè en el qual ficarem només el tema i ja està.
0: Bueno, doncs dispara-li, punto.
3: I res, pujarem un clàssic.
0: Sí.
3: Suicide.
0: Suicide, immensos. Gent, que vagi tot molt bé, ens escoltem la setmana que ve. Dispara Suicide de Rage.
1: Adéu. Adéu.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
2: Però Estereopop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
3: Estereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
4: Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
5: Tens raó.
4: Justament l'altre dia, a l'Institut de la Nora, hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
6: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què en faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure i està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Sandra Tangerina.
2: Bon dia i bona hora, família. Aquí Sandra Tangerina a la cançó del dia. La meva recomanació d'avui és Superestrella, un dels grans èxits de l'Aitana, un artista que va sortir d'Operación Triunfo el 2017. Superestrella és un tema 100% pop que es va posicionar com a número 1 en un mercat dominat per la música urbana, amb una lletra que descriu la pressió mediàtica molt enganxosa i divertida. Així que, música a tope i bon cap de setmana!

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest divendres 15 de maig de 2026 la compartim amb molts Miquels avui, eh? Aviam, Miquel Canut, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, bona hora.
2: Bon dia.
0: Miquel Casas.
3: Bon dia.
0: Miquel, espera't, que no et veig, Vinyes, bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Com a convidat especial avui, Miquel Tintorer, bon dia, benvingut, Miquel.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Miquel Païssa, bon dia.
6: Bon dia, bona hora.
0: Miquel Díaz, bon dia.
7: Bon dia i bon Sant Isidre.
0: Sant Isidre, molt bé. I bon dia, Miquel Vallès.
2: Bon dia, família.
0: Comencem. Molt bé, Sant Isidre Llaurador, no?
7: Sí, sí.
0: Molt bé.
3: El patró de Madrid, no?
4: Sí, un.
1: Bueno, els molts que tenen.
0: Ja m'has... Ni un segon.
2: Ja entrat. Sense boca i entrat.
0: Ja en parlarem.
3: Perdoneu, jo soc 16 anys de la meva vida.
0: Sí?
3: 16 mesos de la meva vida i sigut madrileny.
0: Sí.
3: Llavors, clar, jo tot això ho he viscut molt.
0: I en fotos que ho testimonien.
3: Ho porto la sang.
2: Home.
3: I se'm nota o no?
0: Sí, se'm nota cada dia.
4: Sí. Jo també ho vaig ser i no ho porto.
0: Ara explicarem per què tenim el Miquel Tintorer aquí, però sé que veu fer una trobada la setmana passada.
4: Sí.
0: Dissabte, la colla dels Miquels.
4: Sí, va ser
0: molt bé. Com us va anar aquesta trobada, aquest
4: dinar? Perfecte, perfecte. Va anar molt bé, hi havia persones... grans, el més gran era jo, però bé, des d'allò, fins joves. Hi havia gent jove, hi havia canalla també, van venir.
2: Nens,
4: va. Tot plegat, l'organització a càrrec del doctor Casas,
3: aquest
4: del Madrid, va anar perfecte, va anar tot perfecte. Vam gaudir de la festa, de les paelles que ens van fer.
2: Els cuiners.
4: Els cuiners.
2: Els cuiners, ja tenim dos cuiners.
4: L'Artés. I el Canal, sobretot, que va fer un parell de paelles, una de peix.
2: Sí, i l'altra de verdures.
4: I l'altra de verdures va anar perfecte. I tot plegat. Bueno, tot va ser acollonant.
2: Sí, sí.
4: Per dir-ho així.
1: Mira si va anar bé, que el Vinyes no es va queixar de que no hi hagués cava.
2: Ah, exacte.
4: Mira. Sí, és veritat.
2: No, es va comportar. No, ja sé per què es va comportar.
4: Perquè tenia
2: la senyora al costat.
4: I no podien queixar.
2: Evidentment. Ja em vaig donar compte d'això. Jo també ho vaig donar compte.
4: Va fer voluntat. Amb
1: tres ampolles em vaig donar una copa.
2: Jo el que sí que puc dir del Vinyes és un puto... torre pebrots, torre collons, tot el que sigui, però com a fotògraf, de veritat, va fer unes fotitos de la colla. Del menjar i de tot.
1: Perquè perfecte, havia begut poc cava i per això que
3: sí. Molta pressió em va posar a mi, jo tenia jo, perquè evidentment a mi aquest torre collons no em toca els collons.
4: Sí.
3: I em vaig ocupar personalment de posar el cava molta estona abans al congelador, anar traient-lo cap a les glaceres.
2: Molt bé.
3: Està molt pendent, molt pendent, molt pendent. I saps com m'ho va premiar?
0: No.
3: Després de dinar vam fer una mica un concurs de música d'adivinar cançons. I si jo et dic, ara jo et dic a tu, Oriol, et dic, digue'm una cançó de Sopa de Cabra, tu què diràs?
0: Sí, a l'Empordà.
3: Efectivament, va.
2: Perfecte.
3: Fins aquí. I això crec que fins i tot Catalunya, la franja de Ponent i part de Nagó, País Valencià, inclús els gallecs, saben que la cançó més important de Sopa de Cabra és l'Empordà. Llavors, vam fer el concurs i jo poso aquesta cançó i de tot l'equip del Miquel Vinyes, que ell era el portaveu perquè portava un barret molt divertit, va i em diu... no sé, el boig de la ciutat, o tot serà igual. No sé quina bajanada...
1: Tu no pots entendre que jo soc d'una altra època.
3: Tenies un equip... No, tenies un equip... O sigui una tercera part del dinar era l'equip del Miquel Vinyes. I entre tot l'equip no van saber que aquella cançó era nascut entre l'anys i cadaqués i li van fotre boig de la ciutat.
0: Que també és una cançó de Sopa de Cabra.
3: Sí, sí, home, si m'arriba a dir el boig per tu ja flipo. Però jo pensava, no pot ser, com que ell m'ho fa de cachondeo. I no, diu, és que m'ho diu la meva dona, el cabron.
1: Però has d'entendre que el promig d'edat de la meva taula era de 70 molts, perquè hi havia el segon més gran del sopar, també.
4: Sí.
1: I aquella gent, això de Sopa de Cabra, els pets, els rots i totes aquestes coses, no.
0: Els rots!
1: No tenim ni idea.
7: Felicito Casas perquè va ser molt divertit. Ho vam passar.
1: Sí.
2: Es va dividir la taula, la taula, que era una taula llarga, es va dividir en tres grups.
4: Però farà bé perquè aquesta vegada la reunió o el dinar que vam fer els Miquels va ser acompanyat de les esposes, o
2: sí,
4: les companyes.
2: Sí,
4: les nostres companyes, bueno,
1: podies portar el que volguessis.
4: Clar, i companyes.
3: També tinc que dir que prèviament vam fer una reunió in the Strangers in the Night,
2: sí,
3: el Freddie Mercury, el Pres i jo, una mica per parlar d'aquest tema, els vaig proposar això, em van dir que perfecte, i hi havia una altra sorpresa que ara la podem desvetllar, que tenia que ser i no va poder ser. Jo us vaig dir que portaríem a la Rosalía.
2: Ah, sí, sí, és veritat.
3: I jo tenia una Rosalía preparada de Molins de Rei que tenia que venir amb la perruca i fer una imitació del despeig. Aquesta Rosalía no va poder venir perquè tenia tot el festival del Molins de Bedagús, que era el Miguelón. Imagineu-vos el Miguelón amb la perruca aquella de Rosalía fotent la despeixa. Això ho teníem allà, que jo només em puc imaginar, que jo dic, o el presento com que l'artista, i la gent se li foten uns ulls així, aquest cabron és capaç de portar la Rosalía, i apareix el Miguelón de Rosalía. Però no va poder ser. Ara ja ho podem dir perquè...
4: Ja s'ha acabat.
1: El Miguelón se sent molt, però les ungles no. Les ungles són diferents.
3: I era vingut gratis, cuidado,
2: Sí.
3: Gratis.
0: Per tant, balanç positiu,
2: Molt positiu. Després els comentaris que van fer molts comensals, molts comensals, no, molts. La veritat, és per plorar. Ara li estava comentant precisament amb el País Segon Entrat, que he llegit un dels nostres, i m'ha emocionat ara i tot.
0: T'has emocionat,
2: De veritat que sí.
0: Me n'alegro. Bé, hem convidat el Miquel Tintoré perquè aquesta setmana us explicàvem que vàrem veure un reportatge, n'hi ha més d'un, però vam veure un reportatge a Televisió Espanyola, la 2, a l'Altaveu, que és el programa que presenta la Danae Boronat, parlant de la restauració de Collserola, que està desesperada per la falta de clients. Expliquen que pateixen les limitacions d'accés a la zona pel brot de la pesta porcina africana, i tenim el fragment que podem tornar a escoltar, de restauradors que no especificaven de quina zona i de quin restaurant era concretament, però una mica les opinions que escoltareu pels altaveus, no patiu, que ja recuperàvem el dimecres, però és per contextualitzar encara molt més la situació. I això és el que deien.
5: Pues estem passant molt malament. Amb això continuar així no sé si aguantarem. No es pot aguantar. Està tot buit. La feina ha baixat molt, al 80%, i hi ha vegades que hem de tancar dos dies o tres. Llavors, no sé quant de temps aguantarem així. De fer 80-90 menús, hem passat a fer uns 35-40. I de fer els esmorzars del cap de setmana, uns 40-50 esmorzars, 60, hem passat a fer uns 25.
6: Antes estava lleno, 40 persones, 90-80 persones. I ara, ja ves, pues, vacío. Antes trabajaven 7-8 camareros cada dia, i ara trabajan 2. No necesitamos, es que no sé cómo vamos a pagarlos.
5: Es que no tenim feina. O sigui, m'he quedat jo sense feina, gent de la cuina també, altres companys meus també. O sigui, és que no dona per pagar-los a tots. Jo, per exemple, tinc 4 fills, jo estic sola amb ells. És una putada. No sabem quan obriran.
6: No hi ha ninguna fecha.
5: No ens diuen res, no ens donen solucions. No ens ajuda ningú. A nosaltres se'ns deixen obrir, però clar, si no puja la gent, això ja no és cosa d'ells.
0: Aquest era el reportatge. Doncs podem començar per aquí. Miquel, com us ha afectat a vosaltres des de Can Tintoré, des de que hi ha aquestes mesures restrictives?
8: Bueno, jo lògicament m'adhereixo als comentaris que s'han escoltat ara mateix, perquè és no és més que la pura veritat, no? Com duri molt temps així, bueno, ja molts locals ja s'estan, fins i tot alguns estan ja tancant i tot, perquè és insostenible, no es pot aguantar així, i el que s'està dient no ens diuen res, simplement si pengen uns llaterets, prohibit anar caminant, amb gos, passejant, amb bicicleta, no et deixen accedir del parc cap a dintre, amb cap medi, i bueno, pues, hi ha molta gent que tot el parc de Collserola està precisament per això, per gaudir, per fer natura, per fer una mica d'esport, pues, i lògicament tenen un punt de trobada que és els restaurants, no? i els bars-restaurants. Llavors, pues, això ens ho han tallat, pues, el que s'està dient en general, pues, un 80% de la feina que teníem s'està perdent, i lògicament això comporta pues, totes les pèrdues de el que es diu, personal, que no poden, si no tens feina lògicament no pots contractar, i bueno, el que no se'ns permet, no se'ns perdona són segur els impostos i les obligacions a pagar, això sí que no es perdona res, i nosaltres a pagar i ens tancant la nostra mèdia de vida, pues, no sabem fins quan durarà, però bueno, és molt seriós, i ja dic, no ens diuen res, no diuen fins quan durarà o quan no, per fer una mica de previsió o a veure què és el que es decideix, no?
0: Correcte.
2: A més, una cosa que dura molt ja, eh? O sigui, és...
8: Fa moltes setmanes, ja fa mesos, i no hi ha accés, la gent, doncs, no... I a més, estan amenaçats amb que si troben pel bosc, doncs, amb denúncies i amb que, doncs, la cosa es posa a sèrie, no? Llavors, clar, ningú s'atreveix a fer això. O sigui, una cosa molt graciosa. Nosaltres no ens deixen anar al bosc, però, en canvi, els porcs sí que venen al poble. Això és curiós, això, saber, sí. Eh? Perquè per tot arreu en trobem, i pues que posin medis ja, perquè si no, la solució és aquesta, és fer batudes, fer no sé quin sistema volen aplicar, que diuen, sembla que hi ha unes subvencions o alguna cosa que seran per ajudar aquestes solucions, però no les veiem, i ja dic, els bitxos es reprodueixen molt, molt, molt sovint, perquè cada cama d'aquests animals són 8-10 cries que tenen, eh? I no paren, doncs han de ficar un medi, doncs no sabem fins quan ni com.
0: Mm-hmm. Recordem que la gent es permet, vaja, l'accés amb cotxe fins al restaurant.
8: Sí, això sí,
0: no?
8: Fins al restaurant, menys mal. I nosaltres tenim encara l'avantatge, entre cometes, que estem a 2 quilòmetres del poble i del casc urbà. Però hi ha llocs que estan al centre, al ben mig del parc, que ja la gent ja no agafa, si no té després possibilitat de poder fer alguna excursió o alguna, doncs, un esbarjo, doncs ja ni es molesta d'anar allà a sobre, amb les amenaces, que si et veuen posant la denúncia pertinent, doncs...
3: El que passa que entenc que, a més de la prohibició que pugui haver-hi, que això es podria estudiar amb el que sigui,
0: sí.
3: També hi ha el punt de que el títol és perfecte, perquè això, o Santa Creu, i arribes amb el cotxe, no hi ha problema. Però també la por. Suposo que també pot avaluar aquí el tema de por, i penso, bueno, doncs jo potser ja m'agradaria que en tindria. Mira, escolta, si tinc que anar a fer un dinar familiar, mira, hi ha més restaurants. Entenc una mica també aquesta situació,
8: sí,
3: que clar, crea por i crea alarma, una cosa d'aquestes.
8: Sí. Tot i que no és, ja s'ha dit més que per activa i pas per passiva, que no és una malaltia que afecta a les persones, això està clar, no? Però bueno, el que dius, si vas a la muntanya i no pots moure...
3: Alarma social, es creu l'alarma.
8: Sí, sí, i si no vas a un lloc, pues tenies un lloc que no estigui afectat, i és lògic, normal, potser jo també ho faria, no?
0: Mm-hmm. I en general ha baixat tot, diguem, esmorzars i dinars...
8: Tot, sí, tot, sobretot. Eh? Bueno, el dinar potser no tant, no, perquè la gent que ens ve a dinar, pues, ve a dinar, sí. I ja normalment no es mou. Tenim la sort nosaltres també que dintre del nostre entorn, del nostre local, tenim molt espai de zona verda, tot ballat, no entra cap porca dintre, tenim tot ben cercat, però que la gent pot fer, doncs, la seva ve a passar el dia, ve a les 12 del migdia, se'n va a les 6 de la tarda, no?, dintre del recinte nostre, no es pot, no, això ho tenen, però que com a restaurant per dinar, doncs, no ens ha afectat, sí, lògicament, potser un 10-15% sí, però els esmorzars, que també fèiem, doncs, com la majoria que aquí han dit, entre 70, 80, 90 esmorzars, en fas 10, eh?
2: O sigui, no, aquests venien a peu, no? Venien caminant, no?
8: Bicicleta, caminant, i clar, sí, doncs, aquesta gent ja, zero, vull dir que no...
0: Com ho veieu la resta a la situació?
1: Ho veig, doncs, com ho ha estat explicant, sí. El Tintorer, no? Clar, si no et deixen accedir a peu o en bicicleta, no entenc que no es pugui anar amb bicicleta, però sí es pugui anar amb cotxe.
8: Sí,
1: perquè
8: sí.
1: Els porcs,
8: exacte, sí,
1: van,
8: sí.
1: Pels corriols, però
8: sí,
1: també
8: sí.
1: Van
8: pels camins, pels caminables, sí, sí,
1: no? Dius... Els cotxes no es contaminen, les rodes de bicicleta sí, i el d'això no ho acabo d'entendre, no és...
8: No, és una cosa que no té sentit, però vull dir que ja dic, la solució l'han de posar quan abans millor, perquè si no, ja dic, molts dels locals se n'hi han tancant portes, vull dir que no hi ha possibilitat.
3: Ah, perquè no és una zona, és tot Collserola.
8: Tot Collserola,
0: sí.
8: Des de Molins de Rei fins a Sant Mataró.
3: La carretera de les Aigües.
8: Tot, no es pot anar.
2: Sí, sí, ja han estat tot ballat, amb lletrarets, i a més sempre hi ha guardi urbano.
3: I us dona una solució a curt plaç?
8: No, no han dit res. Només han dit que, bueno, aquí han penjat uns cartells, que sí que és el... Puc mirar, estan a totes les entrades i camins de... són una afectació per la posta porcina africana, vale? Pues, això està a totes les entrades i prohibit anar amb gos, amb bicicleta, caminant, fer senderisme i, bueno, pues això. I això és, ja dic, era només una anotació, o sigui, fins al restaurant et podien deixar accedir, però tenia, han posat un altre lletrero que diu prohibit accedir al parc de Collserola, o sigui, prohibit accedir al parc de Collserola ja és dir, prohibit entrar cap al camí també principal, que això és el que no està prohibit, no? Però no està ben explicat, tampoc.
9: Fins i tot a l'autopista, quan t'acostes a Barcelona, hi ha
8: zona afectada, però sí.
9: Prohibit l'accés...
3: Us donen alguna solució? Un plaç d'acció?
4: Ahir vaig escoltar per televisió que deien que havien donat un pressupost de no sé quants milions d'euros per eliminar tots els senglars.
3: I els caçadors.
8: Si això va parar a bon port, on t'ha d'anar a parar, doncs potser sí que ens ajudarà, però com que això és, ningú ho veiem davant, està clar que no va al seu lloc, perquè si no, veuríem la solució. I no la tenim, o sigui, no veiem cap actuació ni cap millora, no?, amb el tema.
4: Dic que vaig escoltar el que era ahir, que es va pressupostar ahir.
8: Això va pressupostar ahir, però això ja fa temps que van dir que ho oferirien, però... Sí. D'ahir avui no hi ha temps, s'ha d'actuar, però ràpid, urgent, sí. Si no, al final...
9: Perdona, els caçadors aquests, el que sigui, aquests no es poden contaminar les sabates i després extendre-ho?
8: Exacte, sí, suposo que n'hi ha...
9: O es desinfecten...
8: Suposo que es deuen desinfectar. Sí, ja s'ha vist a vegades imatges que quan entres dins del parc et posa ja amb unes catifes i neteja els peus, però bueno, un cop a dintre...
4: De totes maneres, si han de fer unes batudes, han d'entrar caçadors, ha de passar gent amb armes i anar-los la pelant.
3: Sí,
8: ha hagut cotos de casa i la gent, i més en aquests casos tan greus, doncs han de fer, aquests animals es reprodueixen molt ràpid, han d'eliminar població de porcs, perquè ja dic, no els hi farem res, això és una possible solució, ja dic, al tema de les malalties, no?
4: Sí.
8: I després aquests bitxos que diuen que estan contaminats, doncs que els portin i els deixin amb tractament perquè puguin quedar del tot solucionada la infecció.
4: Inclús deien que el menjar del porc senglar és bo, que si fan batudes i maten molts senglars, que la carn dels senglars podia... aprofitar.
8: Bueno, que el senglar és una carn de caça, és una carn de caça que sempre hi ha hagut als restaurants un civet d'un porc senglar i és ben bona, està ben feta, no? Però clar, sempre amb els seus controls de sanitaris i lògicament té que passar unes inspeccions, no? Però vull dir que quan estàs al mercat ja, i això ja hi és, i el producte està al mercat, eh?
4: Sí.
8: Però clar, no sé quin...
0: I per tant, creus que hi hauria d'haver, si això s'allarga, un tipus d'ajuda econòmica com va passar també amb el context de la Covid,
8: pels
0: restauradors.
8: És que si no s'ajuda, o si més no, a nivell estem que cada poble es faci una mica càrrec i t'ajudi, et faciliti a l'hora de tindre que...
3: Els
8: impostos que ens fan pagar, que si no treballem els seguim pagant igualment, vull dir, perquè hi ha impostos fixos aquí, treballes o no, es paguen. Si ens tanquen les portes, no sé on els pagarem, o d'on els pagarem. Vull dir que o fan algun tipus d'ajuda, o faciliten això, però fins que duri... Estic segur que si fessin aquesta ajuda, s'escurçaria el temps de pandèmia.
3: De tancament de coixa nova,
8: segur que sí.
3: Segur.
0: Bé, més opinions. Vinyes, que estàs molt callat.
1: No, jo pensava que en el seu moment van dir que l'exèrcit havia deixat... fusells amb mira telescòpica i tot, per matar bitxos, i trobo que si haguessin volgut estarien eliminats en pocs dies. Jo crec que és falta de voluntat, només, perquè si s'ho proposen, el senglar no fa cap falta, ja en vindran de nous més endavant. Però estan fent un mal molt gran i jo sóc partidari d'eliminar-los tots, no deixar-ne ni un.
0: Caram!
1: Sí, home, és... A tu et fa falta parar algun senglar? A vegades vas pel bosc i vas més patint.
3: Un senglar potser sí, però un senglar infectat no.
1: Ja, però avui ja en tornaran a venir d'una altra banda, amb 8 abans.
3: Tens raó amb el que estàs
1: dient. Almenys elimines tot
3: el... En part, perquè... Sí, és veritat. És veritat, perquè anaves per la carretera, vai vidrero, coses d'aquestes, tenies d'anar amb el tanto també, que no passessin els senglars. I la nit vés a poc, jo que em venia de... De per allà, Vallvidrera, per la nit, que venia a veure el Josep Maria Gavín, precisament, que tenia la casa per allà dalt,
2: quan teníem de venir a la nit, teníem, bueno, sí. Escolta, però a poc hi veies tres o quatre que et passaven, eh?
1: Jo estava a la foresta i des d'allà...
2: Exacte, a la foresta i tot això.
1: Jo dec ser poc animalista, però mort el gos s'acaba de ràbia.
0: Sí, sí, ja es nota que ho ets molt poc. Sí. I us en trobeu sovint encara de senglars
8: sí,
0: o què?
8: Sí, sí, se'n troben, sí, se'n troben. Potser, això, no sé si a vegades es notarà que estan fent alguna cosa, perquè
0: sí.
8: Hi ha setmanes que millor no en veus cap, però bueno, nosaltres, allà on te tenen, bueno, menjar, nosaltres no tenen menjar de l'accés, perquè ara sí. Els contenedors també hi ha una altra cosa que han fet, els contenedors de les escombraries nostres, del restaurant i de les cases particulars, doncs els han lligat, s'han donat d'una manera que no... Però jo he vist un porc donar-li una patada amb un contenedor gran i tombar-lo, eh? Sí, i menjar-se-lo sí. De dintre. Però això és així de real, no és cap... I ara, si no tenen menjar, lògicament... Doncs no seran, però com que el porc es menja qualsevol cosa que troben, arrels o el que sigui, sempre tindran al medi de...
9: I si no troben el menjar dintre, el busquen
8: fora. Sí, per això dic jo, els contadors estan fora del recinte.
9: No està tancat.
8: Van a buscar-los, no.
1: Però a veure, aquest diumenge...
9: Vallvidrera, vull dir, tots...
1: Si no el troben allà, venen aquí. Aquest diumenge passat...
8: No, estava al poble, venen fins aquí a la plaça del poble.
1: Hi havia un helicòpter parat per aquí sobre...
0: Diumenge a la nit, no?
1: Hi havia jabalís... I amb els focos els estaven espantant i la gent des de baix també. Això és normal?
0: A les 11 de la nit... Un moment.
9: Un helicòpter a les 11 de la nit... Sí,
0: que molta gent el va sentir.
9: El parc de la Mariona els estaven...
1: Ah, no sé, a mi m'han dit que els estaven...
9: No, perquè jo el vaig veure.
2: Jo també.
9: Al parc de la Mariona, al parc de la Mariona... Jo encara no he vist...
0: Senglars.
1: A mi em van explicar... Jo potser
0: vigilem amb el que ens explica.
1: Potser m'han enganyat, però a mi em van dir gent de la Incresa, precisament... que estaven espantant senglars. Si és mentida, doncs m'han enganyat.
3: Bueno, això la gent pot dir el que
1: què feien, doncs?
0: A les 11 de la nit.
1: Què feia l'helicòpter a les 11 de la nit?
2: Sí, sí, hi havia
1: espantar,
0: sí, sí, però
1: espantar nens
2: i per sobre, a les 11 de la nit. I per sobre el carrer Verdaguer, aquest helicòpter també va passar. I va estar molt rato.
3: Dia... No, dos dies com a mínim. Sí. Dos cops que
2: a la nit. Hòstia, exacte, a les 11 de la nit.
3: I apagues la tele.
2: No, exacte.
1: Hòstia, no, sí. Jo estava quiet,
3: Estava aquí quiet. Sobre, a prop de casa.
2: Exacte,
3: vull dir.
2: Sí.
9: Jo dono el carrer Ferran Agulló, jo vaig sortir al balcó, i el vaig veure a sobre, i se'n va anar, com si anés cap al riu, i el vaig sentir molta estona, estacionari, i estava sobre el parc de la Mariona.
1: I el
9: vaig sentir perquè anava en pijama, però...
1: I tu creus que el riu anava espantant nois de...
9: No, és que no va anar al riu. Es va quedar sobre el parc de la Mariona.
1: Si et diuen que és senglars i no teniu la contrària, la clara contrària, jo en tinc que creure el que en diuen. Perquè estava quiet amb un focus enfocant avall i tal.
9: No jo estic més per una operació antidroga o de coses així que no per espantar senglars.
0: A Miquel Díaz.
10: Sí. No, que és cert que s'estan prenent mesures, però falta, crec que falta un cert punt d'informació. Val? Això que deies que els porcs senglars passen de la muntanya a la vila o passen a zones habitades, jo he vist que s'han pren mesures, per exemple, els accessos del parc de Cacerola cap a la... S'han posat una mena de reixes a terra, metàl·liques, precisament perquè els senglars no traspassin. Això ho han fet també a la banda del riu. A la banda del riu, perquè no passin els senglars de Collserola a l'altra banda del riu, a la part de Sant Vicenç...
3: Que per allà es pot anar caminant.
10: Sí. Llavors, aquestes reixes a terra fan que... que tiren enrere.
1: S'espanten,
10: sí. Estan fent coses. El que passa és que la incertesa és perillosa i està passant el que està passant. La incertesa, això que no expliquin bé la planificació i quan s'acabarà això, és el més preocupant.
1: Sí, però això que tu estàs dient, que és la tanca canadenca, està sota els ponts de Can Baruta i està en molts llocs.
0: Sí, sí, sí.
1: Però tu ara vens de Can Tintoré i tu en tens alguna allà, vas per Verdaguer, per allà baixen tranquil·lament. Van per allà a la plaça dels Caiguts...
2: Van al Patio Tonger, que ja tenim a fotitos.
1: No han de baixar per Can Baruta perquè hi ha les tanques canadenques.
8: Però
1: si baixen per Verdaguer i baixen de 4 en 4. Poden anar de banda a banda.
2: A mi em van enviar unes a fotitos i un vídeo d'hospital que aquí a dalt, com si... Hospital de Vallebron.
1: Sí.
2: Quan una ramada de 7, 8, no sé quants porcs senglars fotien un contenidor a terra, dins un continent de terra, i allà buscant el menjar.
1: Sí, però no acaben
2: les infermeres de la Vall d'Hebron gravant-ho,
1: No acaben tan lluny. A la Clínica Vella, a la plaça dels Caiguts, allà aquell voltant estava ple, hi ha un vídeo.
2: Allà davant...
1: Estem al centre del poble.
2: Sí.
1: I si venen fins allà, per què no podem pujar els humans cap allà dalt?
10: De fet, crec que les mesures aquestes s'aixecaran quan no resti cap port Sancla.
1: Veniu a la meva.
8: Però fan batudes, llavors, que posin els medis. Diu, no he vist cap batuda ni cap equip. Sí, al començament que va començar aquesta moguda així, els d'aquí, els agents rurals d'aquí, de Collserola, deien que no, que clar, ells no donaven abast a controlar-ho tot. I vaig veure furgons, que després em vaig entrar que venien de Madrid, amb furgons d'aquí, d'això rural, per controlar o per no sé què fer, vull dir, no sé, un grapat, d'agents rurals de fora d'altres comunitats.
9: I els abaten amb què?
8: És el que jo no he sentit ni cap tret, ni he sentit res, ni posar trampes, normalment això no hi ha,
1: Jo vaig llegir que posaven com unes gàbies que els agafaven
8: vius. Sí, les gàbies és el que es posa, sí.
1: I després els adormien i els liquidaven i tal, perquè no patissin. Però,
8: doncs, si jo final... no he vist, jo, mira, nosaltres tenim terreny, a casa nostra, no he vist ni una gàbia, ni he vist ningú, ni cap tret que digui, bueno, estan fent la batuda, que és el que, si això, suposo que haurien de també notificar, que sentim algun tret de per nit o alguna cosa, que això no, que estan fent, doncs,
9: l'altre gent, L'altre problema és que la llei de caça estableix unes distàncies mínimes respecte a les edificacions per poder caçar. Sí, que, si no recordo malament, són 400 metres. Jo recordo
8: nosaltres tenim
9: una vegada
8: de casa.
9: Que vam estar mirant
8: de casa,
9: els... Sí, però recordo que vam estar mirant els 400 metres al redor de cada edificació que d'això quedava pràcticament espai.
8: Sempre hi havia una casa o altra, sí. Però vull dir que els cotos de casa sempre, bueno, a casa l'havíem tingut, i hi havia unes èpoques de l'any que quan hi havia animals, perquè ara no hi ha ni conills, ni perdius, ni res, porcs senglars molts, però potser que donin...
2: I porcs senglars i ara tornen a créixer els coloms.
8: Ah, bueno, també.
2: No, de veritat, sense cachondeo.
8: Bueno, però això té unes explicacions. Perquè van anar a buscar les mores, que les mores de les moreres, que és el que surten ara, i van allà a sota, veuràs que té una morera, està ple de coloms i de
2: porcs
8: també.
2: Els porcs
8: van a sota a les mores que cauen, es tornen bojos,
4: Sí. Aquí a casa venien a menjar garrofes. I a darrere de casa teníem uns garrofers. I escolta, estava ple cada dia, es fotien un...
8: Allà on teníem
4: net, net de garrofes.
0: Has parlat amb algun altre restaurador de la zona, Miquel?
8: No, els més a prop nostres, doncs, estem tots al mateix, sí. Te'n vas cap a la Rierada, cap a Santa

0: excursió, això n'hi ha més, eh?
1: Que a mi fins al restaurant, que recordo l'últim cop que vas venir, que demanaves que...
0: Bueno, també, una, això un altre.
1: Que s'asfaltés, això, no? Ara, això, ja, ja
0: això,
1: he pensat.
0: Això un altre, que això segueix, fer, això segueix no, igual i...
2: Quan ho vam fer Miquel de Bany, dintre del seu paragó, ja va sortir això.
0: Sí. Ara ha hagut una notícia també últimament, no sé si l'heu sentit, que també això és per llogar-hi cadires, ve relacionat també amb els ports, no sé si ho sabeu, que fa, i després han pogut posar la solució, fa dos mesos, sabeu que havia de passar la volta a seguir a França, el Tour de França, per Molins de Rei,
2: sí,
0: val?
2: Sí.
0: Pues no se'ls va ocórrer res més que notificant-se que el dia 5 de juliol, que és diumenge, no ens deixaven obrir, no podíem treballar. O sigui, tancat, perquè passava el senyor Tour de França. Jo tinc un casament, ja no hi passa, t'ho explicaré també, no hi passa, vale. També m'ho he notificat. Mm. Però, de moment, un casament que jo vaig tenir que notificar que no podia fer aquell casament, això d'entrada. Vaig anar a l'Ajuntament també a preguntar, L'altre dia m'han contestat que ara ja podia, ja no... Havien desviat la volta ciclista perquè, clar, hi ha el parc de Collserola, hi ha la peste porcina, que és el que estem parlant, que pel Tour de França podia anar a tot arreu. I això són els que manen, els que donen les ordres, que ho han autoritzat. I a nosaltres, que estem aquí visquent i això, ens diuen que no podem obrir, i a sobre ens obliguen aquell dia a tancar, eh? O sigui, no podíem ni obrir. Això és fort, eh? És fort. I ara que vingui qualsevol i que m'ho digui, per molt que hagin dit que ara ja poden, però el mal molts ja l'han fet. Jo a mi el casament ja l'he perdut, això d'entrada. Jo no sé si ho deixaré aquí o aniré a buscar alguna altra raó, però vull, algú m'ha de donar explicacions, perquè ara el mal ja me l'han fet. Jo a mi en aquell casament han buscat una altra data i s'ha mostrat una altra lloc. Una altra data no, la data és aquella. És el que n'hi ha. Mm-hmm. O sigui que no és tan senzill això, eh? Vull dir que ja dic, una cosa perquè tothom s'ho tirem a la tele i s'ho tirem macos.
2: No, però que tampoc
0: això
2: entenc.
0: Això es pot fer.
2: Miquel, que tampoc entenc és que tu no puguis treballar perquè passa una volta a Sigui i se no sent pebrots.
0: Exacte, i a sobre no és ni nostre, no és ni d'aquí.
2: No,
0: mira, si fos d'aquí i tanquen una hora...
3: Passa una volta, han de tallar tots els accessos per evitar accidents.
0: Una hora.
2: No, això, exacte.
0: Quan passa, exacte.
2: El temps que passa la volta i punto.
0: No tot el dia, eh? O sigui, de les 8 del matí fins a les 8 de la tarda.
2: Claro.
0: Sí. Això no,
2: i quan acaba la volta, i punto, s'ha acabat fort, la volta. I quan ha acabat l'última moto de Casat de la Guàrdia Civil aquesta, sí, però... ja s'ha acabat la volta, eh? Vull dir, així de clar.
1: Per tant, s'ha canviat el recorregut, ja no passarà per Collserola, però tu ja has perdut...
2: No, sí, de moment ja tocava
0: pena. El seu dia, perquè aquí la gent, quan fan un banquet així, ho fan amb antelació la reserva, no ho fan d'una setmana per l'altra.
2: És que tot està penjat.
3: Agafa-t'ho amb bon humor, mira.
0: Sí, no, el
3: nuvi t'estarà agraït tota la vida, per haver novat la boda.
1: El convit.
2: Però...
1: es casaran igual, suposo.
3: Es casaran igual.
4: Faran el convit en un altre lloc.
3: Sí. Sí. Pobre Nubi, doncs.
1: Aquest és el tema. En resum, per tant, demanar més explicacions i ajudes, no,
0: sí,
1: Miquel?
0: Sí, està clar, perquè si no... Ja dic,
2: home, l'ajuda
0: si no passa, t'hem de tenir. Amb la pandèmia vam posar... No, ni comparable, ni molt menys amb el que va passar, però no deixa de ser una pandèmia, això també, eh?
1: Clar.
0: I si ens limiten al nostre entorn d'això, com a mínim, no a tot arreu, però on ens estem afectats, que ens posin algun medi, alguna associació. I el que he dit del camí de cap, no té cap no va a fondo perdut, eh? Jo amb el seu dia ho vam parlar, dic, com a mínim una ajuda, encara estic esperant que em diguin, pues mira, fem, perquè dintre de Molins de Rei cada any estan asfaltant i fent coses.
1: Sí.
0: Vull dir, que ens donin una ajuda, però almenys que el que estem perdent, que si tinguéssim el camí en condicions, guanyaríem perquè ens vindria molta més clientela. Que ara pel cuento del camí pues no es desplaça, perquè això és una barrera molt important.
2: Això tens tota raó del món. Aquest camí es tenia d'adequar. Ja fa molts anys que es tenia d'adequar.
0: Sí,
2: jo no compré
0: si
2: aquí.
0: Estem aquí del 1295.
2: Exacte.
0: Quan
2: van nomenar Miquel de Bany, imagina't si fa anys. Escolta, jo no comprenc de qui correspon a Racó, allò, eh? Perquè no ho entenc, vull dir, això no sé a qui correspon, però això és vergonyós.
0: És l'Ajuntament i l'Ajuntament diu que és el parc.
5: Però aquí esteu tots molt tristos, hem de ser positius i recomanar a la gent que pot anar tranquil·lament a Can Tintorer, perquè si no sembla ser que no diem que no
2: vagi.
5: Aquí, el camí aquell D'acord que està malament, però a poc a poc s'hi pot pujar.
2: Sí, sí, que hi pugem,
5: per tant, ja pugem. Per tant, doncs, una mica de paciència i anar-hi. I, escolta, si jo quan hi vaig...
4: Si jo hi he anat amb la Harley, hi pot anar qualsevol vehicle del món.
5: Ja, ja està. Sí.
2: Miquel, no estem dient això, estem dient que s'ha d'arreglar el camí, punto. Això, el que no es pot anar, sí, ja sabem que es pot anar, i el camí d'allò, però

0: acabar d'arreglar aquest camí. És el que diu ell.
1: D'acord, fa 30 o 40 anys que estan parlant del camí, i no s'ha arreglat. I segurament d'aquí 30 o 40 anys continuarem parlant de que el camí, els que hi siguin, que ens podrem posar de cap de nosaltres hi serem,
0: Paísa,
1: encara estarem reclamant el camí.
0: Escolta, escolta algú i van arreglar el camí a demà. O sigui que...
1: Tu t'ho creus?
0: No. Sí.
2: No. Penseu que asfaltado no crec que vulguin, perquè no, és parc. Clar, sí. És parc i
3: també
2: no
3: era, també era per la Rierada en el seu dia, sí. I feia pena anar al camí aquell de la Rierada perquè estava tot el bosc cremat i mort, perquè sí. La pols dels cotxes, com el camí nostre de casa, mata tota la vegetació que hi ha sota, però ho mata, eh? I ves a la Rierada, que dóna gust anar per aquella carretera. Jo, quan dic anar a Sant Cugat, vaig per aquí, no me'n vaig per l'autopista, eh?
0: Sí, sí,
3: perquè m'agrada.
0: No,
3: i a sobre no, doncs no fas pols i és una carretera... Perquè volem això, no volem que hi hagi una autopista, eh? Simplement 4 metres, dos amunt i dos avall, i que puguin passar, i el bosc ho agrairà.
0: Tintoré, posen el tanto amb els forçaguars, val?
3: Bueno, poses...
0: Pues sí.
4: Cases volies afegir abans? No,
5: no, ja estàs. Jo em volia referir abans al fet de que, sí. Que, a més a més, no estem parlant de 4 restaurants d'un col·lectiu petit, perquè és que Collserola és molt gran, hi ha moltes poblacions, de fet, és el pulmó de Barcelona. Jo em pregunto, tota aquesta gent de Barcelona que he vist caminant pel camí de les Aigües, he vist caminant per aquesta on s'han fotut, que va per la Diagonal, clar. I a més a més, hòstia, la vida... Tot,
2: a respirar aire pur.
4: Sí.
0: És que ni, aquí a Moixerrell ni pel riu es pot anar.
5: Jo,
0: no pots anar ni pel riu.
5: Jo, ara el que vull dir és el següent. I això és el Miquel Tintorer, això ho faig jo pels meus nassos. El proper mes, tota la gent que vagi a dinar o a esmorzar a Tintorer, el Miquel, si ve de part dels Miquels de Molins de Rei, el Miquel els convidarà un xupito.
2: Bueno, està fet.
5: Home, almenys una mica de promoció. Escolta, que venim de part dels Miquels. Xupito del que vulguis, de Ratafia, de Nis del Mono.
0: Està fet, ja està fet.
5: No, això pot estar bé. Esmorzar potser no caldria, però el dinar sí. Ja ho sabeu, eh, molinencs?
1: El xupito gratis.
4: Ell sempre amb les relacions públiques...
0: És el seu, i a més a més que ho fa bé. Sí, que si tinguéssim alguna queixa també ho diríem, però
4: no
0: n'hi ha. A més, ho fa bé, tu.
5: El que té que fer el Tintorer és comprar dos o tres caixes de la Ratafia, dos o tres caixes de licor d'herbes, de limoncello.
2: Vols dir que el Tintorer no té la clientela de fora de la vila? Jo diria que sí, no?
3: Bueno, sí. Sí.
4: Una bona part.
2: Una bona part
3: important, per això. Sí. Ara, de moment, encara ens estem més o menys mantenint, però vull dir, perquè un tant per cent molt gran ens ve de Barcelona.
5: Doncs els
3: que,
5: escolta,
3: també,
5: els que
3: també no... ens pregunten, es pot vindre, perquè el telèfon, la primera trucada és preguntar, però es pot accedir al restaurant perquè n'hi ha que... Es diu que no es pot anar. Dic, sí, fins a la... Però això ho has d'explicar a cada taula que et demana. Sí, pel camí principal es pot accedir. Després d'allà cap a dintre, cap al parc, els corriols i això, no es pot entrar, però fins al restaurant, el camí principal sí, però sí. Ho tens que explicar cada vegada. Jo crec que al final em gravaré un disco que sempre expliques, perquè és explicar el mateix sempre, eh? Vull dir,
5: és normal que la gent pregunti, clar, vols saber
3: si
5: de no sé on, que no arribi aquí i diguin, ara no pots passar.
3: I les notícies no estan ben especificades, el millor com té que ser, doncs la gent té dubtes, i contra el dubte no vas, eh? Vull dir, això està clar, també.
2: És una llàstima perquè es menja bé, eh? Aquí.
1: Sí.
6: Això deia jo, que falta una mica més informació.
3: Sí. Això és primordial. Sí. Això, qui sigui que hagi de posar això sobre la taula, doncs, però que ho escampin i que ho facin saber, però això és, està limitat fins a cert punt, però que es pugui... que es pugui saber, que la gent no estigui conscient.
4: Sí. Molt bé, aviam si no podeu fer el conclave al setembre, no? Que sempre el feu a Can
0: Tintorer. No, ho farem. El que caigui peti, qui peti.
2: Sí, home, sí. Encara que haguem d'anar amb la metralladora.
0: Exacte, sí, senyor. Encara que haguem d'anar amb un 4x4 d'aquests més grossos.
1: Home, és el restaurant millor de Collserola.
0: Home, clar, per favor, home.
1: Amb el concurs de TV3 va sortir.
0: A més, va guanyar el joc de cartes que més voleu ara. Home, per favor, no toqueu el vora viu, home.
5: I a més, ara convidem a Xupitos.
0: Ja, Xupitos, sí.
2: El concurs aquest deu estar trucat, home.
0: Tu sí que estàs trucat.
4: Molt bé, ens queden 11 minuts. Si voleu afegir alguna cosa més, si no...
0: No, això és molt lamentable.
4: Parlant de gastronomia, veu-ne el Molins ve de gust o què?
1: Sí.
0: Sí.
4: Ui, quin silenci.
0: Jo no vaig poder, perquè ja teníem...
4: Prou feina.
1: Ell té prou feina.
4: Sí.
5: I tinc que dir que molt, molt bé.
3: Per cert, no vaig poder anar i em sap molt de greu. no haver pogut anar ni al dinar dels Miguels que van fer perquè ens va poder més el tindre que estava pendent allà doncs, al front del Canó que poder anar a gaudir
4: normal.
3: De la diada que van passar tots plegats.
5: El Molins ve de gust, jo el vaig, diguéssim, voltejar, o sigui, no el vaig gaudir, tenia altres coses, però el que tinc que dir és que dels primers... que era allò, va, posem quatre taules així una mica per acollir l'expedient, el que vaig veure aquest diumenge, el muntatge molt ben
7: és
5: fet,
7: fantàstic.
5: Em va donar una sensació d'elegància, totes les taules parades amb un mantell blanc,
7: sí, senyor.
5: Un grupet de música tocant en directe, o sigui, el muntatge em va semblar xapó, de xapó. Sí, m'agrada moltíssim.
7: Sí, jo l'any passat ja vaig fer el comentari. Sí,
1: el que passa que hi ha poques paradetes, eh?
5: Clar, això és...
1: Pocs establiments.
5: Això és...
1: Comparat amb el que eren els anys passats, quatre o cinc anys enrere, hi havia més varietat.
4: El temps tampoc va acompanyar gaire.
7: Però no per això.
1: Els locals són els que són.
7: La gent
1: hi havia menys locals.
7: Divendres va ser, hi havia moltíssima gent.
1: Sí.
7: Dissabte jo me'n vaig encuidar d'anar a veure els de les caves Canals Nadal. O sigui, quan em van veure, jo tu et coneixo. Dic, aneu fotent conya. Diu, què, com us ha anat? Ahir, perfecte. A la nit del divendres al dissabte. Perfecte. Diu, molt. No ens ho passava amb tanta gent. O sigui que...
1: De veure, sí, però de menjar...
3: Just. Cosa que jo també, amb la meva part que m'afecta, jo havia baixat un parell d'anys al començament, al Molins aquest ve de gust, i havíem participat, però està coincidint amb una època molt dolenta per nosaltres. El mes de maig és un mes que no es fan masses comunions, però alguna comunió fem, i coincideix amb una època que dius la feina no ens permet poder estar als dos llocs, no? I això potser sí, dic, no sé si la data sempre és aquesta per algun motiu, o podria ser una altra, potser que també que sigui més, no sé, que potser podríem tindre més assistència.
5: Aquest
3: no?
5: És un problema. De fet, això organitza l'Ajuntament de Molins de Rei, suposo, amb algun departament en concret, sí?
2: Jo vaig sentir un polític per aquí, per l'emissora. Vallès, t'hi parlant. Vaig sentir un polític aquí a l'emissora per banda d'això i va dir que li semblava que el preu era una mica exagerat.
7: També.
2: Que
4: era excessiu. Bon,
3: això també, també frena, clar, el preu. No t'ho regalen, això.
7: Jo també ho vaig sentir-ho jo, eh? No sé de món, però vaig sentir-ho.
1: Però, esclar, els preus han pujat, eh? Vull dir que no es pot tot pujar. Que cada any puja. Però bé, en general, podem dir, el lloc perfecte, podria seure amb aquelles taules perfectament parades, l'ambient fabulós,
5: sí.
1: Música en directe...
5: Sí. Va semblar molt bé. Dic, jo no em vaig quedar perquè tenia una altra cosa, tenia un altre compromís per dinar, però vaig voler anar a fer la volta, em va semblar, des del meu punt de vista, que em dedico a això, a organitzar aquest tipus de coses, em va semblar molt bé.
1: El menjar, l'únic, faltava un palet més de varietat.
4: Val, què dius?
7: No, res.
4: Volies parlar de l'aula d'extensió universitària, sí. A Miquel Canut, que hi va haver una xerrada.
5: Necessitaré dos minuts. Bueno,
4: i dos minuts
5: per... Falta una hora a mi per parlar del Florentino.
7: És veritat.
8: El Florentino ja n'ha parlat tothom.
7: No,
8: de l'aula d'extensió universitària.
5: No.
8: De la conferència d'ahir.
5: El millor
8: de
5: la setmana.
8: No en parla ningú.
5: Però després parlem de Florentino.
8: No en parla ningú. I ahir va haver-hi una conferència...
4: Sí, perdó, Miquel Tintoré, doncs gràcies per venir.
3: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
4: Per acompanyar-nos i molta sort i ànims. Doncs.
7: I ja sapiguem que tenim xupitos gratis.
5: No et preocupis que vindrem tots. Va bé.
4: Gràcies.
5: Vinga, Miquel,
4: que vagi molt bé.
7: Adéu.
4: Ara, Canut, digues.
8: Doncs ahir va haver-hi una conferència sobre la batalla de l'Ebre.
4: Sí.
8: Que va ser esgarrifosa. Esgarrifosa en el sentit... en què em sembla que ahir tothom va deixar anar una llàgrima i fins i tot dues de l'excel·lent conferència i de l'excel·lent tractament que va fer, per una banda, de l'estratègia militar i de l'altra la vessant humana posterior al d'això.
4: La batalla de l'Ebre. Assumpte Montellà.
8: Jo crec que potser des de que hi ha l'aula i d'això, potser és la millor xerrada que hem tingut amb tot el d'això. Va ser
2: molt emocionant, jo diria.
6: Sí, molt explicat, estructurat.
2: O sigui, jo que conec sí, que em queien les llàgrimes, però és que ella també,
6: Sí, sí, sí.
2: No, explicant...
6: va plorar al final, sí. va plorar perquè és
2: que... Parar,
8: després, al sortir, ens dèiem alguns que aquesta xerrada és la que li costa més de fer perquè l'afecta emocionalment amb ella també. I, a més, s'afecta pel contingut i s'afecta quan veu a la gent que també s'emocionen
1: i tal. Home, sí, emocionant. Jo, per la nostra part de la família, tenia un oncle, dos oncles meus, un soldat en un costat i l'altre soldat, el germà, a l'altra banda. Són els castells.
8: Ella va acabar explicant la història. Ella ha anat moltes vegades per la zona de l'Ebre i tal, i al final va aconseguir entrevistar amb un de la Lleva del Biberó que no en parlava mai, que no volia ni parlar-ne. I al final va entendre el per què. Perquè hi ha gent que va sobreviure que sent la culpa d'haver sobreviscut ell i un altre no. I tot el que va passar després de la guerra, camp de concentració, això, i ella va aconseguir doncs fer-lo enraonar i d'això, i bueno, ho explicava i semblava que estaves veient l'entrevista, sí. Tal com ho explicava.
2: És que a veure, per sobreviure moltes vegades has d'abandonar algú que aquella no sobreviu i et sents culpable d'haver deixat anar, per dir alguna cosa, no? Uh-huh. És com aquell que estàs cavant una muntanya i està aguantant una corda que dius o el deixo anar o callem els dos, i al final acabes deixant anar, i emocionava molt, de veritat.
0: Vinga. Cases, que ens
5: no, a fil d'això, jo ho he comentat alguna vegada aquí, a mi haver visitat Corbera d'Ebre és de les coses més frapants. Crec que només ho pot superar anar a un camp de concentració que no tinc nassos d'anar-hi. O sigui, realment a mi em va frapar molt. El meu oncle Bernardino Cases va ser de la Lleva del Biberó. Uh-huh. I la seva tieta Caterina Cases...
4: Sí, avui, senyor, avui premis Caterina Cases. A les 8 del vespre a la sala gòtica. Tens 3 minuts.
0: 3 minuts, sí, va.
4: Per acabar de bon humor.
2: No, ni prenc mig només perquè pel tema, Aquesta noia que era tan trista i tan emotiva, venia molt de pressa de veure Barça femení, i quan es va treure el jersei es va quedar amb una samarreta del Barça i va dir...
6: De l'Aitana.
2: Ho sento molt, sí, de l'Aitana, sobre... Sí. Quan es va girar es va veure. I va dir, per favor, si algú és del Madrid, em sap greu, però és que vinc d'aquesta manera i no m'he pogut canviar, perquè allà no poden aparcar mai, i no trobava aparcament i va arribar una mica tard i tot.
4: Bé,
2: ara tu.
5: No tinc temps, però bueno.
0: Farem el que puguis, bueno, va. No. Està molt trist, està molt trist.
5: No, jo és que a més, coincidències, la veritat, estava esperant a la Rosa Maria, l'estava esperant al cotxe, i bueno, la vaig anar a recollir a Barcelona i vaig anar fent zapping d'emissores de ràdio i vaig enganxar Radio Marca, una gravació molt cutre, que a més semblava com si fos una gravació d'aquelles que li hem fotut el micro i no ho sap, no? El que deia aquell home, dic, aquest tio s'ha begut l'enteniment? Aquest tio s'ha tornat boig?
0: Els que no saben estan parlant de Florentino.
5: Evidentment, home, clar, evidentment. Hòstia, jo és que esperpèntic. O sigui, per mi, i després s'ha corroborat. Llavors jo, el mateix dia, vaig veure el TV3 i vaig veure els altres el que opinaven, i aquí hi ha una guerra civil, directament. Jo, que sóc un home... que ja ho sabeu, més de discoteques i de bars que d'església i de museus.
4: Jo he
5: sentit converses a les 5 de la matinada menys surrealistes que el que va dir aquest bon home. O sigui, conversa... O sigui, jo no valoraré si el que va explicar és on és veritat la seva pel·lícula. El ioísmo, el jo he guanyat, jo he guanyat, a mi m'han robat. O sigui, aquest jo, jo tinc una empresa, jo sóc un multimilionari, jo. A més, amb un to barroer, que pensar la meva neboda, dona i periodista esportiva d'aquest bon home, és que, no sé, em sembla una cosa...
1: Per cert, que ho fa molt bé, la Gemma, i aquí Molins de Rei, tenim sort de tenir dues noies, dues dones, dues noies, que surten contínuament a la TV3 i a, i a TV2.
4: I no la coneixes prou bé, també, Miquel?
1: La Mallorca i la Iris Miquel.
5: I la Mònica Usart.
0: I la Mònica Usart, amb el temps.
1: Sí, són tres.
4: Però es referia a ell més aviat a periodistes esportives.
1: Esportius.
5: Vale, vale, perdó.
1: Vale,
5: en qualsevol cas, de veritat, o sigui, jo aquest bon home el tenia com, hòstia, un tio, un guanyador, un triomfador.
4: Ui, si ho hem de deixar aquí.
5: Hòstia, tu.
4: Miquel, gràcies.
1: Bé, visca el Barça.
4: Vinga, bon cap de setmana.
0: I com sempre, tots, molta salut i molta sort.

0: nou Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a Icat.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a Icat.